0: i el nostre servei de farmàcia. Amb aplicació de la metodologia Lean vam poder redissenyar el circuit de dispensació que ara vos explicarem i crear aquest model que esperam que sigui més eficient, segur i centrat en el pacient. I res, i que ha culminat amb aquesta implantació d'aquestes taquilles intel·ligents.
1: I com funciona, idò, aquesta dispensació tan intel·ligent? Com ho descriuríeu passa a passa?
0: Doncs, bé, en aquest cas, com veuran els pacients, el funcionament és molt, molt senzill, però sí, és un circuit que, a més, està molt ben organitzat. A partir d'ara, quan el pacient vinga a la consulta de farmàcia, nosaltres, tant la Maria Antònia com jo, pues, informarem que existeix la possibilitat d'aquesta nova modalitat de dispensació mitjançant les taquilles intel·ligents. I serà el pacient qui decidirà si aquest sistema pot encaixar o no en el seu dia a dia. Si el pacient opta per aquest circuit, el procés que s'ha elaborat és el següent. Primer, les farmacèutiques, la Maria Antònia i jo, farem una consulta telefònica prèvia i en lloc de venir presencialment, doncs el pacient va rebre o rebrà aquesta cita, per a una consulta telefònica. Allà farem la revisió habitual, coses que en farmàcia o en la consulta de farmàcia preguntem habitualment als pacients. Seguiment de l'adherència, tolerància a la medicació, fent promoció de salut i coordinació també amb cites dels seus especialistes. Posteriorment programarem la recollida i el citarem en l'agenda locker. Des de farmàcia prepararem i depositarem la medicació en la taquilla. El pacient rebrà un codi d'accés personal al seu telèfon i li oferirem, o amb aquest sistema, se li oferirà una recollida flexible. En lloc de venir un dia en concret, pues en alguns pacients sí que pot tindre conflicte amb el seu horari personal i familiar, pues en aquest cas és un horari ampliat, de 9 a 8 del vespre, i amb la introducció del codi podran retirar la medicació.
1: Comentàvem abans al principi la introducció que va més dirigit a pacients amb una necessitat de conciliació d'horari, com bé explicàvem, però per quin tipus de pacients serveix? A lo millor hi ha pacients que encara que tinguin una necessitat de conciliació no es poden adherir en aquest nou projecte?
0: Bé, com bé dius, Laura, s'oferirà amb pacients amb necessitat de conciliació. Ara bé, sí que hem posat com a condició que siguin complidors amb el seu procés farmacoterapèutic. És a dir, hi ha d'haver darrere un compliment de cites amb el seu especialista i la nostra consulta de farmàcia. Serà condició molt important, perquè darrere hi ha un treball de logística bastant important.
1: Idò, aquest nou model de dispensació es complementa amb atenció farmacèutica no presencial per mitjà d'eines de la farmàcia, no? Com dèieu, que farà una cita telefònica amb els pacients, etc.
0: Clar, sí, sí. Darrere d'aquestes dispensacions sempre hi haurà una consulta telefònica prèvia on, com ja hem comentat, us farem el seguiment farmacoterapèutic del pacient i on també el pacient ens podrà fer qualsevol tipus de qüestió que tinga o que li pugui sorgir. Per tant, l'atenció rebuda, tot i que siga telefònica, finalment serà la mateixa per a tots els tipus de pacients, tant si són presencials com si no ho són. Que és la intenció.
1: Clar. I, per tant, amb aquest codi personal que li oferiu, s'eviten desplaçaments innecessaris a l'hospital, està clar?
0: Bé, realment, clar, no evitam el desplaçament, perquè sí que el pacient haurà de venir a cercar la seva medicació igualment, però encara el que oferirem és que serà més flexible i el pacient podrà evitar horaris de màxima afluència, allà on el pàrquing estigui saturat, i el que ja hem comentat amb altres com nosaltres, el podrà compatibilitzar amb el seu horari laboral i familiar.
1: Clar, evidentment, normalment, habitualment són horaris sempre de matins i la gent, si fa feina, li és complicat, i així ampliant l'horari de 9 a 8 de 0 baixa tenen més flexibilitat per poder recollir la seva medicació, està clar. Així que és una aposta per la innovació tecnològica com a eina clau per la millora contínua dels serveis sanitaris.
0: Pues sí, nosaltres creiem que sí, perquè en aquest cas ens anem a aprofitar d'aquesta tecnologia tan innovadora que en un primer moment, tot i que podem pensar que només és sols a través de la missatgeria, però que realment ens va permetre realitzar i desenvolupar un procés assistencial sanitari que en cap moment deshumanitzi l'atenció del pacient. Això és clau. Nosaltres ho teníem sempre en el centre del nostre desig. És que hi ha un servei que proporcione millores als pacients, però sense deshumanitzar l'atenció. Uh-huh. Sense que el pacient se senta desplaçat d'aquesta atenció sanitària.
1: Clar. Antònia, Marta, penseu que aviat es veuran aquestes taquilles arreu dels hospitals? Està clar que és una tecnologia molt innovadora.
0: Sí, sí, suposant que sí, encara que hem de dir que estem molt contentes d'haver pogut formar part d'aquesta prova pilot, que en breu es podran beneficiar altres pacients dels nostres hospitals de les Illes Balears.
1: Així doncs, és el futur de la farmàcia hospitalària?
0: Bé, sí, sí, nosaltres creiem que sí, aquest projecte és un exemple clar del camí que està seguint la farmàcia hospitalària cap a un model doncs, més innovador, més centrat en el pacient, i bé, aquest exemple de dispensació a través de taquilles intel·ligents el que ens permet és millorar l'accessibilitat i oferir una atenció doncs, molt més flexible sense renunciar a la seguretat ni al seguiment farmacoterapèutic. Això són els pilars fonamentals de l'atenció a nivell de farmàcia hospitalària. Mm-hmm. I en aquest cas, este projecte pues, s'emmarca dins d'una línia més ampla d'innovació que nosaltres, en l'Hospital de Manacor i altres hospitals de les Illes, estem impulsant. I un bon exemple és el projecte Naveta, que ens ajuda a mesurar els resultats en salut des de la perspectiva del pacient i a oferir un seguiment molt més proactiu i personalitzat. Així que tot plegat pues, confirma que la farmàcia hospitalària està evolucionant cap a un model més digital, més integrat i més proper al pacient. Això és la nostra principal intenció. I la tecnologia, pues, en aquest cas, és l'eina clau per millorar la qualitat de vida i l'experiència de les persones que atenem.
2: Una cosa també, Antònia i Marta, abans de partir, que hem estat molt pendents aquí a Vida Saludable i Beta Ràdio de l'evolució de la reforma i d'aquesta ampliació del nou hospital, que és espectacular en llum, en colors, en espais. La setmana passada tinguérem en directe a Bernardo García, el cap de cardiologia. A nivell de farmàcia, com afecta aquesta reforma al nou edifici?
0: A nosaltres també ens afectarà perquè vos podem dir que també passarem a l'edifici de consultes externes.
2: Guanyant espai, per tant, estaran més còmodes.
0: Guanyant espai, ara som tres persones sanitàries, una infermera, dues farmacèutiques, que fem atenció farmacèutica a la dispensació, i només disposam de dos espais. Ara, amb el pas en el nou edifici, quan guanyarem un espai més, tindrem tres consultes on podrem obrir agendes plenes totes tres i això ens repercutirà en un millor seguiment de les consultes presencials. A més, també...
3: I una millor atenció sanitària,
0: sí. A prop de especialistes... I l'idea sempre és seguir fent equip sanitari i que aquest equip sempre revertesqui amb una millor atenció cap als pacients.
2: Queda claríssim. Atendran millor els pacients si damunt sempre inaugurar un hospital o una reforma o una ampliació sempre és com estrenar una nova casa. Sempre és una alegria també per professional, no és vera?
0: Sí, sí, estic molt, molt il·lusionades, de veritat. Sí. A que sí, Marta... Sí.
2: Ja ho contarem, idò. Ja ho
0: contarem. Tenim ganes.
2: Perfecte.
1: Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Mestre Fullana, farmacèutica del Servei de Farmàcia de l'Hospital de Manacor, i Marta Abello, també farmacèutica del mateix hospital. Enhorabona i fins una altra.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Sí, una abraçada.
2: Laura, ens envien abraçades, quina meravella.
1: És meravellós.
2: Ens agrada xerrar amb els professionals sanitaris dels Balears. A veure, més qüestions. L'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha posat en marxa de manera coordinada en la Fundació Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears el programa de donació de llet materna a l'Hospital Can Misses. Si fa unes setmanes, recordant els oients, tanguérem els estudis d'Iveta Ràdio el director tècnic del Banc de Sang, el doctor Javier Calvo, avui fem una passa més sobre aquest tema.
1: Així és, ens hem de remuntar a l'abril passat, quan es va inaugurar a l'Hospital Can Misses el nou circuit de donació de llet materna amb l'objectiu de donar resposta a una demanda existent des de fa anys entre moltes mares de l'illa.
2: Fins ara, l'Hospital Can Mises ha rebut la donació de 4 dones únicament, que actualment són donants actives. La primera donant del circuit va ser Sandra Inés Yedala Mazo.
1: Per ampliar una mica més aquest nou servei, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Nieve Clara Mateazzi, com ara de l'Hospital de Can Mises. Molt bon dia, benvinguda al nostre programa.
3: Hola, bon dia a tothom, què tal?
1: Mem, que suposa que aquest nou circuit de donació una oportunitat per a nadons i les seves famílies en cas de necessitat?
3: Sí, efectivament. Bueno, com heu dit vosaltres, pues, feia ja anys que a l'illa les mares tenien ganes de poder fer aquest acte solidari i no teníem la infraestructura per fer-lo i, bueno, gràcies a pues això, a les ganes i a, pues com heu dit, a l'ajuda també de Javier Calvo, de la Fundació, hem aconseguit muntar el circuit.
1: Tenen ara mateix 4 dones de llet actives. Aprofitem per fer una crida, no?, i que s'assumin més mares. Què ha de fer una mare per donar llet? Tothom ho pot fer?
3: Bueno, pues sí, efectivament, vam començar l'abril i ara hi ha 4 mares. I, bueno, qui pot ser donant? Pues qualsevol mare que tingui hàbits de vida saludables, que estigui sana, que tingui un nadó menor a 4 mesos, que produeixi bastant per al seu nadó i que tingui un excedent i que amb aquest excedent, pues, el vulgui donar al banc.
1: I també ofereixen la possibilitat de donar a mares que desgraciadament hagin patit una pèrdua perinatal. És positiu per elles?
3: Sí, aquesta potser és la cara menys coneguda de la donació de llet materna, però, bueno, sabem per alguns casos que han hagut, no?, de donacions de mares que han perdut el seu nadó, que pot ser molt positiu per l'elaboració del dol. Llavors, pues, també estaria contemplat, sí.
1: Uh-huh. I quina és la primera passa per iniciar la donació? Què ha de fer una mare que vol donar llet?
3: Bueno, pues, es pot posar en contacte amb qualsevol professional, pot ser, per exemple, la comare del centre de salut o la infermera de pediatria o el mateix hospital, i pot dir-li que, pues, això, que està interessada en donar la seva llet, i llavors des de l'hospital o el centre de salut es posaran en contacte amb mi o amb Neus Castilla, que és una altra comare que és referent del circuit, i nosaltres contactarem amb les mares i les citarem a l'hospital.
1: I el circuit en què consisteix? Més tard, després d'aquesta primera passa, les citen a l'hospital?
3: Sí, pues, quan ens passen el contacte de la mare que vol ser donant, nosaltres les citem, llavors a l'hospital fem una entrevista clínica, que, bueno, és més que res per assegurar-nos, pues, que evidentment compleixen els requisits, no?, que tenen bons hàbits de vida saludable, i després fem una analítica, que és una serologia, i en aquell mateix dia, pues, els hi donem el kit, els hi expliquem les mesures d'higiene, no?, perquè la llet estigui en bones condicions, i una mica com funciona el circuit. Igualment els li donem el nostre contacte, i si tenen qualsevol dubte sempre ens poden contactar.
1: Nieve, i a qui es destina principalment aquesta llet donada? Quin tipus de nadons necessiten aquesta llet?
3: Pues aquesta llet és superimportant perquè va principalment als nadons que són prematurs, de baix pes, inferior a un quilo i mig, que per el motiu que sigui la seva mare no té la quantitat suficient o directament no té la llet, no?, per alimentar-lo. I no és només perquè la llet serveixi per nutrir-los, és perquè la llet materna té altres propietats que no té la llet de fórmula.
1: I ja per acabar, recorda, com sempre deim nosaltres aquí a Vida Saludable, que la llet materna té la màxima evidència científica pel que fa a la nutrició òptima pel nadó.
3: Sí, bueno, com estava dient, no és que només els nutreixi, sinó que també la llet materna, aquests nadons, té propietats preventives i terapèutiques. Per exemple, doncs els prevé de l'enterocolitis necrotitzant, que és una malaltia molt greu en el prematur. També els afavoreix el que tinguin un sistema immuni més fort i estan amb menys risc de tenir infeccions, disminueix l'estada hospitalària, per tant, i també, per exemple, pues, ajuda al seu desenvolupament neurocognitiu, per exemple, entre altres propietats.
2: I
3: o sigui, com la llet materna no hi ha res.
2: també hi ha estudis que evidencien la millora per la salut de la mare i també que afavoreix el vincle mare-nadó.
3: Sí, clar, també això sí, és una altra... això és més també quan la mare pot posar-se al nadó directament al pit, no? Però si no hi ha la possibilitat, pues, la llet materna, pues, el que t'he comentat, té aquestes propietats.
1: Neve Clara Mateazzi, com ara de l'Hospital de Can Misses, qui coordina amb altres comares aquesta nova prestació a servei. Moltes gràcies i fins una altra.
3: Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.
2: Han començat el programa avisant-vos dels perills de l'estiu per la nostra salut, però tenim una bona notícia. Personal sanitari del SAMU 061 participa en els rescats aèris de muntanya de la Guàrdia Civil ja des d'aquest mes de juny.
1: Fa uns dies es va organitzar una jornada final d'acreditació del personal sanitari del 061 perquè puguin participar a bord dels helicòpters de la Guàrdia Civil en els rescats de muntanyes d'aquest cos. A l'acte se n'acreditaren 7 metges i 9 infermeres del Servei d'Emergències Sanitàries del 061 que ja formen part dels operatius aèris de rescat de la Benemèrita.
2: Per aprofundir una mica més, començam ara amb Eloi Villalba, gerent del SAMU 061. Com està, senyor Villalba? Imaginant que a les 5 i mitja del matí vostè ja ha fet els 10 quilòmetres de rigor de cada dia i que està plenament en forma per atendre'ns ara. Com està, Eloi?
4: Buenos días, ¿qué tal? Un placer saludaros. Pues sí, pues le porté vida y salud y hay que hacer lo que
2: hacía. ¿Quan ha fet avui de matí?
4: Si no, hoy no he salido a correr, hoy solo he hecho ejercicios de pues, pesas y demás.
2: S'ha mogut.
4: Però sí, però mañana compensaré.
2: Molt bé, senyor Villalba, com va anar la formació de la Guàrdia Civil procedent de Jaca, crec que era, no?, d'Osca?
4: Pues vinieron a profesionales de la Guardia Civil de Jaca, de Granada, que es el centro, digamos, donde está el mando del grupo de rescate de montaña de aquí de Baleares y compañeros de aquí de Baleares también. Y fue, pues fue muy bien, la verdad. O sea, el ambiente fue muy bueno, los profesionales están con muchísima ilusión y la Guardia Civil, pues la verdad que ha puesto toda la carne en el asador para que este proyecto saliera cuanto antes adelante.
2: Clar, per fer-nos un poquet a la idea, és vital que el personal mèdic i infermer del 61 pugui participar amb ells, en la Guàrdia Civil, in situ en el rescat accidentats a les Balears, perquè això o pot salvar vides o fins i tot reduir les seqüeles si s'actua ràpid, no és vera?
4: Claro, totalmente. Yo pongo, en este caso, suelo poner el símil de un accidente en avenidas. O sea, nadie se plantea que en Avenida de Palma haya un accidente y no se le brinde a ese paciente todas las posibilidades que tiene el servicio de salud. Y la Tramontana, que es uno de nuestros valores y más transitados en nuestra geografía, pues tenemos que dar la misma calidad asistencial. Además, somos la tercera comunidad en España con número de incidentes que necesitan rescate en el medio natural y no tener allí a personal de 061 que garantice que la atención es óptima para la patología que tiene el paciente, pues era algo a esta altura de la vida impensable, ¿no?
2: Tenim entès que el 61 que vostè dirigeix ha realitzat una entrevista personal a tots els candidats que participaren en exercicis en un rocòdrom i reberen formació amb els helicòpters a la base aèria Son Sant Joan durant 3 dies.
4: Sí, así es. Fue una acreditación. La Guardia Civil tiene un modelo de acreditación estandarizado para toda España, que son 9 módulos. Lo que pasa es que aquí solo hemos hecho 5 porque no tenemos condiciones invernales, como se puede tener, por ejemplo, en los Pirineos. Por tanto, no hacía falta esos módulos. Y lo que han hecho ha sido durante esos 5 días, pues acreditar que el personal de 061 que se presentaba estaba capacitado para salvar las dificultades que se podían dar en ese tipo en esas 5 condiciones que acreditan esos 5 módulos.
2: Ara apareixerà, senyor Villalba, una evidència, però és que no tothom sap despenjar-se d'un helicòpter. Que ens posin a qualsevol... Ara, tira't, no? No és tan bo de fer.
4: Totalmente. De hecho, es una de las partes que no ha sido acreditación, sino que ha sido formación. Todo nuestro personal, todo el que se ha presentado, eran personas o profesionales con mucha experiencia en el ámbito de la montaña, pero no tenían ni idea de cómo descolgarse de un helicóptero. Y eso es lo que durante 3 días se ha practicado y se ha acreditado con la Guardia Civil, que claro, porque además... tienen muchos pormenores. El hecho de que, por ejemplo, por poner el ejemplo, que parece una tontería, no vayan tan abrazados cuando están haciendo el gruaje, eso haría que giren de una forma muy violenta y poner en riesgo la vida de tanto del socorrista como del paciente. Y estas cosas, por ejemplo, es lo que han aprendido en esta formación.
2: ¿Y cómo es fue abans? ¿Era la Guardia Civil que anaba toda sola y comenzaba a hacer una primera estabilización y una primera valoración del accidentado? ¿Cómo es fue?
4: Sí, así es, exactamente. Aquí en la comunidad autónoma tenemos al Cuerpo de Bomberos y a Guardia Civil, que tienen ambos equipos de rescate en montaña, y ellos tienen formación básica en primeros auxilios, y lo que hacían era llegar al accidentado, hacer una primera valoración, cargar y llegar cuanto antes al centro hospitalario o al sitio donde estaba la ambulancia esperando para poder prestar la primera asistencia sanitaria, digamos, reglada.
2: Haurà qualque oient ara que pensi, bé, no són tants els rescats. I doncs sí, el grup de rescat de muntanya de la Guàrdia Civil realitza les Balears una mitjana de 350 intervencions cada any. Tenen feina, sí, també, ara, el 61.
4: Sí, claro, o sea, al final estamos hablando casi de una intervención diaria, que evidentemente no lo es, porque principalmente la actividad de rescate se concentra en los fines de semana o en los días festivos, pero es que además, permíteme decir y completar el dato, porque de los 350, alrededor de 80 pacientes son pacientes que necesitan cuidados médicos críticos, es decir, que si no se interviene por parte de un sanitario de forma prematura, como tú bien has dicho antes, puede perder la vida o quedarle unas secuelas graves para el resto de su vida.
2: I ara un missatge un poc de servei públic, perquè és vera que les Balears tenim territoris extraordinaris, muntanyes, un clima brutal. Els excursionistes també han de tenir un poc més de sentit comú, senyor Villalba, vostè que està acostumat a emergències. Poden fer tots més per evitar accidents?
4: Bueno, yo creo que lo principal que tiene que hacer alguien que se vaya a la montaña es estudiar qué es lo que va a hacer, tener una buena planificación, contar siempre a alguien cuál van a ser sus planes, pero sobre todo lo único lo que tienen que tener las personas que salen a la montaña es conciencia de cuáles son sus propios límites. Es decir, no podemos apuntarnos a una carrera de montaña si no hemos corrido nunca, o una carrera en llano, o no podemos salir a hacer escalada si no hemos escalado nunca. Y bueno, que la montaña siempre es muy imprevisible. Y eso es un factor que los montañeros de toda la vida y los buenos lo tienen en cuenta, pero aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos mucho turismo de ocio, es un paraje que reclama mucho ocio de personas inexpertas y, bueno, pues también se pueden contratar guías o personas experimentadas que les acompañen, pero yo creo que lo más importante es ser consciente de las limitaciones de uno mismo. Es lo principal que nos encontramos cuando llegamos. Gente que se ha encajado, o sea, que ha llegado a un sitio y cuando tiene que volver o le faltan fuerzas o se han perdido o falta de planificación.
2: Clar, és que a vegades ven gent gran, amb sobrepès, a 30 graus, caminant per la muntanya i no té molt de sentit, no?
4: O haciendo zafosca en chanclas, claro, o haciendo zafosca en chanclas, que no será el primero que se ha sacado de allí. Pues eso, con un equipo totalmente insuficiente.
2: Sí, sí, sí, s'ha de tenir un poquet de pedagogia a l'hora de sortir a la muntanya i tenir clar el límit de cadascun. Senyor Olo Villalba, gerent del SAMU 061, com sempre és un plaer conversar amb vostè. Gràcies, fins una altra.
4: Igualmente, un abrazo.
2: Fins aquí el repàs sanitari de la setmana. En uns instants tindrem aquí Namari Polo. Ella és la presidenta de l'associació Estrella de Namar, una unió que va desaparèixer per càncer infantil, i ara sa mare recull recursos, diners, per destinar-los a la investigació amb el càncer infantil. Fins ara.
5: Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Avui Vida Saludable vol xerrar d'una estrella que omple el cel d'alegria, una estrella única que il·lumina tot l'univers amb el seu somriure, una estrella que manté la seva flama viva, la seva vitalitat al seu entorn, perquè té una família que la recorda, que la enalteix, que la menciona, que la té més present que mai. Vos posem en situació, encara que l'estrella d'avui té un gran reconeixement per part de la societat balear i segurament els nostres agents saben de qui parlam.
1: Na Marta fou una de les 1.500 criatures diagnosticades cada any amb càncer infantil a Espanya, segons dades oficials del Ministeri de Sanitat. El passat 10 d'agost la seva estrella es va apagar, o millor dit, es va enlairar al cel. Partir molt prest, massa, però la seva família i l'entorn va decidir fort i no et moguis que el seu llegat devia continuar. Viu a través de la creació de l'associació L'Estrella d'Anna Marta, una entitat sense ànim de lucre que va néixer amb una missió clara, impulsar la recerca contra el càncer infantil.
2: Tot i ser la primera causa de mort per malaltia entre infants, el càncer pediàtric és classificat com a malaltia rara, o ara denominada més inclusivament minoritària. Això té conseqüències nefastes perquè ha derivat una inversió limitada en recerca tant pública com privada sobre aquest tipus de càncer. Aquesta realitat fa especialment difícil avançar en tractaments específics, diagnosticats, precoços i en la millora de la qualitat de vida dels infants afectats.
1: Des de l'associació remarquen que la prioritat és la investigació, una tasca que requereix temps, recursos i compromís a llarg termini, però que representa l'única esperança real per salvar vides. Aquest primer impuls de l'entitat l'han fet els pares i familiars d'Anna Marta. Els integrants són Mari Polo, Llorenç Morell, Gavi Polo, Quica Juan i Marta Valderrama. Però darrere aquests cinc noms hi ha com a mínim tot un poble, el Gaida, Pina i Randa.
2: Na Mari Polo, mare d'Anna Marta, ha recollit un premi a la Gala de Salut organitzada per la Conselleria de Salut aquesta setmana i per això hem volgut convidar-la a fer una estoneta de ràdio amb nosaltres i que ens conti els seus projectes perquè sempre pensa en activitats que suposin recursos per a la recerca. Mari, bon dia, com està?
6: Molt bon dia.
2: Li he de dir que per nosaltres no és una entrevista fàcil, com a pares també. Tenim els sentiments a flor de pell, gràcies per venir. Primer tot, com està?
6: Benet, poc a poc recol·locant moltes coses, però tinc clar que la Marta ens dona molta força, si no, no seria viable tot això, i que aquesta força que tenim ara és gràcies a ella.
2: Me deies l'altre dia, quan recollis el premi, encara és massa recent, són 9-10 mesos, això és massa recent, i és dur perquè és recent, no? Necessites temps, la família necessita temps, no?
6: Sí. Has de recol·locar moltes coses perquè, clar, d'un dia per l'altre te canvia la vida, el moment que ingresses sense un diagnòstic, perquè vàrem estar més de 2 mesos sense diagnòstic, teníem un poquet d'idea, però un diagnòstic, clar, no, te canvia la vida, li canvia la vida a Marta, mos canvia la vida a nosaltres, a tota la família, en el voltant, i tot i que la Marta va ser una valenta, l'energia que tenia era brutal, m'agrada dir ser molt gran a tots, però així tot, el teu cos està en alerta 24 hores, d'una manera molt exagerada. I després, una vegada que la Marta ja no és amb nosaltres, el teu cos té un buit que no s'omple.
1: Mari, notau el caliu i el suport dels amics, del poble, de la societat balear?
6: Molt. Nosaltres, dins tota aquesta desgràcia, ens sentim afortunats perquè tenim un voltant brutal. Tenim una família espectacular que no ens deixa per res. Tenim uns amics i un poble espectacular que s'estan volcant i no s'aturen d'ajudar en cada cosa que pensam. I a nivell de Mallorca, ara mateix hem arribat a Mallorca, però a nivell de Mallorca, gent que no mos coneix de posar-se en contacte amb nosaltres, han sabut de l'associació, volem ajudar. És a dir, ja va una passa més enllà i ens sentim extremadament recolzats.
1: I com amb un procés de dol que estàu passant com a família i com a pares, decidiu, hem de crear una associació?
6: Mira, a Marta, el diagnòstic que li varen fer, li varen anar per desembre del 24, m'hi varen dir que hi havia un 100% de mortalitat, que al Pantur hi havia possibilitat d'entrar a algun tipus d'assaig, però que això, que no hi havia possibilitats. En aquell moment nosaltres no sabíem esperança en mesos. Ho agraeix, que és la veritat, perquè m'hi va fer viure les coses un poquet d'una manera diferent. I, clar, quan t'ho diria? Ara he quedat un poc bloquejada.
2: No, sí. Com fer aquesta passa de l'associació? En quin
6: passa?
2: Moment ho decidireu?
6: Clar, durant tot aquest procés vàrem tenir un professional espectacular a de vora, i un d'ells són col·les d'Anna Marta, el doctor Samuel Navarro, mos contava que sa mare és investigadora, mos contava d'on arribaven els seus fons, mos contava un poquet lo difícil que era tot això, i clar, nosaltres a poc a poc te vas informant, vas veient que la població pediàtrica no pot rebre els tractaments d'adults. I el que tu deies, és una malaltia rara, o està considerada malaltia rara, tot i que n'hi ha moltíssims ara mateix. nosaltres vàrem trobar que l'investigació era necessari i que nosaltres, si podíem fer una petita passa, la faríem. Varen tenir de referent una fundació de Madrid que té el nom del Sueño de Vicky, que és una mamà que la seva filla va morir l'any 2016 i va muntar una fundació que fa una feina preciosa i a dia d'avui han recaptat més de 3 milions d'euros i han posat en marxa molt de projectes. I va ser una força veure el que feia, va ser una força conèixer-la i jo li deia, farem algo. No sé molt bé què, però farem algo. En aquest moment no sap molt bé cap on tiraràs la teva vida. De qualque manera, nosaltres, com un acomiadament d'Anna Marta, vàrem posar una vidriola i anava destinada al Sueño de Vicky per enviar a l'unitat de tumors cerebrals de Niño Jesús de Madrid. En aquella vidriola, en tot el petit que és el Gaida, en dos dies arribava més de 16.000 euros. Se va enviar allà a l'unitat de tumors cerebrals de Niño Jesús a través del Sueño de Vicky i vaig dir, això ho hem aconseguit aquí. Creiem que la Marta té molta força. Anem a intentar-ho nosaltres, és a dir, era intentar-ho, hem trobat un recolzament brutal i això t'ho dona molta força, tot el recolzament que tenim.
2: A més d'aquest objectiu lloable i admirable que és recaptar fons per la investigació, a nivell terapèutic, a tu, anímicament, t'ha ajudat a crear associació per
6: molt.
2: Xerrar d'ella. Com diu Luis Enrique, l'entrenador, xerra de la seva filla, hi ha fotos, és present i normalitza una situació tan difícil.
6: Per jo, aquesta associació és una teràpia, molt bona, perquè és una manera guapa d'estar amb Marta, de donar-li veu, de donar-li significat en els seus...
2: Presència,
6: quasi,
2: no?
6: Presència, i en els seus quasi 9 anys de vida. Fer-la molt present, ella... volia ser famosa, ella volia fer TikTok i sortir per YouTube i sortir per tot, tot i que no és la manera que a nosaltres ens agradaria, però a poc a poc aconseguirem que la Marta sigui famosa, que la causa sigui molt important i que la gent despertar moltes consciències. Tan important és recaptar fons com despertar consciències. Nosaltres fa dos anys no sabíem que hi havia aquesta realitat i crec que és important que la gent ho sàpiga.
1: Clar, Mari, perquè és un poc frustrant que es dediquin tan pocs recursos a investigar el càncer infantil. Quan te donen un diagnòstic que te diuen 100% mortalitat, bé, i què ha passat abans, no? M'imagino?
6: És molt frustrant, perquè és això que te diguin. Hi ha una possibilitat d'un assaig clínic, que no saps fins i tot si la teva filla rebrà medicació o no en rebrà, perquè és un assaig en el final, no és un tractament. Queda molt de camí per fer... I frustra molt. Cerques a Mallorca, cerques a fora, cerques allà on faci falta, i per tot la mateixa resposta. Per aquest tipus de tumor no hi ha tractament. Okay. Hi ha molts assajos, ara mateix nosaltres, juntament amb el Niño Jesús, ens vàrem proposar participar en el finançament d'un assaig clínic en virus oncolítics allà, però és un assaig que du en marxa de l'any 2010. Que encara li queda molt de camí i que encara no se sap si serà efectiu o no. És a dir, ara mateix hi ha molta gent que està fent moltes passes, però clar, hi fan falta molt de dubtes. Ara que ja saps, me va agradar perquè vaig anar a Madrid, me varen explicar com funcionava, varen conèixer els investigadors, me varen explicar que era un assaig que necessitava de partir de 2 milions d'euros i varen coincidir amb altres associacions i fundacions bastant més grosses que la nostra. Però era un sentiment de que tots anàvem a una. És a dir, tothom anava... Que necessitàveu 2 milions d'euros? No m'atreviré entre tots. Era un sentiment d'unitat molt guapo, perquè és això. Queda molt de camí per fer, però si hi ha aquesta unitat i hi ha finançament, ja sigui d'associacions, fundacions i sobretot per part dels governs... se pot arribar, és a dir, hi ha càncers que no tenien tractament i a dia d'avui tenen cura. Clar. Aquest serà un, i estan segurs.
1: Com era na Marta? Com la descriuries? Ja mos has donat una pinzellada que ella volia ser famosa. Quina edat tenia? Què li agradava fer? Perquè ells qui no la conegueren. Tenim entesa, a més, que estava amb els cossiers, malgrat estar malalta, i que tenia molta energia.
6: Na Marta, sí. Na Marta tenia 8 anys, quan mos va deixar, faltaven 3 dies per fer-ne 9. Era una nina enèrgica, que li agradava ser per tot, li encantava ballar, li encantava estar amb els seus amics. La seva motivació màxima, quan anàvem a Son Espases a radioteràpia, i anava a radioteràpia, li posaven anestèsia general, perquè vegeu un poquet com era ella. I a les 11 des de matí érem en el pati de l'escola del Gaida. Increïble. Perquè ella volia estar amb els seus amics. Feia els exàmens perquè volia fer exactament el mateix que els altres, tot i que se perdia hores i que havia estat hospitalitzada, i tenia una energia brutal. Era molt, molt, molt, molt fan de Stitch. De fet, el tenim molt present. Mos va donar molta força, mos va fer molta companyia en Stitch. Na Marta varen poder anar a veure l'estrena de la pel·lícula, tot i que en aquell moment ja no estava molt fina, gràcies al guit de pal·liatius, m'ho varen ajudar i ella va poder anar. Li encantava participar en el playback amb les seves amigues el dia 9 de juliol,

0: Uf.
1: Na Marta, què és el primer que va fer a l'hospital? Li feia mal al cap?
0: Na Marta va tenir els típics símptomes d'un virus de panxa. Va tenir vòmits un vespre, se va despertar, l'endemà va anar al metge, a la doctora, suero, descans, el cap de setmana va anar millorant un poc, que després va tornar a recaure. Això era un dijous a vespre. L'altre va anar al metge el dijous, el divendres, el dissabte, el diumenge... No, el dijous, no, perdona. El diumenge dos pits, el dilluns, el dimarts, i dimecres, finalment, tenia també la part de l'esquena molt contracturada, d'una manera molt exagerada, i les doctores que la varen veure varen decidir fer un TAC. I arrel d'aquí ja se va veure, i directament varen ingressar a l'UCI de Son Espases. Molt varen enviar cap a Son Espases i varen ingressar cap allà.
1: Després ho has comentat, va ser tot molt ràpid, no?
0: Molt, molt, perquè na Marta estava bé, na Marta feia vida totalment normal. No va ser això, un vespre de vòmits, va ser el que m'ho va despertar. Que no es per alarmar ningú, que era un símptoma de tot això. Però a nosaltres va ser així.
2: Però en el principi, Maria, has dit que vareu tardar dos mesos en tenir un diagnòstic, clar.
0: Clar, perquè és això, els tumors cerebrals són molt delicats. Les intervencions són molt delicades, perquè hi va haver unes seqüeles molt importants. I ella se li va fer una biòpsia en un primer moment, la biòpsia va ser inconcloent, tota la part de resultats tarda. Després se va fer una operació, i en aquesta operació sí que se va saber, però clar, en tot el procés d'anàlisis clíniques, d'anatomia patològica, tot el seu temps, això. La Marta estava molt ben atesa, estava molt ben cuidada, el control de símptomes el tenia molt bé, perquè és això, la Marta, llevat des de res més, que ella físicament sí que va fer una baixada, durant tots aquests mesos va estar molt bé. Varen tenir la sort de, a nivell de tots els professionals que me varen acompanyar, varen posar per davant el benestar de Marta, i per nosaltres és molt important, i per ella també poder ser una nina.
1: La Marta té un germà en Orbre.
0: Sí, Marc.
1: Com ho dona Marc aquest procés? L'explicava l'associació en llegat de la seva germana, s'implica...
0: En Marc té 6 anys, han tingut la gran sort de, el que dic, estan revoltats de grans professionals, nosaltres tant, els metges, quan mos explicaven què fer, com explicar-li ell, perquè li demanes en aquell moment. Després també presta, van conèixer l'equip de pal·liatius, que per nosaltres són àngels, no me cansaré de dir-ho. D'allà m'ho van donar moltíssimes pautes de com fer les coses amb ell, de com afrontar el tema d'una malaltia d'aquest tipus i d'afrontar la mort, que no ho haurien fet d'aquesta manera, que cada vegada te'n dones compte que eren les passes correctes, però normalment allunyam en els nens d'aquestes situacions, allunyam de la mort, i tot el contrari. En Marc va poder estar amb Marta, la va disfrutar fent el màxim, i això a ell li ha donat tranquil·litat. L'acompanyament que ha tingut a l'escola també ha estat espectacular, gràcies a l'equip de la universitat, de l'acompanyament en el dol. Ha ajudat a mestres, a nins, i la veritat que no te'n dones compte de tot el que hi ha, i tota la gran quantitat de gent que hi ha darrere tot això, però a nosaltres li volen donar un poquet de bou, perquè m'ho esperim molt important. En Marc, a dia d'avui, és això, la recorda amb pena i amb gràcia, perquè és això, ell mirant vídeos, i li agradava molt fer dois, ells hi jugaven, i tenim molts de vídeos, per sort, i a en Marc li encanta veure aquests vídeos, quan l'enyora mirem aquests vídeos, i li encanta. I ara li vaig explicar que havien d'anar, que m'havien de donar un premi per l'associació, i ell ho explica, li explicava a son pare, perquè en aquell moment son pare no hi era, quan jo li vaig dir, papa, diu, és que sa mamà li va anar a cercar un premi per na Marta. Diu, i això? Diu, no, perquè han de curar a ninots que tenen càncer, és a dir, la paraula càncer, nosaltres amb na Marta no la vàrem emplear, veus? Però amb en Marc i els voltants sí que és una paraula empleada, diu, perquè hi ha ninots com na Marta que no se poden curar i volen que se curi. Ell li va xocar un poc que nosaltres tot el que estan fent ara en l'estrella de Marta no s'ho pogués fer abans i que na Marta s'ho pogués curar, que ha estat el que li han anat a entendre. I veu que feia moltes coses. Ara, ahir veig

0: Jo me deia, mamà, que consigui un molt de dinerita per curar els nens. Amb això ja basta. I no, i me diu, quan s'obris dinerita podrem anar a Japó. I mar, no, dic, aquest dinerita no és nostre. En Japó anirem en so nostre. Sí. I aquest és molt important per poder ajudar a curar els nens. Perquè me fan en Super Mario i vol anar a veure el pare d'en Super Mario. I no, Marc, clar, ell, en 6 anys, a la seva manera, va trobant-se important, si va veient tot això, és perfectament... present el símbol d'Anna Marta, s'estrella, tot.
1: Senten la veu d'Anna Mari Polo, la mare d'Anna Marta, la presidenta de l'associació Estrella d'Anna Marta, i que a més és una mare coratge que està intentant recaptar fons per curar el càncer infantil. Fem una petita aturada i tornem uns segons amb ella.
2: Vida saludable. IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és... investigació.
2: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Vida saludable, amb Carlos Hernández.

0: Diu Coldplay que el cel està ple d'estrelles. Una d'elles na Marta. Com ha estat recuperar o entregar aquest premi a casa teva, a sa gent, a l'associació de la Consell de Salut, de la Gala de Salut? Com ha estat?
1: Ha estat molt sorprenent, perquè és això, nosaltres no mos esperàvem. Fa molt poc que estem en marxa com a associació. I el fet que te reconeguin això, la creació, la tasca, és important. És important de cara a donar visibilitat. Nosaltres ja no és tant els premis o no premis, sinó de dir, som aquí, a aquesta causa, per nosaltres és important.
0: Li dedicares, que jo era. Vares mirar el cel.
1: Sí. Sí, sí, tant. És ella. Gràcies a ella.
2: Mari, també tenen un conveni amb Vivetres. Tots donam una mà. S'han sensibilitzat la societat balear i els seus organismes, equips esportius. La resposta ha estat a l'altura?
1: La resposta ha estat brutal. Perquè a dia d'avui recaptat ja més de 60.000 euros i en 9 mesos 60.000 euros són molt de dobbers. Ha arribat molta gent. Com t'ho diria? El que deia, tan important és recaptar com donar bou. I ja que te vegin, ets la mamà de l'estrella de Marta. I sempre han creat un petit vídeo, que ara les escoles que munten qualque curs o això, els enviem un vídeo per explicar el que és l'estrella d'Anna Marta. I els nens se senten d'una manera tan grossa, mos escriuen unes coses tan guapes i... No sé, és molt important per nosaltres, perquè és això, són nens i nines que seran els futurs... professionals, de lo que sigui, però tindran aquesta consciència que qualcú els haurà remegut un poquet i és gràcies a tot això, en els actes que han muntat tantíssima gent, escoles, ajuntaments, associacions, grups esportius, és que ens han ajudat molt a donar veu a la causa i per nosaltres és molt important.
2: I què destacaries de tots aquests actes que heu fet en manco d'un any?
1: No sé què dir-te, sa món, sa que ha mostrat sa gent.
2: El suport que vos donen.
1: El suport, sa món, dius... Sempre te venen a veure, tenen un acompanyament i paraules molt guapes. I per nosaltres, intentant fer-ho el més bé possible, segurament hi haurà moments que ens equivocarem, que tardarem en fer una publicació, perquè és això, la xarxa social és tot jo. El poc que en sé, per l'octubre no sabia publicar una foto, en aquest nivell està. Però bé, supos que poc a poc ens van perdonant i nosaltres ho fem tot el bé que podem.
0: Tu que ets una persona que sempre pensa segur en idees, quins projectes, quins reptes te marques per enguany o per l'any que ve? Tu segur que ets una persona que ja està pensant en com seguir aquest procés, aquest projecte.
1: Mira, ara, el mes d'abril varen fer la presentació de l'associació. Per nosaltres va ser un dia guapo, perquè durant tota la malaltia de Marta nosaltres no varen ser totalment sincers en la nostra voltant, i és una cosa que a vegades xerrar les coses a nosaltres mos fa bé. Clar, nosaltres vam protegir a Marta perquè ella tampoc no havia de saber quin era el seu pronòstic, no ho necessitava. I, clar, de cara a coses importants, sempre ho deim, de poquet en poquet se suma molt. Nosaltres ara hem posat en marxa, el dia de la presentació, a la pàgina web. I a la pàgina web hi ha la possibilitat de fer-se socis, de fer socis amb aportacions, de lo que sigui. D'un euro, n'han rebut des d'un euro, de 10, de 1.000, ja han rebut aportacions, és a dir, tot suma aquell euro, i és això, se poden fer aportacions puntuals, se poden fer aportacions periòdiques cada mes, i amb això, d'aquesta manera, a poc et se va aconseguint molt. Després, la nostra feina és continuar donant molta visibilitat, continuar muntant actes que, de moment, encara no us puc contar.
0: Bé, ja hi haurà temps, no?
1: Hi haurà temps, però sí, tenim actes previts i a poc anirem fent...
0: M'agradaria que la darrera pregunta fos un consell per una família que estigui passant pel mal tràngol d'un moment com aquest, que ha estat diagnosticat el seu fill amb un càncer, ja es veurà el seu pronòstic, el seu tractament, però quin consell li donaries en un moment tan dur?
1: Tothom ho fa com pot o com sap.
0: És que no t'ensenyen això.
1: No t'ensenyen, ni cada persona ho gestiona com pot. És a dir, el que m'anirà bé jo no és perquè li vagi bé a un altre, és a dir, no hi ha cap fórmula magistral. El que és això, disfrutar de cada moment, de tots els moments, perquè és on el que te quedes. Nosaltres... En la meva mama, sempre ho hem dit, mos ha agradat molt ser presents a la vida dels nostres fills, en fem mil coses amb ells, i que en moments, encara aquest darrer, 10 darrers mesos d'Anna Marta, va ser d'una manera molt més exagerada. Disfrutar de cada moment, són nins, no han de deixar de ser nins. La Marta va continuar anant, això, tots els actes, anaven als entrenos de volei, anava a les extraescolars, anava a les excursions de l'escola. Crec que és el millor que vam poder fer nosaltres. Ho deim, mos hauria estat molt fàcil dir a Marta, queda que nostra, mos tancam i la covam, perquè no volen que se'n vagi, però sabíem que li fèiem un bé. Me la deixàvem amb molt bones mans, perquè era una menció molt especial a la mestra d'Anna Marta, en la Xisca Vallespí, que la mos ha cuidat d'una manera espectacular. I és això, fer-los bé, fer-li que disfrutin de cada moment.
0: Mari Polo, presidenta de l'Associació Estrella d'Anna Marta, gràcies per aquesta conversa de ràdio que ens has regalat. Fins una altra.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Laura, bon cap de setmana.
2: Igualment, Carles,
0: tornant la setmana que ve, Vida Saludable.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
8: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
9: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
8: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
10: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
8: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.

0: TV3 Ràdio és actualitat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
2: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a del darrer.
1: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
3: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
1: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raúl Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: TV3 Ràdio és música. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. TV3 Ràdio, serveis informatius.
1: Demanau molts les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el coni.
8: En el meu pare.
9: A la meva padrina. Daddy cool, desbondi.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
6: Això, que t'estim molt.

La tecnologia pot alleugerir la feina dels mestres? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Minara és una eina digital que comença a guanyar presència a diferents centres educatius de l'Estat. Creada des de Mallorca, la plataforma té l'objectiu de simplificar la gestió diària del professorat i centralitzar la informació per tal de millorar l'acompanyament de l'alumnat. Aquest és un dels reptes educatius de l'actualitat, però n'hi ha molts més a damunt la taula. Per això, avui continuarem parlant d'educació, concretament de la relació entre l'educació sexoafectiva i la tecnologia. Ho farem a partir de l'estudi Educació afectivo-sexual i tecnologies digitals en l'educació bàsica, disseny d'un programa educatiu mitjançant un panell Delphi. Es tracta d'un estudi que proposa un programa educatiu que integri les tecnologies digitals i la formació afectivo-sexual, tot plegat per a la prevenció de la ciberviolència sexual en educació primària i secundària. En parlarem avui amb un dels coautors de l'estudi, el doctor en Sociologia i en Filosofia i diplomat en Treball Social, Lluís Ballester Brage. Abans de res, però, anem a veure si això és bo.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanem si aixorba, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Darrerament, una sèrie de vídeos que corren per les xarxes diuen que els productes marroquins no hauran de passar inspeccions addicionals a l'hora d'entrar a l'estat espanyol i que tots els productes que comencen amb el codi de barres 611 són d'origen marroquí. Un dels vídeos més compartits cita una font anònima que l'Oficina Nacional de Seguretat Alimentària del Marroc diu que emetrà certificats i proves aprovades per les autoritats espanyoles sense necessitat de que passi altres proves. Tot això sobre la base d'un suposat acord entre el Marroc i l'estat espanyol. Ens aclareixen, però, tota aquesta qüestió des de maldita.es.
1: Atento. Cabrones, todo es de procedencia marroquí sin cumplir ni una puñetera norma comunitaria de mierda, joder.
2: Es fuerte, ¿verdad? Pues ojo, porque Manolo no es real y lo que te está contando tampoco.
3: Este es solo un ejemplo de los muchísimos vídeos que circulan en TikTok intentando convencerte de que los productos que vienen de fuera cumplen muchísimo menos controles que los alimentos españoles.
4: Y esto lo dicen sobre todo con los productos que vienen de Marruecos o el Mercosur.
2: Pero resulta que esto es falso. El reglamento de la Unión Europea establece que cualquier producto alimentario que se comercialice dentro de las fronteras comunitarias tiene que cumplir los mismos requisitos sin excepciones, ya sean producidos aquí o importados. Además, si te fijas, estos vídeos siempre utilizan el mismo tipo de personaje. Señores mayores, muy enfadados, tristes o desesperados. Esto no es casualidad. Todos los expertos que hemos consultado en Maldita nos cuentan que ver una persona mayor activa sesgos en tu cerebro que automáticamente lo dotan de credibilidad y autoridad moral.
4: Además, el drama con el que te cuenta su historia busca que empatices aún más con el mensaje.
3: Pero es que aún hay más, porque resulta que estas cuentas, además de querer convencerte de sus mensajes, tienen también vías de financiación a través de Bizum o PayPal. Incluso una de ellas tiene una tienda online en la que puedes comprar merchandising o vídeos personalizados de estos señores tan enfadados.
2: Tiene la investigación completa en maldita.es.
0: A més de totes aquestes informacions que escoltàvem, és important destacar que la política comercial i duanera és exclusiva de la Unió Europea, segons es recull en el Tractat de Lisboa. Per això, l'estat espanyol no pot canviar la regulació de les importacions de productes agrícoles, siguin marroquins o siguin d'altres llocs. Pel que fa a la numeració d'aquest codi de barres, tot allò que comença per 61 o per 611 significa que l'empresa està adherida al GSU Marroc, mentre que el codi 84 correspon al GSU Espanya. Però cal puntualitzar que qualsevol empresa es pot adherir en aquest GS, sigui del Marroc o sigui d'Espanya, tot això pagant una taxa, i que una empresa amb codi 84 pot comercialitzar, per exemple, mongeta procedent del Marroc, però amb el codi de barres espanyol. Sigui com sigui, podeu ampliar i llegir detingudament tota aquesta informació, com ens explicaven en l'àudio que hem sentit, al portal maldita.es.

0: I ens atam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui s'endinsa en un concepte relativament nou. Es tracta de el bessó digital, el gemelo digital, que consisteix en una representació virtual que serveix com a contrapartida digital en temps real d'un objecte o un procés físic.
1: Si hi ha algo que ens ha duit la intel·ligència artificial o la computació quàntica, que potser és un concepte que encara no heu sentit molt, però ara ja comença a estar en el carrer, sobretot a les universitats i científics sí que l'empleen molt, tot aquest càlcul de dades i tota aquesta informació i procés d'informació necessita moltíssima energia, uns processadors d'ordinadors que són tremendament complexos i ràpids, sobretot. Però bé, tot aquest avançament que tenim, que ja està allà totalment democratitzat, pues, hem d'entendre que les universitats o científics tal van un passet més cap enllà sempre, i el que nosaltres tenim a la mà, pues, ells ja estan experimentant amb coses molt més complexes, no? I avui, en aquesta secció de Cultura Geek, que repassem un poc tots aquests conceptes digitals, a vegades un poquet retro i a vegades un poquet actuals, pues, volia xerrar d'algo que està duent la intel·ligència artificial, com és el concepte de gemelo digital, val? Aquest gemelo és una espècie de rèplica d'algo, d'un sistema o d'un objecte o el que sigui, de forma totalment virtual, i per tenir una rèplica exacta d'aquest model necessitem moltíssimes dades acumulades a bon sempre, no? Una base de dades. Pues, aquests processos només poden ser possibles amb ordinadors molt complexos, com hem mencionat abans. Segurament en qualque programa del futur recuperarem aquest concepte de computació quàntica, perquè és molt, molt interessant.
0: Noves representacions virtuals que veuen de bases de dades, però que ens hem de demanar què poden fer aquests bessons digitals, per què s'utilitzen.
1: Aquest concepte de gemelo digital, pues, té unes capacitats, pues, de replicar sistemes i poder analitzar el que tenim, no? El que està passant, i sobretot pot fer una predicció de coses que poden succeir en aquest sistema, no? Un exemple d'això és un gemelo de la Terra que s'ha fet fa un poquet més d'un any a la Unió Europea. Concretament a Alemanya, es va desenvolupar un projecte que es diu Destination Earth, o Destiny, abreviat, i és un model de duplicar el planeta Terra en el món digital, no? I tota aquesta duplicació el que té és que podem fer aquestes prediccions de terratrèmols, o com afectaran unes pluges, o com seran les diferents parts de les ciutats que encara no estan construïdes, potser com afectarà una construcció nova en aquesta part i tal. Pues, tot això serveix per fer un avançament social i tenir prediccions de com evolucionarà aquest sistema. I lo bo d'això és que s'estan introduint dades cada dia, i cada vegada, cada dia que s'aprèn qualque cosa nova o s'estudia qualque cosa nova, pues, s'introdueix en aquest sistema i evoluciona, i nosaltres, inclús com a usuaris, podem entrar, i d'una manera un poquet limitada, perquè encara no està tot, està un poquet capat encara per usuaris, podem fer una predicció a nivell individual de veure com evolucionarà el nostre barri, si posen més carreteres o on podem posar plaques solars en els nostres terrats, com funcionarien millor, què passaria si s'inunda la nostra zona, pues totes aquestes prediccions li podem demanar en aquest sistema i veure els resultats. Ja s'està xerrant de que en un futur tindrem aquests gemelos digitals per nosaltres mateixos, que tindrem un sistema que replicarà el nostre cos i el nostre sistema per anar al metge. I potser si ha de practicar una operació, doncs el metge pot anar en aquest sistema digital, provar el que passaria i com reaccionaria el nostre cos i tal. És un sistema molt, molt interessant. És un concepte bastant nou, però que ja segurament potser l'heu sentit i bé, i hem d'investigar perquè realment hi ha coses molt, molt interessants. Alemanya ja s'està empleant per corregir aquestes traçades de vies per els trens. També hi ha una rèplica de l'empresa Nvidia que ha fet la seva pròpia rèplica de la Terra també per fer les seves prediccions. És un poc més privat aquest projecte, però sí que el de la Unió Europea sí que tenim accés a ell. Així que investigueu un poquet, entreu en aquest projecte Destiny i a veure què podeu trobar.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Els infants i adolescents d'avui creixen en un entorn on la sexualitat també s'aprèn a través de les pantalles. Xarxes socials, pornografia, sexting, algoritmes i intel·ligència artificial formen part d'un ecosistema digital que condiciona la manera com els joves entenen les relacions, el consentiment i la pròpia identitat. Davant d'aquesta realitat, cada vegada més experts alerten de la necessitat d'una educació afectivo-sexual adaptada als nous entorns digitals. Una de les propostes per a aquest abordatge la fan diversos experts amb l'estudi Educació afectivo-sexual i tecnologies digitals en l'educació bàsica, disseny d'un programa educatiu mitjançant un panell Delphi. A través d'aquesta tècnica, aquest panell Delphi, es fa una recerca prospectiva que cerca assolir un consens informat entre un grup d'experts mitjançant rondes de qüestionaris anònims. Aquest estudi, a partir d'aquest mètode, dissenya un programa educatiu que integra les tecnologies digitals i la formació afectivo-sexual per a la prevenció de la ciberviolència sexual en educació primària i secundària. Els resultats d'aquest estudi evidencien la necessitat d'abordar aquestes qüestions de manera transversal en el currículum i amb la incorporació de la perspectiva de gènere. L'estudi proposa també posar èmfasi en la prevenció bàsica i els estereotips de gènere durant la educació primària i la ciberviolència i el consum de pornografia durant la secundària. En parlam avui de tot plegat amb un dels autors de l'estudi, el doctor en Sociologia i en Filosofia i diplomat en Treball Social, Lluís Ballester, que fa anys que ha especialitzat la seva recerca en aquesta temàtica. Lluís, benvingut a Codi Beta. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Gràcies per el vostre interès, gràcies.
0: En els darrers anys, Lluís, hem parlat molt dels riscos digitals, tant en persones adultes, òbviament, però sobretot en aquestes persones que estan en formació, infants i adolescents. Diries que aquesta situació ha canviat en aquests darrers anys respecte de fa 10 o 15 anys?
1: Clarament. Tot aquest segle, aquests darrers 25-26 anys, han estat marcats per la introducció cada vegada més important a la nostra vida de les tecnologies, de la cultura de pantalla. I en els darrers anys encara s'ha aguditzat més aquesta introducció de tecnologia molt avançada. I molt avançada, la que tenen accés a edats molt reduïdes. Si fins als anys 20, 21, 22 ens preocupava sobretot la tecnologia d'internet una mica més estàtica, que tu consumies, en aquest moment la intel·ligència artificial ha introduït algunes complexitats en el que ja coneixia. Uh-huh. Bàsicament, diríem que això no s'atura mai, no? I que els impactes van molt per endavant de la nostra capacitat i de l'atenció que li prestam, que hauria de ser molt més important. En aquests darrers anys, la intel·ligència artificial. De fet, els darrers estudis que hem fet amb mostres del conjunt de l'Estat, hi ha una reducció de temps de presència davant de xarxes socials per incrementar la presència a nous productes vinculats a intel·ligència artificial. És molt sorprenent, però perquè són edats molt joves, però és el que està passant, clarament.
0: Uh-huh. Ara que menciones, Lluís, aquesta intel·ligència artificial, m'imagino que també la generativa, sobretot, la que més preocupa, perquè s'ha fet popular entre la societat, i de fet, en l'article ho mencionau, hi ha riscos emergents. Quins nous escenaris d'aquest contacte de la gent jove amb aquestes eines vos preocupen més?
1: Ens preocupa la capacitat de fer mal, bàsicament, de fer-se mal a ells mateixos i de fer mal a altres. El mal que et fas a tu mateix és, a vegades, molt subtil. S'està parlant del que es diu deute cognitiva, que és que la intel·ligència artificial generativa et faci coses que tu deixes de fer i que, a més, t'ensenya o t'ajudi a encobrir-les, de tal manera que ja el professorat no té ni capacitat, moltes vegades, si l'alumnat té una miqueta de pipella, d'identificar que ho han fet amb intel·ligència artificial. Però el mal que et fa és que, diguem, que deixes d'aprendre el que hauries de saber, que diguem que els humans aprenem amb l'error, amb la repetició, amb la dedicació de temps, amb la reflexió sobre per què no m'està sortint, per què, etcètera, etcètera. No? Uh-huh. I això mos estalviem, però ho perdem. Ens fa tenir pèrdues importants. A vegades ho comparam amb les tecnologies anteriors. Ara, pràcticament cap adult sap fer una arrel quadrada, i manualment, perquè des de la introducció de les calculadores ja ho fem tot en calculador. Bé, les calculadores ja han passat a la història, ja ho fem d'una altra manera. Però és el concepte de deute cognitiu, que és el mal que te fas a tu mateix. Però després, la capacitat de fer mal a altres. I això ho hem vist amb facilitat, per exemple, amb el deepfake sexual o amb el bullying, el ciberbullying o altres eines que la intel·ligència artificial facilita moltíssim, que alguna gent jove els resulta fins i tot divertit perquè no són del tot conscients del mal, a vegades irreversible, que fan. I això és el que preocupa més. Després hi ha altres coses que tal vegada seran fantàstiques.
0: Clar, a nivell filosòfic, això que deies, no? D'on ens situa aquesta... De la capacitat que ens dona de fer mal aquestes eines. Evidentment, hi haurà beneficis també, però una part que és la que ens ha de preocupar, que és tots els perjudicis que pugui generar. Clar, també no sé fins en a quin punt, i sent doctor en filosofia, segurament també haurà reflexionat sobre aquest aspecte, és com de conscients som d'aquest acte, no? O sigui, de quina manera a nivell ètic i moral som conscients de que estem fent una cosa mal feta?
1: No som gens conscients. Quan hem pensat una mica a fons amb gent que, a la que hem interpel·lat, que té, per exemple, en aquest darrer estudi que citaves, que és gent molt formada, que està dedicada en aquest tema, fins i tot ells i elles reconeixien que hi havia una part d'aquest ús que no eren conscients del mal que feien o del mal que es feien a si mateixos. Per exemple, te donaré un exemple de rellevància filosòfica, social, la trivialització de la cultura. En aquest moment hi ha un producte, uns quants productes d'intel·ligència artificial que te llegeixen llibres, Guerra i Paz, Guerra i Pau, en una hora. No te la llegeixen, te la resumeixen, però no en quatre banalitats, sinó una mica més, no? Com perquè puguis parlar-ne, etc. Aquesta banalització de la cultura l'experimentam a totes les edats. És molt difícil que llegeixin un llibre d'una certa complexitat xavals de 14, 15, 16 anys que no l'han llegit o que a casa seva no tenen un model de lectura instaurat. I amb aquests productes, a poc a poc, fins i tot, banalitzen més. I per què? Si això ho fa tan fàcilment i... M'entens? Vull dir que hi ha algunes coses que estan entrant de manera molt sutil. Jo deia, tal vegada són molt bones, però els impactes inicials, que no són ni conscients, no són especialment bons. Si els pensam una mica,
0: Tornant a l'article, Lluís, alertau que molts adolescents utilitzen la pornografia com a principal font d'educació sexual. Això, quines implicacions té?
1: Home, moltes. Moltes. Canvia el llenguatge, canvia la manera...

0: que fins i tot fan mal, els hi faran mal, o ja els hi estan fent. Per exemple, acostumar-se a observar que les relacions són sense preservatiu. Quan tens una relació, quan tens relació amb diverses persones, etc., és un risc molt elevat, i així veiem, han sortit fa molt poc els estudis de les noves dades de prevalença de les infeccions de transmissió sexual, i són impressionants, és a dir, no deixen de créixer, no? Uh-huh. Aquest és un mal. Un altre mal, la incorporació de pràctiques violentes, la normalització de les pràctiques violentes. Perquè com ens acostumem, com s'acostumem a mirar pràctiques violentes en el llenguatge o en la escenificació, la coreografia que observen, o fins i tot violentes, físicament violentes, les banalitzen també. Desconnecten, que es desconnecta l'empatia. És a dir, quan ens acostumem tant a mirar aquest tipus de vídeos, també de vídeos de violència d'altres tipus, ens insensibilitzem. Bé, tot aquest paquet fa que, home, no recomanem com un instrument d'educació sexual la pornografia. No ho és. Mm. I diguem que la gran majoria dels estudis, aquí sí que hi ha un consens científic molt important, és que abans dels 18 anys és molt poc recomanable. A cap edat ho seria, però en aquestes edats de formació encara menys.
1: Clar, perquè m'imagino que les conseqüències, sobretot a nivell de desenvolupament emocional i sexual de persones menors, és molt més elevat, no? O sigui, les conseqüències clarament que pot tenir aquestes visualitzacions i aquesta internalització inconscient de tot això.
0: Clarament. Imagina't, tots sabem que, per exemple, la frustració és un element important a la nostra experiència vital i madurativa, també. Ens ajuda a entendre els límits, ens ajuda a ser més realistes, ens ajuda... A la pornografia no veurà mai frustració del desig masculí, per exemple. S'acostumen a interpretar que no hi ha límits i que si hi ha una frustració és una injustícia, no? No, com aquestes 5 o 6 o 7 coses molt importants del procés madurativ que, clar, no tens alternatives d'experiència, perquè no les tenim, però tampoc, en aquestes edats, però tampoc possibilitats de reflexionar en un context tranquil, segur, que acceptin el que dius, com seria el de l'educació afectiva i sexual, l'educació de les emocions, de les relacions, de la sexualitat, i no la tenim, encara estem parlant d'aquest tema, quan ja sabem que és molt important.
1: Mm-hmm. També destaca en aquest estudi els riscos de conductes com el sexting no consentit, la sextorsió, el grooming. No estem davant de fenòmens minoritaris, crec. Són coses que ja formen part de la quotidianitat dels adolescents, no?
0: Sí, molt, molt freqüent la presència del robatori d'imatges sexualment significatives o la producció d'imatges, sigui directament perquè s'està filmant sense autorització o perquè amb intel·ligència artificial s'estan produint imatges per riure d'alguna persona o fer-li mal o senzillament perquè en un grup resulta divertit, no? No ho és, clarament, per a la víctima no ho és, no? Són molt freqüents i una de les conclusions importants, diguem, també en el consens científic, és que en aquest moment hi ha pràctiques i conductes que serien de l'ordre del desig pedòfil, no de pederàstia, sinó ja en les imatges, uh-huh, del desig pedòfil, que estan sent practicades i seleccionades, triades per persones que no són pedòfiles, diguem, que no tenen aquest desig, però com que te convida a jugar i és tan fàcil fer allò amb una nina de 6 anys, de 9 anys, perquè la intel·ligència artificial és molt fàcil, perquè te trobes vídeos de sexe en grup amb una adolescent molt jove, aquest efecte de pèrdua de límits i de no entendre què significa per als humans aquest tipus de pràctiques, realment també ens preocupa. Això ja havia passat amb el sadomasoquisme, que havia contaminat tota la pornografia. Per tant,

0: també està arribant a la nostra sexualitat, i en aquest moment el desig pedòfil també s'està augmentant. Fixa't que hi ha gent que fins i tot considera que una relació en un context d'explotació sexual per la diferència d'edat, per la diferència de poder, com és la d'un home de 50 anys amb una nina de 16 anys, hi ha persones que entenen que és una gran oportunitat a la teva vida experimentar això, o que te passi, o que... sorprenent, no?
1: I està clar que la perspectiva de gènere aquí també té un pes. Les al·lotes continuen sent les principals víctimes d'aquestes violències diverses sexuals, no?
0: Sense cap dubte. Tot i que hi ha un esforç per construir com si fos atractiu ser una puta, per exemple. I ja normalitzar, com dir, no, si t'empodera... aquest llenguatge. I si tu t'atreveixes a fer qualsevol cosa amb qualsevol tio, de qualsevol manera, és que ets molt valenta, és que ets una... No, això és el model patriarcal tòpic de l'Afganistan, diguem, no? El veiem a l'Afganistan i ens resulta ferotge, molt rebutjable. I el vivim, perquè algunes coses s'estan introduint com a valors, fins i tot com a valors, eh? En alguns grups. Jo crec que hi haurà una reacció una mica. Ja te trobes gent jove que te diu, no, jo tenc molt clar. Gent jove, homes i dones. Molt més les dones, perquè com que experimenten aquesta victimització o aquesta manera de ser diguem, denigrades, és més fàcil que siguin conscients, no? Però hem de fer un canvi, diguem, sociocultural una miqueta més profund.
1: Sí, un canvi sociocultural profund i, de fet, el vostre treball, la vostra proposta, xerra de deseducació afectiva o sexual. Explica'ns què significa aquest concepte.
0: Sí, s'ha parlat moltes vegades de que la pornografia... Bé, hi ha altres productes de la cultura de pantalles, són els nous educadors sexuals. Sí, efectivament. Són els nous deseducadors sexuals, perquè amb el miratge del sexe, diguem, d'aventura, de gran plaer, de tot estar autoritzat, autoritzat per nosaltres mateixos, en realitat han empobrit la sexualitat i ens han privat de moltes coses, no? I això és part del procés de deseducació que estem observant, no? Perquè és un consum massiu. Ahir fèiem una... Abans d'ahir fèiem una jornada a Son Espases, en el qual es mostraven, per exemple, algunes de les conductes dels influencers més importants a l'Estat. I és molt interessant fer aquest exercici, perquè ens mostraria què consumeixen els xavals de 14-15 anys. És a dir, quan passen hores i hores sentint influencers, els haurien de mirar, els pares i les mares, perquè, o en general, haurien de mirar perquè ens adonaríem quin tipus d'influència, sí, clarament, tenen sobre ells i elles aquestes persones. I són absolutament demencials, la gran majoria. Dels que varen poder mostrar.
1: Sí, precisament per això et volíem demanar, que és que hi ha aquesta idea, no?, de que els joves sí que dominen la tecnologia i que els adults estem de qualque manera una miqueta desactualitzats o no estem al dia de tot. Jo no sé si aquesta percepció amaga una manca d'acompanyament adult i precisament quines propostes o com millorem aquest acompanyament, ja sigui des de casa o des de l'entorn escolar, com a societat, vaja.
0: Sí. Hem insistit molt en que la cultura de pantalles canvia les regles en les que jugam, en les relacions. I pares i mares probablement no hem estat suficientment conscients. Per això, quan parlem d'educació afectiva sexual, parlem també d'alfabetització tecnològica. No és en aquest moment possible que un pare li compri o li doni accés a un xaval d'11 anys o de 12 un videojoc sense que el pare el conegui, el videojoc, i conegui bé què significa i com es juga i quines implicacions hi ha. Això és molt important, perquè si no són conscients de quin producte hem posat a les seves mans, no? Productes que juguen, videojocs que juguen als 12 anys, com Grand Theft Auto, diguem que part dels premis són accés a dones en prostitució, a dones prostituïdes. Però és que, xaval, tens 12 anys. Poden fer qualsevol cosa. El programa els recomana matar-les, matar-les després de fer el que sigui amb elles. Tu saps que això li has posat a les mans al teu fill, això? O que li has posat a les mans un videojoc que al final és el connecta amb pedòfils, per exemple, perquè ara tots els videojocs, si no ho desconnectes, com que hi ha convergència funcional, tots estan fent, tots els productes d'internet ara tenen xat, hi ha gent que te pot interpel·lar i que pot parlar amb tu, si no desconnectes el xat, pots jugar amb la teva filla de 12 anys, pots estar jugant un tipus de 38 que el que vol és enxampar-la. O vol que vi imatges sexualment significatives perquè després les fa circular o les pot monetitzar en una plataforma. Vull dir que hem de ser conscients de que hem d'acompanyar aquest procés. I és, fa molta mandra, però probablement, no? Alguns pares i mares, perquè pensen que mai entraran. Hem de fer. I és un repte generacional. Hem d'acompanyar aquest procés tecnològic, aquest procés d'incorporació de la tecnologia a la nostra vida quotidiana, a la dels nostres infants.
1: En aquest estudi, ja per tancar amb una miqueta de perspectiva, parlau de posar èmfasi primer a la prevenció i a la prevenció bàsica i als estereotips de gènere. Això seria durant l'educació primària i posteriorment en l'etapa de secundària, posat més atenció a la ciberviolència i al consum de pornografia. Ets optimista respecte a la capacitat que tenim socialment des de l'escola, des de les famílies, per afrontar aquest repte?
0: Si no és el repte d'alguns, sinó que és un repte del que ens fem conscient tots i totes, mitjans de comunicació com vosaltres, sistema educatiu a tots els nivells, i també, diguem, les persones que tenen capacitat d'influir socialment, que generen opinió, des de polítics a intel·lectuals, persones que fan literatura, que fan cultura en diversos àmbits. Si som una mica conscients d'això, si ens fem conscients, i no ho banalitzem, sí, jo crec que podríem aconseguir revertir alguns dels aspectes més negatius. En altres moments de la història ho hem fet, amb altres temes, no? Aquest és molt més potent i molt més, com dir, engrescador i fascinant, però ho hem de fer, no? Tenim un repte com a humans de recuperar el que hem perdut sense ser del tot conscients. Algun dels enginyers, fixet, si són positiu, si he de ser positiu, algun dels enginyers que ens han ensenyat com funcionen aquestes plataformes i com funciona la pornografia a internet, etc., és gent que ha sortit, que s'ha negat a seguir col·laborant en aquest món i que ha denunciat aquest món. Aquests aspectes, els aspectes més tòxics d'aquests productes, reivindicant els altres, però sí, hi ha elements suficients i són suficientment intel·ligents com per poder-ho fer, sí.
1: I dèiem, amb aquesta mirada un punt optimista a tota aquesta qüestió, tancam aquesta entrevista. Ha estat un plaer, Lluís Ballester, doctor en Sociologia i en Filosofia i diplomat en Treball Social, que fa anys que està especialitzat, que ha centrat la seva recerca en aquestes qüestions relacionades amb aquest estudi, aquesta educació afectiva o sexual, la influència de les noves tecnologies en tot plegat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies pel vostre interès.
1: Fins una altra. El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui recordam una fita que va canviar per sempre la manera en com ens comunicam. El mes de juny de 1901, l'inventor italià Guglielmo Marconi va rebre la patent del radiotelègraf, un sistema capaç de transmetre senyals a llarga distància sense necessitat de cables. Aquell avenç tecnològic va obrir la porta a una nova era de les comunicacions i va demostrar que les ones de ràdio podien unir territoris separats per milers i milers de quilòmetres. Aquell mateix any, Marconi va aconseguir una altra proesa històrica i realitzar la primera comunicació sense fils a través de l'oceà Atlàntic. El missatge enviat entre Europa i Amèrica va confirmar que era possible transmetre informació més enllà de les barreres geogràfiques. El radiotelègraf va transformar les comunicacions marítimes, va millorar la seguretat dels vaixells i va esdevenir al cap i a la fi una eina essencial en situacions d'emergència. Amb els anys, aquella tecnologia seria també la base del desenvolupament de la ràdio moderna, de les telecomunicacions i indirectament dels sistemes sense fils que avui formen part de la nostra vida quotidiana. Per això avui recordem la figura de Marconi com un dels grans pioners de la innovació tecnològica. La seva visió i la seva capacitat d'investigació, la seva perseverança, varen demostrar que la comunicació no havia de dependre dels cables. Fins aquí el programa d'avui. Maria Lida, si ha estat el control tècnic, tornem la setmana que ve.

a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació i criança. Avui parlarem sobre històries sorprenents, una proposta creada per un pare i el seu fill que, després de rebre un diagnòstic de dislèxia i TDAH, han apostat per un projecte que combina lectura fàcil, aventures, il·lustracions i música per apropar la lectura a tothom. També tindrem tertúlia avui sobre com ha evolucionat la nostra relació amb la intel·ligència artificial i també com hem anat modificant els usos que en fem. Tindrem representants de la generació Z, millennials, generació X i generació Alpha. I també tindrem un test d'una mare i una filla i farem un recull d'iniciatives d'educació, criança, divulgació i oci familiar. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim amb Manuel.

0: En els darrers anys, tant des de les escoles com des de moltes famílies, cada vegada hi ha més consciència sobre què és la dislèxia, una dificultat específica de l'aprenentatge que afecta principalment la lectura i l'escriptura i que pot fer que alguns nins i nines necessitin més temps o altres eines per llegir, escriure o seguir segons quins continguts. I precisament dins aquest àmbit, cada vegada també sentim més parlar de lectura fàcil, és a dir, d'adaptacions pensades perquè els textos siguin més accessibles i més fàcils de seguir. Si bé moltes famílies i entitats continuen reclamant més recursos i més materials en aquest sentit. Precisament, a partir d'aquesta idea, neix Històries Sorprenents, una proposta creada per un pare i el seu fill que, després de rebre un diagnòstic de dislèxia i TDAH, han apostat per un projecte que combina lectura fàcil, aventures, il·lustracions i música per apropar la lectura a més infants i que també s'ha destinat a recaptar fons per ajudar la detecció precoç de les dificultats d'aprenentatge. Per parlar d'aquesta iniciativa, avui saludant via telefònica en Pedro García i en Noah, autors d'aquestes Històries Sorprenents. Bon dia, com estàu?
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos. Estem, la veritat és que molt, molt bé i molt contents.
0: Molt bé. Bon dia, Noah, a tu també.
2: Bon dia.
0: Molt bé. Doncs, Pedro, anem a començar parlant una mica amb tu. Conta'ns com va sorgir aquest projecte, és a dir, com va néixer la idea de crear Històries Sorprenents?
1: Doncs va sortir una miqueta quan ens van enterar, bueno, van detectar que el Noah tenia dislèxia. Això va ser a primària, la mare ja va detectar alguna coseta i els docents en primària, en primer i segon de primària, ja ens van donar un avís de que el Noah li passava alguna cosa. Tenia molt potencial, però encara li costava. I això va fer que nosaltres anéssim a una psicòloga infantil i amb aquesta psicòloga ens van fer un diagnòstic que va sortir que té pues, dislèxia i TDA, no? Van encontrar a una associació que es diu AFDA Catalunya i ens van informar, recolzar una miqueta de què és tot això, no? Perquè, clar, nosaltres no teníem ni idea de lo que era el TDA ni la dislèxia, no? I gràcies a aquesta associació que aquí als Balears està TDA Menorca, que també estem una miqueta junts amb aquest projecte, ens informen pues, que tenim que tindrà això, no? un diagnòstic, i aquest diagnòstic pues, clar, el tenim que pagar, no? I vam veure que són cars i per ajudar una miqueta a famílies que tenen una miqueta de dificultats, pues, van crear aquest llibre, no? Una miqueta en principi va sortir per recaudar fons per ajudar a famílies que no poden fer aquest diagnòstic, no? I aquest, bueno, aquesta idea les van traslladar a una editorial que es diu Adapta, que es van començar a donar una miqueta el projecte, no? El fer el llibre i que esté una miqueta ja més avançat tot això, no?
0: Molt bé. Tu has comentat en entrevistes que vos han fet que arran d'aquest diagnòstic del teu fill tu també vares descobrir que tenies el mateix diagnòstic. Ara, que cada vegada hi ha més detecció de dificultats d'aprenentatge, és més freqüent veure com molts pares i mares reben també el seu propi diagnòstic després dels fills. I molts expliquen que això els ajuda a entendre moltes coses sobre ells mateixos i també començar a accedir a estratègies o recursos que els faciliten el dia a dia. Tu creus que també és important que s'entengui que determinades condicions o dificultats d'aprenentatge no són exclusives de la infantesa ni desapareixen amb els temps?
1: Sí, exactament. És a dir, la dislèxia és alguna cosa que tenim nosaltres, no? És com una persona és alta, és baixa, no? Té els ulls blaus. Pues la dislèxia és una cosa que és, no? És lo que és la neurodivergència, no? És una manera de pensar, bueno, de funcionar diferent, simplement, no? I això és el que també té que pensar la gent, de que si al teu fill li diuen que té alguna dificultat, que no, que la gent ho agafi bé, tenir una dificultat que amb algunes adaptacions podent això pues, sobreponer-la, no? I això vol dir que aquest nen, quan es faci gran, continuarà amb aquesta dificultat, no? Perquè el meu nen va passar això, que ell va ser, va tindre una dificultat i aquesta dificultat em va mirar que jo també el tenia, no?
0: I per tant, després de la teva experiència, tant com a pare com de la teva pròpia vivència, què creus que és el més important a l'hora d'acompanyar un fill amb necessitat de suport educatiu? Què convé fomentar i què convé evitar?
1: Pues mira, lo que es fomentar, jo crec que primer és acompanyar-lo a l'hora de quan hi ha una dificultat, no? Perquè això normalment ho veu el docent, no? Pues fer-li cas, no? Portar-lo a algun centre psicològic que li facin un diagnòstic, això és molt important, perquè primer tenim que saber què li passa a aquest nen. No tot el diagnòstic a totes les persones funciona igual, no? I amb aquest diagnòstic els professionals, els docents, pues ja poden fer algun treball a classe, no? Depèn de què diagnòstic, pues farà una cosa o una altra, i això fa que aquest nen pues ja pugui seguir el ritme de la classe, pugui no sentir-se tan allunyat, no? El 80% del fracàs escolar és perquè no tenen aquestes ajudes. Això també és molt important, i és fer un equip, no? Un equip entre la psicòloga, el centre i a casa, no? Això fa que aquest nen pues el potenciï molt, no? La lectura fàcil és una eina molt important, perquè el nen normalment o nena no acaba de llegir bé. Clar, si no llegeixes bé no t'enteres, i la lectura fàcil pues, fa això, no? que puguis entendre's i llegir bé, no? I el que tindrien que evitar sobretot és no fer-li cas, no?
0: I per la gent que encara no conegui gairebé la lectura fàcil, explica'ns exactament què és, però també que no és la lectura fàcil, en què no ho han de confondre.
1: Sí, la lectura fàcil és una manera de clara i accessible de fer els textos, no? És per més fàcil per llegir i per entendre tots els textos, no? Ja sigui el llenguatge, que sigui més clar, l'estructura, és una suport visual, com imatges, no? Que faci que aquests textos, pues, que els nens que tenen dificultat l'entendran molt bé, no? Això també és molt important. Això no vol dir que solament els nens amb dificultats o nouvinguts també siguin bé per a aquests, sinó també són textos que el poden llegir qualsevol nen, no? I això és el que nosaltres també estem una miqueta implantant o intentant que aquest projecte entri als centres, no?
0: Clar, és a dir, poden ajudar també aquesta lectura fàcil als infants que tinguin més dificultats de comprensió lectora, d'atenció...
1: Sí, exactament. Això fa que nens que a lo millor, perquè nosaltres veiem als centres que nens que no han pogut llegir un llibre, pues aquest llibre ho poden llegir, no? Això el recolzen molt. Ja es donen de que no són ells, sinó són els textos els que no poden llegir-lo, però que ells són capaços de llegir-lo i entendran tot els llibres, no? Això de la lectura fàcil és una cosa que la veritat és un suport molt gran, sobretot a l'hora de començar a llegir i tot això, no?
0: Molt bé, i d'ara volem parlar un poc més de les vostres històries, per això parlam amb en Noah. Noah, conta'ns un poquet quins llibres o històries heu creat fins ara i què contau en aquestes històries.
2: Pues hem creat tres històries que estan en aquest llibre, que són històries infantils que vam crear fent passeig per Pas de Cornellà.
0: I quins són un poquet els arguments?
2: Pues la primera és de dos personatges que es diuen Pere i Núria, que hauran de fer front a una bruixa perquè pugui tornar l'aigua al seu poble. La segona és un ratolí que es diu Ivo, que farà tot el possible per curar la seva germana petita i s'enfrontarà a un bruixot per aconseguir-ho, amb l'ajuda d'un altre personatge que es diu Noah, com jo.
0: Ah, i la tercera?
2: I la tercera història és d'un cranc que es diu Pincites, que és un cranc de riu que va a buscar el personatge d'abans, que es diu com jo, Noah, per demanar-li ajuda perquè han robat un tresor.
0: Molt bé. I com ha estat l'experiència de crear aquest llibre juntament amb el teu pare? Conta'ns un poquet.
2: Pues molt bonica i m'ha agradat molt.
0: I què és el que més t'ha agradat de tot aquest procés?
2: Tot m'ha agradat per igual.
0: Tot t'ha agradat? I què ha resultat més fàcil i què ha estat una mica més complicat?
2: Pues lo més fàcil va ser inventar-les i lo més difícil és escriure-les.
0: Clar, i aquesta part ja era una mica més complicada. Noa, pels nins i nines en els que a vegades els costa posar-se davant d'un llibre, els costa llegir. Què els diries per animar-los a llegir les vostres històries?
2: Jo els animo a llegir-los perquè troben tres contes molt divertits i que els agradarà molt.
0: Molt bé, molta imaginació, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Pedro, ara mateix com se pot accedir a aquests materials? Ja s'està començant a treballar amb ells a escoles o altres espais educatius?
1: Pues sí, mira, la veritat és que estem molt contents perquè s'està aquí, per exemple, aquí a Mallorca està també en biblioteques, en la biblioteca de Sineu també hi ha un exemplar i estem ara introduint-lo en escoles, aquí en, bueno, nosaltres som de Cornellà, de Catalunya i aquí en Catalunya hi ha molts centres que estan treballant. La veritat és que el professor, o sigui, el mestre d'educació especial amb la lectura fàcil i sobretot també als nens, no? Com quan comencen tercer i sí, quart de primària i comencen a llegir, pues són llibres que són per tots els nens, doncs nens que comencen o nens que tenen dificultats veuen que van al mateix ritme de la classe i això potencia molt aquests nens, no? És el que comenta el docent d'educació especial. També les mestres de música, perquè hem fet unes cançons que tenien a final de cada conte està la partitura, on qualsevol nen, amb qualsevol instrument, pues, poden tocar aquesta cançó. I la veritat és que ja li dic, estem molt, molt contents perquè veiem que estan a igual d'oportunitats i tenen molta confiança a aquests alumnes que tenen la dificultat, no? També els nouvinguts, perquè hi ha nens que són de fora i al català o al castellà, perquè aquest llibre està en català i en castellà, doncs poden dominar millor la llengua, no?
0: Ja per acabar, teniu noves històries o altres projectes pensats per un futur?
1: Sí, la veritat és que la estem terminant ja la segona part. En principi farem 5 llibres i el primer llibre, la veritat és que estem molt contents. Aquest segon sortirà ara, el 2027. Tenim, bueno, un Instagram que es diu Històries Assombroses, on fiquem tota les nous llocs o les novetats que tenim del llibre, no? La veritat és que estem molt, molt contents, no? Es poden, si algú o algú oient o vol tindre, en qualsevol llibreria o plataforma, perquè és una editorial, no és una autoedició, el poden trobar, no hi ha cap problema.
0: Molt bé, i de moltes gràcies per tota aquesta informació i enhorabona a tots dos per aquesta iniciativa.
1: Moltíssimes gràcies a tu i per convidar-nos.

0: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
1: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
2: I que fèieu unes tortugues?
1: Menjar tortuga.
2: Estava bona, la tortuga?
1: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas una tortuga em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Morim en Manual ja han parlat moltes vegades de tecnologia, de pantalles i de com han evolucionat els nostres hàbits digitals. I en els darrers anys, des d'aquest mateix àmbit, també hem parlat sovint de la intel·ligència artificial i de com la veuen les diferents generacions. Però els canvis són tan ràpids que avui ens han proposat fer una revisió. Perquè fa tan sols un any la IA s'associava a ciència-ficció, una idea de futur. Després va començar a aparèixer lligada a debats sobre el plagi de treballs, primer a universitats i després a instituts. I ara, molt poc temps, aquesta percepció ha anat canviant i la intel·ligència artificial ha passat a formar part del dia a dia de moltes persones i de totes les edats. L'usant per estudiar, per fer feina, per resoldre dubtes, per cercar idees o simplement per curiositat. I a més la tenim present constantment, ja sigui en vídeos a xarxes, quan editam una foto o fins i tot quan obrim qualsevol cercador. Davant d'aquest canvi tan ràpid, avui ens volem aturar a analitzar com ha evolucionat la nostra relació amb la intel·ligència artificial, com hem anat també modificant els usos que en fem i què ha canviat en nosaltres des que va entrar les nostres vides fa aproximadament uns 2 anys. Per fer-ho, comptàvem amb un grup de joves de la generació Z al principi de la vintena. Els saludem ja. Tenim en Pau, na Carla, en Pablo, na Carlota, en Alfons, na Laura, en Jaume i na Len. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que esteu preparats per parlar d'aquest tema?
2: Sí.
0: Sou molt usuaris de la IA.
3: Molt.
1: Un poc.
0: Sí. Bé, tenim una mica representants de tot tipus, no? Sí. Molt bé. Tenim també una representant millennial, Naraceli.
4: Hello.
0: Tu uses molt la IA o encara no tant?
4: Un poquet.
0: Molt bé, tenim aquí... I tenim un pare i professor, que és en Javier, que crec que l'usa bastant, la IA.
5: Hola, sí, bastant.
0: Potser no sou els més representatius de la vostra generació, haureu de parlar de vosaltres i una miqueta descontest.
5: Sí.
0: I també tenim en Joel, que és de l'any 2013, generació Alfa. Joel, tu uses molt la IA o no te deixen encara?
6: Ho intent.
0: Bé, anem a xerrar una miqueta a tots d'aquesta evolució en tan poc temps, no? Estan parlant de 2 anyets. Si penseu en uns anys enrere, abans que la intel·ligència artificial començés a usar-se com una eina habitual, a què sonava això d'intel·ligència artificial? Sonava a pel·li de ciència-ficció, Joel?
6: Sí, yo me acuerdo que la primera vez que oí hablar de ello fue en una peli, Yo Robot, me acuerdo, de Will Smith. Y nada, ciencia ficción del 2050, parecía.
0: Sí, no, como muy futurista, ¿no? Sí. Vosotros también teníeu esta sensación que fa uns anys intel·ligència artificial era com sí. Un robot, una peli així.
7: Ja me'n recordo la primera vegada que vaig sentir la paraula IA, va ser fa molts d'anys quan els videojocs deien intel·ligència artificial mejorada
0: de los
7: NPCs i tot això. I després... Amb un parell d'anys ja me'n recordo que el primer que vaig veure fet enviar era el vídeo que és d'en Will Smith menjant espaguetis i ara ja seguia, un dia sense IA no se pot.
0: És impressionant. I recordeu la primera vegada, ara vos demanaré, a tots, els representants, perquè els de Saseta sou uns quants, la primera vegada que vareu fer servir una IA, per què la vareu usar, Joel? Te'n recordes?
6: A veure, jo diria que fue para una duda sobre un videojuego, creo.
0: Sí, i que te va aparèixer la resposta. Te va sorprendre, no? Que tal ho va fer, la IA?
6: Bueno, pues bien.
0: Sí, te va agradar. Molt bé. Amem, millennial?
8: Sí, jo crec que va ser per fer una cerca així que havia de cercar diverses coses per internet i vaig dir, vull un resum. I ho vaig cercar, la IA.
0: I què tal la resposta?
8: Un bon resum.
0: Javier?
5: Jo la vaig emplear, crec que fa 4 anys... però no sabia què era IA. I era molt graciós perquè, com no, tema educatiu, era que tu posaves el nom d'un personatge famós i era com si xerrassis amb ell.
0: Ah.
5: I, no sé, era un filòsof, no sé si en Sòcrates o un d'aquests, i efectivament tu xerraves amb ell i te contestava coses de
0: i te va agradar.
5: I vaig dir, uf, això, què és? I clar, després ha evolucionat molt fins en el punt que ja ho pot fer tu.
0: Vinga, anem a testimonis ràpids de la generació Z, la primera vegada.
9: Jo no me acuerdo mucho, pero creo que fue para hacer un trabajo de lengua en, no sé si cuarto de la ESO o así, y no me gustó porque me agobiaba, porque me daba mucha información y no iba a lo
0: tu
9: que
0: no
9: quería.
0: Tu no volies tanto.
9: Sí.
1: Bé, jo recordo que va ser el primer de batxiller i va ser en plan, perquè tothom estava xerrant ChatGPT, i jo, què és això?
0: Vaig a provar-ho.
1: Però sí, però no per res en concret.
0: A veure?
2: Jo crec que el mateix que una Carlota per qualque treball de classe i tal, però vaig dir, escolta, això és massa professional perquè ho he escrit jo.
0: Canta massa, no? Molt bé. Idò, ara anem a parlar un poc de per què se usa, no? Dins la vostra generació, per què se usa la IA? Joel?
6: A ver, para trabajos del colegio, para que te haga los deberes, cosas así. Luego...
0: Pero tú no, ¿no?
6: No. Ah. Luego también de como psicólogo personal.
0: Ah, y, això en xerrarem.
6: Y como un Google.
0: Y como un Google. Araceli?
3: Ho emprant per tot. És a dir, bé, jo no som tan representativa de la meva generació, però ja l'he vist emprar moltíssim per la feina, per fer una cerca, per contar-li els teus problemes a veure què em penso, per tot, per
0: cercar-te un viatge...
3: Sí, sí, cercant una segona opinió quan no els ha agradat els que els ha dit el metge.
0: S'està emprant com a expert, no?
3: Sí, sí.
0: I Javier?
5: Ja va venir una factura de llum que no s'entenia res, li vaig pujar i
0: ho vas entendre.
5: I m'ho va explicar de la seva manera, m'ho va explicar, però sí.
0: Per tot.
5: Per
0: moltes coses.
5: Per
0: la generació Z l'emprau per tot, pràcticament, o no?
1: Sí. Una mica el que han dit, per feina, per fer treballs, li dones un prompt, te fa pràcticament el treball i després ho has de refer tu. I també jo, per exemple, ho utilitzo quan estic de viatge. Per exemple, aquest estiu vaig anar a Praga i li vaig fer en plan, fes-me una llista de tots els millors restaurants, ara selecciona'm per preu i tal. I vaig menjar del que m'ha dit ChatGPT.
0: I va anar bé.
1: Sí.
0: Molt bé. A nivell acadèmic, amem. Ara fèiem un pot de broma parlant, bé, broma, però és que anem un poc en sèrio, el tema de que te facis deures, que te facis treballs. Penseu que encara s'està emprant molt com a substitut, perquè te faci ses tasques, o ja se comença a veure més com una eina d'ajuda a l'aula. Ara xerrarem amb tu, Javier, com a professor. Joel, entre els nens d'ESO, feis feina amb els professors, a vegades en la IA, o la teniu com un recurs, en pla, el que era abans, Rincón del Vago, que això no sé si per aquí et sona.
6: Com una trampa, i los profesores inventan como tenemos un truco para saber si lo has hecho o no, como para meter miedo, pero no saben. Pero sí, lo dicen.
0: D'acord.
6: A lo mejor es verdad, no lo sé.
0: No ho provis. Vosaltres, que sou més grans i estudieu formació professional, pensau, alerta amb el que deus també, ho empreu més perquè vos faci els deures, o l'empreu ja com un element més integrat dins l'aula i fins i tot amb els professors?
10: Jo trob que si per exemple tens un dia que no estàs molt inspirat, el millor seria te pot donar una espècie de base. Això no significa
0: una ajudeta.
10: Que... sí, una ajudeta. Això no significa que te faci els deures o te faci els treballs.
0: Però en general... L'empreu ja també com una eina del mestre, ho trobau o no?
11: Jo crec que per fer estructures i tal, quan estan molt perduts amb un treball, molt va molt bé. Però xerrant d'audiovisual, que el que nosaltres estudiem, el ChatGPT està molt perdut, molt, molt perdut.
7: Ara, mantenint la gaina Laura d'audiovisuals, crec que és molt important també la creació d'imatges. Jo l'emplei molt per crear imatges per referències de, pues, si estic fent un curtmetratge, pues, referències de que, com penses que se veurà la imatge o
0: el
7: plano.
0: Molt bé. Clar, vosaltres també teniu uns estudis que són que sempre molt la tecnologia, no? Per tant també és molt útil des d'aquest aspecte. Javier, una escola, un institut, sobretot un institut, una escola, són més petits. Els professors estan començant a emprar la IA amb els alumnes, o la IA se veu com un enemic?
5: No, amb els alumnes no s'està utilitzant. De cada pic més, els docents ho empleen per preparar el seu material. Això sí que... De fet, jo disfruto molt de posar a prova en els meus companys, que potser no coneixen tant, i els hi faig demostracions de lo poc que jo sé, no és que sigui... I més que res perquè se n'adonin de lo molt com es pot ajudar a la IA en l'educació.
0: Per preparar-vos. Però se veu un poc així com un enemic, pues, tema plagi,
5: sí,
0: encara?
5: Sí, se veu com un enemic. Jo, per exemple, sí que els dic als alumnes coses com ho poden fer, i no per resoldre, sinó per aprendre. I la veritat que hi ha unes possibilitats brutals. però encara no en són conscients.
0: Anem a la vida quotidiana una miqueta, bé, a totes les tasques que feis, en quina vos és més útil? Si ara haguéssiu de dir una gran utilitat de la IA, que vos venguin al cap, quina seria? A veure, qui en té alguna?
11: Jo, per cuinar. Quan tinc poc menjar a casa meva, li dic, tinc això, això, això...
0: Combinacions possibles.
11: Fem algo i va superbé.
0: Molt bé. Tu, Carla, per què sols emprar la IA?
12: Pues, quasi no l'emprec, pràcticament jo. Així que, a lo millor, per demanar-li alguna dubte o algo que no entenc.
0: Més en coses acadèmiques, en el teu cas. Molt bé. Vinga, anem a tasques que abans fèieu sense IA i que ara ja no sou capaços sense, de fer-les sense ella. Teniu algun exemple?
5: Jo en tinc un, perdona, que crec que encara o no se sap o quan te'ls diguen els meus companys, i és que tu pots fer una foto a un treball d'un alumne fet a mà, si té bona lletra, foto, pujada, i t'ajuda a corregir aquell document.
0: Ajudar a corregir.
5: I jo crec que això pot crear un antes i un després a l'educació, no?
13: Per això el tema de la recerca d'informació. Així com abans cercava una cosa a Google o a qualsevol navegador i anava com juntant les peces, ara mateix jo el que faig és demanar-li directament a la IA. I vaig com a...
0: Costa molt tornar a Google a fer les recerques més complicades, no? Sí. I que si no has posat aquella paraula o no t'entén, perquè si hi ha faltes i de tot, i t'entén igualment, no? És igual, no?
1: Sí. A més que encara que ho cerquis a Google, ara per defecte te surt.
0: I
1: és com que... D'acord, em pregressia.
0: I anem en el tema de... com ha evolucionat, el tema d'explicar-li coses personals, demanar consells... Ho feis molt, en general, els joves? No fa falta que vos banyeu vosaltres, sinó en general penseu que s'usa molt?
13: Jo crec que sí. De fet, mon pare és psicòleg i sí que ho xerro molt amb ell. Hi ha molta gent que l'emplea com a una guia per entendre situacions emocionals que no acaben d'entendre, per resoldre, a lo millor, dubtes molt més simples, és a dir, no xerrant com de trastorns a lo millor més grans, però sí que és vera que si, per exemple, jo personalment ho he fet, he tingut un mal dia o duc una mala setmana i vull com un pot d'ajuda, un pot de feedback o saber si realment m'està passant alguna cosa més greu o menys, jo sí que li he xerrat directament a la IA per saber si, per exemple, a lo millor necessitaria ajuda d'un terapeuta.
0: I quina opinió teniu de que se faci aquestos de la IA?
6: A ver, yo sí que he visto que muchos jóvenes lo usan, yo que sé, han discutido con un amigo y quieren saber si cómo deberían reaccionar. Pues a ver, tú le cuentas a la IA tu opinión, tu parte, cómo la has visto tú, pero luego está la parte del otro. Y claro, si solo le cuentas tu parte, va a pensar lo mismo que tú y te va a decir lo que quieres oír tú realmente. O sea, básicamente... Es como un
0: reforzador del
6: sí,
0: que tú...
6: Sí, realmente muchas veces hace la pelota. Me acuerdo una vez con mi hermano que nos pusimos a cantar y nos dijo, muy bien, muy bien. Y luego le decíamos, dinos la verdad, era una, que nos dijo de todo.
0: Clar, a vegades li hem de demanar també sobre demanar i que sigui objectiu. Què pensau els altres d'aquest ús com a... quasi com a amic de vegades, o com a psicòleg que se fa de ser, i algú vol manifestar alguna opinió?
10: Jo trobo que hauríem de fer-ho com a darrera opció. Crec que si tens una bona família i uns bons amics, jo crec que primer s'hauria de consultar amb els teus familiars, tal, els teus amics, el teu feedback, perquè t'ho coneixen més, i el que ha dit ell antes també.
0: Li falta context, no?
10: Claro, sí.
14: De fet, jo crec que, bé, vaig molt en la línia de lo que s'està dient per aquí, no? Fa un pas de cambra d'eco. Ella te repeteix un pas el que tu li dius i, a més, hem de tenir en compte de que la intel·ligència artificial se nutreix d'internet i també de com l'han dissenyada. Per tant, quan la intel·ligència artificial no està dissenyada per aquesta funció... realment no té les eines per donar-te la retroalimentació que tu has de menester, i el que farà serà magnificar les creences populars que tinguem tots, ja no només el que tu li dius, sinó el que troba per internet. Per exemple, i si els humans pecam de qualsevol tipus de prejudici, la intel·ligència artificial el reflectirà també.
0: Clar, és que agafa el que troba per internet, i a internet hi ha molta informació.
6: Muchas veces tú, por ejemplo, no te has leído un libro y le preguntas sobre el libro, y yo me lo leí y fallaba más con una escopeta de feria, se equivocaba el nombre, yo le puse un nombre rarísimo y se lo creyó.
0: Sempre té respostes. Moltes, sí. No ho sé, no l'empre gaire. Clar, per tant, seria interessant, si parlant de sus intel·ligència artificial, que li demanem sobre coses que realment nosaltres en tenim cert coneixement, perquè és un perill demanar-li sobre coses que tu no en tens ni idea, o el manco agafar-lo com a darrera font. Sí. Potser pot dir-se una font intermitja.
1: Sí, porque, a ver, si tú preguntas a la gente que más o menos controla la IA, siempre te van a decir que para usar bien la IA tienes que utilizar prompts, que es lo que tú le dices a la IA, no es solo hacerle una pregunta, es elaborar bien la pregunta, y cuando más información le des en esa pregunta, más estructura y más está, mejor trabajará la IA. Si tú le haces una pregunta al aire, pues te responderá probablemente de forma vaga, por muy larga que sea la
0: respuesta.
1: Però potser
0: convé després sempre contrastar el que ens diu, no? O tenir un mínim nosaltres d'informació.
5: Sí, jo crec que és important. El que passa que ara ja n'hi ha una, per exemple, de part de Google, que ja ve en Sopac, que de lo que tu li puges, del document que tu li puges, que se suposa que ja ell a partir d'aquí te crea vídeo, te crea àudio, vosaltres que estudieu audiovisuals, te crea una infografia i t'ho fa amb un marge bastant bo, perquè és en funció del que tu li has dit. Clar, juga a moltes bandes i d'una manera exponencial, no?
0: Clar, va canviant en molt poc temps, també, i també hem de dir que tampoc són iguals moltes vegades les de pagament, que les que no són de pagament, no? Anem a dir què penseu que no funciona de vegades de seguir. Això també, ara que teniu més experiència, què penseu que, ara dèiem, aquesta, això de que s'inventa coses de vegades, no? En què penseu de vegades que encara no funciona massa bé? Amem? O funciona en tot? Amem, Araceli?
14: Jo crec que per dades concretes pareix mentida, però molt de pic s'inventa coses. I realment, per disseny, te donarà una resposta sempre. Per tant,
0: si no la sap, se l'inventarà.
14: Sí.
0: Més opinions? En què falla?
6: A ver, yo creo que más que lo que falla, fallamos nosotros, en realidad. O sea, claro, tú pretendes que él te dé la respuesta y claro, a ver, siempre te la va a dar. El problema es que muchas veces miente y claro, tú tienes que hacer una pregunta de algo que tú sabes, claro, tener un pensamiento crítico, ser una persona culta, porque si no, cualquier cosa que te diga, pues te lo vas a creer todo. Yo tengo algunos compañeros, no diré nombres, que no se leen, por ejemplo, el libro de lectura y me dicen, he puesto tal, y me sueltan y me hablan de un capitán de un barco y la historia va de un desierto, pues claro.
0: D'acord, sí, sí. És a dir, que han d'estar preparats per usar-la. Esteu d'acord?
1: Sí, totalment.
0: Vinga, una pregunta que també hem de fer és com tractar amb nosaltres així. Això ha canviat? És a dir, ens han tornat més, potser, autoritaris amb ella? O la tenim més com un amic? O això? O va depèn de la persona? Mem, Pau, tu què trobes?
13: Jo personalment, sempre que l'empleo, és com una qüestió més personal, però jo sempre dono les gràcies.
0: Sí. Per si algun dia hi ha una revolució de les IAs, no?
13: És a dir, per res del món, és per aquest motiu. Ho faig més per una qüestió de que, és a dir, soc humà i tinc compassió i tinc empatia, i és una cosa que, és a dir, jo soc conscient... Exacte, soc conscient que sa màquina no li té cap efecte, li és completament igual, però sent que si comencem a perdre aquestes coses tan senzilles amb una intel·ligència artificial, no crec que ho perdem entre tots, però és a dir, sent que és un mínim.
0: Que després pots esperar el mateix amb un amic, no? Que li xerris malament i te tracti bé i te donis les gràcies i estigui sempre disponible, no?
7: Jo segueix que un Pau que s'alinea amb Pau, sempre de salut, quan començam un xat nou, i sempre li demano les coses sense imperatiu, sempre li deia, me pots cercar o no, busca-me esto. I jo és que vaig veure el meme aquest de... No, este no lo mates, que me daba la gràcia sense el GPT.
0: I per aquí, Laura, mem.
11: Jo també li xerro molt bé.
0: Tothom li xerra molt bé, sí.
1: Jo no.
0: Jo molt poc representatius.
7: No, Laura li passa nom i tot.
1: Jo vaig una mica a Sant Revés que en Pau en el principi, era com que sí, que li tenia bon dia i moltes gràcies, i vaig arribar a un punt que vaig dir, no m'agrada estar com humanitzant una IA, perquè en el final és una eina i no m'agrada com està humanitzant-la i tampoc és que li digui res feo, però corregeix-me això. Punt.
0: I tu, Carlota, tu, que t'enfades amb ella? Quan te diu respostes falses. No,
9: no
0: està
9: però
0: bé.
9: Com un buscador normal. O sea, és un buscador com cualquier otro, però muy completo, muy organizado y te da todo muy técnico y es genial, pero no, yo le digo... Búscame esto, tal.
7: El dia que
9: sí.
7: Serà Evelyn aniran a por ti.
9: Sí, bueno.
2: Serem els primers. Jo sí que soc bastant de passar-me esto, i quan m'han passat malament li dic...
0: Malament?
5: No t'enteràs.
2: No tenen ni idea. Me'n vaig un altre
1: dia. Resumeixo més.
0: Amem, hem vist que ha canviat un poc el tracte, però sobre nosaltres mateixos, és a dir, ens han tornat més impacients, ho heu dit ara, penseu que també ha fet que tinguem més necessitat de... verificar sempre la informació, que dubtem més del nostre criteri, anar molt a si hi ha a confirmar si hem fet bé una cosa, si tenim bé una informació... Sí? Sí? Per aquí fan que sí? Sí, no?
10: Bueno, jo faig al revés. Primer consulta la IA i després verifiques. Per verificar vaig a Google a cercar aquella pàgina.
6: Hay que dudar de la IA, no de nosotros. Hay que dudar más de la IA que d'altra
0: cosa. No, això és interessant, no? Perquè abans era primer Google, després IA, i ara ja la gent comença a fer IA i després a verificar si és cert a Google.
14: Em pareix molt curiós això, perquè les formacions sobre IA, que ara estan super in en el sector tecnològic, te proposen molt de pic que empris primer la IA i després miris com ho pot polir i tal, però sempre és la IA primero.
0: No, però no com a últim
14: no,
0: font.
14: Sempre ha de passar pel filtre humà.
0: Interessant.
5: Allò m'agrada molt, és provar per provar, no? Què diria aquí, sa IA, no sé què? Oh, una situació que s'ha donat, després veure-ho allà i veure si realment ha estat així o no. I he de dir que no sempre és així, no?
0: La posau a prova, de vegades?
9: Sí.
0: Anem,
9: sí.
0: Sí. Sí? Sí. I què tal?
6: Mal, fatal. Me dice, para un momento estoy cansado, me dice. O sea, le empiezo a hacer bromas. Le empiezo a hacer bromas
7: pagar,
6: ironías.
0: Però tu no havies dit que no l'usaves, eh?
6: Bueno, algo es.
0: Bé, ens queda un darrer aspecte a tractar, que és el tema de la inspiració, no? Molta gent diu que em preseia per inspirar-se. Penseu que això ens pot afectar que siguem menys creatius? És a dir, que quan un deixa d'emprar diríem un múscul, per exemple, s'atrofia en certa forma, no? I doncs si deixam de crear i sempre anam com a primer recurs a seguir, això ens pot afectar? Quina opinió teniu vosaltres?
13: Depèn de com l'emplees en aquest sentit. És a dir, si tu l'emplees per que te doni com a ja coses creatives fetes, aquí sí que pots arribar a un problema. Però si tu li demanes informació per tu ser més creatiu i com a més eficaç, aquí sí que troc que és donar-li un bonus, però s'ha de distingir molt bé en quan nos està donant ja coses fetes i en quan nos està donant coses per nosaltres fer coses.
0: Interessant, molt interessant. Estau d'acord, no?
11: Sí, jo, com ha dit en Pau, jo crec que és una bona eina per desenvolupar una idea que tinguis o portar més informació en aquesta idea.
0: Ens pot ajudar a ser més eficients, no? També. Molt bé, idò, vinga, anem a conclusions. Eh? Hem evolucionat bastant, amb el que fa sus dia. Uns la tractàvem molt bé en el principi, després no tant. Hem après una mica com usar-la. Hem vist que pot ser, no hauria de ser la font definitiva, sinó una transició. Anem a acabar amb consells pràctics. Vinga, anau pensant tots ràpidament. Consells pràctics basats en la vostra experiència. Ara que ja sou... Bé, ja teniu un A2, un B1 en IA, podríem dir. Quin consell donaríeu ara a la gent que ens escolta? I també mencionau-me a partir de quina edat o quan se pot començar a utilitzar. Un mix, vinga, començant per aquí.
7: Bé, jo crec que no ens hem de basar 100% mai en la IA. Sempre hem de tenir la nostra creativitat o el nostre criteri per davant, perquè el que hem xerrat ara, que a vegades falla...
0: Molt bé. Més consells i també, si voleu afegir, a partir de quan la podríem usar.
10: Sí, ja defendria que la IA és una ajuda i no una substitució.
0: Ajuda i no, molt bé, molt interessant. Carla, tu a partir de quina edat creus que se podria emprar o que ha de tenir la persona per poder emprar-la?
12: Pues jo crec que és una persona ja, pues, de lo millor de 20, de 8 anys, perquè te pot dir moltes coses i depèn de la persona, pues, no sabrà si és cert, si és mentira.
0: D'acord. Laura, consells?
11: Que fa molt la pilota i que han d'anar alerta.
0: Que fa molt la pilota i que han d'anar alerta.

0: informació que tu dones correcta o no.
1: Jo, respecte a l'edat per començar a usar CIA, jo crec que és impossible no emprar-la abans dels 18, perquè s'està implementant moltes a les escoles i perquè els nins o els adolescents arribaran allà. El que sí que crec que és important és que fins a certa edat, potser mitjans d'ESO o una cosa així, tratar de no utilitzar CIA a les escoles i que aprenguin a fer les coses de forma autònoma i que després ja aprenguin a utilitzar CIA per les coses.
2: Jo no sabria dir una edat específica perquè sent que és molt incontrolable qui ho farà i qui no, però el que, no sé, un consell que podria donar és llegiu molt de llibres, és a dir, llegiu molt...
0: Tenir cultura, no?
2: I tenir cultura abans de... d'assegurar-nos abans de creure-nos tot el que se nos passa, ja sigui, ja no només CIA, és a dir, notícies, articles, qualsevol cosa, perquè el que ens falta realment no és saber com controlar la CIA, sinó criteri propi per saber com l'hem d'emplear millor.
0: Molt interessant.
3: Sí, va un poc en consonància el que ha dit en Pau, primer has de tenir criteri propi i després emprar-la perquè no... O sigui, no és una eina que te faci la base de les coses que pots aconseguir amb elles, sinó que l'has de complementar amb altres eines.
0: Molt bé. Venga, Joel, i després Araceli i Javier, venga.
4: A ver, para empezar, cuando le pides cosas, no creértelo y tener pensamiento crítico, lo que han estado diciendo, ser una persona culta. Y luego, por ejemplo, si le pides hacer un resumen o que te haga un esquema, pues primero lo tienes que saber hacer tú para saber si está bien hecho. Y luego que en los colegios no se prohíba, porque al final se consigue el efecto contrario, que sea algo como que incitan a hacer de esa manera y que se use más algo como menos fraude y más como una ayuda, porque puede ir muy bien, puede ser un profesor de repaso prácticamente.
0: Molt bé, interessant. Araceli?
5: Bé, el futur ja està aquí, seria, és aquí i no podem tirar cap enrere, per tant, posar-hi resistència no servirà per res. Lo més important, jo crec que el millor consell seria aprofitar totes les eines que tingueu per aprendre a emprar-la bé, entendre realment com funciona i fer un canvi de mentalitat per emprar-la correctament. És una eina superpotent, però... Nosaltres som els que l'hem d'emprar, no ella, nosaltres.
0: Molt bé, i acabem amb tu, Javier.
6: No, totalment.
0: Tu has llevat tot,
6: t'ha deixat
0: més difícil,
6: sí.
0: Per tu.
6: Jo l'únic que volia afegir és que el dia que em vaig canviar de parer va ser quan li vaig demanar que com me veia, no?, per totes les cerques que havia fet, i clar, te dona una visió...
0: Va treure un perfil de com eres.
6: Va treure un perfil que vaig dir, uf, aquí he d'analitzar. Però clar, segons el que li has demanat i el que tu pretens, no?
0: Sí, molt clar. Bé. Idò, una conversa molt interessant. D'aquí dos anys tornarem a fer una revisió i a menys com tractar Macià, que m'ha pres i en què funciona.
4: Si és que ja vamos a esos dos anys.
0: No siguis negatiu. Teniu temps per començar a tractar-la bé. Nosaltres som ara una petita pausa i seguim amb més continguts.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a TV3 Ràdio.
3: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada fer tests, mesclar generacions, i per això avui què farem? Idò, avui farem un test a una mare i una filla. Avui ens acompanyen na Núria i na Maia. Com estàu?
4: Muy bien.
5: Molt bé.
3: Què sabeu de que vos farem el test?
4: No,
3: et sorpresa.
4: Estaves un poc nerviosa, sí.
3: Sí. Idò, resulta que és un test per veure si coneixeu bé a l'altre, si coneixeu els seus gustos, o no, a menys si avui descobrim alguna sorpresa.
4: Sí, segur.
3: Que esteu preparades?
4: Sí.
3: Vinga. Amem, primer farem unes preguntes ràpides de qui és més... Jo diré una situació i vosaltres heu de contestar jo o ella.
4: Vale.
3: Sí, preparades? Vinga, amem si coincidiu. Primera pregunta, qui dorm més?
4: Jo. Ella, sí.
3: Heu coincidit. Qui té pitjor despertar de matí?
4: Jo.
6: Ella.
3: Sí, tu t'enfades més, Núria.
4: Sí, és mucho.
3: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
4: Jo.

0: Ella.
1: Va ràpida.
0: Sí.
1: Qui s'enfada més quan perd un joc?
2: Ella.
0: Jo.
1: Tu tens
0: no.
1: Mal...
0: No. No, tu t'enfades més.
2: No, no.
1: Sí. No ho sabem aquí, eh? Hi ha una mica... Qui diu més vegades, ara vaig...
2: Jo.
0: Ella.
1: I després no va, no?
0: No, nunca.
1: No sé per què, però quasi sempre són els adolescents els que fallen, sí, eh? Nins sí. Adolescents. Pregunta important. Qui canta pitjor a la dutxa?
2: Ella.
0: Jo.
1: Cantes ella. Molt.
0: Sí.
1: Què cantes? No sé l'indion.
0: Lo que sea, però muy mal.
1: I qui deixa més coses desordenades per casa?
0: Ella.
1: Aquesta també la solen guanyar els adolescents. Sí. Qui té més paciència?
0: Jo.
2: No.
1: Sí, eh?
0: Jo?
2: No.
1: Ui, aquí la hi ha desacord. Cantes les dues, eh? I, darrera pregunta, qui conta els acudits més dolents? Acudits. Xistes.
0: Ella. Jo.
1: No, no. Cap de les dues són molt bones, no?
2: No.
1: Bé, no vols demanar que fou un acudit, per si acaso, no? Bé, anem a la segona part del joc. Ara jo faré una pregunta sobre l'altre. Una contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no. Preparades?
2: Vale.
1: Vinga, primera pregunta. Maia, quina és el color que més li agrada a ta mare?
2: Taronja.
1: Taronja, correcte. Sí.
0: Sí.
1: I quin és el color que més li agrada a Maia?
2: Azul.
1: Sí?
2: Sí?
1: Sí, molt bé. Segona pregunta. Maia, quin és el menjar que més li agrada a ta mare? Això de vegades se fa difícil, aquesta pregunta. Tu què creus? No sé, macarrons?
2: No, no sé, la paella.
1: La paella, l'arròs?
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: No té plat preferit, ta mare?
2: No, no. No.
1: Tot sí, va bé.
2: Sí.
1: Dolç, salat,
2: sí.
1: Medieval...
2: Bueno,
1: que sigui.
2: Dulce, l'arròs con leche, lo que me ve, es un postre.
1: Bé, mira, sí. Més o menys, ho donaran per bona. I quin és el menjar que més li agrada a Maia?
2: Canelones.
1: Sí?
2: No.
0: No.
2: El morejo.
0: La lasaña.
2: La lasaña, sí.
1: S'assembla,
2: sí.
1: S'assembla. Sí. Ho donaran per bona també. Pregunta complicada. Quina és la pel·lícula que més li agrada a ta mare, Maia? Ai, ai, ai... Segur que serà alguna històrica.
2: És que jo crec que ni ella ho sap.
1: Tu ho saps?
0: No, no tengo ninguna...
2: No.
1: I a la inversa?
0: Tampoc.
2: Bueno, sí que compartim una i és Avatar.
0: Sí, sí.
1: Ah, mira, molt bé.
0: Sí,
1: i a damunt la compartiu.
0: Sí, sí, sí,
1: bé,
0: sí,
1: és
0: verdad.
1: Vinga, i ara sí acabem el test amb una pregunta important. Maia, quin creus que és el pla preferit per fer amb tu, per fer juntes? El que més li agrada fer amb tu, ta mare?
2: Jo crec que... Amb bastant jo ja li basta, però jo crec que anar a la platja...
1: Què tal,
0: sí.
1: Núria?
0: Sí, sí, nos encanta. Sí.
1: I què més li agrada fer a Maia amb tu? Què és el que més li agrada?
0: Dibujar o qualsevol manualitat.
1: Molt bé, estàs d'acord, Maia?
2: Sí.
1: Vos agrada tot?
2: Sí.
1: Ho tret un 100%. Només ha fallat una mica això dels acudits i d'aquí tenia més paciència, però sí. La resta teniu compatibilitat 100%. Estau contentes?
2: Sí, mucho.
1: Ha sortit bé aquest test?
0: Sí, ha sortit.
1: I doncs, la propera vegada el posarem més difícil.
0: Vinga, va.
1: Vinga. Adéu.

0: I ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, criança, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant d'un taller sobre primers auxilis pediàtrics. Ens ho explica Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
1: Bon dia. A les famílies ens preocupa com actuar quan els nostres fills i filles pateixen una caiguda, se fan ferides, se cremen o fan mal de via. Per això, des de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, en col·laboració amb el Centre de Salut d'Arquitecte Benassa, han preparat un taller de primers auxilis pediàtrics. Es durà a terme el proper dimecres, dia 10, a les 5 de l'hora baixa a la Fundació Sant Joan de Déu. Vos podeu inscriure enviant-nos un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Vos hi esperam.
0: Continuem parlant sobre beques per a estudiants en necessitat de suport educatiu, concretament en el cas dels alumnes en TDAH. Ens informen des de l'associació TDAH Mallorca.
2: Hola, des de l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca hem elaborat un post per explicar com se poden demanar les beques NESE per infants amb TDAH i també una informació de com se pot demanar certificat de discapacitat. Podeu trobar aquesta informació a la nostra web tdamallorca.org o a Instagram estil, STILL, STILL TDAH. A més, si teniu informació que pugui complementar el que nosaltres hem fet, vos ho agrairíem. Gràcies.
0: I seguim amb propostes juvenils, la nit de l'art jove. Ens ho conta na Caterina Rosselló, dinamitzadora del Casal de Joves de Santa Maria.
3: La nit de l'art jove és una iniciativa impulsada per joves de Santa Maria vinculades a la cultura, a l'art, i des de fa 2 anys ho organitzem des del Casal de Joves. Les artistes s'apunten a través d'un formulari i ens especifiquen el seu talent. Enguany, la nit de l'art jove es celebra dia 31 de juliol i és aquí on totes les joves tenen l'oportunitat de mostrar el seu talent a la plaça de la Vila.
0: I acabem amb una proposta familiar, una mostra de clown. Ens ho explica Nelida, que forma part d'Educar Clown. Escoltau.
4: Hola, os vengo a proponer un superplan familiar que además es solidario. El próximo 12 de junio, a las 20 horas, se va a celebrar la 7ª muestra de la Escuela de Clown de la Asociación Educa Clown, donde, en el Casal Carisa, en Sonsardina. La entrada será mediante un donativo voluntario para poder apoyar la labor social de Educa Clown. Además, una oportunidad para descubrir el trabajo, la creatividad y el crecimiento de los alumnos que han recibido clases con Eduardo Mayante. Seguro va a ser una noche llena de emoción, juego y arte.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres ara donem pas als nostres companys informatius i ens preparam per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil i avui en continguts relacionats amb ciència i tecnologia.

Continuem amb la segona hora de No Venim a Manual. Avui tindrem molta participació infantil i juvenil i continguts relacionats amb ciència i tecnologia. Començarem amb l'entrevista a alumnes de primer d'ESO que s'han convertit en divulgadors científics a través del projecte Ciència Inclusiva en Acció. També tindrem plans i recomanacions enviades pels infants i acabarem atenció amb un taller que consisteix consistirà en un viatge per la història de la tecnologia. Preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No Venim a Manual.

0: Avui coneixerem una experiència que ha convertit alumnes de primer d'ESO en divulgadors científics. Per això ens visiten en el programa Néstor Martínez, que és professora de Ciències i coordinadora del programa científic del Col·legi Sant Josep Obrer. Bon dia, Néstor, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per ser convidada.
0: I vens molt ben acompanyada perquè vens amb 5 alumnes de primer d'ESO.
1: Exactament.
0: Exacte, tenim en Adriana, hola.
2: Hola.
0: Dayan.
3: Hola.
0: Xutin.
4: Hola.
0: Àfrica.
5: Hola.
0: I la Mercè, que ja la coneixem, que és tertuliana de No Venim en Manual. I tots ells han participat en el projecte Ciència Inclusiva en Acció, que és una iniciativa impulsada per la Conselleria d'Educació per acostar la ciència en els infants i joves d'una manera pràctica i oberta a tothom. Han fet experiments durant aquest curs, han compartit experiències amb altres centres, han dut la ciència, també molt important, en el carrer, i fins i tot han presentat els seus experiments a la Universitat de les Illes Balears. Avui ens heu d'explicar com heu viscut aquesta aventura científica, d'acord?
2: Sí.
0: Sí? Molt bé. I doncs començarem parlant una miqueta amb Néstor. Explica'ns un poquet, Néstor, com vos vàreu animar a participar a Ciència Inclusiva en Acció i també en què consisteix exactament aquesta iniciativa.
1: Molt bé, moltes gràcies. I de Ciència Inclusiva en Acció és un programa que, com tu bé has dit, avalat per la Conselleria d'Educació i també per el servei, recolzat per Servei de Formació Permanent del Professorat. I va sorgir aquesta idea de certes necessitats que nosaltres anàvem detectant, no? Certes necessitats a nivell personal, social i també més a nivell acadèmic. Personal social en el sentit de que a les nostres reunions amb altres docents veien que, i detectaven que els nens perdien cert interès per la ciència. Totes les branques aquelles, el que són tots els cursos, diguéssim, de batxillerat, ja des del principi, que ells escoeixen les optatives de tercer i quart d'ESO, començava a haver una davallada d'aquest interès, no? Uh-huh. Segurament nosaltres pensam avaluar en la situació que serà, pues, en la influència d'internet, del canvi de paradigma que estem vivint tots, diguéssim, la davallada aquesta dels valors que, o la pèrdua dels valors que està influenciant tant el que és internet, les xarxes socials. Després també varen detectar a nivell més en sopars també, en companys, que a un nivell més acadèmic superior, per exemple, catedràtics o professors que estaven a un nivell més, per exemple, de l'UIB, uh-huh, vale, que ells sí que me deien, Néstor, és que notant una davallada de que no venen persones amb interès per fer, per exemple, llegir una tesi o la falta de compromís, no?
0: I una falta de motivació,
1: de motivació
0: també, no?
1: Efectivament, sí, sí. Junt amb la part acadèmica, que si mos anam ja a dades més concretes, a lo millor 2000, des de l'informe PISA, des de 2018 o 2022, més recentment, ha hagut un... Nosaltres, la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre està com a avall de tot, de la puntuació, i tenim com una baixa incidència de l'interès per la ciència. Tot això, conjuntament, clar, nosaltres volíem recuperar aquests valors,
0: aquests,
1: no?
0: Interès.
1: Els valors que nosaltres li diem nosaltres a l'escola com els valors que estan com a més en perill d'extinció, no? Que són la permanència, la persistència, la paciència, no? Tot això ho volien recuperar de nou.
0: I en què consisteix exactament el projecte Ciència Inclusiva en Acció?
1: Sí, bueno, nosaltres aquest projecte mos ha permès, a part de crear una sèrie de tallers intracentre, juntar tots els objectius que cadascú feia de manera individual, cadascú en el nostre centre particular, unir tots els objectius per un objectiu comú, posar totes aquestes a l'abast de tots els alumnes de manera conjunta i fer una sèrie de cursos i una sèrie d'experiències que estigui a l'abast de tothom, no? Però de manera fent xarxa de professors, que no sigui de manera individual particular a cada centre, que jo faig un taller X i, per exemple, l'escola de vora fa un altre taller, i no sabem exactament de manera independent un de l'altre, que no sabem com se fa.
0: És a dir, és en xarxa entre escola i amb altres escoles del voltant.
1: Altres escoles,
0: també, no?
1: Sí, altres escoles de la mateixa barriada són Gotleu.
0: On heu tret també la ciència en el carrer, a més, no?
1: Sí, sí, efectivament. Ha estat una de les puntazos i una de les activitats estrella del programa, treure la ciència en el carrer.
0: Vosaltres ja teníeu altres activitats, les vegades en la ciència, ciència en femení, laboratoris a la carta, la fira científica, però treure la ciència en el carrer, com ho heu fet?
1: Sí, bueno, mos vam reunir, veritat.
2: Sí, sí, sí, vàrem agafar un parell d'alumnes d'escurs, sí, que estàvem interessats, o mos agrada molt la ciència, les assignatures que fèiem a l'escola.
1: De manera voluntària, ells se varen apuntar, se va donar com una espècie de comunicat, amb tot el que estigui interessat en fer aquesta experiència, i consistia en que nosaltres, bueno, el servei de formació permanent de professorat molt va posar en el nostre abast els professors en una formació, uh-huh, i aquesta formació nosaltres la varen transmetre intra-aula, de dins aula, a cada un dels centres. I a la transmesa d'aquesta informació se'ls va oferir venir de manera voluntària, evidentment, si volien fer i tenir aquesta experiència, i simplement un dia, en l'ajuda, com vos dic, de la Conselleria d'Educació, ens van posar en meitat d'una plaça, en sos tenderetes, els xiringuitos...
0: A divulgar.
1: A divulgar. I a tot el que passava, veritat.
2: Els experiments que varen fer a l'escola, que primer els varen fer tots a l'escola, a classe, cadascú de manera individual, i aquí ja els varen fer tots junts i ho ensenyàvem a la gent com ho havien fet.
1: Efectivament.
2: I tot el procés.
0: Molt bé, anem a xerrar una mica amb tots els al·lots. Només se'ns ha contat un poquet, anem a xerrar també amb els companys. Vosaltres ja havíeu fet experiments mai o no? A casa?
3: A veure, sí, o sigui, jo... Vaig anar alguns anys per l'estiu a la universitat a fer alguns tallers sobre ciència i més coses.
0: Tu ja estaves un poc preparada, no?
3: Sí, perquè sempre m'ha agradat.
0: Molt bé, i els altres?
4: Jo m'he interessat aquest curs per la ciència i no havia fet cap experiment a casa ni res.
5: Jo, pues... Tampoc és que hagi fet molta cosa, però jo tenia els típics kits aquests de fer experiments a casa, caseros, i pues, amb allò me vaig començar a interessar i m'agradava molt, i quan m'ho varen oferir, pues, ja vaig dir que sí.
0: Molt bé.
6: Jo la veritat és que abans no havia fet ningú experiment, però m'ha agradat molt aquesta experiència.
0: I quin ha estat l'experiment o activitat que més vos ha agradat?
2: No. N'hem fet un parell que n'hem fet moltes, però les que m'han ensenyat, les que m'han agradat, són dues, que una era que una càmera que s'enganxava a l'ordinador, que aquesta va ser l'estrella, que era microscòpica i es podies veure de tot. I ensenyaven els dits, la brutor de les ungles...
0: Vaja.
2: Però llavors també ensenyaven fresses, que era molt curiós, o insectes molt de prop...
0: Molt bé. I a vosaltres hi ha algun descobriment, alguna cosa que vos hagi sorprès especialment?
4: A mi m'ha sorprès que els llevats són éssers vius.
0: Molt bé. Són tantes coses, que costa pensar-ne una. Què vos pareix que s'atregui la ciència en el carrer?
5: Pues a mi em pareix molt bé perquè... si nosaltres tenim uns coneixements i algo que ens agrada fer, pues crec que ho podem transmetre a tota la gent i a lo millor una persona que no estava tan interessada en la ciència pot ser que ara, veient aquests experiments, en un futur li faci gana sortir al carrer a mostrar també el que sap fer.
0: Molt bé. Hi ha una cosa que vos vull comentar. Clar, vosaltres heu fet experiments, vos heu hagut de preparar, heu hagut de pensar, no?, com se feia, vos han format... Però aquesta activitat no és només fer de científics, és de fet de divulgadors científics. Per tant, heu hagut d'explicar-ho a altres persones molt diferents unes d'altres. És complicat?
4: És un poquet complicat per als més petits, perquè no entenen res, però ja quan pillen el truco sí que és més fàcil.
0: I què penseu que és el més important a l'hora de transmetre coneixements a una altra persona?
3: A veure, també ja he d'explicar-lo bé, perquè si no l'expliques bé, pues,
0: clar.
3: No s'entendrà. Bé,
0: ho has de saber bé, primer de tot, dominar-ho,
3: sí,
0: no?
3: I també tens de saber com... per exemple, un nin de segon de primària no se lo pots explicar igual que un de segon de l'ESO.
0: T'has d'adaptar al teu públic.
3: Sí, ja has de donar exemples, així, i això és el que, jo, és el que més m'agrada.
0: Posar exemples pràctics, no? Això és important.
5: Sí, sí, també vàrem haver de fer explicacions en anglès, o sigui, mos hem hagut d'anar adaptant.
2: Dos grups de nins de primària en anglès i era buah, però mos vàrem adaptar superbé.
5: Sí,
2: i
5: en el final va sortir bé. Tot.
1: Li va encantar. Fins i tot, Regina, en xinès.
0: També?
1: En xinès. Veritat, Xutin?
6: Sí.
1: Sí, ella, una crac. Sí.
0: Conta'ns un poquet. Com va ser la teva experiència d'explicar els teus coneixements a altres nins?
6: Ha estat un poc complicat i he canviat un poc el vocabulari perquè s'entenés més.
0: Clar.
6: I, bueno...
0: Però ha anat bé.
6: Sí.
0: Molt bé. I anem a un altre punt, una altra acció de tot aquest projecte que heu fet, que és que fins i tot heu anat a la universitat.
2: Clar.
0: Que allà... tu te varen veure allà Mercè explicant davant les càmeres i tot, explicar els vostres experiments, no? Heu anat a ciència per tothom. Com ha estat l'experiència de fer de divulgadors amb universitaris?
2: Aquí sí que havíem d'emplear vocabulari més professional i tot això, perquè era gent que en sabia molt, però tothom està molt content i també llavors molta gent ens va arribar a aplaudir i llavors també vàrem anar per altres paradetes a veure. Com que era la universitat, això ens havíem d'adaptar perquè hi havia gent que xerrava en xinès, gent que xerrava en anglès, gent que xerrava fins i tot francès, que aquí Néstor és una crac i ho va fer perquè sí, en sap molt. I vàrem anar explicant i posant exemples i si no, amb senyes o fotos també era...
0: Molt bé.
2: Ho podíem explicar.
0: Vareu fer moltes coses, vareu posar en pràctica més moltes habilitats. Per tant, jo vos vull demanar a tots que penseu una miqueta què diríeu vosaltres que porta aquesta experiència en els alumnes a vosaltres més enllà d'aprendre sobre ciència, que això heu après experiments, heu après ciència. Què més diríeu que heu après?
4: Hem après a explicar-nos més per si de major vols ser mestre o coses així, és millor perquè ja tens una base.
0: Habilitats per comunicar-te, molt bé. Què més?
3: A veure, jo m'ha agradat que hem pogut... O sigui, que hem sortit de la rutina, per així dir-lo, i que... O sigui, que hem mostrat més habilitats que les...
0: Que les habituals, no?
3: Sí.
0: Heu sortit de la zona de confort.
3: Sí.
5: Sí, a mi m'ha agradat que, com ha dit el meu company Dayan, que hem pogut aprendre més a expressar-nos, a contar les coses, i també hem hagut de pensar, perquè si traduïm en anglès, hem de pensar, doncs mira, ara això ho he de fer així, i he de dir això, o si eren nens més petits, doncs explicar-nos també millor.
0: Vos heu adaptat?
6: Jo també, com Nariana i en Dayan, m'ha ajudat a expressar-me millor davant la gent i he après vocabulari amb altres idiomes, també.
0: Molt bé. Mercè?
2: Jo, sobretot, a tenir més paciència, que si el nen petit no ho entén, en tornar a explicar...
0: Has de repetir en calma.
2: O cercar un altre exemple, o perquè, per exemple, una cèl·lula, que és una cèl·lula, que és una cèl·lula. Nosaltres tenim cèl·lules. I explicar sí, perquè nostres teixits i això. I sí, la paciència, sobretot.
0: Molt bé. I tu, Mercè, quin consell donaries a altres infants si els seus centres s'animen a participar en una iniciativa com aquesta?
2: Que vos animeu, que heu de sortir al carrer, explicar el que sabeu, perquè hi ha molta gent que no ho sap o simplement no s'ha interessat o la seva escola no ha fet aquestes activitats, que tothom ha de tenir, poder tenir aquesta oportunitat i que s'animin.
0: Molt bé. I d'Ester, acabem amb tu. Ja teniu pensats altres projectes científics de cara en el curs que ve?
1: Bueno, sí. Ja ho tenim en el forn. La veritat és que amb molta il·lusió ho feim. És lo guai, no?, de la docència. Encara no podem dir exactament...
0: No se pot desvetllar.
1: No, és com un pot de secret, però per no desvelar, no? Però sí que ho tenim ja mig pensat. Cada any tenim pensat fer una nova edició d'aquest programa tan fantàstic, Ciència Inclusiva en Acció, i com diu una Mercè, animam a altres escoles, perquè fins ara s'han unit l'Escola Miraculosa, Gabriel Vallseca, Sureda i Blanes, Corpus Christi, que és també del nostre àmbit, i Sant Josep Pobre. Però és un programa obert a que se puguin apuntar voluntàriament les escoles de la zona de Sant Gol Leu, i animam a totes les escoles que ho facin, perquè s'aconsegueixen objectius que d'una altra manera, de manera individual, com he dit abans, no s'aconseguirien. Però sí que tenim pensat per l'any que ve fer més activitats, en concret amb un objectiu sempre d'un tema concret. Enguany hem fet el tema aquest de
2: vida microscòpica.
1: Vida microscòpica, efectivament, els microorganismes.
2: Les cèl·lules, les bacteris.
1: Exactament, i per l'any que ve tenim ja pensat un altre.
0: Molt bé, no xerrarem més, que encara si no sortirà.
1: Eh? D'acord.
0: Moltes gràcies a tots per venir a contar-nos la vostra experiència i esperem que torneu l'any que ve amb aquests nous projectes sorpresa.
1: Sí, encantats. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba,
5: sí.
4: Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Després de parlar de ciència, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens explicaran directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per una de les nostres reporteres.
9: Hola, soc la Sara, tinc 11 anys i soc d'Eivissa. Avui faré jo l'agenda de plans pels pròxims dies. Esteu preparats? Apuntau. Dia 12 de juny, hi haurà un taller d'escriptura als Espais Joves de Palma. Dia 13, hi haurà un torneig de Smash Bros. A la fàbrica d'Inca. El mateix dia, a la Biblioteca Pública d'Eivissa, hi haurà un taller sobre què mengen els rapinyaires. I dia 20, jocs dirigits d'aigua a l'Espai Infantil del Casal Jove de Porreres. A més, durant els mesos de juny, juliol i agost, tornen els contes al Bibliojardí, al Jardí de la Misericòrdia. I tots els caps de setmana, l'associació Koala Menorca proposa jugar a jocs de taula i jocs de rol per a tots els nivells. Ho heu apuntat? Idò, a passar-ho bé.
8: Gràcies, Sara. Moltes propostes. I ara continuem amb una recomanació, en aquest cas, de circ.
10: Hola, jo sóc n'Adriana, tinc 13 anys i faig circ i m'especialitzo en aeris, com per exemple s'esteles, saros, trapeci, coses així. A mi m'agrada molt perquè l'esport, jo sempre dic que és molt bo i que sempre convé fer esport per la salut de les persones. Jo recomano a la gent que vulgui començar que no s'estressin, que comencin a poc i que han de decidir bé el que els agrada i que tot se pot aconseguir, que ho han d'anar fent a poc.
8: Moltes gràcies, Adriana. També tenim una altra recomanació relacionada amb un llibre. Escoltau.
11: Hola, sóc la Fàtima, tinc 13 anys i venc a recomanar-vos llegir i més el llibre d'expressors de paraules. És un llibre que hem llegit a escola que fa que entres en un món d'acció. T'ensenya els verbs, l'apostrofació, el substantiu i moltes coses més. És un llibre molt espectacular perquè cada vegada estan desapareixent paraules perquè un monstre no vol que existeixi. I quan llegeixes entres en un món on t'emociones perquè tot està passant d'un moment a l'altre.
8: Moltes gràcies, Fàtima. I acabam amb un reportatge. En Fèlix va anar cap de setmana passat en el Festival per Famílies Tribu Fest i ens ha preparat aquest reportatge. Escoltau.
12: Hola, sóc en Fèlix i avui sóc reporter per No Venim amb Manual des del Tribu Fest, el festival musical per a famílies. I ara me'n vaig a fer d'entrevistador. Vaig a parlar amb Frank Pons de Pell de Gall. Bon dia, t'agrada estar en el Tribu Fest?
13: Sí, mos encanta. I ara pues, estem impacients per sortir a l'escenari ja, veure totes les famílies, com ho donen tot. Tenim un espectacle preparat molt participatiu i segur que tothom cantarà i ballarà les totes.
12: I com ha anat l'ensai?
13: I molt bé, la veritat és que duim uns quants de concert ja i ho hem fet bastant ràpid. Hem evitat la calor, que fa molta calor, i bueno, això, preparats ja per sortir a l'escenari.
12: Per què recomanes anar als nits de festival?
13: Bueno, recomano, no tots els festivals, però un festival com aquest, sí. És un moment per descobrir molts i molts d'artistes diferents, molts de grups, i també els horaris com els que fan avui pues, són molt assequibles perquè fiats com tu pues, puguin venir aquí i puguin veure música, no? Perquè moltes vegades sonam hores intempestives que per vosaltres pues, és complicat poder veure un concert, i un concert com aquest fa que la música pugui arribar a gent més jove i a famílies.
12: Ja sóc a casa. Sabeu que es pot fer a un festival? He anat a veure un concert de Pèl de Gall. Després hem anat a veure en Tomeu Granera i després a la Tirolina. I he menjat hamburguesa. Idò, fins aquí el meu reportatge. Adeu!
8: Moltes gràcies, Fèlix, per aquest reportatge. Ja estàveu escoltant que hi ha moltes recomanacions, també propostes interessants pels pròxims dies, i ara en tenim una altra, sabeu quina és? Idò, seguir escoltant No venim en manual, perquè després d'una pausa continuarem, com us hem avançat abans, amb un taller sobre la història de la tecnologia.
0: Tres ràdios, diversitat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
15: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Avui volem fer un viatge per la història de la tecnologia. Perquè abans dels mòbils, dels ordenadors i de l'intel·ligència artificial, hi va haver invents i descobriments que van canviar la vida de les persones i van transformar el món. Per ajudar-nos a fer aquest recorregut per la història, avui ens acompanya Antoni Oliver, que és subdirector de Relacions en Secundària i Estudiants de l'Escola Politècnica Superior, que és promotora del campus Futurtech de la UIP i que aquest estiu precisament se centrarà en un recorregut per la història de la tecnologia. Bon dia, Toni, com estàs?
1: Bon dia.
0: Anem a fer avui un recorregut una mica, no?, per la història de la tecnologia. Però abans de començar, que tenim aquí a molts nins i nines impacients, te volien demanar què és exactament Futurtech i a qui va dirigit.
1: Molt bé, doncs Campus Futurtech és una activitat que muntam a l'Escola Politècnica Superior en col·laboració amb Robotics aquest juliol. I bé, són 4 setmanes, on cada setmana se tracta un tema un poc diferent. I està adreçat per alumnes de 5 i 6 de primari i també d'ESO. Per tant, si vos interessa, nosaltres trobam que és molt interessant.
0: Molt bé. I enguany, com dèiem, heu decidit fer un recorregut per la història de la tecnologia des de la roda fins a la intel·ligència artificial. Quin tipus d'activitats fareu?
1: Exactament. I doncs, són 4 setmanes, que són les 4 temàtiques que farem. La primera, xerrant de la roda, no? On veiem un poquet com aquest invent va transformar la humanitat i de més. Llavors, la segona setmana, xerrarem de l'arribada de l'electricitat, d'acord? On experimentarem un poquet en circuits i veurem com se crea i com se condueix l'electricitat. Ten alerta, no en rampem molts.
0: Això és important, important.
1: La setmana número 3 xerrarem de la revolució industrial, de l'artesà a la fàbrica, i veurem un poquet el tema de prototipat, del disseny industrial i coses d'aquestes, però sempre amb eines que podrien tenir a casa, que també fa més interessant.
0: Clar.
1: I finalment xerrarem de la digitalització, dels bits en els cervells artificials, i xerrarem un poquet de l'intel·ligència artificial, que és un tema que està un poquet de moda, només un poquet.
0: Sí, tothom en xerra, no? Molt bé, doncs, nins i nines, jo proposo una cosa. Què vos pareix si feim una versió radiofònica d'un viatge a la història de la tecnologia? Estau preparats?
2: Sí!
0: Molt bé, sempre estan disposats, has dit, Toni? Vinga, i tornem a fer aquest viatge en els temps i jo crec que hauríem de començar per la roda. Què sabeu sobre la roda?
3: Que gira.
0: Perfecte.
4: Se va descobrir a la prehistòria.
0: Vinga, què més sabeu de la roda?
5: Per transportar.
0: Per transportar. Amb un segon, també, torno a dir?
6: Que l'ha utilitzat molt a la vida diària.
0: Molt bé, sabem unes quantes coses de la roda, no? Què ens pots contar tu, Toni, sobre la roda?
1: Ja ho havíeu dit, no?, que era per la història, i les primeres rodes que se coneixen tenen uns 5.500 anys d'antiguitat.
0: Genial.
1: Són molt anys, no?
0: I què més ens pots contar de la roda?
1: Que la roda va ser un dels primers grans canvis que hi va haver en la història, molt abans que l'electricitat, internet, tots els ordinadors. Llavors, han aparegut milers d'invents després, no mos hem aturat d'inventar coses. Però encara ningú ha aconseguit substituir aquest primer disseny, perquè al final la roda és una roda.
0: Digues. I tens algunes curiositats sobre la roda que ens puguis així contar?
1: Jo trobo que la roda és una de les coses que, primer, el que dèiem, no? És dir, no deixant de fer servir amb el mateix disseny, i a més és una eina que té moltes aplicacions, perquè tots estan pensant en la roda, que podríem veure en un cotxe, en un carro, en qualque cosa per moure-se, però una roda de molí també és una roda.
0: Clar, estan moltes més bandes, no?
1: O dins un engranatge. També tenim rodes.
0: També. I què més? Quines altres curiositats així més històriques tenim?
1: Les piràmides d'Egipte, per exemple, se van construir abans que existís la roda. Per tant, no sé jo com duen les coses.
0: Sí, això sempre ha estat com un misteri,
1: eh? Sí,
0: sempre
1: jo?
0: Se xerra també de temes d'extraterrestre.
1: I d'ai, de fet, un poc el que dèiem, no? És a dir, les primeres rodes no se varen fer servir per transport, no? Jo xerrant d'aquestes coses, però també per fabricar ceràmica.
0: Se feien servir per la ceràmica.
1: Un torn és una roda, també. I bé, podríem xerrar que a Amèrica existien juguetes amb rodes abans de fer-se servir per transportar, només per jugar.
0: No existien vehicles en rodes, però existien juguetes en rodes. És bastant curiós, això. I quines altres curiositats així de rodes? Perquè a vegades no hem parlat massa de les rodes que tenim.
1: Idò, una és una que la roda té milers d'anys d'història, però les maletes en rodes és una cosa que té 2 dies. Se van inventar fa poques dècades.
0: Per què ningú se li va acudir abans fer una maleta en rodes? Són pràctiques, o no?
2: Sí.
0: Per pujar escales, no? per altres coses, pot ser per
2: no
0: això.
2: Llocions.
0: I després sabeu tamanys, per exemple, tu, Rubén, que saps molt, una roda de Fórmula 1, com és?
3: Pues, justament després no em record.
0: Potser se sap el diàmetre i tot.
3: Però crec que eren 5 quilos, crec. Però és gran, eh?
0: Li demanarem com és de gran, en Antoni, com és de gran una roda de Fórmula 1?
1: Hi una roda de Fórmula 1 deu ser tan gran com tu o un pont més i tot.
0: Ja n'hi ha, oh? N'hi ha moltes i hi ha camions que tenen 60 rodes, per exemple, no?
4: 60?
0: 60 rodes.
1: Deu ser un camió molt gros, també.
0: I també hi ha rodes sense aire, no?
1: Mm-hmm.
0: Que no s'apunxen. Ara esteu tots, eh?
3: Bé. Sí, com els balons.
0: Anem a una altra etapa, eh? Perquè en totes hi ha moltes curiositats. Electricitat. Què sabeu sobre l'electricitat?
2: Que és un flux d'electrons des d'un pol negatiu a un pol positiu.
0: Molt bé, eh? Un positiu, eh? Anem per allà. Algú vol dir alguna cosa de l'electricitat? Sí. Ningú.
4: Néstor?
3: Exacte,
0: però les professores no valen ara, les profes no.
2: I que el pol negatiu és perquè té un excés d'electrons i el pol positiu la treu. Aquest moviment genera l'energia, que és l'electricitat.
0: Mare meva, Manu, vine aquí amb els especialistes, eh?
1: En sap més que nosaltres,
0: quasi. Molt preparat. Mem, què ens podem contar? Què ens podem contar un poc sobre l'electricitat, que entenguem tots, perquè això ja era un discurs molt elaborat.
1: I d'ahir, així com se roda, l'hem inventat a nosaltres, l'electricitat. No l'hem inventada nosaltres, l'electricitat és una cosa natural que existeix, i nosaltres el que hem intentat fer durant tots aquests anys i tots aquests segles és intentar entendre com funciona. Jo, però en el principi no se sabia, era un misteri.
4: Com el fuego.
0: Clar, vàrem aprendre com funcionava i a produir-la, a transportar-la, vàrem il·luminar ciutats i avui hi ha moltes coses que necessiten de l'electricitat. Tens algunes curiositats que ens puguis contar sobre l'electricitat, a menys si les sabíeu o no? Mem, conta'ns un poquet.
1: I d'ahir, el cos humà constantment genera electricitat. Això ho sabíeu?
3: Sí.
0: Amem, com tenim electricitat en el cos, per exemple?
1: Per exemple, el cervell, tot el que són les connexions de les neurones, són impulsos elèctrics que ens envien informació per amunt i per avall. El cor també batega gràcies a aquests impulsos elèctrics que fan que se mogui i se sent que se remeni per tots els cos.
0: I a la natura sabeu com tenim electricitat? Per on? Que vos sona? Com vos pot arribar a la
3: terra? Els rayos, els lámpagos...
0: Els llamps, els llamps. I tenim alguna dada de llamps?
1: Idoi. Cada segon cauen d'haver 100 llamps a tota la Terra.
0: Algun lloc de la Terra, uau.
4: Cada segon.
1: 100 llamps, són molt de llamps, eh?
0: I després, clar, l'electricitat estem acostumats a posar el mòbil a carregar, per exemple, però també l'utilitzam cada dia sense pensar, està a moltes més coses, l'electricitat, no?
1: Uh-huh. Per exemple, quan fem una foto o fem un missatge amb el mòbil, perquè això pugui moure-se i se pugui enviar i se pugui fer i se pugui fer sa foto i enviar-se i rebre-se a l'altre costat, tota l'estona s'ha de moure l'electricitat, com dèiem, d'aquest pol negatiu en aquest pol positiu, però dins uns pols que són bastant petits, que estan dins el nostre mòbil.
0: I després també tenim centres de dades, no? Que això ja és una altra història, que també empren moltíssima electricitat.
1: Exactament. En el final, aquesta informació no només se processa en els dispositius que tenim nosaltres, sinó que se processa en aquest famós nígul que no se sap molt bé on està. I ja ho sabem, està en els ordinadors de qualcú altre. I aquí se mou moltíssima informació, per tant, se mou moltíssima electricitat.
0: Molt bé. Vinga, anant ja a la revolució industrial. Què sabeu, a més, si ho heu estudiat a escola o no? Algú ha estudiat a escola?
2: Sí, no me'n recordo molt. Però
0: amem, quin segle? Amem, intentam.
4: De nou.
0: Sí?
2: Sí, de nou.
0: De nou, sí, ho heu dit bé. I què va passar a la revolució industrial? Què penseu que va passar?
2: Que es van inventar coses com la màquina de vapor, si no vaig malament.
4: I ja no utilitzaven tant la mà d'obra humana, sinó més tecnologia.
0: Exacte, molt bé, ho heu dit molt
4: fàbriques.
0: Bé. Exacte, hem passat de la mà d'obra a les fàbriques. Ja fa una bona... Bé, ja fa uns anys, no?, des del segle XIX. Tenim curiositats sobre la revolució industrial. Quines curiositats tenim? Ja ens han dit que abans tot se feia a mà, clar, i en la revolució industrial...
1: Se va deixar de fer a mà perquè ja teníem màquines, teníem coses... Començaven a ser automàtiques. És a dir, començàvem a tenir com a robots, només que aquests robots no caminaven. Per exemple, una camió podia tardar dies a fabricar-se amb aquestes màquines, i el procés se va agilitzar respecte de fer-ho a mà.
0: Clar, després també estava el transport. Vosaltres penseu que abans era fàcil anar a fer feina a una altra ciutat?
4: No.
0: Tardaves dies, no? Si feies feina a un poble, imagina't, te n'anaves a viure allà per èpoques, perquè no podies agafar un autobús.
1: Uh-huh. De fet, aquí a Mallorca hi ha poblacions que s'hostalot i coses d'aquestes que eren hostals de carretera perquè la gent estava dies viatjant. I això no té gaire sentit.
0: Però també comentem, no?, que quan varen aparèixer els trens, la gent tenia por a pujar-hi, no?
2: Sí.
0: I què se deia? Hi ha una curiositat bastant graciosa sobre els metges que pensaven que viatjar...
1: Se pensaven que viatjar podia ser perjudicial per la salut, però 50 km per hora...
0: Si viatjaves a més de 50 km per hora era perjudicial per la salut, això pensaven.
1: Jo crec que això ja ho han superat un poc. Ara
0: sí, no?
1: Mos pujam a les atraccions, les parts d'atraccions, que jo crec que van més ràpid que 50 km per hora.
2: Però que eren els mateixos metges que te posaven sanguijuela.
0: Sí, sí, no, tampoc molta credibilitat en segons quins aspectes. I també hi havia gent que pagava només per veure passar una locomotora. Imagineu quin espectacle era allò.
3: Wow.
0: De fet, hi ha una anècdota d'una pel·lícula, Toni, ja no sé si la recordes, una de les primeres pel·lícules de la història, que mostrava un tren entrant a una estació.
1: I d'ahir sí, conta la llegenda que alguns espectadors se van assustar tant pensant que la locomotora sortiria de la pantalla.
0: Ui, heu escoltat en això, eh? Uau. Vinga, anem a la darrera, que aquí ja tenim ordinadors i intel·ligència artificial.
3: Ué.
0: Què sabeu de la intel·ligència artificial? Vinga, ha arribat el vostre moment de parlar.
3: Que molta gent l'utilitza per estudiar.
0: Que molta gent l'utilitza per estudiar, en públic.
6: Que mos ajuda en moltes coses, però a vegades tampoc li hem de donar tant d'ús.
0: D'acord, vinga, més coses.
4: Ho falla moltíssim.
0: Depèn
3: de quina.
2: Que molta gent l'utilitza per no estudiar, que no és el mateix, i també que te censura paraules perquè sí. Més, per exemple, t'ho censura.
0: D'acord, també.
6: Que la gent fa històries fictícies sense IA.
4: Que treu informació d'internet i no és fiable. Pot treure d'on sigui, tu li has de corregir, demanar, s'equivoca mai.
0: Has de contrastar, no?
4: Sí.
0: Molt bé. Saben unes quantes coses, eh?
3: Que s'ha de fer un bon ús, perquè que ja fan cursos i això, i has de saber també com fer un bon ús d'aquesta intel·ligència artificial.
0: Molt bé, molt
3: que
0: bé.
3: Que té trucs perquè te respongui bé.
0: Li han de fer bons prompts.
4: I tractar-lo bé.
0: I tractar-lo bé, per si de cas hi ha una revolució de ses IAs. Molt bé. Vinga, idò, clar, la nostra vida ha canviat, no? Hem ficat els ordenadors, han canviat la manera de treballar, de comunicar-nos, internet ens ha connectat, i ara tenim, com deien, la intel·ligència artificial, no? És una nova etapa tecnològica. Ens pots contar curiositats des de que hem entrat a l'època, a aquesta nova era? Quines curiositats tenim, amem?
1: Mireu, tots sabeu que els ordinadors, i els mòbils també, tenen disc durs. Mira, el primer disc dur pesava més d'una tona. Això és molt, eh?
0: Això és bastant, sí.
3: Com una habitació.
0: Exacte.
1: Era ben gros, era ben gros.
0: I què més?
1: Mira, els ordinadors que van dur en els humans a la Lluna, per poder dur coet i de més havien de tenir ordinadors, ja, tenien menys potència que molts dels mòbils actuals, dels que tenim a la butxaca.
0: Imagineu-vos.
1: I no fa tant d'anys, d'això,
3: No. 1969.
1: Idò.
3: Apollo 11.
0: Molt bé, molt bé. Clar, i si parlam de ses IAs, per exemple, vosaltres sabeu on trobam intel·ligència artificial? A més d'anar directament a la intel·ligència, està a moltes bandes. Teniu algun exemple d'on trobam intel·ligència artificial? Mira per allà, públic.
6: Ara mateix, anuncis de la tele els fan amb intel·ligència artificial, molts de cartells, com per exemple aquí de fora hi havia un de Saqualand, també estava fet amb intel·ligència artificial.
2: Alexa.
6: O sigui, hi ha ara un poc per tot.
0: Quan anava un cercador, una plataforma de pel·lícules, per exemple, que te recomanen vídeos, això?
3: L'algoritme, també.
0: Quan te'n vas a un cercador, que ja moltes vegades tu surt directament intel·ligència artificial.
3: A una aplicació, tu t'agrada molt mirar receptes de cuina, t'instal·les una altra i el primer que te surt són...
2: I també hi ha gent que ha fet inclús pel·lícules, crec que ho intenten. Bueno, no triomfen, però ho intenten.
4: I els vídeos que fan...
2: I artistes. Hi ha gent que diu que són artistes, que diuen, en un dibujo.
0: Són crítics, en la intel·ligència artificial.
2: No, en l'intel·ligència no, qui l'usa.
0: Qui l'usa com no toca, no?
2: Sí, l'intel·ligència artificial.
6: No sé si ja ho he dit, però també se pot crear jocs, plataformes, amb intel·ligència artificial.
0: Home, l'intel·ligència artificial, ara que tenim que parlar amb l'Escola Politècnica Superior, té moltíssims d'usos i moltíssim potencial, però tot està en com l'emprem, no?
1: Exactament. De fet, heu dit molts exemples i, en final, l'intel·ligència artificial, hi ha molts tipus d'intel·ligències artificials. De fet, fa molts anys que existeix la intel·ligència artificial. El que es veu és que darrerament hi ha hagut una gran revolució amb unes descobertes i innovacions recents que és veritat que li han donat un pots a volta. Però hi ha molts tipus d'intel·ligències artificials i en el final, sí, l'important és fer-ne un bon ús.
6: Perquè, si no vaig malament, se va descobrir el 2019.
1: És a dir, aquests invents recents, sí. Sí, són una tecnologia que ha estat moderna perquè també s'ha pogut fer gràcies a la innovació, a l'eficiència dels nostres aparatos, perquè abans necessitàvem una potència que no teníem ara mateix.
0: Hem de dir una cosa, que moltes de les professions, a més, que fareu els infants d'ara, no existeixen encara. Sí. Ni existeixen, per exemple, en el futur que hi podria haver.
1: I bé, sí, podrien xerrar d'entrenadors d'intel·ligències artificials, o de dissenyadors de robots, o especialistes en tecnologies que encara ni s'han inventat. Això són coses que...
0: Hem d'estar oberts, també, no? I hem d'aprendre a manejar bé com toca la tecnologia. I de què vos ha agradat aquest viatge per la història de la tecnologia?
5: Sí!
0: Jo crec que ens han quedat en ganes, però, d'aprendre més amb un concurs. Què trobau?
5: Sí!
0: I de vinga, tots a fer concurs. Molt bé, idò, Toni, tu ens has preparat proves que són així diverses, no? Sobre tecnologia, invents... Aquí a Lots hem de donar-ho tot. Clar, vosaltres sí. Esteu ben preparats?
5: Sí!
0: Públic, esteu preparats?
5: Sí!
0: Vinga, idò, Toni, com començarem?
1: Vinga, començarem escalfant. Vos direm el nom d'un inventor o científic famós i vosaltres l'heu de completar.
0: Vinga, molt bé. Amen. Preparats?
5: Sí!
0: Vinga.
1: Vinga, idò. L'inventor de la bombeta va ser Thomas...
0: Edison. Molt bé, sí.
1: Molt bé.
0: Bé, que se diu que va ser l'inventor, però...
1: Sí, en realitat hi va haver altres inventors que també van fer feina abans i, bé, Edison va ser el que la va millorar i la va fer arribar a la gent.
0: Molt bé. Què més? Seguim.
1: L'inventor de les màquines voladores va ser Leonardo da...
5: Vinci.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Un dels grans impulsors de l'electricitat moderna va ser Nikola...
4: Tesla.
1: Molt bé. L'inventor de la impremta va ser Johannes...
2: Gutenberg.
0: Molt bé.
1: I l'inventor de la ràdio va ser Guglielmo...
0: Marco...
2: Polo.
0: No.
5: No.
0: Marconi. Sí, molt bé.
1: Molt bé. Normalment se diu que en Marconi va inventar la ràdio, però també hi van participar altres científics, és el que té la ciència, molta gent hi fa feina. I Marconi va ser un dels més importants perquè va ajudar-la a fer funcionar i també estendre-la arreu del món.
0: Se de la ràdio voleu d'aprendre, eh? Que si no... Vinga, seguim més.
2: Sí.
0: Vinga.
5: Sí.
0: Com continuem el concurs?
1: I ara jugarem a la línia del temps dels invents.
0: Ui, línia dels temps dels invents.
1: Vos direm tres invents, objectes o tecnologies, i haureu d'ordenar-los del més antic al més modern.
0: Del més antic al més modern, no?
1: I alerta, perquè algunes coses que avui mos semblen molt modernes en realitat existeixen des de fa centenars o fins i tot milers d'anys.
0: Esteu preparats?
5: Sí!
0: Vinga. Començam. Primer començam amb una ronda de transports, no?
1: Exactament.
0: De més antic a més modern, no?
1: Vinga.
0: Dona'm
1: els elements. La bicicleta, el tren de vapor i el submarí.
0: Quin és el més antic, diríeu?
4: El submarí.
2: La bicicleta.
4: No.
0: La bicicleta, el submarí...
4: No.
7: Bicicleta, tren i submarí.
4: El tren. No sé.
0: Tren.
4: És que la bicicleta jo crec que és per enganyar.
2: La bicicleta la va fer Da Vinci, si no vaig malament, era de fusta i impossible de dur, i crec que aniria la primera.
4: Sí, bicicleta és la primera.
0: I quina és, amem? Anem a explicar-ho.
1: Vinga, doncs. Per el que tenim per aquí, l'ordre correcte és primer submarí...
4: Ho he dit!
1: Després el tren de vapor i llavors la bicicleta.
0: Oficialment se va inventar l'any 1817, la bicicleta, i el submarí del segle XVII.
1: Mm-hmm.
0: Uau! Està fet tot un poc per complicar-ho, eh? Per tant, no contesteu en lògica.

0: i el primer és el menjar per endur.
1: I dos encertat. Un aplaudiment, molt bé.
2: Mira, encara que pareixi una idea molt moderna, es menjar per endur ja existia a l'antiga Roma.
1: Uau!
2: Molta gent en comprava i se'ls enduia.
1: Molt bé.
2: Ah, ja ho sabia.
1: I després la gelera, més o menys, va aparèixer al segle...
2: Sí, el segle XIX, la gelera moderna. El que permetia era conservar els aliments durant més temps, ja ho sabem.
1: I la batedora elèctrica.
2: Clar, la batedora elèctrica.
1: Ja, al segle XX.
2: Ha de ser modern.
1: Vinga, ja acabam. Els darrers. Són invents elèctrics o no? No ho sabem molt bé, mem. Vinga, ronda curiosa, de més antic a més modern.
2: Menys si els podeu ordenar. Primer, les portes automàtiques, la torre d'hora elèctrica o la màquina espenedora.
1: Com ho col·locau?
0: La més antiga, la màquina espenedora.
1: Sí. Clar, ja esteu fent tots a l'inrevés, eh? No ho sé jo, però amem, què més? Amem, anem pas públic. Després de la màquina espenedora, què diríeu? Portes o torre d'hora?
3: La torre d'hora, jo diria.
4: La torre d'hora.
1: La torre d'hora, les portes...
0: No, la torre
5: d'hora. La torre d'hora, l'últim.
0: La torre d'hora, el més antic. El més antic, la torre d'hora.
5: No, és elèctrica, la torre d'hora.
4: Bueno, la màquina també.
0: Ah, bueno. Pues quan ho havíem fet?
1: Amem. Màquina espenedora, la més antiga, la torre d'hora, la més moderna.
0: Sí.
1: Heu encertat, molt bé. Amén, compta'm.
2: I veus, la màquina espenedora és sorprenentment antiga. Ja n'hi havia una al segle primer que funcionava amb monedes i donava aigua.
1: Uau.
2: Les portes automàtiques també tenen antecedents molt antics i funcionaven amb mecanismes, pesos i politges.
1: Clar, no era amb electricitat.
2: Clar, si no va amb electricitat ja pot ser més antic. I finalment, la torre elèctrica deia que és molt més recent i no apareix fins al final del segle XIX.
1: Molt bé, un aplaudiment, eh? Vinga, seguim, això se va acabant i ho anem complicant una mica més. Anem amb una prova que pot ser més difícil del que sembla. A què jugam?
2: Jugarem a existeix o no existeix. Vos direm invents i objectes ben estranys. Alguns existeixen de veritat, se poden comprar. D'altres, molt les hem inventat.
1: Molt bé, vosaltres heu de dir, sí, existeix, no existeix.
0: Vinga.
1: Vinga, preparats. O existirà, però això no val, perquè això no ho sabem. Vinga, el primer invent és un...
2: Paraigua per cans.
0: Existeix.
1: Correcte. Sí. Perquè els cans puguin passar. I els cans tenen de tot ja avui en dia. Vinga, un altre.
2: Un despertador que surt corrents perquè l'hagis d'atrapar.
0: Fals.
4: No existeix.
1: No existeix. I
6: existeix. Ué!
1: No sabem molt bé com va, però sí.
2: Creu que vos faria falta, per aventura.
1: Sí, pot estar molt bé. Vinga, un altre.
2: Un traductor de miols de moixos.
0: Vertader.
4: No existeix. Estan treballant amb els gossos, però els moixos encara no.
1: Correcte, no existeix.
6: Existirà.
1: No val dir existirà, eh?
0: Sí, existirà.
1: No existeix cap aparell fiable per traduir en els moixos.
0: Ah, fiable.
1: Potser existeixen coses així. Vinga, mem.
2: Una torradora transparent per veure spa mentre se torra.
0: Fal. Existeix?
1: Existeix. I deu ser molt pràctica, perquè així no se te crema spa.
0: Existeix.
4: Molt satisfactori.
1: Sí, amem, vaig allà que hi ha els pares emocionats. Què deus, pares? Vinga, amem, volen sentir.
5: Crec que sí, des d'aquí.
1: Idò, sí, heu tingut raó, molt bé. Vinga, un altre.
0: Molt bon invent.
2: Un llit que se recull automàticament quan sona el despertador.
0: No. Fals, perquè tu hi series de dins i...
5: Fals.
1: No. És autèntic, però supos que deu tornar-te un temps per llançar-te del llit, perquè si no seria un poc dramàtic. Vinga, un altre.
2: Un raspall de dents que canta òpera mentre te rentes ses dents.
0: Fals.
4: Això no existeix.
1: No, els raspalls no canten òpera per ara, però mai se sap. Vinga, un altre.
2: Un semàfor per a coloms.
0: Sí. Fals.
4: No existeix.
1: No respecten els semàfors, els coloms. Seguim.
2: Unes ueres que permeten veure els deures acabats abans de fer-los.
0: Fals.
4: Existeixen.
0: Significa una intel·ligència artificial.
1: Amem. No existeix com a tal unes ueres que te permetin veure els deures acabats abans de fer-los, però que les intel·ligències artificials te fan els deures amb una foto... Li fas una foto i després...
0: Sí, perquè hi ha ueres que fan fotos.
1: Però no és que tu ho vegis en les ueres ja directament només en la mirada dels deures fets. Que sí, això seria perillós. I tindria molt d'èxit aquest invent, però no.
0: Sí. Muy caro.
1: Vinga, i en queden dues, va.
2: Vinga, un robot que te dona de menjar quispetes mentre...

0: Però et mires una pel·lícula.
1: Això
2: Mercader. Així no n'has de moure ni sa mà, directament. I el darrer...
0: Un cotxet per passejar gallines.
3: Fai,
4: existeix.
2: Per sa gent que li té ganes de passejar les gallines, sí, existeix. Vinga, ja anem a la darrera prova. No estigueu tensos. No és difícil. Només és molt ràpida. Què hem de fer?
0: Vinga, durant aquest minut heu de dir idees d'invents que encara no existeixen o que vos agradaria que existissin.
2: Esperau, tranquils. Anem a fer com una espècie de brainstorming molt ràpid d'invents que vos agradaria que existissin. Quan més originals, millor. Posarem una musiqueta i anirem dient ràpidament invents. Preparats?
5: Sí.
2: Si poden ser no escatològics, millor.
6: Què és escatològic?
2: No caques, no pixos i coses d'aquestes. D'acord. Idò, música d'atenció. Invents. Ràpidament.
6: El Marc 85 d'Iron Man per a gallines.
2: Uau. Més invents. Vinga, postpúblic, invents.
7: Una màquina per professors per corregir els exàmens.
2: Ui, aquesta ha agradat. Què més? Vinga,
8: una màquina per doblar calcetins.
2: Per doblar calcetins.
9: Exacte, que també te dobles les camisetes i te fa tot el
2: Jo crec que ja existeixen, i els deures també, ala.
10: Com una càmera que detecta si estan utilitzant qualcun tipus de xuletes en els exàmens.
2: Mira, aquí estan ajudant els professors molt, Jo pensava que diríeu altres coses.
6: A les mecàniques que et puguis posar a les espatlles.
2: Vinga, a les mecàniques, què més?
11: Una màquina que converti és... Bueno...
2: Que converteixi...
11: Els pets en energia.
2: Bé, molt bé. Escolta, això aquí ho donem per bo.
8: Els pets de les vaques.
2: Els pets de les vaques, que són contaminants. Què més?
12: La màquina del tempo.
2: Ah, clar, ja si pues, has de demanar màquina del temps. Vinga.
13: Un cotxe que es pugui fer submarí.
2: Un cotxe submarí, un poc així.
6: Hamburgueses que no engorden.
2: Vinga.
14: Ojalá.
2: De verdura, ja està, directament.
6: No, hamburgueses de verdad.
10: Una màquina que li demanes qualsevol cosa i te cuina en segons.
2: Molt bé.
15: Un mòbil que solament diguen-li el que vols, no fa falta ni que...
2: Que te fa tot. Que viu per tu, ja, directament.
15: No, directament.
10: Un rellotge...
15: No sé qui lo llama.
2: Un fa de tot.
6: Un incrementador d'intel·ligència.
2: Molt bé, molt bé.
15: Exacte.
2: Amem.
8: Quina bona idea. Una màquina que tu puguis entrar quan estàs malalt
2: i te doni
8: el diagnòstic just sense haver de fer cap prova invasiva.
2: I ja te pot curar, també, ja aquí som, no? També. Molt bé. Vinga.
16: Una màquina per aturar els temps i que tu puguis fer el que vulguis amb els temps aturats.
2: I els altres allà aturats, no?
15: Una màquina que te deixi a la... Que te deje elegir los días que te pones enfermo.
2: Ah, vaja.
15: Los días de examen te pones enfermo.
2: Vinga, Amanda, acabam amb tu.
17: Una màquina que entres i te lava el pelo i te lo peina sin que te duela.
6: Jo tinc un altre. Un traductor per llegir la lletra dels metges.
2: També. Bé, molt bé, un aplaudiment. Molt bé. Ja no vos demanam pels noms d'aquests invents, perquè ja no. Això es donaria per un altre programa sencer. Però bé, jo crec que ha estat molt, molt interessant. Què trobes, Toni? Com ho han fet?
0: Jo el que tinc és que tinc molta esperança que d'aquests invents que heu dit, tots no, però alguns... Algun inventarò, que sí?
2: Jo crec que...
0: Jo crec que sí, jo crec que sí.
2: És que no sabem més com seran les professions del futur. Vete a saber d'aquí 20 anys que troben que fan tota aquesta tropa d'aquí. No ho sé, potser els trobam aquí dissenyant...
16: O netejant l'espai.
0: Jo netejant tinc moltes esperances.
2: Molt bé, molt bé. I de moltes gràcies, Toni, per haver-nos ajudat en aquest passeig per la història de la tecnologia. Important, on podran trobar més informació a les famílies sobre les activitats com FuturTech, que promou l'Escola Politècnica, per acostar infants, adolescents, a les matemàtiques, a les enginyeries, l'edificació i la tecnologia.
0: Exactament, i podeu cercar a qualsevol cercador Escola Politècnica Superior UIB i cercau aquí Futurs Estudiants i trobareu moltíssimes activitats perquè la veritat és que no mostraran de fer coses. Idò, i ja ho sabeu, cercau, perquè tindreu coses que fer, segur.
2: Molt bé. Idò, així acabarem el programa d'avui. Anem a dir adéu a la de 3. Vinga, 1, 2 i 3. Adéu.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: La visita del Papa Lleó XIV a Espanya continua centrant el focus informatiu. A les 10 presidirà la processó del Corpus Christi, qui oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles, que podreu seguir, per cert, en directe a través d'IB3 Televisió. Centenars d'illencs participen en aquestes celebracions. Només de Mallorca s'hi han desplaçat més de 300 fidels. De moment, el Papa ha mostrat un caràcter conciliador en tots els seus missatges, destacant la necessitat de deixar de banda les ideologies imposades per modes, ha dit. Ara bé, encara queda pendent saber quan es reunirà amb les associacions de víctimes d'abús sexual per part de l'Església Catòlica, un tema al qual, per cert, s'ha referit al rei Felip VI, qui, a banda de condemnar aquesta xacra, ha volgut deixar clar que aquests fets no són representatius de tota l'Església. Un missatge que no ha agradat a les associacions de víctimes perquè consideren que nega el caràcter estructural i sistèmic dels abusos. Altres titulars, l'ocupació hotelera de la zona nord de Mallorca fregueja el 80% i les previsions per als següents mesos són positives. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. I els refugis, per la seva part, tanquen la temporada en xifres rècord. Més de 17.400 persones n'han fet ús a Mallorca, 1.000 més que l'any passat.
0: La Universitat de les Illes Balears suspèn temporalment el professor acusat de maltractar el seu nadó.
2: La Fiscalia demana per ell 15 anys de presó, tot i que un nou informe pericial indica que podria haver estat un accident.
0: 190 caixers i cavallers participaran enguany a les festes de Sant Joan de Ciutadella.
2: Són 15 més que l'any passat.
0: I avui acaba la Fira del Llibre de Palma.
2: Les activitats començaran a les 10:30, destacant ja al capvespre la presentació del llibre Odiocràcia, de Luciano Péquer.
0: I en els esports, Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal comença avui les semifinals pel títol de Lliga. L'equip mallorquí visitarà la pista del Pozo Múrcia a les 7:30 del capvespre en el primer duel d'una eliminatòria que donarà accés a la gran final i també un bitllet per a disputar la pròxima edició de la Champions. En futbol, el jugador del Real Mallorca, Pablo Maffeo, està ben a prop de fitxar per l'Olympiacos de Grècia per uns 3 milions d'euros. En bàsquet, el Real Madrid de Sergi Llull ha quedat eliminat dels play-offs i en pàdel, Gemma Triay i la seva companya del Fibrea disputaran avui la final del Major d'Itàlia contra Ari Sánchez i Andrea Ostero.
0: Previsió del temps, Margarida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetam la jornada d'avui diumenge de temps tranquil. Avui novament tindrem una situació que vendrà marcada per aquesta estabilitat. De fet, pel que fa a l'estat del cel, es preveu que dominin els intervals de núvols prims amb algunes ullades de sol que serien més presents, sobretot cap al capvespre. També destaca l'entrada de pols en suspensió. De fet, avui comença aquest episodi de pols en suspensió que ens afectarà durant la jornada d'avui i durant la jornada de demà dilluns. De fet, avui l'afecció es restringirà cap a les Pitiuses i també de cap al sud de l'illa de Mallorca, fet que ens deixarà moments amb el cel més enterbolit. El vent bufarà de fluja moderat i ho farà de gregal i girarà cap a llevant, amb una situació marítima també amb redols de maró cap al sector de les Pitiuses i costes del sud i ponent de Mallorca. Avui les màximes novament podrien tornar a pujar lleugerament i quedarien entre els 28 i els 32 graus de màxima. El vent que tindran de component nord farà que els valors màxims es desplacin de cap al sud de cada una de les illes. En definitiva, un cap de setmana més marcat per l'ambient tranquil.
0: Gràcies, Margalida. Pel que fa a les carreteres, a motiu de la celebració de les finals de Balears en edat escolar de ciclisme, hi ha talls de trànsit a Palma des de primera hora del matí que s'allargaran fins a les 3 de l'hora baixa. Es produiran afectacions en diverses vies dels polígons de Can Valero i Son Valentí, a més del camí dels Reis i de Jesús. També al matí, entre les 8, entre aquesta hora i les 11, la concentració de motos que participen en la desena ruta memorial Lluís Salom provocarà restriccions a la circulació en un altre polígon palmesà, en aquest cas a Son Castelló. Fetran el carrer del Gremi de Sucrers i Candelers i el tram comprès entre la rotonda del carrer 16 de juliol fins a la rotonda de la Gran Via de Cima. Els dos esdeveniments provocaran també que les línies de bus de l'EMT es desviïn del seu recorregut habitual. Són les 8 i gairebé 5 minuts. Ivan López, al control tècnic, començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: El papa Lleu XIV tornarà a centrar avui totes les mirades en el segon dia de la seva visita a Espanya. A partir de les 10 del matí presidirà la processó del Corpus Christi i oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles. Acte solemne que podreu seguir en directe i Vetres Televisió. L'hora baixa es reunirà amb l'Ordre de Sant Agustí i també participarà un acte al Movistar Arena. Finalitzarà el dia amb un sopar a la residència del cardenal arquebisbe de Madrid. Això sí, queda pendent saber quan es reunirà amb les associacions de víctimes d'abús sexual per part de l'Església Catòlica, ja que el Vaticà ha afirmat que només ho diran després que s'hagi produït la reunió.
2: De fet, les víctimes es mostren desencantades amb el discurs del rei Felip VI durant l'acte de benvinguda al papa a Espanya aquest dissabte. És la primera vegada que el cap de l'Estat menciona aquest tema i ha dit que no són representatius de tota la institució i remarca el paper del pontífex en la lluita contra aquesta xacra.
5: Dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
2: Paraules que l'Associació Nacional d'Infància Robada considera buides i que, al seu parer, suposen blanquejar l'Església, perquè nega el seu caràcter estructural i sistèmic. També critiquen que, tot i que Lleó XIV ha anunciat que es reuniran víctimes durant la seva visita al país, a l'agenda oficial no hi està inclòs, i tampoc s'ha notificat a l'Associació de Víctimes, de moment, el lloc i l'hora.
0: Amb tot, el papa Lleó XIV ha mostrat un caràcter conciliador en tots els actes en què ja ha participat a la capital espanyola. La majoria de caràcters social, val a dir. Ha respost a múltiples preguntes durant la vigília amb els joves fidels que ha plegat a més de 300.000 persones. El pontífex els ha demanat deixar enrere les ideologies imposades per modes i cercar la veritat.
6: En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Y ahí también quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad. Porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
0: En aquest sentit, la difusió d'un missatge de solidaritat i compassió per tots els éssers humans en el context més ampli d'un debat públic al voltant de la migració és un dels principals objectius de la visita del papa. Així ho explica Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca.
7: El papa francès ja tenia previst anar a Canàries per tot el volum que significa aquesta migració que ve de per la ruta atlàntica o que ve per la ruta mediterrània. S'ha donat peu a que pogués ampliar molt més la visita. És un poc el motiu, crec que inicial, i com s'ha anat completant després. En certa manera, jo penso que perquè comprometre-nos a tots en tenir una atenció molt especial en les més necessitats, i això jo diria dels aspectes més claus del seu pontificat ja des del primer dia.
0: Centenars d'illencs participen en aquestes celebracions del viatge apostòlic del papa a Espanya. Només de Mallorca n'han partit més de 300, 40 d'ells joves.
2: Estan instal·lats a una parròquia de la ciutat, compartint habitació i dormint amb sacs de dormir. Una experiència que per molt d'ells serà nova.
8: Que aquí estem per una cosa en concret i no estem per la nostra comoditat, perquè no estiguem aquí dormint 40 persones, però ho feim per una raó especial i la comoditat no és nostra, sinó que l'entregam a nosaltres.
2: I acudeixen en un moment en el que l'Església travessava una crisi de confiança entre els joves. Una tendència que està canviant, diuen, en la conversió de cada cop més adolescents. Alguns d'ells, com l'Àngel, destaca el paper que juguen també les xarxes socials.
9: Molt de creadors ara mateix s'han convertit al cristianisme. I això fa que un creador es converteixi en nosaltres com seguir-lo. I és com que tu no estàs sol en aquesta... que hi ha molta més gent. Per exemple, jo aquí estic flipant amb la gent que m'estic trobant.
0: Molts altres fidels no han pogut anar a l'encontre amb el Sant Pare, però participen des de Mallorca en els actes. Centenars de persones han seguit a la catedral de Palma, la vetlla del papa Lleó XIV amb els joves, que és l'acte que ha tancat la primera jornada del viatge.
10: Jo ara m'he batiat fa 2 mesos i tal, i per allà és una experiència molt especial.
11: Veurem el papa, que m'ho xerrarà, i farà com una petita missa.
12: Sí, emocionant.
13: Jo no que no he pogut anar a Madrid, però almenys estirem connectats amb els que se n'han anat, amb els meus amics que són allà.
2: Els joves catòlics han fet una convidada a Lleó XIV per a que el seu pròxim viatge a Espanya inclogui Mallorca. De fet, el pontífex ha traslladat als periodistes la seva voluntat de tornar al nostre país més endavant.
0: I el nombre de centres evangèlics ha crescut de manera sostinguda els darrers 15 anys a Balears fins pràcticament duplicar-se. Han passat de 58 al 2011 a les 121 esglésies actuals. És la religió no catòlica amb més llocs de culte, un increment que reflecteix canvis socials i també els moviments migratoris.
2: Tot i que la primera església evangèlica de les Balears es remunta a finals del segle XIX, el nombre de fidels ha crescut notablement en les darreres dècades. Daniel Rodríguez és pastor evangèlic a Palma.
12: Tiene que ver también con la búsqueda de la necesidad de llenar un vacío espiritual que en este mundo en el que estamos viviendo, cada vez más materialista, deja un vacío existencial.
0: Arriben especialment a persones migrades d'Amèrica Llatina i a la comunitat romaní. Una de les raons que ho explica és la capacitat sincrètica de la seva doctrina, capaç de connectar amb orígens socials i culturals molt diversos sense el paper d'intermediador entre Déu i els fidels que en el catolicisme té l'Església. Així ho explica Alexandre Miquel, antropòleg de l'UIB.
14: Veure aquesta emotivitat, són les emocions les que creen aquesta sensació de comunitat i no tant coneixements, articulacions burocràtiques, jeràrquiques, això no existeix, sinó que existeix aquesta horitzontalitat.
2: A diferència del catolicisme, el paper de la comunitat és central. Acompanya els fidels en el dia a dia i no només a la litúrgia.
12: La vida de fe cursa durante todo el tiempo de distintas formas, con reuniones familiares, con actividades lúdicas.
14: La veritat que funcionen d'aquesta manera comunitària, que controlen, però a l'hora de controlar el funcionament de la comunitat li donen suport. I de vegades existeixen coses que sobre aquest fet d'aquestes esglésies, que són molt senzilles a la seva manera de funcionar, s'articulen sistemes d'intercanvi, sistemes de suport, sistemes de finançament.
2: Les esglésies evangèliques funcionen de manera descentralitzada i es financen a través de les donacions voluntàries dels fidels.
0: Més temes, els veïnats de Sant Macià a Manacor continuen reclamant que l'antic convent de Cases Monges torni a ser del poble. Aquest dissabte s'han concentrat per reclamar-ho a l'Ajuntament de Manacor.
2: Els veïnats es mostren farts de no tenir resposta a la seva demanda que l'edifici torni a tenir un ús comunitari. Per això han fet una convocatòria en què han convidat a tots els maciners i macineres a fer renou. Una crida a la qual han donat resposta amb picarols, amb tambors i amb bolles de cuina. L'objectiu és que l'Ajuntament de Manacor torni realitat les seves promeses, ja que no veuen que s'hagin donat avanços reals.
15: Nosaltres ja som majors i ja no confiem que sigui res de per nosaltres. Però pels que venen, que pugui entrar una persona major a dins el recincle.
16: Seria bé que quedés com un ús pel poble, així com ja sempre havia estat.
2: També afirmen que altres municipis de Mallorca s'ha donat la mateixa situació i no entenen per què ja no. Maria Pasqual és la presidenta de l'Associació de Veïnats de Sant Macià.
17: Està passant al llarg de molts municipis de Mallorca que s'estan adquirint els convents o distintes espais que són importants pel poble perquè seguissin sent un espai comunitari. Tenim molt clar com a poble també que volem que se faci un centre de dia per persones majors.
0: Vuit i 13 minuts amb els establiments operatius i l'arribada de constant de visitants, el sector hoteler afronta aquest tram de temporada amb bones perspectives. A la zona nord de Mallorca, les previsions conviden l'optimisme amb una ocupació similar a la del 2025.
2: De mitjana és del 80% a la planta hotelera associada. I si no me'ns explica, Joan Company, director a la platja de Muro de l'hotel Playa Garden de la cadena Garden.
18: El nostre client més central és alemany, però rebem turistes de tota Europa, Polònia, Regne Unit, ara està augmentant bastant el turisme francès, també, que era un turisme que no teníem.
0: El turisme que esmenta aquest director d'hotel és sobretot familiar i ciclista.
2: I al marge de les bicicletes i altres activitats a l'aire lliure, el turisme de sol i platja és el gran al·licient d'aquests visitants, que s'estan una setmana de temps, també de mitjana.
19: Hem tirat aquesta zona perquè vam vindre un cop i ja vam trobar que estava bé, que estava tranquil. Ens va agradar la platja.
20: Perquè és molt familiar amb la platja i les instal·lacions de l'hotel. És bonic i m'he decidit per aquesta zona.
0: Tot i el bon temps i l'arribada dels primers banyistes a les platges d'Es Mercadal i Es Migjorn Gran, oneja la bandera groga, no és per l'estat de la mà, sinó perquè continuen sense estar balisades.
2: Els ajuntaments de Es Mercadal i Es Migjorn Gran encara no han rebut l'autorització de la Conselleria de la Mà per instal·lar les boies que separen la zona de bany de la de navegació. Això fa que en ple mes de juny banyistes i embarcacions comparteixin espais sense cap tipus de delimitació.
0: L'Ajuntament assegura que han tramitat la sol·licitud com cada any, però que ara se'ls exigeixen nous requisits relacionats amb les concessions de platges. Reclamen al govern, per tant, que desbloquegi la situació per garantir la seguretat dels usuaris. Cristóbal Pons és el regidor de platges i zones turístiques d'Es Mercadal.
3: De que per seguretat, tant dels banyistes com de la platja, pues poder balisar ja aquesta setmana expenses de que mos autoritzin per el tema de les concessions, de les amagues, sombrilles i, bueno, patiners d'aigua. Una cosa, sabem que és un ingrés per l'Ajuntament, però l'altra és la seguretat dels banyistes.
0: I derrota judicial de Torrelbanc al Tribunal Suprem. La sentència confirma l'ordre de cessament de part de l'ampliació de l'agroturisme. L'establiment, per tant, haurà de deixar de fer ús turístic de 5 habitacions i un espanso, conta Ramiro López.
21: El Tribunal Suprem ha tancat el cas sobre l'ampliació de l'agroturisme de Torrelbanc a Alaior. La sentència desestima el recurs de la propietat de l'hotel i confirma les decisions prèvies de la justícia. El cas es remunta a l'any 2018, quan l'establiment va presentar una comunicació prèvia per modificar la seva activitat turística i ampliar-la amb 5 habitacions més i una zona de benestar. El Consell va anul·lar aquesta ampliació després de revisar l'expedient i va ordenar cessar l'activitat en aquests espais, en considerar que no podien destinar-se a un ús turístic. L'empresa va recórrer als tribunals i va demanar suspendre cautelarment aquest ordre mentre resolia el procediment principal, però la petició va ser rebutjada en totes les instàncies. Ara el Suprem tanca definitivament aquesta via i confirma el criteri dels tribunals anteriors. A més, la sentència fixa doctrina. El fet que una activitat s'iniciï amb declaració responsable no implica un tracte més favorable a l'hora de demanar mesures cautelars. Cada cas s'ha d'analitzar, diu el Suprem, segons les seves circumstàncies.
0: La tranquil·litat i un paisatge idíl·lic és el que treu els amants de la muntanya. Més de 17.400 persones han passat pels refugis que gestiona el Consell de Mallorca en temporada alta, que això vol dir març, abril i maig. Són gairebé 1.000 més que en el mateix període de l'any passat.
2: A més, el mes de juny, que per la pujada de la calor ja no es considera més pròpiament de temporada excursionista, es preveu un significatiu increment del 29% de les pernoctacions, atenent a les reserves realitzades. Pep Ribas es guarda de refugis del Consell de Mallorca.
22: La gent va fent un poc paraula a paraula. És un tema de que la ruta, vulguis que no, cada any va creixent, perquè la gent troba unes instal·lacions molt còmodes, maques, una ruta molt xula, molt divertida a nivell paisatgístic també.
2: Però aquest mes de juny reafirma la tendència i els set refugis que gestiona el Consell de Mallorca ja tenen una previsió de prop de 4.000 places ocupades, 1.000 més que el juny passat.
22: Entre setmana molt d'estranger, que és el que tenim, sobretot fent ruta IR221. I els cap de setmanes, doncs el que tenim és gent mallorquina que vol rompre un pot de dinamica de la setmana i gaudir, doncs, de lo que són els establiments.
2: Els perfils són variats i els refugis ja no treuen només els senderistes de motxilla.
22: Doncs hi ha gent que sí que, cercant un vol que estigui bé de preu i després una meteorologia que ajudi, doncs simplement a últim moment es pensa en venir a Mallorca a fer activitat, i això sí que ho tenim també. I en jove també, que dir que no ve exclusivament a fer muntanya, sinó que ve amb una motxilla, que dir, i fan alternància entre el que podria ser costa, interior.
2: Entre els usuaris que han passat per aquests refugis, prop de 3.000 són estudiants que han dormit arran de les diferents iniciatives educatives que promou el Consell.
1: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I de nou en clau de successos i tribunals, a l'espera d'una sentència ferma, la Universitat de les Illes suspèn temporalment el professor acusat de maltractar presumptament el seu nadó. Una decisió que, segons explica la institució, s'ha pres de mutu acord amb l'implicat que ja ha estat substituït.
2: El judici s'havia de celebrar divendres, però l'aparició d'un nou informe pericial va obligar a posposar la vista. Aquest informe conclou que les ferides del petit podrien ser compatibles amb una caiguda accidental. La Fiscalia demana per ell 15 anys de presó.
0: La Policia Nacional ha informat de la detenció detenció de dos menors d'edat de Manacor que varen robar fotos íntimes d'un altre menor i varen difondre-les per internet. Això suposa els delictes de descobriment i revelació de secrets. Segons informa la policia, els menors són imputables.
2: Els dos detinguts varen demanar el mòbil de la víctima mentre tots estaven en una festa i, aconseguint el codi per desbloquejar el telèfon, accediren a una carpeta privada del dispositiu des d'on transmeteren les imatges a dispositius seus. La denúncia la va fer la víctima a principi del mes passat. La Policia Nacional ha recordat la importància de la prevenció i conscienciació als menors sobre l'ús responsable del telèfon i els riscos associats a l'obtenció d'imatges de caràcter íntim sense consentiment de menors d'edat, així com les conseqüències penals que poden derivar-se.
0: I detingut un home a Ciutadella per masturbar-se davant menors en un autobús durant el trajecte, una nina de 12 anys va alertar la seva mare a través d'un missatge que l'home del costat es tocava mentre la mirava.
2: La dona va denunciar els fets a la policia amb una fotografia com a prova i l'individu va ser detingut per un presumpte delicte d'exhibicionisme.
0: L'Audiència Provincial de les Illes Balears celebrarà demà dues vistes per dos presumptes intents d'assassinat.
2: En el primer cas, s'asseurà a la banqueta un home acusat d'haver intentat tallar el coll a un altre home amb un guinevet el novembre de 2024 a Palma. Segons la fiscalia, el processat es va apropar per darrere a la víctima mentre parlava per telèfon i li va provocar una ferida d'entre 15 i 20 centímetres, per la qual cosa va haver de ser intervinguda quirúrgicament. La segona vista jutjarà un home acusat d'haver apunyalat un altre amb la navalla d'un llevataps després que aquest rebutjàs unes insinuacions sexuals que l'havia fet a Palma.
0: D'altra banda, l'Audiència Provincial jutjarà dimecres un home acusat d'intentar matar cops a la seva parella sentimental a Manacor.
2: La fiscalia considera que concorren les agreujants de parentesc pel fet que mantenien una relació de parella i d'abús de superioritat, ja que la víctima patia d'esquizofrènia paranoide.
0: I ens trobem a les portes de l'estiu i en manco de dues setmanes finalitzarà el curs escolar. Això significa que les famílies han d'assumir el repte de què fer amb els infants per tal de facilitar la conciliació. Escoles d'estiu, campaments, són diverses les opcions, però moltes vegades impliquen una despesa que no tothom pot assumir. Encara més per aquelles famílies amb infants de 0 o 3 anys, ja que l'oferta, en aquest cas, és molt més reduïda.
2: A l'estiu és quan més gent treballa i no tothom disposa d'una xarxa de familiars que ajudi amb aquesta tasca. L'oferta d'activitats que predomina és la privada, tot i que els esforços que les administracions duen a terme per tal de garantir alternatives a un cost més reduït. Una història que per Miguel Àngel Guerrero, director de FAPA, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Mallorca, no és nova.
4: Aquesta és història de cada any. Quan arribes a estiu, les famílies tens abans ja ens han posat en marxa per cercar alternatives per poder atendre els nostres fills. Les famílies cerquen alternatives segons la necessitat dels seus fills i també segons la part econòmica, perquè evidentment això té un cost econòmic important per ells.
0: La situació és especialment delicada per a les famílies més vulnerables que intenten accedir a activitats a través de les derivacions que fan els serveis socials dels ajuntaments.
2: També a través del Pla Corresponsables, una iniciativa que paga entitats i ajuntaments perquè no ofereixin a un preu més reduït. Carlota Socias és coordinadora de projectes de Jovent, una d'aquestes entitats que s'encarrega d'organitzar activitats a Palma dirigides a col·lectius amb manca de recursos.
5: L'estiu és un moment que pot ampliar molt les desigualtats. Tenim famílies que poden fer activitat, que poden viatjar, que poden fer esports, que poden anar a un campus o un campament, però després n'hi ha moltes que no, i que hi ha risc que se quedin a casa seva o tot sol, davant pantalles, sense referents adults, sense espai de relació.
0: Les desigualtats també afecten en major mesura les famílies monoparentals, ja que la seva economia familiar és més limitada. Susana De Honorato, presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears, demana que se'ls tingui més en consideració i que s'ofereixin preus més baixos per elles.
6: Has de pensar que no pots fer despeses en algunes coses i has de tenir aquests diners per l'escola d'estiu. És que depenent d'on la duguis, jo he arribat a tenir un cost de 400 euros mensuals o 400 i pico. Jo crec que també s'han posat això de les escoles d'estiu com un negoci. Fan escoles d'estiu en acadèmies, crec que és un poc que s'hauria d'unificar tot i ficar-ho com una mesura de conciliació.
2: Tot i que existeixen molts programes públics per facilitar l'accés a activitats d'estiu, aquestes acostumen a deixar fora els infants més petits, de 0 a 3 anys. Tornem a escoltar Miquel Àngel Guerrero de FAPA.
4: En el cas de famílies de 0 a 3 anys, ens trobem amb un buit en aquest moment molt important. La normativa de temps lliure no recull aquesta etapa, per tant, hi ha un limbo.
2: Les diferents entitats demanen que s'ampliï el cràter públic de les activitats infantils i juvenils durant l'estiu per tal que les possibilitats de conciliació no estiguin limitades pels recursos econòmics de les famílies.
0: I Solla tindrà per primera vegada una aula de l'Escola Oficial d'Idiomes. S'ubicarà a l'IES Guillem Colom Cases Noves després que Educació n'hagi autoritzat aquesta extensió de la de Palma.
2: De moment s'hi oferiran cursos d'anglès dels nivells A2 i B1. Informa la conselleria que es tracta d'una petició històrica de Solla.
0: Són les 8 i 25 minuts, feim una petita pausa i anem amb l'informació estatal i internacional.
1: Informatiu matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
7: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
8: ¿Anda, quién?
7: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
8: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
9: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
23: Poden gravar, idò.
24: Dale play.
23: Raül Valls, com estàs?
24: Molt bé, Joan Mimàs.
23: Aquí fent un programa...
24: La gran vida.
23: Passen tantes coses.
24: Cada dissabte i cada diumenge.
23: A partir de les 9.
24: Duals a les 9.
23: No, i no t'obram, i no t'obram.
24: Aquí, a IB3 Ràdio.
25: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
24: Saps què t'ho vull dir?
23: Sí.
25: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Representants de la Global Somot Flotilla a Mallorca exigeixen l'alliberament immediat de les 11 persones detingudes a Líbia el passat 24 de maig a l'est del país i que es troben en vaga de fam. Intentàvem dur ajuda humanitària a la franja de Gaza a través d'Egipte.
1: Entre ells es troba la periodista espanyola Alicia Armesto. Els activistes defensen que no estaven armats ni actuaven de forma il·legal. També denuncien que les autoritats líbies actuïn sense transparència, ja que no saben per què estan detinguts. Reyes Rigo es portavoz de la Global Summit Flotilla.
2: Estas personas formaban parte de una misión civil y humanitaria, el Land Convoy, el convoy de tierra de la Global Summit. Entonces, la convocatoria, además de exigir la liberación de estos detenidos, busca visibilizar la situación, que es el bloqueo que sufre la población civil en Gaza y la dificultad real de hacer llegar ayuda humanitaria, así como básica, como alimentos, ambulancias o material sanitario.
0: Armènia celebra eleccions legislatives marcades per l'atenció. El primer ministre Nikol Pashinyan és el favorit amb un 30% de vots segons les enquestes.
1: El centrista Pashinyan ha notat la pressió de Rússia que suposa la seva reelecció i el seu acostament a la Unió Europea. L'oposició, liderada per l'expresident independent Robert Kocharyan, vol captar vots arran del descontentament per la pèrdua de l'Alt Karabakh el 2023.
0: Eleccions també avui al Perú. El candidat d'Esquerres Roberto Sánchez s'enfronta a la segona volta de les presidencials contra la candidata de dretes Keiko Fujimori en uns comicis marcats per la inestabilitat política del país.
1: Sánchez competeix en nom de l'expresident empresonat Pedro Castillo, per a qui ha reiterat la petició d'indult. A bromes polítiques per rellençar l'economia, com ara inversions portuàries.
3: Porque para qué está una inversión privada tan relevante si no expande la posibilidad de democratizar los derechos al desarrollo de la ciudad. Yo, en ese sentido, soy impulsor, soy promotor también de otra inversión portuaria muy importante que podría tener otros capitales de inversión, entre ellos capitales americanos.
1: Per part seva, Fujimori ha fet campanya de la por en la proclama que el Perú es podria convertir en un estat com Veneçuela en cas d'una victòria de l'esquerra.
0: El balanç de morts al Líban és de gairebé 3.600 persones des que va començar l'ofensiva israeliana al país fa 3 mesos. Els ferits superen ja els 10.000, segons el darrer informe del Ministeri de Salut.
1: Això sense que, de moment, hi hagi una desescalada real de la violència, malgrat l'alto el foc negociant aquesta setmana a Washington. De fet, el grup xiita Hezbollah ha rebutjat la proposta i ha tornat a cridar les autoritats locals a abandonar les negociacions.

0: Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. El papa Lleó XIV presidirà la processó del Corpus Christi i oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles que podreu seguir en directe a través d'IV3 Televisió.
1: Centenars de gens participen en aquestes celebracions de la visita del Sant Pare. Queda encara pendent saber quan es reuniran les associacions de víctimes d'abús sexuals per part de l'Església Catòlica.
0: L'ocupació hotelera de la zona nord de Mallorca fregueja el 80% i les previsions per als següents mesos són positives.
1: I els refugis, per la seva part, tanquen la temporada en xifres rècord. Més de 17.400 persones n'han fet ús a Mallorca, 1.000 més que l'any passat.
0: La Universitat de les Illes Balears suspèn temporalment el professor acusat de maltractar el seu nadó.
1: La Fiscalia demana per ell 15 anys de presó, tot i que un nou informe pericial indica que podria haver estat un accident.
0: 190 caixers i cavallers participaran enguany a les festes de Sant Joan de Ciutadella.
1: Són 15 més que l'any passat.
0: I avui acaba la Fira del Llibre de Palma.
1: Les activitats començaran a les 10:30, destacant ja al cap vespre la presentació del llibre Odiocràcia, de Luciana Péquer.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
0: Repassam també ara les principals portades dels diaris, com no podia ser d'una altra manera, molt protagonisme pel papa. Començant per Diari de Mallorca i Última Hora, amb dos duen el pontífex en la imatge de portada. Diario de Mallorca mostra el moment en què la presidenta del govern, Marga Proens, el va saludar a ell i a la família reial amb un titular que destaca que el papa lloa la lluita per la pau i alerta contra la polarització.
1: A Última Hora se'l pot veure damunt el papa mòbil, saludant entre molta gent sota el títol Bany de masses pel papa. Comparteix protagonisme amb el rei del Bitcoin, que ocupa l'altre gran titular de la seva portada. Destaca que el magnat Roger Ver, que es va refugiar a l'illa després de ser acusat de frau fiscal als Estats Units, paga 50 milions per no anar a judici.
0: A les Pitiuses és el focus és per la passarel·la Adlib, oda a l'origen per celebrar els 55 anys d'Adlib a Eivissa, acompanyat això de l'imatge d'una dona desfilant amb la col·lecció Herència Sagrada d'Elisa Pomar. Aquesta és l'aposta del periòdico d'Eivissa. Més breu, el diari d'Eivissa, amb una imatge també d'una dona a la passarel·la, acompanyat del titular 55 anys d'identitat Adlib.
1: Diari d'Eivissa també destaca en la seva portada una entrevista al president de la patronal de petita i mitjana empresa de les Pitiuses, Alfonso Rojo, la qual mostra el seu malestar pel comportament dels treballadors. Les empreses d'Eivissa patim la pandèmia de l'absentisme laboral, ha dit.
0: Per últim, a Balears, Menorca Diario destaca en el seu principal titular que un consum elevat d'aigua és 2,5 vegades més que a Mahó que Sant Lluís, remarcant que aquest darrer municipi es torna a quedar tot sol a l'hora d'aplicar mesures de restricció davant la sequera de l'estiu.
1: La imatge de portades per al complex de Satranca, precisament al municipi de Sant Lluís, i el titular remarca que l'Ajuntament i l'IBAVI treballen per convertir-ho en habitatges socials.
0: I en clau nacional, totes les mirades es fixen en Lleó XIV de forma exclusiva. En primer lloc, l'ABC utilitza una imatge molt gran del pontífex damunt del papa mòbil davant la mirada i els telèfons dels assistents. Titula El papa contra els murs. Això és el que han volgut destacar.
1: Mateixa fotografia, des d'un altre angle, utilitza La Vanguardia, que remarca que el papa fa una crida a la reconciliació. En una línia semblant es situa El País, una imatge gairebé idèntica, amb el titular El papa alerta contra els qui revifen el foc de la polarització. I, per últim, El Mundo destaca una altra de les reflexions a Robert Francis Prevost, centrada en la multitud de joves, a qui demana canviar la història.
0: Això és el que diuen les portades dels diaris d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic. Són les 8:34, ja és aquí Xisco Ribas amb tota l'actualitat esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio. Informatiu matí. Esports.
3: Bon dia. Temps per a la informació esportiva a IV3 Ràdio. Començam amb futbol sala perquè l'Illes Balears Palma Futsal comença avui les semifinals pel títol de Lliga. L'equip mallorquí visitarà la pista del Pozo Murcia a les 7:30 del capvespre, en el que serà el primer duel d'una eliminatòria que donarà accés a la gran final i també un bitllet per a disputar la pròxima edició de la Champions. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat del rival.
4: Sabiendo de la dificultad que tiene el partido, tanto por su calidad colectiva, por el buen trabajo que está realizando Josan allí, y que se ve reflejado en el equipo como su, a nivel individual, ¿no? Es un equipo que tiene también a nivel colectivo una situación de juego con pívot, lo están haciendo muy bien, y luego con buenas asociaciones, y a nivel individual pues jugadores que tienen muy buen uno contra uno y buena pegada, y sabemos de que hay muchos aspectos que tenemos que controlar y sobre todo también pues intentar imponer más nuestro juego, ¿no?
3: Escoltant també les declaracions del tanque del Palma, Manolo Piqueras.
5: Bueno, evidentemente el Pozo, todo el mundo sabe el potencial que tiene. Un equipo que queda segundo en la Liga Regular en España, pues ya te dice los jugadores que tiene, el equipo que tiene. Y bueno, a nivel táctico yo creo que eso dependerá un poco más de Vadillo. Yo creo que estoy convencido que saldremos a muerte, a jugar como si no hubiera otro partido, porque yo creo que también eso es un poco la clave. No podemos pensar en que luego tenemos otro partido en Mallorca, y yo creo que dicho eso pues dejaremos todo en el campo. Sabemos que tenemos armas para hacerles daño, y si no cometemos errores pues estaremos cerca de la victoria.
3: El jugador murcià també ha parlat de la possibilitat de tornar a disputar les Champions la pròxima temporada en el cas de guanyar aquesta eliminatòria.
5: Sí, evidentemente nada más caer en la Champions este año pues sabíamos que teníamos una opción de volver. Yo creo que también todos somos conscientes de esta oportunidad. Evidentemente es difícil, que dice también mucho de este equipo, de cómo estaba planteándose esta temporada, aunque sea difícil de llegar a la fase final en casi todas las competiciones. Y bueno, a ver si podemos volver con ventaja, que seguro que si llegamos con ventaja el miércoles, pues nuestra gente y nuestro pabellón hará que sea mucho más fácil.
3: Per cert, ahir el porter Luan Müller va ser intervingut amb èxit de la lesió que sofria en el genoll dret. El temps estimat de recuperació del brasiler és d'uns 8 mesos. Per tant, recordem, el primer partit d'aquestes semifinals pel títol de Lliga entre el Pozo Murcia i el Palma Futsal el podreu seguir en directe avui a partir de les 7:30 del capvespre a IB3 Ràdio. I continuem amb més futbol sala, perquè precisament el filial de l'Illes Balears Palma Futsal es va imposar ahir per 2-1 al Mataró en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. L'entrenador del Palma B, Òscar Tessias, va parlar sobre el partit disputat al Palau d'Esports de Sant Moix.
6: Han patit, però ho han tret. Llàstima el gol que m'ho han fet, el 2-1, tot d'una defensa 2-0. Però bueno, són situacions de joc, en Manolo avui mos ha donat moltíssim, i són situacions de joc. En el final nosaltres també arriscam amb aquesta situació i mos pot passar. Però ja t'he dit que supercontent, superorgullós des d'aquí. Ens han defensat molt bé, hem intentat tenir més la pilota, més ha tenit la més per intentar condicionar-los un poc en el joc, però bueno, els gelots han deixat sa vida, han guanyat el primer partit, anirem allà amb tota sa il·lusió d'intentar pujar a segona divisió, que estic només un partit, ara descansar, recuperar, analitzar, i a partir d'aquí anar per tota la setmana que ve.
3: Ara l'equip mallorquí viatjarà a Catalunya amb un gol d'avantatge en una sèrie en què qualsevol empat global seria favorable al Mataró per la seva condició de campió de grup. Tessia sap que per aconseguir l'ascens hauran de patir encara més.
6: Oh, anirem a guanyar el partit, que el que van fer al Bacete, és veure que aquest equip té moltíssima qualitat, té molt bons jugadors d'1 contra 1, la incorporació d'esporter, accions de setlla que també manegen bé, i sabrem que haurem de patir moltíssim, com hem patit avui, però és veure que si vols arribar a pujar a segona divisió amb un grup molt fort i 96 equips que hi ha a segona divisió B que només pugen 3, imagina't, no? Si no hem de patir amb això, imagina't.
3: El partit de tornada entre Palma Futsal B i Mataró es disputarà el pròxim dissabte. En futbol, tot apunta que el jugador del Real Mallorca, Pablo Maffeo, està ben a prop de fitxar per l'Olympiacos de Grècia per uns 3 milions d'euros. Seria la segona sortida aquest estiu del Club Vermell després de Larín, que va fitxar pel Southampton per la mateixa xifra. I a la tercera federació, el Manacor i la Penya Esportiva disputaran avui un dels duels més importants de la temporada. El poliesportiu municipal de Capellera serà l'escenari del partit de tornada de la final balear del play-off d'ascens a la segona federació. El primer partit de l'eliminatòria, els eivissencs, recordem, es van imposar per 2-1 als manacorins. Escoltam ara les declaracions dels dos entrenadors, en primer lloc Miquel Aguado del Manacor i després Ramiro González de la Penya Esportiva.
7: Tenen un equip fet per pujar. Tenim moltíssima il·lusió, ells tenen l'obligació de pujar, nosaltres tenim il·lusió i amb això jugarem.
8: Sin faltar el respeto a nadie, pero en lo que comenté, ¿no? Me quedo con los míos, o sea, tenemos una plantilla buenísima con jugadores de un nivel muy alto. A día de hoy en las dos eliminatorias hemos sido muy superiores. A nosotros nos sirven dos resultados y bueno, pero vamos a salir a lo que salimos todos los partidos, a ganarlos.
3: Cal recordar que en cas de que el conjunt manacorí guanyi per un gol, el partit aniria a la pròrroga i si el marcador no es mogués en aquest temps extra, seria el Manacor l'equip que passaria a la darrera ronda. Tot això gràcies a que va aconseguir la segona posició a la Lliga regular, precisament un joc per damunt del seu rival d'avui. El partit entre Manacor i Penya Esportiva es disputarà avui a les 12 del migdia a Capellera i el guanyador de l'eliminatòria s'enfrontarà al Motril o l'Arena Sarmilla, dos equips de Granada, per lluitar, ara sí, per l'ascens a la segona federació. En motociclisme, Izan Guevara va firmar un molt bon dissabte el Gran Premi d'Hongria i ha aconseguit la pole position, la segona del Palmasà aquest 2026. Guevara fica d'aquesta manera pressió al líder del Mundial, Manu González, que demà sortirà quart.
9: Orgulloso porque de cara a la carrera nos facilita mucho el poder estar ahí. La verdad que el ritmo que hemos hecho por la mañana es bastante bueno, pero yo creo que durante la carrera podremos mantenernos en el grupo delantero e intentar llegar a final de carrera con opciones de victoria o de podium.
3: I a qui no li van anar tan bé les coses ahir va ser Joan Mir a la categoria reina. El mallorquí no es va trobar gens còmode a l'esprint de Balaton Park i només va poder ser 15. El més ràpid a l'asfalt hongarès va ser Marc Márquez. Escoltam Joan Mir.
10: Està sent un cap de setmana molt complicat. Les condicions no són fàcils. Tenim problemes que l'any passat no tenia. L'any passat vaig poder acabar 6 a l'esprint i enguany els 15. Algo està passant.
3: En pàdel, Gemma Triall continua imparable i ja és a la final del Major d'Itàlia. La menorquina i la seva companya, Delphi Brea, van superar ahir a les semifinals a Núria Rodríguez i Julia Dal Pozzo amb un doble 6-3. Avui, Triall s'enfrontarà a la final a Ari Sánchez i Andrea Ustero, que precisament arriben després d'eliminar Paula José María i Bea González en el partit més llarg de la història del primer pàdel. 4 hores i 12 minuts d'enfrontament. José María González, la parella número 2 del món, portava una ratxa de 22 victòries consecutives i havien guanyat els darrers 5 tornejos, tots, precisament, contra Triall i Brea. Veurem si aquest canvi de rival fa que la menorquina aconsegueixi el que seria el tercer títol d'enguany. En bàsquet, a la Lliga ACB, el Real Madrid de Sergi Llull va caure eliminat per 95-107 contra la Laguna Tenerife el tercer partit dels quarts de final dels play-offs. D'altra banda, el Barça es va imposar per 76-100 a Luka Murcia i s'enfrontarà a l'equip canari a aquestes semifinals. I el València, que ja espera la següent ronda, coneixerà avui el seu rival, que sortirà del guanyador del duel entre Baskonia i Joventut. I acabam en 12 punts de vòlei perquè Andreu Hernández, ho vàrem comentar ahir, serà proclamat president del Club Vòlei Ciutadella el proper dia 19. La seva ha estat l'única candidatura

0: o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: 8:45 minuts, seguim amb l'informatiu Matí amb més notícies. El cementiri de Porreres ha acollit l'acte de Més per Mallorca per reivindicar la llei de fosses en el desaniversari de la seva aprovació.
1: S'ha escollit un escenari amb molt simbolisme, el racó de la memòria, espai on van ser fusellades decenes de persones que lluitaren a favor de la Segona República. Els ecosobinistes han posat en valor el compromís municipal en la memòria democràtica. El coordinador general és Josep Esteguia.
2: Tampoc podem obviar que ara mateix aquesta feina de recuperar la memòria està siguent amenaçada, perquè no només basta recuperar els cossos de les persones desaparegudes, que evidentment és un acte de reparació en les famílies, sinó que cal fer memòria de lo que va passar amb un sentit molt clar, en el sentit de justícia, de reparació i també de la garantia de no repetició.
0: I l'IB Salut ha explicat als informatius d'IB3 Ràdio que treballa per millorar l'accés a determinades funcions del nou servei d'atenció digital als ciutadans, que és l'Espai Salut.
1: És l'aplicació telemàtica que ens permet, com abans, reservar cita amb la metgessa només amb les dades de la targeta sanitària. Però si la volem modificar o canviar, ens demana certificat digital o estar registrat en el sistema clave. Miguel Ángel Benito, cap de Departament de Transformació, Innovació y Salud Digital.
3: Ahora, el sentido que tiene protegerlo con clave es que cuando vas a cancelar una cita, da mucha información personal sobre la cita. Tipo de cita, dónde es la cita, y esto con una autenticación tan básica, el SIP autonómico y la fecha de nacimiento, estaríamos incumpliendo la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, veremos cómo podemos dar una información mínima, el tipo de cita que tienen, ¿no? Y dónde es la cita, sin que sea como la autenticación.
0: En qualsevol cas, i mentrestant s'anima la població a donar-se d'alta al sistema clave, s'explica que així es podrà gaudir de totes les funcions de l'Espai Salut, com l'accés a medicació i historial clínic.
1: També, progressivament, a serveis específics per a pacients de determinades patologies, com diabetis o amb tractament d'anticoagulació. També pels que pateixen insuficiència cardíaca.
3: Nuestros pacientes con esta patología se han hospitalizado y se vayan a su domicilio, los vamos a tener monitorizados a través de Espai Salut. De tal manera que con los dispositivos que se le prescriban, como una báscula, un tensiómetro y un reloj, toda esa señalización irá a su historia clínica a través de Espai Salut, ¿no? Por lo tanto, podremos tener ese contacto y monitorización diaria.
0: L'IB Salut recorda que ens ajudaran a registrar el sistema clave al nostre centre de salut o hospital mateix. També podem tramitar l'alta a través del mòbil sense haver de desplaçar-nos.
1: Igualment, es preveu que es pugui autoritzar a terceres persones com a mares, cuidadors de majors i tutors l'accés a l'aplicació per delegació de qui és titular de la targeta sanitària quan siguin menors, dependents i tutelats.
0: Quant a les queixes de treballadors que diuen que ara les gestions per telèfon de l'InfoSalut són més farragoses i retarden l'atenció de telefonades, el responsable de Salut Digital demana mirar en els beneficis que s'aconseguiran quan s'hagi consolidat el nou sistema.
3: Creo que tenemos que apostar por una mejora de cambiar una centralita, que era una atención telefónica, a una gestión inteligente y de futuro de experiencia de usuario, ¿no? Ahora es verdad que, por supuesto, registramos mucha más información de la llamada. Esto va a redundar en un futuro mejoras para la ciudadanía y mejoras para nuestros trabajadores, ¿no? Todos estos registros lo que hacemos es ayudar cuando te conectas al portal, pues ya sabes tus preferencias, ya sabes tus horas a las que vas, ¿no? Ya sabes tu tipo de cita que sueles pedir.

0: Per millorar el servei al ciutadà, que telefoni per tràmits del Servei Públic de Salut, hi ha previst un augment del personal i, a més, que a final d'any els contractes de la plantilla siguin tots de llarga durada.
1: S'informa que a través d'aquest nou servei digital personalitzat de l'IB Salut ja s'han registrat més de 100.000 casos d'usuaris.
0: Quant al número d'aplicacions per telèfon mòbil descarregades, ja són 145.000. I d'historials mèdics n'han baixat d'internet prop de 30.000.
1: Pel que fa a les reaccions, el defensor de l'usuari del sistema sanitari públic ha informat que no ha rebut de moment cap queixa sobre l'Espai Salut.
0: L'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública a les Balears alaba l'avanç tecnològic que suposa l'aplicació, però lamenta que no sigui fàcilment accessible per a tothom, donat que es requereix un telèfon mòbil intel·ligent i tenir certa destresa amb les aplicacions telemàtiques i les certificacions digitals.
1: I uns 4.000 usuaris de més de 65 anys assisteixen als centres de promoció de l'autonomia personal. Molts, un any més, han compartit vivències i experiències amb escolars en el marc del projecte Omplim el món d'emocions que du a terme l'IMAS. Trobades intergeneracionals que es converteixen en tot un aprenentatge.
0: Acaba el projecte a l'escola Sant Vicent de Paül de la Vileta. Set aules han comptat amb convidats molt especials. Majors de 65 anys que han vingut de diferents centres de promoció de l'autonomia personal. Una trobada amb més de 150 alumnes de primària i d'ESO. Intercanvi d'emocions, coneixements i formes de viure. Maria Magdalena García és la vicepresidenta de l'IMAS.
2: Creem un vincle entre generacions. Segona, perquè una qüestió també és superimportant, que lluitam d'una manera indirecta contra la soledat no desitjada, i també perquè treballam per construir pues, més comunitat, no? I per construir societats i comunitats més solidàries, més empàtiques, més inclusives.
0: Fa 5 anys que aquest projecte està en marxa i les experiències són diverses, també, la manera de gestionar les emocions.
3: Hem fet diferents emocions, per exemple, a mi m'ha tocat la ira i pues, hem fet diferents fases de la ira.
4: Ellas també tenen emocions i que a ella li gustava mucho que les respetemos, igual que ellas nos respetan a nosotros, i que la diferència d'edat no tiene que quitar los valores que uno tiene.
5: Lo que me ha gustado es que siempre nos hablaban con mucha claridad y que eran muy dulces con nosotros.
0: I tots aprenem de tots. No hi ha una fórmula exacta per resoldre situacions o viure els sentiments.
6: M'agrada els joves, l'espontanis que són. No? Diuen les coses així com les se senten. És una generació totalment distinta a la nostra. Nosaltres estàvem més aturats.
7: Bueno, m'apareix fantàstic. Per la meva part i per la part dels nens, també. Moltes de coses. Darrere els infants aprenen moltes de coses.
0: Les preguntes, les inquietuds, els dubtes i l'admiració han estat constants en aquesta trobada. Final de curs d'un projecte en continuïtat.
1: Vuit i 52 minuts, l'IBAVI obre la licitació de les obres de tres noves promocions d'habitatge públic a Eivissa, Llucmajor i Sencelles. Sumaran un total de 81 habitatges i està previst iniciar les obres enguany.
0: Amb un pressupost base de 18,7 milions d'euros, es tracta d'inversions declarades d'interès autonòmic i en el marc del pla de xoc del govern per facilitar habitatge assequible a resident de les Illes. La promoció de Can Cantó a Eivissa preveu 48 habitatges en un solar municipal situat al carrer dels Cubells, a Llucmajor seran 23 i altres 10 Sencelles.
1: I després d'anys de reivindicacions, finalment Galilea té un parc infantil. S'ha inaugurat aquest cap de setmana per gaudir dels més petits que han aprofitat per provar les noves instal·lacions.
0: Compta amb tirolines, gronxadors i tobogans, a més d'un espai per escalar. Tot creat en sintonia amb l'espai i fet de fusta, com explica el batlle Antoni Marí.
8: També molt natural, arbrat quan cresqui, molta d'ombra natural i intentar que s'impacte, que estigui integrat.
0: El projecte ha comptat amb un pressupost que supera els 138.000 euros. Els petits i les famílies han gaudit de l'estrena.
9: Va molt ràpid i com que te xoques i vas...
10: El que passa és que s'ha de conservar. Vull dir, no és tot posar-ho nou, sinó que s'ha de conservar perquè el puguin tenir i disfrutar molt d'anys.
9: Sí, és molt guai i allò m'agrada molt.
11: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: Ahir vespre va tenir lloc a Eivissa la cita més important de la moda de les Illes Balears, la passarel·la Adlib, que enguany compleix 55 anys. La plaça de Sarriba, al port d'Eivissa, va acollir l'esdeveniment que va omplir el port de curiosos. 12 dissenyadors van pujar amb els seus models a la passarel·la.
1: Isabel Jiménez va presentar per segon any, com ja ho va fer el 2022, la passarel·la. Anava vestida d'Ivi Moda, perquè la marca enguany celebra el seu 25 aniversari sobre la passarel·la Adlib. I per aquesta raó també va tancar la desfilada amb els seus vestits de núvia. Escolta, amb Antoni Riera, d'Ivi Moda.
2: Han set 25 anys molt polits. No sé com han passat volant, des de luego. Cada dia estem més contents perquè és un resultat fantàstic. Estem entre illes, som empreses petites, però jo crec que això fa que al final ens sortiguem molt més ràpid de les crisis a vegades que hi ha.

0: I seguim a l'illa d'Eivissa perquè l'Ajuntament de Vila va entregar ahir vespre els Premis de Cultura 2026. El consistori enguany ha reconegut a títol pòstum la trajectòria de l'actriu, directora i docent Dolors Cordera. També Joan Escandell, un dels dibuixants destacats de l'editorial Bruguera, i a Maria Torres Orbai, gran referent de l'artesania tradicional i de la conservació del patrimoni cultural immaterial d'Eivissa.
1: M'han fet plorar i tot. Sets la meva vida. Jo dic que es fili segur, ja sets la meva vida. Vaig començar de molt petiteta i m'ha agradat sempre. I per jo, la que m'ho va començar a invocar va ser la mamà. Llavors vaig cosir 35 anys en un taller de la meva germana que el tenia i ara encara estic fent coses per Vall Pagès.
2: Quan te donen un premi així que no t'ho esperaves, jo no m'ho esperava, això. A Palma ja m'envien de tot per això, però aquí a Eivissa ni siquiera ho sabia, en veritat.

0: Intimid de Sant Joan.
1: Cent 90 caixers i cavallers participaran enguany a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Són 15 més que l'any passat.
0: Que escriu un paper cremat que es fa realitat.
1: Ho ha confirmat el caixer senyor Ignasi Saura després de tancar aquest dissabte el procés d'inscripció de Son Alzina.
2: Al matí del dia de Sant Joan hi participaran 92 cavallers i en els actes del capvespre seran 136. Durant les darreres setmanes s'han visitat més d'una seixantena de llocs per convidar pallassos i missatges a sumar-se a la festa. El caixer més jove és Joan Marquès, amb 12 anys, i el caixer més gran és Pere Bosch, amb 83 anys.

0: Quan falten 2 minuts per arribar a les 9, encara tenim temps per una proposta cultural més.
1: El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi...
0: La Fira del Llibre de Palma viurà avui la seva darrera jornada després de 9 dies d'activitats i llibres a la plaça d'Espanya. A partir de les 10:30 del matí, els assistents podran gaudir del darrer contacontes amb un clàssic com L'amor de les tres taronges. A continuació, Eudald Espluga i Júlia Colom debatran sobre l'apocalipsi a partir del llibre Imaginar la fi. I, per últim, al matí, diversos llibreters també participaran en la gravació del podcast Llegir per Llegir, conduït per Mariona Ramis.
2: Tancarà la jornada a l'hora baixa, a partir de les 5, la presentació del llibre Odiocràcia, de Luciana Péquer. També un concurs per equips pels assistents i un concert a partir de les 7 del capvespre a càrrec de la banda de música Unió Musical Nostra Terra de Son Ferriol.
1: Llibre de l'amor és llarg i avorrit. El van escriure fa molt de temps. Està ple de flors i capses en forma de cor i coses que tothom és massa jove per entendre-ho.

0: Bon dia, són les 9, en manco d'una hora el Papa Lleó XIV tornarà a centrar avui totes les mirades en el segon dia de la seva visita a Espanya. A partir de les 10 del matí presidirà la processó del Corpus Christi i oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles, acte solemne que podreu seguir en directe a IB3 Televisió.
1: En el seu primer dia de visita, el Papa Lleó XIV ha mostrat un caràcter conciliador en tots els actes en què ha participat a la capital espanyola. El cap vespre, en una vigília dirigida als joves, el pontífex els ha demanat deixar enrere les ideologies imposades per modes i cercar la veritat.
2: En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Y ahí también quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
0: Amb els establiments operatius i l'arribada constant de visitants, el sector afronta l'inici de l'estiu amb bones perspectives. A la zona nord de Mallorca, per exemple, les previsions conviden a l'optimisme amb una ocupació similar a la del 2025.
1: De mitjanes, del 80% de la planta hotelera associada, principalment de famílies i turisme de bicicletes. Joan Company, director a la platja de Murot de l'hotel Playa Garden, de la cadena Garden.
3: El nostre client més central és l'alemany, però rebem turistes de tota Europa, Polònia, Regne Unit. Ara està augmentant bastant el turisme francès, també, que era un turisme que no teníem.
0: A l'espera d'una sentència ferma, la Universitat de les Illes Balears suspèn temporalment el professor acusat de maltractar, presumptament, el seu nadó.
1: La Fiscalia demana per ell 15 anys de presó, tot i que un nou informe pericial indica que podria haver estat un accident.
0: En clau internacional, doble jornada avui electoral. Armènia celebra eleccions legislatives marcades per la tensió amb Rússia per l'apropament del país a Europa. Enfronten concretament el primer ministre Nikol Pashinyan amb l'oposició liderada per l'expresident independent Robert Kocharyan.
1: I també segona volta de les seves eleccions presidencials al Perú. El candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, s'enfronta a la candidata de dretes, Keiko Fujimori, en uns comicis marcats per la inestabilitat política del país. Sánchez competeix en nom de l'expresident empresonat Pedro Castillo, per qui ha reiterat la petició d'indult. Ha promès també polítiques per rellençar l'economia.
4: Porque para qué está una inversión privada tan relevante si no es pan de la posibilidad de democratizar los derechos al desarrollo de la ciudad. Yo, en ese sentido, soy impulsor, soy promotor también de otra inversión portuaria muy importante que podría tener otros capitales de inversión, entre ellos capitales americanos.
0: Pel que fa a les carreteres, a motiu de la celebració de les finals de Balears en edat escolar de ciclisme, hi ha talls de trànsit a Palma des de primera hora del matí que s'allargaran fins a les 3 de l'hora baixa. Es produiran afectacions en diverses vies dels polígons de Can Valero i Sant Valentí, a més del Camí dels Reis i de Jesús.
1: També al matí, entre les 8 i les 11, la concentració de motos que participen en la desena Ruta Memorial Lluís Salom provocarà restriccions a la circulació en un altre polígon per la Massana, en aquest cas a Son Castelló. Afectaran el carrer del Gremi de Sucrers i Candelers i el tram comprès entre la rotonda del carrer 16 de juliol fins a la rotonda de la Gran Via de Cima. Els dos esdeveniments provocaran també que les línies de bus de la MT es desviïn del seu recorregut habitual.
0: Arribem així a les 9 i 4 minuts. Comença ara la Gran Vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida. Molt bon dia, Raúl, com estàs?
2: Bon dia, com anam?
1: Beníssim, Dia Mundial dels Oceans, això serà demà, però m'agrada començar amb aquesta història. Mira, jo he mirat aquest titular, dic Dia Mundial dels Oceans. Ho he cercat i és demà, però nosaltres ja començam a tenir ganes de fer el primer cafico.
2: Exacte, exacte, perquè no sé si serà el primer, el darrer o què, però en parlarem d'un documental que s'estrenarà precisament demà, en aquest Dia Mundial, que tu dius.
1: Sí, sí, sí. I també sabíeu que hi ha empreses que tenen dificultats per gestionar grans quantitats d'informació, saps? Quantes empreses tenen molta informació, però no saben com l'han de gestionar. Idò, ho farem, això, en Valia Data Solutions, que és una empresa que s'encarrega de tot això, veure com les empreses han de saber gestionar la informació. I no poden deixar de banda la visita del Papa.
2: Bueno, la visita del Papa, que si
1: serà
2: no,
1: una
2: si
1: setmana.
2: Si no vos viu en temut, és raro, perquè raro. És per tot, per és tot, per tot. Tot, eh? Com pa i per sal, eh? Papa i per sal.
1: I de què farem avui? Repassarem una mica la seva agenda, sabrem què ha fet, què deixa de fer, quin dia estarà per aquí, què farà, i ho farem de la mà de la Xisquia Valladares, la tiktokera que és especialista en comunicació. De fet, ella és una persona que va conèixer tant el Papa anterior com el Papa jo, i per tant és una persona que mos podrà dir què és i què farà el Papa durant tot aquests dies.
2: Molt bé, doncs som diumenge 7 de juny i estarem amb vosaltres fins a les 12, ja ho sabeu. De 11 a 12 tindrem entre tu i jo que,
1: sí,
2: no sé, bé, heu d'anar escoltant el programa i veurem en quina pista vos podem anar dant.
1: Vinga, no hauríem de donar qualcuna ja.
2: Sí, podem donar qualcuna, no sé, man, per exemple. Te diré que és d'un poble on la setmana que ve,
1: sí,
2: es fira.
1: Molt bé. És una dona,
2: mm-hmm,
1: i ha fet feina aquí a la casa i continua i és fent feina a la casa.
2: Ja està, ja no podem dir res més, perquè ja direm un amelinatge. Bé, estem en el programa número 79, amb el lluïment de 79. Sí. No 69, Joan Mi.
1: No, 69. 69. Aquest és bo, 79.
2: Amb el lluïment de el control tècnic.
1: I ja sabeu que teniu un número de WhatsApp per si voleu dir qualsevol cosa, si voleu fer una petició, si voleu fer una pregària, també ho podeu fer. Avui és el dia.
2: I ara què dius?
1: Per cert...
2: Ara m'han mort.
1: Sí, no, també tindrem un nou programa, hi ha un nou podcast aquí a la casa,
2: mm-hmm,
1: i també en xerrarem, un nou
2: molt
1: podcast
2: bé
1: de ràdio. Això no ho hem de deixar de banda. Sí, que tenim un número de WhatsApp, si voleu dir qualsevol cosa.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Molt bé, idò, poden començar.
2: Vinga, idò, començam, si vos pareix, amb aquest programa, que, bon diumenge, 7 de juny, començam la Gran Vida, no?
1: Vinga, començam.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Avui volem parlar d'una jove creadora mallorquina que ha convertit la seva passió per la mà en un projecte audiovisual i un important missatge ambiental. Ella és la Dana Ayelén Bosch, directora del documental Un darrer que fico, una obra que reflexiona sobre la nostra relació amb el mar Mediterrani i que vol posar el focus en una problemàtica cada vegada més present, que és la contaminació de plàstics. És que n'hi ha per tot, Raül.
1: Sí, a més, tot això se fa coincidint, com tu deies en el principi, en la celebració del Dia Mundial dels Oceans. El documental se presentarà a Palma, acompanyat d'una taula rodona, per debatre sobre aquesta conservació marina i el futur dels nostres oceans i, en concret, de la mà mediterrània, que mos toca de prop, que, com tu dius, també hi ha plàstics per tot, i no són dels que veiem, és a dir, no és que siguin, jo que sé, bosses de plàstics o un poal, o... No, sí. no. És que hi ha microplàstics, sí. I jo l'altre dia passejant per la platja, això que vas caminant, i dic, ah, vaig començar a fixar, i és que n'hi ha molts.
0: N'hi ha molts. No només tot el que arrossega la mà, sinó que si nedau i vols ficar, jo que sé, si sou de bussetjar, se beben els plàstics. N'hi ha per tot. I veus els peixos que passen per allà i després menges un peix i també surt el que surt.
1: Clar, i aquí tenim la sort que està net, entre cometes. Està net, entre cometes. Però sí que és vera que, segons quin països, jo recordo a Tailàndia, vam anar a fer un dia caiac i vam arribar a una illeta que hi havia front de la costa, res, no vos imagineu. Hi havia, no sé, ones i ones de plàstic, jo de no m'ho puc creure. És a dir, clar, que fèiem aquí, però de cop havia vengut allò, devia ser tu de bon, sí. I estava allò, però ple, on... Bé, una cosa
0: però
1: increïble.
0: Jo quan era petit no ho veia, tot això. No ho veia o no me donava compte? No ho sé, no m'havien temut. I és vera que ara
1: tampoc
0: sí...
1: Tampoc no hi havia tant de plàstics.
0: No n'hi havia tant, perquè quan hi ha un... No, quan té, no és que l'aigua està remoguda. Abans si li estava com a més tèrbol, o potser s'havia aixecat una mica d'arena... Però ara no. Ara veus l'aigua molt neta, transparent, però en plàstic. O sigui, se veu tot d'una.
1: Bé, per això avui ens acompanyen na Dana. Bon dia, Dana, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bueno, ara nosaltres aquí ja estàvem fent el nostre propi debat i opinió de com està la situació, però jo crec que la millor que ens pot contar en aquest cas, ja que ho has fet feina amb aquesta obra audiovisual, et tu, conta-mos, estem tan malament com pensam?
2: Hombre, bueno, sí, just el que vosaltres estàveu xerrant, de cada vegada és més habitual trobar pues, aquest tipus de plàstics a les platges, restes d'ells flotants o residus que fins i tot bé arriben a zones que abans es mantenien relativament netes. És una realitat pues, que molta gent que passa temps a la mà també ha observat i és una verdadera pena.
1: Escolta, no sé com arriba el moment on tu decideixes posar en marxa aquest projecte, un darrer que fico. Vull dir, quina és la teva relació amb la mà?
2: Bueno, aquesta idea més que res va néixer pues, d'una inquietud personal. Uh-huh. Sempre he tingut aquesta connexió molt forta amb la mà. En el final soc de Mallorca, això influeix. I amb els anys i a través del meu màster en sostenibilitat, pues, vaig començar a donar-me compte de la quantitat de residus que apareixen a les nostres platges i dins aigua. I bé, més que res, volia entendre millor aquest problema i utilitzar l'audiovisual com una eina per a generar més reflexió.
0: Mm-hmm. Aquest nom d'un darrer que fico, per què? O sigui, en quin moment vas dir, no, demà el darrer que fico és la darrera vegada que mos fiquen dins la mà i és quan a lo millor mos donen compte, no?, de que hi ha algo més que aquest moment de relat, sinó que hi ha una problemàtica i basta ficar-mos dins aigua, no?
2: Clar, bueno, pues el nom fa, és una metàfora, empleant el cap fico, que és una paraula molt nostra, i bé, el títol representa aquesta idea que si no actuem sí que podríem arribar a un moment en què la mà que coneixem avui només existeix com a record. També simbolitza pues, aquest darrer moment de connexió amb la natura abans de que sigui massa tard.
0: Vols una crítica social o és una manera també de que tots puguem obrir els ulls d'una vegada?
2: No, jo vull més que res conscienciar tothom. Mm. Crec que tothom té sa força, ja sigui en petites o grans accions de fer alguna cosa. Crec que ja és hora de que tots ens responsabilitzem i això, conscienciar.
0: Deies que, clar, tu has crescut a Mallorca, per tant, des d'aquest moment tens més consciència que mai. Però del que has pogut escoltar, de quan eres nina, o el que te deien ton pare i ta mare, els predins, no heu xerrat a l'hora de fer el documental, de veure com era Mallorca abans, com eren les Illes Balears abans, i els plàstics que te podries trobar abans i els que te trobes ara? No has pogut xerrar?
2: Sí, totalment. En el final... aquest documental també té molta influència de part de la meva família. Mon pare, per exemple, és surfista. Llavors, sempre ja des de molt petits mos feia aquestes reflexions de que la natura no és algo que és nostre, sinó que forma part d'ella i l'hem de cuidar. I sobretot ell, que se ficava més a la mà de jovenet també a fer surf i tal, ell me diu, en plan, és que ara estàs remant i és que agafes el plàstic. Abans això no passava.
1: Sí.
2: I bé,
1: sí. Jo penso que, a vegades, bé, no sé, a vegades pescant amb un pare o això, allò que abans no passava, no? Jo que sé, pescaven i de cop dius, ai, ara duim un, no sé, un peix tal, i no, saps? No, és un xisme, un tros de plàstic, un tros de roda, qualsevol desbarat. Clar, tu dius, com hem arribat fins aquí, no? Perquè potser ara en som més conscients, és veritat que des de fa unes dècades les depuradores també han ajudat a que... no arribi tot a la mà, sinó que arriba ja depurat. Bueno, però, clar, no estem tots sols en el món, vull dir. Per molt que nosaltres ho fegem bé, nosaltres estem en el Mediterrani, a la zona nord d'Àfrica, per exemple, evidentment, les condicions econòmiques no són les mateixes, i, per tant, ells no tenen aquesta cura amb els residus, i sinó que, a més, molts d'ells entenc que són llocs on bueno, les coses acaben a la mà, com aquí passava fa, no sé, 50 anys. Això també, dins la Mediterrània, és com un poc difícil, no?, de controlar, perquè, clar, aquesta és la nostra part privilegiada, encara som més culpables si no ho feim bé, perquè ho poden fer bé, però hi ha una altra part del Mediterrani, en aquest cas, que ho fan com poden, perquè no tampoc hi ha altra opció, no?
2: Exacte, bé, i això és una dels problemes i limitacions que tenim en el ser una illa, que al final estem envoltant d'aigua i el que tu deies, ja no només és la nostra responsabilitat, sinó que és una conscienciació que ha de ser global i altres països també han de posar mesures perquè no arribi. En el final, tant per corrents, és que estem en un territori molt limitat.
1: Escolta, Dana, això demà serà aquesta estrena d'un de Recafico, el nom m'encanta. Ara...
0: Jo també.
1: Ja, és com molt així, molt sí. Nostre, no?
0: Sempre xerrant del primer Cafico, no? Idò, el de Recafico.
1: Per cert, tu has fet el Cafico ja, enguany?
2: Jo sí, ja estic aquí, clar, no podia aguantar més.
1: És que en Joan i a mi surten al carrer a demanar a la gent si han fet el darrer Cafico o no. Així, avui,
0: si han fet,
1: no sé.
0: Si han fet el primer.
1: El
0: sí,
1: primer.
0: Sí. Si és que jo penso que si l'aigua no està a 38 graus, no. No. De manera.
1: És a dir, tu ja has complit, però demà és el gran dia. Conta-mos, on podem veure aquest documental, aquesta taula rodona que fareu? Encara hi som atents a venir per veure-ho, hem d'apuntar-nos a qualque lloc?
2: Bueno, per suposat. Això és una projecció que la faig amb ajuda del govern de les Illes Balears i se fa a Can Oleo, a Palma, a les 7 de l'hora baixa. I bé, se projectarà el documental, estarem allà passant una bona estona i després se farà aquesta taula redona amb gent que ha participat en aquest mateix documental.
0: Jo te volia demanar precisament per això, per les persones, personatges que han passat per aquest documental. Com ha estat aquesta feina d'investigació o de recerca i per què els has donat protagonisme a aquestes persones? Què hi poden trobar, sense fer massa spoiler, però quin és el perfil de persones que has cercat per el teu documental?
2: Mira, pues d'una manera molt senzilla te diré que són persones que dediquen la seva vida a protegir la mà, i escoltar la seva passió i la seva preocupació pel futur de lo que és que nostre, pues és molt inspirador. El documental inclou la participació d'experts, científics i també entitats medioambientals, i això, persones que estan vinculades a la conservació marina i que porten una visió més científica i també humana a lo que és el problema.
0: Molt bé, molt bé. Sobretot gent interessada i que passa pena com tu, no?, que vos impulsa a fer aquest documental. Amb moltes ganes de veure-ho, perquè, ja t'ho dic, un darrer que fico i queda tot l'estiu per endavant i segurament prenent consciència de com és la mà a l'estiu, perquè hi anem més, però després hi ha gent que se va a pescar, que no tots mos movem per el redol de davant la mà. De fet, en les històries que mos trobam a vegades en el carrer, hi ha gent que diu no, jo pas per davant la mà, però no hi vaig. I doncs les persones que hi anem són les que mos trobam els plàstics. Però això és un problema de tot l'any, no només ara, de l'estiu. Però això m'agrada encara més aquest, no?, aquest nom del darrer que fico.
2: Sí.
1: Escolta, no me recordar-ho, demà a partir de les 7, si no ho dic malament, no?
2: Sí.
1: Cano Leo, a Palma, podeu veure aquest documental, un darrer que fico, que, com dèiem, coincideix amb aquest Dia Mundial dels Oceans. Saps si ho podrem veure a altres punts de les illes, a través d'internet o...?
2: Sí, de moment, la projecció presencial serà demà, però... penjat a YouTube amb el mateix nom. Val. O sigui que qualsevol persona el pot veure.
1: Perfecte, idò, ja ho sabeu, cercau darrer que fico a YouTube.
0: I entenc que qualsevol edat, és a dir, un nin de 7-8 anys, hi pot anar?
2: Sí, total. A més, en el documental també surten nins, que és algo molt guapo, perquè en el final crec que també la conscienciació comença des de baix i aquestes noves generacions en el final seran les custodianes de la mà. I per això era molt important que sortissin en els documentals.
0: Idò, aprofitant per fer aquesta recomanació, que si teniu qualque dubte, ja teniu infants en aquesta edat de 7-8 anys, que no dubteu en que vos acompanyin i que ho vegin i que aprendran moltes coses, perquè també surten infants i nins que conten moltes coses.
1: Bueno, idò, Dana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, enhorabona per aquesta feina, i almenys si entre tots ens ajudam una mica i som més conscients de la mà, que allò que ens envolta. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, gràcies per convidar-me.
1: Adéu.

0: Continuem aquí a La Gran Vida, 9 i 23 minuts. Vos hem d'explicar una història, una cosa que és interessant i que arrossegam en el dia a dia. Mirau, cada vegada generam més informació, factures, vendes, clients, reserves, campanyes de màrqueting, recursos humans. Són dades que tenim, no? Així que mos en revolten en el dia a dia, sobretot a la feina. El problema quin és? És que moltes vegades aquesta informació queda dispersa en diferents programes i en lloc d'ajudar, encara molt generen més dubtes. Segurament molts empresaris i professionals que ens escolten s'hi sentiran identificats. Són hores i hores cercant informació, elaborant informes o intentant entendre què està passant realment dins un propi negoci. Mireu, Valia Data Solutions és una nova consultoria tecnològica balear que està especialitzada en l'estratègia i gestió de dades, que es dona a conèixer, per cert, el pròxim dia 11 de juny, això serà la setmana que ve, a la Cambra de Comerç de Mallorca, i és un acte que està adreçat sobretot al teixit empresarial i tecnològic de les Illes Balears. I avui parlant de com poden les empreses posar ordre a tota aquesta informació. Parlam amb en Sebastià Xamena, CEO de Valia Data Solutions. Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, com estem?
0: Abans de res, Valia Data Solutions, per què s'ha creat, per què serveix i en què consisteix aquesta empresa que el que vol és generar un ordre dins de la informació que tenen moltes empreses?
1: Mira, nosaltres som una empresa, que Valio Group, que d'uns 15 anys en el mercat, i venim fent feina amb empresaris, amb empreses, en millorar la manera de fer feina, de tots aquests serveis centrals, tota aquesta part que està envoltant de la gestió, que és relativament important per al dia a dia de l'empresa. I ens donem compte que a mesura que l'empresa va creixent, va incorporant aplicacions i va agafant cada vegada pues, més maneres de gestionar les seves dades. Però aquestes dades, al final, queden en les aplicacions. I això el que provoca és que molts empresaris, molts treballadors de les empreses dediquen molt de temps a poder recopilar aquestes dades per poder prendre decisions. Mm. És a dir, dediquen molt de temps en recopilar i poc temps a decidir. I per això, des de Valio, vàrem estar treballant i hem construït aquesta nova eina, que el que fa és ajudar justament en aquesta tasca de recopilar i automatitzar totes les dades que tenim. Mm-hmm.
0: Quins errors diries que cometen principalment les empreses a l'hora de tenir aquesta informació? Quins són els principals problemes que tenen?
1: Bueno, el principal problema és justament capturar les dades que estan a diferents puestos i tenir que molt de temps en el final a poder ajuntar dades que estan disperses, que estan fragmentades i que fan que dediquem molt de temps justament en aquest temps de recopilació. Mm. Tot aquest temps que dediquem a recopilar no estem dedicant-lo a analitzar les dades, a prendre decisions amb aquestes dades. Llavors, la principal problemàtica és aquesta, és la capacitat de recollir aquestes dades i no tenir que dedicar tant de temps i tant de processos manuals.
2: Anem a veure, ara si hi ha qualcú que ens està escoltant, que té una empresa, no ho sé, jo què sé, un bar, un restaurant o el que sigui. Quin exemple serien aquestes dades que potser no podem recopilar fàcilment i que amb veïnes com aquesta sí se poden recopilar i de què pot servir això?
1: Mira, anem a pensar, per exemple, en un hotel.
2: Per exemple?
1: Pues un hotel, per exemple, pues tenim una informació que és de ventes, les reserves que fan els nostres clients. Uh-huh. En aquestes reserves tindrem una aplicació en la qual pues, tindrem tota aquesta informació d'aquesta reserva. Aquesta persona arriba a l'hotel i com que arriba a l'hotel, ha fet una reserva i té una sèrie d'informació i, bueno, el client està a l'hotel i a partir d'aquí pues, disfruta de la seva estància, se li fa una factura, paga i a partir d'aquí surt. Quan podem analitzar d'alguna manera quina informació de ventes que han tingut, doncs hem d'agafar aquesta informació que estarà en el sistema de ventes, després tindrem que agafar una informació respecte a què han facturat, que estarà una aplicació financera, després tindrem que veure si aquest client ha pagat tot o no, estarà d'alguna manera o una aplicació estarà en el banc. És a dir, en el final, en el dia a dia de les empreses hi ha diferents departaments i hi ha unes transaccions on la informació va viatjant d'una aplicació a una altra, no? Podríem pensar altres exemples, per exemple, també la situació financera, doncs en el final les empreses, tot el sistema comptable, registren totes les activitats de la companyia, però aquesta comptabilitat moltes vegades és difícil d'accedir a ella. I per tant, el que se fa és, doncs, tenc que anar a cercar informació i no la tenc, i el que tenc que fer és apuntar-lo amb un paper o un Excel i va ajuntant informació de diferents puestos. En el final, per tant, l'empresa, volguem o no, a mesura que se va fent gran, va incorporant dades, va incorporant processos i dedicant molt de temps a poder recopilar-lo. Llavors, un poc la solució quina és? Bueno, doncs anem a intentar fer feina en consolidar totes aquestes dades, anem a incorporar una tecnologia que se preocupi per nosaltres, d'estar connectada en totes aquestes fonts de dades que tenim, totes aquestes aplicacions que tenim, i anem a ajuntar totes aquestes dades i anem a, el que dèiem, que diferents diccionaris xerren un mateix idioma, no? Perquè en el final les dades s'han d'interrelacionar unes amb altres.
0: Si xerrant de petites i mitjanes empreses, quins sectors se poden beneficiar? Hem xerrat del tema dels hotels, però quins altres sectors se poden beneficiar, sobretot, d'una bona gestió d'informació?
1: Bueno, al final tots els sectors són necessaris. Nosaltres fem feina per hotels, per restaurants, per constructores, enginyeries, empreses de serveis, despatxos professionals. En el final, la nostra solució és multisectorial. I al final, amb aquesta capa intermèdia de dades que estem construint, el que fem després és construir un reporting ordenat, estructurat, que permeti, pues, saber el resultat econòmic de l'empresa i, en el mateix temps, que cada departament tingui aquella informació que realment necessita per poder prendre bones decisions. En el final estem fent en diferents sectors i no és una qüestió de nom del sector turístic, sinó de tots els altres sectors que estan presents a les illes.
0: En aquest sentit, també, dia 11, vosaltres vos presentau d'una manera més oberta a la Cambra de Comerç de Mallorca. Quin perfil esperau? Perquè, clar, teixit empresarial i tecnològic de les illes. Com fareu per vendre aquest producte tenint en compte que hi ha aquesta necessitat, no?, d'ordenar les seves idees? Cadascú, supos que cada empresa té la seva manera de gestionar-ho. Una feina és aquesta, no?, la de... que entenguin que a vegades un no té la informació tan ordenada com se pensa, no? També haureu de fer una feina en aquest sentit perquè ho entenguin. Espereu una bona resposta?
1: Sí, en aquest moment serà una bona resposta, serà aquest dijous a la Càmera de Comerç, a la cita de Sola Baixa, i el que farem justament un taller on veurem una mica la problemàtica actual i la manera de solucionar. Esperam empresaris de pimes, d'acord, de petites i mitjanes empreses, que d'alguna manera estem tenint una molt bona acollida d'aquesta presentació, de lo que és la solució. Tenim que dir que som una empresa que ja està en funcionament, que ja tenim una quantitat rellevant de clients que estan empleant ja aquesta tecnologia i que justament els crear aquesta nova marca el que pretenem és d'estendre el seu ús i de facilitar l'arribada en el que és el mercat, mitjançant un plantejament individualitzat i separat de lo que és Value. I en Valia estem segurs que els empresaris pues tindran una bona solució per poder eliminar molt d'aquests processos manuals que al final no ajuden a poder prendre bones decisions.
0: Diuen que un restaurant o una empresa necessita 5 anys, no?, per consolidar-se i perquè ja sigui una empresa que pugui durar molt d'anys. Aquesta empresa que no aprofiti aquestes dades, aquests serveis, està condemnat a fracassar, així com ve ara la intel·ligència artificial, que tenim molta informació. És imprescindible reunir dades, però tenir-les tot concentrades perquè l'empresa pugui sortir endavant?
1: Sense dubte, mira, les pimes tenim un problema de mortandat. Un gran percentatge de les pimes no sobreviuen en els 5 anys, no?, de la seva fundació. I llavors, d'alguna manera, la intel·ligència artificial s'ha incorporat i sense dubte és una eina tecnològica fantàstica i que ens ajuda en el nostre dia a dia. Però a dia d'avui és bastant complicat poder connectar les nostres dades. Justament en Valia, això és un tema que hem solucionat. Tenim un producte que dèiem Data Hub, que aquest Data Hub el que fa és poder connectar totes aquestes dades que hauran recopilat en aquesta capa intermitja i les proporcionem a una IA, a una intel·ligència artificial segura per l'empresa, de tal manera que l'empresari tindrà uns reportes estructurats de la informació que necessita que les persones clau de l'empresa puguin estar consultant en el dia a dia, però també tindrà una manera de poder incorporar a la intel·ligència artificial, es poden fer ús de les seves dades. I això ens genera una potència molt important, perquè justament la intel·ligència artificial és una eina, sobretot generativa, que genera bastanta informació i ajuda molt en el dia a dia de les persones que fan feina a les empreses. Però fins ara no tenim connexió amb les nostres pròpies dades. Al final estem fent feina amb el coneixement que s'ha generat d'internet i de processar tota aquesta informació, però no tenim la nostra pròpia realitat, les nostres pròpies dades, i per tant, en valia amb això també ho solucionem.
0: Molt bé, i de veure si les empreses posen ordre tota la informació que tenen per treure un millor rendiment, i per això vos presentau a la Cambra de Comerç dia 11. Sebastià Xamena, CEO de Valia Data Solutions, moltes gràcies per estar amb nosaltres, la gran vida.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: Ivetres Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
5: I un dels esdeveniments més destacats d'aquesta setmana, d'aquest dia, sobretot d'aquest cap de setmana, és l'arribada del Papa Lleó XIV a Espanya. Les seves primeres hores al país han generat una enorme tensió mediàtica, també expectació entre fidels i també algunes veus crítiques. Per parlar-ne tenim amb nosaltres Ana Xisquia Valladares, que és religiosa, doctora en comunicació, llicenciada en filologia hispànica i és una de les cares més conegudes de l'Església a les xarxes socials, on molts la coneixen com la monja TikTokera. I la veritat que és un plaer tenir-la una vegada més. Hem de dir, Raül, que a partir de les 10 del matí el papa presidirà la processó del Corpus Christi i oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles. Això serà d'aquí res, 20 minutets.
6: Bueno, de fet, en aquests moments el papa està saludant-ho, sí. Ja més de gairebé des de les 9 que ha sortit amb el papa mòbil pels carrers de Madrid. Avui és la cita més multitudinària d'aquests 7 dies de viatge arreu d'Espanya, sí. I, com veiem, Madrid està ple de gom a gom. Hi ha més de 15.000 efectius, sí. per garantir la seguretat, no només del papa, sinó de tots els assistents. I ara ho estàvem veient a diferents televisions, ha agafat ja molts de nins, molts de petits que estan en aquesta plaça, en aquests carrers de Madrid, per donar-los benedicció, i com veiem és una expectació enorme.
5: Sí, hi ha una expectació enorme i la veritat és que fent aquesta volta és espectacular, com veiem el papa i tota la gent que té de vora. Anem a xerrar amb la Xisquia perquè volem que mos doni la seva opinió. Xisquia, molt bon dia, com estàs?
7: Hola, muy buenos días.
5: Gràcies per estar amb nosaltres. No sé si estàs mirant imatges mentre xerres amb nosaltres, si tens la tele, supos que sí, no te veus perdre res en aquests moments.
7: No, todavía no.
5: Ah, encara no. Idò, tenim el papa ja a Cibeles i la veritat és que te volíem demanar quina és la primera lectura que fas d'aquestes primeres hores del papa Lleó XIV a Espanya.
7: Bueno, yo creo que mi lectura, por supuesto, es una lectura positiva, porque a mí me gustó muchísimo todo lo que vi ayer. Me pareció que viene como un León XIV auténtico, o sea, ya ha dejado de ser ese papa que se estrenaba tímido, y lo veo como más él. De hecho, él dejó los papeles de lado unas cuantas veces, que es lo que yo echaba de menos, ¿no? Y las palabras primeras en el Palacio de la Zarzuela fueron muy claras. Me pareció que su discurso era potente, ¿no? O sea, contra los populismos, defendiendo la verdad, hablando de que no es una Europa vieja, sino que también hay una gente joven. Y luego por la tarde con los de Cáritas fue exquisito, incluso con ese detalle de él, de que, bueno, que se levantó a leer antes de que le tocara, ¿verdad? Eso fue muy gracioso, pero fue sencillo, fue humilde. Y muy bien con todos la gente que estuvo dando testimonio en Cáritas. Y luego en la Cibeles, en la Plaza de Lima, me encantó el diálogo con los jóvenes. Ahí me faltó, quizás, ahí sí que me faltó un poco menos, que leyera menos, que se confiara más en su capacidad de
5: oratoria, ¿no? De explicar esas cosas, sí, en sus propias palabras.
7: Sí, porque ahí

0: d'Alcalà, i allà serà rebut pel rei Felip i la reina Letícia, que el rebran en aquesta missa que començarà a papa.
1: Sí, i Xisca, que volíem comentar, i aprofitant que estem aquí en directe, per dir-te que ens agradaria parlar també en pròximes vegades de com haurà estat aquesta entrada del papa aquest dia, aquesta setmana, envers un tema polèmic com són els abusos i com ho ha gestionat. I crec que serà un tema interessant i que li volen dedicar un capítol a part.
2: Sí, lo que pasa es que el tema de los abusos, él ha dicho que sí se va a reunir con las víctimas, que
1: pero no puede,
2: pero no puede reunirse con todas, claro. Pero que sí que se va a reunir con las víctimas y será a puerta cerrada, porque hay algunos que no quieren que públicamente vea la gente quiénes son. Entonces, bueno, ese es el tema más polémico de toda la visita, pero creo que lo está gestionando bastante bien, en el sentido de que sí que ha aceptado esa reunión con las víctimas. Lo de no todas, no llego yo a entender bien a qué se refiere. O sea, si es que la Conferencia Episcopal ha seleccionado con cuáles sí y con cuáles no, o es que no se ha podido localizar a todos para darles una respuesta, que no lo sé. Entonces, porque es imposible, dice, reunirme con todas, es imposible. Entonces, no sé a qué se refiere. Eso no nos han dado más explicación y no te sé decir por qué no con todas. Esto sí que no lo sé.
0: Bueno, idò, moltíssimes gràcies, en tornarem a xerrar, gràcies per acompanyar-nos, i res, ara mateix, així com ho dèiem, així com estàvem xerrant, acaba de ser rebut pel rei, la Felip, la reina Letícia, la princesa Leonor i la infanta Sofia, i ara mateix el rep al Batle de Madrid. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
1: Gràcies, Xisca.
2: A vosotros, saludos a todos.
3: Molt bé. Els caps de setmana, viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
3: Fins a les 12, escolta la gran vida.
1: I els darrers minuts d'aquesta primera hora de la gran vida la dedicant sempre als successos, a tot allò que passa a les nostres Illes Balears. Ho feim de la mà de Julio Bastida, delegat d'Hoquei Diario les Illes Balears. Julio, molt bon dia, com estàs?
7: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
1: Hem de començar amb una notícia.
7: Jo som molt del papa,
1: sí,
7: que ho sapigueu,
0: Sí, som molt del papa.
7: Jo som molt del papa, aquest.
1: Te veia aquí en silenci, sí, com bregant en tot l'hotel.
7: No, jo m'agrada molt, sí. I a més, espectacular. Com l'ha rebut Madrid i Espanya, espectacular.
1: Sí.
7: No l'ha vist mai, eh? O sigui, tanta gent en el carrer.
1: Clar, és que l'anterior no s'havia dignat a venir.
7: Correcte, però dic que tant de... No sé, que és la primera vegada que un papa aconsegueix tanta gent en els carrers d'Espanya.
1: Sí. Tot el bo que s'havia parlat de l'anterior papa, però no venia.
7: Un exemple de que no anava de nosaltres.
1: No anava de nosaltres. Bé, hi ha una notícia que és no només balear, sinó que és també estatal, perquè, bé, nacional, vull dir. Un joven marroquí s'independiza, su familia descubre dónde vive en Palma e irrumpe en su casa para llevársela contra su voluntad. Res, un jove marroquí que...
7: Ara vol explicar.
1: Què ha estat?
7: Això és una notícia que ha donat avui de matí la Policia Nacional. Ha donat una pinzellada. Nosaltres hem després investigat un poc més i hem descobert tota la història. Això és una lota que viu a la part forana, a un poble molt a prop del poble de residència del senyor Raúl Valls. De la part forana.
0: En té molts pels costats.
7: Un poble de vora de la part forana.
1: Colindante.
7: Colindante. Sí. Vale. Resulta que aquesta lota, que és major d'edat, fa feina.
0: Sí.
7: Una lota, fanera, i té el seu doble. Té la seva independència econòmica. Però se troba que la seva família, per qüestions culturals, la tenia sommes, és a dir, no podia sortir de casa seva, quan sortia havia de, sa família havia de saber amb qui anava, li controlaven absolutament tot. Ella, en un moment donat, se cansa d'aquesta situació, és major d'edat, té dobbes, té independència, i decideix anar-se'n de casa seva. Deixa una carta, comunica als seus familiars que se'n va, i se'n va a Palma. Juga un pis, aquí a ciutat, i 7 mesos després, que ha estat ara, aquesta fa uns dies, una tercera persona, amic de sa família, li diu a sa família a on està. Sa teva filla està a tal puesto. I què passa? Que bé, son pare, sa mare i un germà d'ells, o sigui, un tio de tant, se presenten totes a casa d'aquesta lota, li tomen sa porta, entren, aquesta lota comença a córrer cap a sa terrassa, l'agafen, la s'empantegen i no li deixen follir i li diuen que ara agafi tots els seus trastos i que se'n torni una altra vegada cap al domicili dels pares. Imagina't això a Palma, escrit dels veïnats, hi ha tot un desastre, ve la Policia Nacional i acaben tots els detinguts, o sigui, son pare, sa mare i el tio, per detenció il·legal, o sigui, segrest, però sense dobbes, sí. Acaben tots detinguts i, a més, reconeixen perfectament davant la policia que ets la seva filla i que se'n torna cap a la seva. I vius. Bueno, en el final acaben detingut. Això per mentida que en el dia d'avui passi, però encara està passat.
1: Bé, la Guàrdia Civil que ha trobat un cadàver flotant a una platja de Mallorca.
7: Correcte. Concretament ha estat a la colònia de Sant Jordi. Va ser ahir, a les 4 de l'hora baixa. En un principi era un cadàver que estava surant. Això és a plaer, eh? O sigui, hi havia moltíssima gent. Se pensaven els turistes i la gent d'allà, que era un que estaven bussejant per allà, i quan se van acostar van veure que no, que era un home que, a més, estava en un estat de descomposició bastant important, és a dir, que feia, com a mínim, més d'un mes que estava dins aigua, amb aquest xaleco salvavides, i van cridar els socorristes van retirar el cadàver, ho van emporar a la vorera de la colònia de Sant Jordi, va arribar a la Guàrdia Civil, i, a falta de confirmació oficial, tot sembla que es trataria d'una persona que va venir en pastera, d'aquestes que està a la deriva, i que la mà...
1: Perquè no hi havia una denúncia local...
7: No, està tot... bueno, tot apunta que els forenses ara estan fent autòpsia, però per les condicions físiques sembla que és un africà que va venir en pastera i que va acabar així.
1: Se demanen 15 anys de presó per un professor de la UIB per donar una pallissa a el seu bebè, a Palma.
7: Correcte. Alerta, perquè la darrera novetat d'això és que la Universitat de les Illes Balears ha suspès en aquest professor, evidentment, mentre que s'aclareixin els fets. Alerta amb això perquè són 15 anys, eh? O sigui, li demanen 15 anys. I tot això és perquè aquesta pare té un nadó i en un moment donat ell s'encarrega de... Sa dona se'n va, ell se queda en el cuidat del bebè, se posa molt nerviós perquè el nen comença a plorar, el que fan els nadons, els bebès, i comença, li dona cops, tal, li agafa d'un dels bracets, li comença a estirar i li fractura. Li fractura un braç en el nen, té cots per tot, va al metge, evidentment, com vos podeu imaginar, són els pares, activa ja el protocol, tots els protocols que hi pugui haver queden activats. Ella ha quedat exclosa, o sigui, de moment, ella ha quedat totalment exclosa perquè se pensen que ella no sabia el que estava fent el seu home, i a ell se li demanen 15 anys de presó perquè, evidentment, un nadó és una persona totalment vulnerable. I, tot repetir, la Universitat de les Illes Balears l'ha suspès.
1: Res, un minutet només per comentar el fet de que l'Ajuntament ha dit basta amb aquests ocupes que estan a l'antiga presó de Palma i ja s'ha donat l'ordre de que puguin ser desallotjats i la veritat és que...
0: És que queden, clar.
1: És que queden. Què pot representar això? Res, 30 segons.
7: Havia més de 450 ocupes allà de dins, oficialment 250, que eren els que estaven allà censats, i en el final, des del període voluntari, varen partir gran part d'ells, només s'han quedat aquests 50-55, ara el jutge ja diu que s'han de partir i està previst que aquesta setmana, o sigui, diumenge ho comptarem, aquesta setmana haurà el desallotjament obligatori, arribarà Policia Nacional, Policia Local, els hi traurà de fora i ho contaré la setmana que ve.
1: Molt pendents de com sigui, com passi. Molt bé, i de Julio, moltes gràcies. Així arribem a les 10 del matí.
7: Jo me'n vaig a veure el papa.
1: Sí? I de, a Ivetres.
7: A Ivetres, a Ivetres, sí, jo. Sí. Jo no em vaig a l'euro.
1: Fins ara.
8: Ivetres Ràdio. Les notícies de les 10.
9: Bon dia. Una fuita de gas a un habitatge del barri de la Vila de Palma ha provocat que 4 persones es trobin en estat greu. El SAMU 061 ha rebut l'avís aquesta matinada i 3 ambulàncies s'han desplaçat al lloc dels fets juntament amb policia i bombers. A la seva arribada, 3 d'aquestes 4 persones es trobaven inconscients i han estat traslladades d'urgència a l'Hospital de Son Espases. Totes elles són joves d'entre 23 i 34 anys. També s'ha atès en el mateix lloc a 9 veïnats que havien patit una afectació. A l'espera d'una sentència ferma, la Universitat de les Illes suspèn temporalment el professor acusat de maltractar, presumptament, el seu nadó. Una decisió que, segons ha explicat la institució, s'ha pres de mutu acord amb l'implicat, que ja ha estat substituït. El judici s'havia de celebrar divendres, però l'aparició d'un nou informe pericial va obligar a posposar aquesta vista. L'informe conclou que les ferides del petit podrien ser compatibles amb una caiguda accidental. La fiscalia demana per ell 15 anys de presó. El papa Lleó XIV segueix acaparant totes les mirades en el segon dia de la seva visita a Espanya. En aquest moment està previst que comenci la processó del Corpus Christi, on oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles, acte solemne que podreu seguir en directe a IB3 Televisió. En el seu primer dia de visita, el papa ha mostrat un caràcter conciliador en tots els actes que ha participat a la capital espanyola. Al capvespre, en una vigília dirigida als joves, el pontífex els ha demanat deixar enrere les ideologies imposades per modes i cercar la veritat.
10: En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Y ahí también quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
9: Més per Mallorca, reclama el govern un pla de xoc que permeti adaptar els centres educatius a l'augment de les temperatures i els episodis de calor extrema que afecten alguns mesos lectius del calendari escolar. Actuacions immediates com la instal·lació de ventilador i sistemes de ventilació eficients, la creació d'espais que actuïn com a refugi climàtic, l'augment de punts d'aigua i fons, més zones d'ombra als patis i protocols eficients davant episodis de calor extrema. La iniciativa també aposta per solucions estructurals i sostenibles, com la millora de l'aïllament tèrmic dels edificis, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, les cobertures verdes o reflectants i la renaturalització dels espais escolars. Ho ha registrat el Parlament com a proposició no de llei la seva diputada Maria Ramon.
11: No poden normalitzar que infants i docents hagin de suportar temperatures extremes dins les aules en èpoques de més calor. El pla de climatització és imprescindible, però mentre no arriba, s'ha d'actuar, perquè quan arriba la calor, els centres han de poder reduir les temperatures i garantir unes condicions dignes. Per això demanem actuacions ràpides i que garanteixin el confort a les aules.
9: Pel que fa a les carreteres, amb motiu de la celebració de les finals de Balears en edat escolar de ciclisme, hi ha talls de trànsit a Palma des de primera hora del matí que s'allargaran fins a les 3 de l'hora baixa. Es produiran afectacions en diverses vies dels polígons de Can Valero i Son Valentí, a més del Camí dels Reis i de Jesús. També aquest matí, fins a les 11, la concentració de motos que participen en la desena ruta memorial Lluís Salom provocarà restriccions a la circulació en un altre polígon palmesà, a Son Castelló. Els dos esdeveniments també provocaran que les línies de bus de la EMT es desviïn del seu recorregut habitual. I això és tot. Tornar al relleu als nostres companys de la Gran Vida. Més actualitat informativa a les 11.
8: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. El teu magazín de cap de setmana.
1: Seguim aquí a La Gran Vida. Molt bon dia. Si vos incorporeu ara mateix a les 10:05 aquí a la ràdio pública de les Illes Balears amb un programa carregat d'històries, carregat d'informació. Avui fins a les 12, ja sabeu que tenim un especial entre tu i jo, aquesta sempre més que especial, és perquè sempre és una entrevista que dura tota la tercera hora del programa, i avui ho farem, han donat un parell de pistes en el principi del programa, han dit que era d'un poble...
2: Que la setmana que ve fan fira.
1: Que ve fan fira. Pont dis poble ja?
2: Que fa... No? Bueno, sí, ho poden dir, és de Sauva.
1: A Tassouba, han dit també que fa feina aquí a la casa. Mira, jo afegiré que fa feina tant a IB3 Tele com ràdio, però més a la ràdio, molt més a la ràdio, i col·labora a la tele. Vinga.
2: És una mítica d'aquesta casa.
1: Amiga, conegudíssima.
2: Que, després l'haureu de descobrir a partir de les 11 en aquesta casa, IB3. I ara en el moment de fer, bueno, una volteta per Mallorca, anirem fins a Vinyali perquè estan de fira, en aquest cas. També escoltarem a la gent també dels còmodos, si s'han fet o no el primer Cafico.
1: Sí, hem parlat d'aquest documental del darrer Cafico, i doncs nosaltres demanant per el primer Cafico, i si teniu qualque platja preferida i aquestes coses, no hem de dir massa noms de platges tampoc, perquè després la gent ve i tot...
2: No, sí, ara ja tampateix. Ara ja no hi ha res que fer.
1: Ja fa intern. També parlarem d'un nou podcast d'IB3 Ràdio, Xiu Xiu, La Terminal, que són 5 capítols, en què els aeroports de les Illes es converteixen en l'epicentre d'històries, no?, de gent que arriba, gent que se'n va a treballadors. Va per aquí aquest podcast i mos ho contarà la periodista i presentadora Inés Mateu, de Xiu Xiu, ja sabeu, cada setmana, cada dia de dilluns a divendres, i do ara també amb aquest podcast. I acabarem amb una... en cuina, també, avui.
2: Clar, com sempre, acabarem en cuina, i crec que no hem anat molt en fora, quedant per solla.
1: Sí, avui, mira, farem una caldereta de llagosta i també per acompanyar un sorbet de ginet, ara que vendrà Sant Joan, un ginet de Menorca, i tindrem la recepta per una banda d'aquesta, aquest gran plat en caldereta de llagosta que no se pot fer cada dia, però que sí que un pic en l'any s'ha de tastar a qualsevol el restaurant, o ses predines, o ses mares, quan la cuinen és espectacular. I així acabarem aquesta segona hora abans de l'entre tu i jo.
2: Bueno, idò, jo crec que ho tenim claríssim. Només me falta començar i fer una passejada per Mallorca.
1: Au, idò, vinga, arrencam.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.

0: Raül, aquesta passejada és teva. Anem a Vinyali.
1: Exacte, me n'anem a Vinyali perquè... bé, jo fa unes hores era a Vinyali. vaig gravar Toca Toca, Vinyali.
0: Sí, sí.
1: I després, ja que hi som, varen quedar perquè feien una hora baixa, un tardeo, que deim.
0: M'encanta, i a més que és necessari, s'ha de fer, com fica el Toca Toca sempre en aquest programa d'una forma subtil.
1: Sí, passem moltes gràcies, per ser audiència d'ahir.
0: I una vegada més, no?
1: Sí, una vegada més, però...
0: Sempre 6 i 7 i 8 i 9, deixem.
1: Vosaltres heu de fer cada dissabte a les 8, ni papa ni no papes, a les 8 i B3, Toca Toca.
0: No, és que podeu fer papa fins a les 7:59 i després Toca
1: Toca. No, perquè va més dissabte ja tenen Antònia Ferrer Nostra, que també ho veus moltíssim, i mos ajuda molt, així que... Bé, vosaltres te la digui B3. Els altres canals el podeu borrar. Dit això, això, que Vinyali estan de fira i per això volem anar fins en aquesta llogaret de Sencelles, que és un llogaret perquè, mem, és el que és un llogaret de Sencelles, però perquè ara ho discutíem aquí amb en Joan Mí, fora de micros.
0: Sí, jo sempre pas pena quan deia la paraula llogaret.
1: És que no, llogaret no és menysprear ningú, no. És la definició de lo que és un poble petit, un poble petit que depèn d'un altre municipi més gran. Però en aquest cas, Vinyali independent, xerrarem amb la seva bellesa, Victòria, va, bon dia, com anam?
0: Bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Bueno, no ho sé, has dormit?
2: Bueno, una miqueta.
1: Perquè, clar, jo hi venia a fer un programa, però la cosa se va allargar un poc,
2: Una miqueta, però, mem, un pic a sany o dos pits en sany no fan mal.
1: Conta-mos, avui estau de fira. Bé, ahir ja hi havia trull, hi havia festa. Sí. Com és aquesta fira de Vinyali? La gent que mos està escoltant ara que diu, mem, són les 10 del matí, anem a agafar el cotxe, on anam? Què hem de fer? Què veurem a Vinyali?
2: Jo els diria, veniu a Vinyali, mem. Com vosaltres heu dit, Vinyali és un llogaret, un poblet petit. És una fira petita, però ja és molt grossa pel nostre poble. Que si tenen ganes de passar una bona estona en el centre de Mallorca, un poble emblemàtic, i sobretot acompanyats de bona gent, perquè jo, com sempre dic, qui vengui a Vinyali se sentirà com a casa seva.
1: Això és ben vera, les coses com són. Que Vinyali és un poble acollidor i, a més, un poble molt, molt maco, que aquest dia està de festa. Que sempre teniu col que truia, que dia,
2: Hombre, claro.
1: No, vull dir, sempre
2: trobeu
1: qualque excusa perquè hi hagi activitats. Escolta, la gent que mos escolta, que diu ara anem a Vinyali, però sempre hi ha aquells problemes de mem on aparcarem i tot això. És a dir, per on han de venir, com ho han de fer, això?
2: Si venen per la part de Binissalem, just en el Revolt hi ha un bon pàrquing, i just entrant per la part que ve de Santa Maria, tenen tota la zona de la carretera en lloc per aparcar.
1: Escolta, i Vitori, quan fa que se fa aquesta fira de Vinyali?
2: Enguany és la 18a edició de la fira de Vinyali.
1: 18 anys.
2: I tenc la sort que fa 18 anys que l'estic organitzant.
1: Ah,
0: idò, sí que...
1: La sort i la feinada, Joan.
0: I quina és la sensi de... perquè se pugui repetir cada any i que la gent no s'ha de perdre quan la visita?
2: Bueno, va començar també siguent la fira de jocs populars i tradicionals de Mallorca. Si veniu, encara trobareu una paradeta on podeu trobar baldufes fetes d'en Pep Bestart, fetes a mà, de moltes diferents mides, cèrcols, bolles, corda, i si vos fa gana jugar i tornar una mica més petits, vos convido a venir a davant del seu lloc i fer una jugada. Després...
1: No, digues.
2: I després, el que dic, com saben que molt de jovent, de vegades en el seu poble no se pot quedar, és el moment de retrobar-nos tots en els carrers i les places de Vinyali. Molt de jovent que els pares són en el poble, Vinyali és el que hi ha, diríem, més cases no se poden fer perquè és un lloc de bé interès cultural, han hagut d'anar a viure a altres pobles i és el moment de retrobar-nos tots en el carrer. Per això t'he dit que és una fira molt familiar.
1: Clar, perquè és un, com tu dius, és bé d'interès cultural i la mida del poble és la que és, i afortunadament ben bé està així, però clar, passa això, no?, que els joves de Vinyali, per dir-ho de qualque manera, no tenen allà on poder quedar-se i molts han fuit a altres pobles del voltant o a ciutat, però aquest dia aprofiteu per anar en el poble, per trobar-vos tots, per trobar en la família, no? I fer-vos el motilló, no?
2: Això mateix, això mateix. I sempre, clar, i és aquest moment de retrobar-nos i te'n records d'això, i te'n records de l'altre, i és en aquest moment de tornar a reviure tot una mica, i la veritat que és molt guapo.
1: Ara mos xerraves de ses baldufes, de cèrcols. Tu deies, va començar aquesta fira com a la fira de jocs populars,
2: jocs
1: no?
2: Jocs populars, sí.
1: Però així tot ho manteniu, perquè, clar, un poble com Vinyali es va de fer això de poder jugar encara en el carrer. No? Una cosa que apareix com ja oblidada segons a quins... Bueno, les ciutats de fa molts anys, però segons quins pobles també, no? Com és aquesta relació amb aquests jocs populars, perquè teniu un mestre d'això.
2: Sí, en Pep Estat, però, per exemple, ahir per tots els nens varen fer un taller de pintar baldufes i haguessis vist ahir tots els nens jugant a termi de la plaça amb les baldufes ara intentant tirar i tal, i intentant anar mantenent aquestes tradicions tan nostrades, no? Igual que en les festes, en tot el que fem, sempre intentant mantenir la nostra essència.
0: I aquestes, per exemple, les curses de joies, que hi ha molt de pobles, aquestes les feis, sempre vagin darrere. Sí, és una cosa que m'ha marcat de petit, del poble de Buja, i sempre he pensat, a tots els pobles hi deu haver una correguda de joies.
1: Sí. Si no però tots, jo crec que tots, quasi tots, sí.
2: Sí, si tens ganes de córrer unes corregudes de joies, dia 5 de juliol estàs ben convidat a venir a Vinyali.
0: Ah, molt bé. Jo, en dir-me sus, sortiré. Ara, arribar a una de ses canyes ja és més complicat.
1: Clar, això jo crec... Vosaltres ho feu perquè el patró de Vinyali és Sant Cristòfol, i clar, seran ses festes, no? I jo feu aquestes corregudes de joies que no hi poden faltar.
0: I quines són...
2: No, però és que feim corregudes de joies, trencada d'olles... que també és algo molt nostre, després les cintes en bicicleta, feim moltíssimes coses sempre lligades molt a la nostra cultura i a les nostres tradicions.
0: I en 18 anys, quines són aquestes entitats i associacions que no falten mai que fan possible tot això?
2: A Vinyali associacions no en tenim gaires. La que sempre mos ajuden tant la Societat de Caçadors, que és la part d'en Pep Bestart, que és la que va ajudar a impulsar aquesta fira, més després la penya mallorquinista de Vinyali.
0: Ah, molt bé, molt bé.
2: Sí, bueno. I les associacions són... Les associacions són els vinyalers de bona voluntat que sempre estan aquí per donar una mà i amb ganes de tirar aquest poble per endavant.
0: Molt bé.
1: Bueno, idò, ja ho sabeu, si avui no teniu res a fer, no sabeu on anar, no sabeu on pegar, a Vinyali vos esperen en aquesta 18a edició de la seva fira. Victòria, moltes gràcies per acompanyar-nos i bona fira.
2: Moltes gràcies, Raül.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu, adéu.
0: Molt bé, i d'ara, si vos pareix, anem a fer el primer cafico, Vinga, i anem amb el Còmodus.
3: Còmodus, quan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
0: I doncs, quina és la primera platja que heu visitat enguany? Ja heu fet el primer cafico, vos heu ficat dins aigua. Està freda? No està freda? Però ja està molt freda. I doncs, vinga, anem a escoltar diferents opinions. Hi ha gent que no s'ha ficat a la platja o no ha nedat des de fa més de 20 anys o 30, passa per davant la mà i no hi ha manera. Però hi ha gent que sí. Vinga, anem a escoltar un parell d'opinions.
4: Hi ha un parque cerquita, és accessible, és fàcil per llevar con el carrito, tiene com una passarela de madera, no? Y también tiene duchas y eso me fue bastante bien.
5: Pero si vas a alguna escala que no haya más gente, yo lo que siempre estoy cercando, que no haya más gente y que estigui cómodo.
6: Nosotros no tenemos ni movilidad reducida ni problemas de arribar a la platja ni cosas de estas. Aleshores, pues tampoco, la pasarela hasta el punto...
0: No fa falta.
6: No fa falta.
7: 10 años que no vaig a una playa.
8: Jo me molles per la muntanya, aquí on vulguis, a la mà...
0: A la mà surant, però.
8: Ni surant.
0: O sigui, no hi va a la mà.
8: Hi pas per davant, perquè vaig a caminar, i vaig per marítim i hi pas.
0: Caminar per davant, sí, però trepitjar la mà i ficar-se dins aigua, no.
8: Nada.
0: No el darrer que fico que se va donar?
8: Fa 30 anys.
9: L'altre dia vaig anar a Ocanada, al Cudi.
0: Molt bé.
9: Fresita,
0: tal?
9: Està
0: freda.
9: Està freda, sí.
0: Fins que no està com un brou, no me fic.
9: Ui, però encara te queda.
10: Bueno, fins al 15 d'agost, això manca.
9: No, però te fiques, te despejes, et va per la circulació, sí, m'ha encantat.
0: Sí, tu ets de les persones que se fica dins aigua i ets altres que està freda i tu... En el principi sí, ara ja no.
9: Aquesta sóc jo.
0: Que me fa una rabiada.
9: Dic, està fresquita. I ma mare ja sap que dic fresquita, diu, no fa falta que me'n fiqui. Sí.
0: T'agrada la mà?
8: Molt.
0: Però encara no t'has ficat dins aigua?
8: No.
0: Per què? Perquè està freda, perquè no has pogut. Ara veig ambulància, un momentet. Deixam passar l'ambulància. I no, no has pogut encara.
8: No, però hi aniré, ja hi aniria, pel meu gust. Aniria.
0: I on t'agrada anar?
8: Can Pastilla, Arenal.
0: I tens el teu racó preferit?
8: Sí.
0: Desconnectar del món?
8: Sí, per tot, sí.
0: Però hi pots anar o ja està massa massificat?
8: Sí, que puc anar, clar que sí.
0: Perquè hi ha gent, és vera, que hi va en els mateixos llocs, però els mallorquins tenim el nostre raconet que sempre sabem.
8: A més, Molinar, perquè ja havia els meus avis, pues ja anava a les roques de fa molt de temps, no? I actualment, i també es veure pues, la mà de Mallorca. Bueno, soc mallorquina, bueno, això per jo, bo, és un 10.
11: Sí?
0: Sí. On?
11: A la Ràpita.
0: A la Ràpita. Estiu guatjau per allà.
12: Sí.
0: Molt bé, teniu caseta i tal.
11: Sí.
0: Està bé ser ràpida perquè està massificat com tot, però no és com ni Serenal, ni Andrats, ni Esport d'Andrats, ni... Ser ràpida s'està bé.
11: Tenim la sort de que és una...
0: No companers.
11: No, som ciutadans d'aquí, de Palma.
0: Molt bé.
11: Però tenim la sort de que, clar, no hi ha hotels, com hi ha la colònia de Sant Jordi, i els de Sostanyol i els de ser ràpida tenim aquesta sort.
13: És un turisme més local, més de... de aquí, de la propia isla, al que vas, a la gente que va, y hay un turismo también de fuera, pero no es turismo de masas, está más distribuido.
11: Es un turismo más familiar, tant de fuera com
13: d'aquí. Sí, y la situación ahora en Serrapita es muy buena.
14: No hi haurà les platges de roques, sense arena. Depèn, si vaig amb esnint, amb arena. Si vaig a sonint, roques.
0: Vale. Més que serena i ser roques, el més important és que no hi hagi ningú, si és possible.
14: Sí, bueno, evidentment.
0: Això és complicat, no?
14: Si és possible, sí, claro.
0: Cercau també platges de roques perquè vos agrada més, perquè estan menys massificades.
14: Sí, sí, i perquè el que ens agrada és nedar i bussetjar i menys prendre el sol.
0: Vale. Ja heu anat enguany?
14: Sí.
0: I l'aigua què tal està?
14: Molt bona. Està freda, però molt bona.
0: Bona vol dir freda, molt freda.
14: Freda, està molt freda, però de moment està nota.
0: Jo, si no està com un brou, no me fico. Sí, ja he d'esperar fins a l'agost. I quins serveis, si aneu una platja de roques, és més complicat, però quan aneu a la platja, cercau que hi tingui un mínim de serveis, banyos, una passarel·la, no sé.
14: Menys entengui millor, menys gent.
0: Vale. I normalment menjau, dinau allà? O vos duis alguna cosa?
14: Sí, bogata, nevera, sí.
0: I aneu molt carregades o no?
14: Sallalera i un bocata.
0: He hagut
14: de
0: d'ella,
14: també.
0: Ah, o du ella.
14: Sí, me toca a mi sempre.
0: Tu ets que te toca...
14: Que s'encarrega del catering.
0: Val, però el bocata més gran no te'l dus per tu?
14: No.
0: Ja que te'n dus...
14: No, no.
15: Serveixes
14: extra,
15: per ella.
0: I el tema d'aparcar, o aneu amb transport públic, com ho feis?
14: Hombre, si se pot anar amb transport públic, transport públic. Si hem d'anar molt lluny, amb el cotxe.
0: Si anàvem fora a l'Alcudi, que hi va tothom...
15: Sí, hi va jo,
0: és complicat, no?, trobar una platja... Perquè, clar, molta gent hi va a Ietes, no?, per allò de...
14: Sí, una porqueria, ja, avui en dia...
0: Sí, intentar anar el més en fora possible, sí. Diferents rutes.
14: Que m'agrada a mi, per exemple, però ja se massifica també una barbaritat, depèn de qui de calo.
0: I a quina hora hi anau? A l'hora de la gamba, que tothom se crema, o hi anau més cap a baixa?
14: Ja no hi puc anar a l'hora de la gamba, com dius tu, perquè a mi me cau la pell directament. Entonces, pues, al dematí, o a l'hora baixa.
0: S'entén això de l'hora de la gamba? Sí, no? L'hora de la gamba és a les 11 des de matí, fins a les 3, que fots una cremada, però no vols crema, per favor.
1: Bueno, és que de les 11:30-12 fins a les 5:30, sí, no, és que no heu d'anar?
0: No,
1: que
0: no heu d'anar, hi ha massa gent, vols crema, o se crema, tanmateix ja te l'has de porar cada 5 minuts.
1: És hora de xiringuito.
0: Tu ets de xiringuito, idò?
1: Sí, totalment, sí. A mi deixen fer d'arenes i remenats i... Uf, no.
0: Un Colacao, allà, a sombra...
1: Jo som, sí, som de poble d'interior.
0: Però tu te dos por a Moreno, però.
1: Jo me pos Moreno, però... Me pos Moreno natural, meu, però... Natural. Perquè som d'aquesta raça.
0: Sí, sí, m'entens?
1: Sí. Vull dir, no, no...
0: Jo me crem ses plantes dels peus, vermell, saps?
1: Sí, no, no, jo no, no me pos vermell. Jo me pos Moreno perquè moreno, som, sí, així, som d'aquest color.
0: Ets ja morenito.
1: Sí.
0: Molt bé, i de res, un poquet de música i tornem parlant d'un podcast que ja se va estrenar dilluns passat, demà, segon capítol, i el fa una persona d'aquesta casa, presentadora de Xiu Xiu. En parlam, res, d'aquí un parell de minuts, tornam i seguim.
12: Però no hi ha manera, sigues darrere d'un autocar.
15: Mira, aquí hi ha un lloc.
16: Dividell, ja el mar.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.

0: Au-hi-do, 10 i 26 minuts. Els aeroports són llocs de pas, però també espais carregats d'emocions, de retrobaments, o acomiadaments, il·lusions, històries inesperades. Vamos, que tot el que no passi a un aeroport no passarà enlloc. Un aeroport, idò, sentim cosetes com aquesta. Idò sí, aquest renouet d'aeroport, quan te'n vas de vacances, quines ganes. A vegades quan venen familiars, que no només és hivern, no? Això se fa molt, no? Durant el cap d'any, Raül, sempre passa, sempre arriba gent, se'n va, tornen...
1: I... És el reportatge que t'envien a fer cada Nadal.
0: Exacte.
1: Vull dir, la gent que arriba, que lloren, que veamos que lloran...
0: Sí, que plorin.
1: Que s'emocionen...
0: Sí, això és molt important.
1: Això és molt típic, Reis.
0: Han de sortir plorant.
1: Sí, però vaja, nosaltres aquí penseu que nosaltres els aeroports, que per cert, des d'aquí un beso a ENA, menys sí que vau ja les obres...
0: I si lleven la pancarta?
1: No, ja està llevada.
0: Ah, sí.
1: No l'emprem tant com per anar de vacances, sinó per dia a dia, i sí. Més, sobretot els nostres oients de Menorca, Eivissa i Formentera, que han de venir a vegades a Mallorca per necessitat imperiosa, perquè
0: sí.
1: Palma és la capital.
0: Ara sí, i de totes aquestes vivències que poden trobar a un aeroport, no, s'han aquí, a la casa, que han fet? I de, han fet un podcast, gràcies a Xiu Xiu, La Terminal, que és una nova producció d'IB3 Ràdio, que vos convida a escoltar les confidències de passatgers que passen cada dia per els diferents aeroports de les illes. Clar, per conèixer tots els detalls d'aquest projecte han de parlar amb la seva creadora, conductora, la periodista i presentadora de Xiu Xiu, a IB3 Ràdio, Inés Mateu. Inés, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, companys, com estàu? Jo molt bé, una mica dormida en aquestes hores, ja sabeu que el meu horari és de capvespre.
1: Sí. Clar, jo t'anava a dir, Inés Mateu, estic com sorprès que mos hagis agafat el telèfon.
0: Sí, jo passava una penada, ja l'he enviat un missatge abans, ja estàs, me diu sí.
2: No, home, no, tinc
1: fas?
2: Altres feines.
1: Què
2: ara
1: fas?
2: Ara vaig a fer anar persianes.
1: Ah, vols? Que ets a Bunyola?
2: Avui és el Corpus.
1: Era ahir el Corpus, res. No?
2: A Bunyola és avui.
1: Ah,
0: a Bunyola és avui.
1: És que Bunyola sí, sempre
0: Bunyola,
1: hem d'anar.
0: A Bunyola el Corpus és quan ells volen.
1: Ahir hi havia murta i flors pels carrers, això, i els domassos trets, jo què sé, com sé, ahir va passar el Corpus.
2: I no nosaltres ho fèiem avui, no sé si vaig errada, bé.
1: No. Cada poble segur que ho fa quan vol, jo què sé.
0: Inés, sé que estàs enganxada també un poc a la tele, pendent del papa.
2: Estic mediàticament enganxada.
0: Sí.
2: La veritat és que sí, com a bona periodista, estic com a veure-me el nivell d'organització que ha de requerir això, estic a boca badada, la veritat.
0: Hi ha una
2: I, sí, estic enganxada mediàticament.
0: Mm-hmm. Anem a la nostra, vinga, perquè sí. Resulta que també s'ha creat aquest nou podcast d'IB3, ja són 5 capítols, però ens han pogut escoltar, ja se pot sentir el primer, i cada dilluns se'n sortirà un. Com neix
2: Correcte.
0: Aquesta idea de convertir un aeroport en l'escenari principal d'un podcast?
2: Mireu, jo sempre com a periodista he volgut fer qualque cosa a l'aeroport, perquè jo quan vaig a l'aeroport sempre sóc la que m'afits en la gent, no? I pens, cap on aniran? I jo que sé, per exemple, si estic esperant un avió, per exemple, veig una família, no? Un grup de gent que no me quadra entre si, pens. Cada un se, companys de feina, amics que se'n van, una família, però i com se deuen haver conegut? I cap on deuen anar? Que van a visitar un familiar, van de vacances, i m'amunt la meva pròpia pel·lícula, això jo crec que ho fa tothom.
0: Sí. Jo també ho faig, però pensava que no, jo no ho deia en veu alta, però ara m'has fet sentir
1: no, mira,
0: bé.
1: Jo vos diré a tots dos que sí. Això és, se diu bedocadors professionals.
0: Què vol dir? Que necessiten teràpia.
1: Això se diu, no, això se diu en bon mallorquí, bedocar. Vos agrada bedocar, men, que fan, que no faran, de bon van, de bon venen, tal. Jo he de confessar que també som...
0: Ah, m'estranyava,
2: no,
0: pensava
2: no,
0: que diria.
2: No m'ho amagam,
1: no, clar, som... sí, gent que m'agrada badocar. I ara què deu fer? I què? I aquí, que raro.
2: Bueno, no, i fins i tot ho arribam a comentar amb
1: Clar, és que si no, no té gràcia.
2: Igual que un restaurant, qui no posa sobre l'altra taula en qualque moment.
0: Sí, clar. I comences a dir, aquests que són germans o són parella? No, perquè mira, li ha dit això i ella s'ha enfadat.
1: Això passa molt a ses bodes en els pobles, quan hi ha una boda. Oh, és la plaça plena de bodocadors i bodocadores. I qui va i qui no va. I, ui, i què aquí? Deu ser fill seu, cara.
2: Mira, jo he anat a l'aeroport a badocar
1: sí?
2: I el manco he tret conclusions.
0: Molt bé.
2: Perquè he xerrat amb la gent. Qui són, cap on van, en clar. Qui van...
1: I t'has trobat... No, t'anava a dir, t'has trobat molta...
2: És una terminal.
1: T'has trobat molta de gent de les illes de Menorca, d'Eivissa, Formentera, que això que dius, venen aquí a Mallorca per una cosa o una altra, una necessitat, i aquestes famílies que jo que sé, que no m'hi... Ai, m'anam a descansar un dia a Menorca. Aquí, coses així molt balears.
2: Mirau, cada un dels capítols, que surt cada dilluns, ja ha sortit el terminal d'arribades, ara demà surt els treballadors... El capítol de treballadors és una terminal, d'acord? És una zona de l'aeroport.
1: Val.
2: I hi ha 5 capítols, arribades, treballadors i interilles. I aquí,
1: aquí,
2: sobretot, són aquest tipus de perfil de gent que dius tu, Raül, que trobarem, no? Interilles. És inevitable fer viatges interinsulars, Mallorca, Menorca, Menorca, Mallorca, Eivissa, Formentera... etcètera, etcètera, i efectivament hem anat a tots els aeroports de les illes, no només a Sant Joan, per tant tenim una mescladissa de viatges i viatgers interilles en el capítol 3. Després, com que cada capítol és una terminal, també tindrem la terminal de sortides i també la terminal de tripulació. Veurem com se prepara la tripulació, pilots, tripulació, controladors aeris... Molt interessant aquest capítol.
0: M'agrada perquè el punt de vista canvia molt, clar. Parlau de passatgers, però també de tot allò que passa darrere de les bambolines de l'aeroport, no? Que poden descobrir que normalment no veiem, perquè a vegades no sabem. Sí, ara fa un mes que no sa germana no se veu amb aquest. Però un treballador que se passa tot l'estiu, dic tot l'estiu perquè és quan té més gent, aquest treballador, clar, el punt de vista canvia. És més complicat entrevistar gent que fa feina que un passatger que ben il·lusió de trobar-se amb familiars?
2: Imagina't. A veure, no ha estat complicat perquè tothom ha estat molt acollidor.
0: Ah, que bé.
2: Però sí que, a veure, els treballadors m'expliquen la magnitud de fer feina a l'aeroport, en aquest cas de Sant Joan, en temporada alta. Hi ha fins a 15.000 persones fent feina només a l'aeroport de Sant Joan en temporada alta. És una exageració. I nosaltres hem pogut parlar i conèixer com fan feina una petita part, però aquesta petita part és molt interessant. Per exemple, parlam amb el gremi de conserges de l'aeroport, és a dir, la gent que té totes les claus de l'aeroport. I quines claus són aquestes? Bé, i d'allà ho haureu d'escoltar.
1: Bueno, hem d'escoltar en el podcast, clar.
2: Exacte.
1: Clar, perquè ara ja no tant, perquè com que l'aeroport d'aquí no és un aeroport, és una ciutat, però ja allò de...
0: És un IKEA. Sí. Saps quan t'entres mai, no, saps quan
1: que,
0: sortiràs.
1: IKEA queda petit. IKEA queda petit de veure aquest aeroport, perquè IKEA saps on hi ha cada secció, on hi ha les coses.
0: Sí, però t'has seguit la fletxa.
1: L'aeroport d'aquí no saps on hi ha res, perquè ho canvien cada 2x3, criatures, això va així. Però bé, la qüestió, que aquest senyor, aquesta senyora, senyor Joan Mimàs, vagi a la porta B12, saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
1: Això, existeix l'aeroport de les illes o ja és mort?
2: Ja no, ho han llevat, en això.
1: Ja ho veus.
0: Ara t'has d'espavilar.
2: Sí, exacte. I si criden, és un darrer recurs i ho fan des de la porta d'embarc.
1: Clar, darrer avís.
0: Darrer avís, sí.
2: Exacte. Però exacte. No sona per tot l'aeroport.
1: Inés Mateu té un podcast a IB3 Ràdio.
0: Mirau sa maleta.
1: Que m'agrada això.
0: I això, sa advertència sobretot...
2: Xiu, la terminal. Sí. Cada dilluns, a IB3 Ràdio.
0: Que m'encanta, que m'encanta. Escolta, jo te volia demanar una coseta, perquè, clar, com que heu xerrat amb tanta gent i des de diferent punt de vista, Creus que els aeroports són una espècie de retrat de la societat actual o el comportament de passatgers, més que treballadors, passatgers que van i venen, tenen un altre comportament canviant la nostra actitud quan estan dins un aeroport o és un reflex de la societat?
2: Jo crec que és un reflex, en definitiva, i sobretot és un reflex de la globalització. Vosaltres vos podeu imaginar quantes persones se mouen, quin trànsit de persones hi ha diàriament arreu del món. És una bogeria.
0: Sí, sí.
2: I és un aeroport, com ha dit en Raül, més el nostre, el de Palma, és una ciutat i va, la mescla de cultures, etc. Bé, és clarament visible. I és un reflex, jo crec, de la societat, sí. Perquè trobes de tot, de tot, de tot, de tot. I les històries que mos conten el personal de treballadors que ho reflexen encara més, perquè ja m'han contat històries de que arriba gent, per exemple, que no té res, no? Que han perdut la cartera.
0: Ostres,
2: i les coses, perquè han vengut de viatge aquí a fer un viatge boig, i arriben a l'aeroport i diuen, no, és que vull tornar a casa meva, però no tinc res. I fins i tot et han de donar roba. Bé, qüestions que no mos podem imaginar mai, que efectivament passen a un aeroport que és com una ciutat.
1: I
2: moltes històries d'aquest tipus.
1: Inés, tu gravant això, clar, has conegut totes aquestes històries que podrem escoltar en el podcast, però a tu te n'ha passat alguna d'història d'aquestes que dius ai, Déu meu, en quin moment vaig fer aquest desbarat o em va passar això a no sé quin aeroport? Te n'ha passat alguna d'aquestes o no?
2: Mira, ara justament que m'ho has demanat, m'ha vengut en el cap una anècdota. Jo tinc família alemanya, no? Els meus predins materns varen ser immigrants andalusos a Alemanya. I ja varen quedar allà. I quan era molt petita, ja vaig anar jo tota sola. D'això que ets un infant que t'envien tot sol.
1: Sí, sí.
2: Jo devia tenir com 6 anys, a lo millor era molt, molt petita. Jo amb un pare, bueno, no sé què t'hi passava passant. I me'n van enviar allà, i clar, jo no sé alemany. I tot el temps, jo sentia, pues, megafonia, no sé què, Mateus. No sé què, Mateus. I jo, ah, mira, que raro. Però jo, ni se me passava pescar que pogués ser jo. Clar, sabeu que m'acercaven i m'acercaven, bé, qüestió. Jo no vaig entendre res, encara no sé per què m'acercaven. I quan vaig arribar, me'n record que no hi havia ningú que m'esperàs, no sé si és que el meu predí no va ser temps, no ho sé, però me van dur a una sala i jo, bé, me xerraven i jo no entenia res, jo de merda que sí. I a un moment, sabeu que me van demanar si tenia gana. Jo, la veritat, no tenia gana, però vaig dir que sí, perquè deia que sí a tot. M'han començat a treure una quantitat de menjar i, sobretot, pastissos. Record molt de pastissos, perquè allà a Alemanya te treuen molt de pastissos sempre, com una molt típica.
0: Una obsessió, sí.
2: Sí, i res, aquesta és l'anècdota que té. I no se m'ha borrat d'escap.
1: Nines, Mateu, perduda per anar a la porta d'Alemanya amb 6 anys.
0: És molt rosa, els nins encara són més rossos, aquells ulls grossos blaus, clar, devien pensar aquesta nina, no, motxerra.
2: Sí, no, clar. I jo, però a ningú se li va ocórrer que no, jo no sabia alemany.
1: Ha quedat traumatitzada,
2: nina. Sí.
1: Ha quedat traumatitzada, nina nostra. Tu, Joan, m'hi t'ha passat res així, a un aeroport? Una darrere l'altra.
0: Allò me va passar... Bé, allò
1: no,
0: va passar,
1: ara no m'ho deixis així.
0: No, allò no me va passar. Li va passar al senyor que hi havia davant, que per la vista tenia un problema i l'havien sondat, val? L'havien sondat i li volien mirar men que duia. I aquell home me va dir, ell era espanyol, però estava en una terminal també alemana, i me va dir, jo no vull que me toquin perquè no duc res, és que m'acaben de sondar. No coneixia aquell home de res, això és verídic. I clar, el que estava de seguretat allà, li volia ficar mà per treure-li a mem que havia trobat aquell detector. I aquell home, per salvar-se, en què no entenia l'idioma i tal, no sé què, se baixa els calçons allà davant, aixeca les mans i diu que no me toqueu, que m'acaben de sondar.
1: I ho va dir
0: en bon mallorquí, aquell home. I jo vaig quedar traumatitzat. Jo tenia 13 anys i aquell home pues, tenia, jo què sé, 50. Això me va passar també a la terminal. No me va passar jo, però va passar just davant meu.
1: Ah, està bé, està bé.
0: No és tan infantil com se que ha contat Nines. Però...
1: bueno, però Nines, clar, això va passar quan tenia 6 anys, però encara li dura...
0: Jo me durarà durarà durarà durarà durarà
2: durarà durarà durarà
1: durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà durarà
0: durarà durarà.
2: Cada dilluns, xiu-xiu, determinat podcast d'IB3 Ràdio.
0: Una cosa que te volia demanar també, perquè ara IB3 ha apostat molt per aquest podcast. Per què creus que aquest format té aquest moment tan dolç? Perquè tothom escolta podcast ara, i és un bon moment per això, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Jo crec que és una bona manera de consumir contingut de qualitat en el moment que tu vols. Mm-hmm. Saps? Perquè el podcast és una cosa que te pots posar anant en cotxe, fent feina, cuinant. No és com, per exemple, la tele, el YouTube, les plataformes d'audiovisuals, que te les has de posar assegut perquè has d'estar pendent en la vista. Sinó que el fet de ser oïda, el fet de sentir, te permet molta més llibertat. I a més, els podcasts tenen aquesta cosa de proximitat, quan té la ràdio, no? De proximitat, de confiança, d'intimitat, de qualitat. I jo crec que és una mescla d'això.
0: Molt bé. I d'un podcast diferent cada setmana. Seran 5 capítols. Ha sortit el primer. Demà sortirà el segon. Recorda-mos de què anirà el segon.
2: Demà surt la història dels treballadors.
0: Molt bé. Molt bé. I trobarem qui té les claus i de què les tenen. M'interessa molt això.
1: Mira que jo ara
2: i moltes més coses, eh? Sí.
1: Ara pensava jo en els treballadors, vaig anar a una que va ficar una loteta pobra, que va ficar una moneda per treure un cafè i va sortir d'allà a Natura Park. Titona. I va sortir una al·lèrgia que va ser gros. Que bona.
2: Mare meva. Però bé, també... entrevista amb Jesús, que és molt bon Jesús, que és el conductor de carritos, d'aquest carritos que
1: transporten. Jo en vull un, xerra amb Jesús, jo vull un carrito d'aquests.
2: Amb mobilitat reduïda. És molt bo, perquè m'ha contat també una història, bé, entre moltes altres coses.
1: I n'has contat amb Jesús que jo vull un carrito d'aquest per anar per dins consell.
0: Molt guai, aquest
1: podcast. És una monada, aquest carret de l'aeroport.
0: Sí.
1: Penseu que l'aeroport...
2: Vos imagineu quant de quilòmetres pot fer en un dia?
1: No, és que el que jo he dit, l'aeroport és més gran que consell, jo que Bunyola, saps què te vull dir?
2: Sí, sí, sí.
1: És que clar...
0: Sí.
1: Jo ho veig. Bé, demà nou capítol de la Terminal amb Nina Sant Mateu a IB3, podeu descarregar i escoltar
2: sí.
1: I a les plataformes.
2: Perdoneu que vos digui, perdoneu, és que el format del sí? podcast és molt xulo, no sé si l'heu escoltat, perquè et sabeu d'en Xavi Oliver, inconfusible veu,
0: sí, ja l'he escoltat, sí.
2: Cada vespre, i en Xavi fa de... Ull, que tot ho veu, no? És com el tercer, l'espectador, ho fa des de l'expectació. I jo sóc la que fa les preguntes allà in situ. Però en Xavi és com una càmera, no? Que ho veu tot i ho comenta, com oient.
1: Que bé.
0: Molt bé.
1: I dona, vos ho perdeu. Inés, moltíssimes gràcies. Te deixam en la teva...
0: Fent les teves persianes.
1: Dissabte, en diumenge.
2: Fent les persianes.
1: Fent persianes. I res, que llavors acaba prest i fem vermutet o qualque cosa.
2: Vinga, perfecte.
1: Vinga.
2: Gràcies, company.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies a tu.
2: Adéu.

0: Mentida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el hojaldre de manzana de 310 gramos a 3 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
7: Deu 47 minuts fins les 11. Parlarem d'una nova... no nova recepta, però una recepta que vos agradarà molt. Ja comença a tenir rusca, i tu?
8: Home, ara mateix és un poc prest, però hem de tenir clar...
7: Jo d'aquí una hora ja tindré fam.
8: Clar, però, no, però vull dir que és el moment de dir... de que hem de dinar.
7: Clar, hem de pensar que hem de dinar, de saber com ho hem de fer, i ja sabeu que cada setmana volem presentar-vos una recepta diferent i sobretot conèixer qualque truc, no?, que ho farà millor. Avui parlam amb en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta de Sóller, i la recepta m'apareix que està lligada amb la llagosta, i també farem un sorbet, però un sorbet especial, perquè ara vendrà Sant Joan i ja veureu és que... Quico, molt bon dia, com estàs?
9: Hola, bon dia, i bon diumenge per tothom.
7: Bon diumenge per tu també. Ets a Sóller ara mateix?
9: Ara mateix som a Sóller, la veritat, i tinc unes vistes precioses.
7: Que bo, que
9: bo, de lluny tot a la vall.
7: Vinga, sí, mos has de fer enveja. Què és el que veus?
9: Que és el que veig. Mira, ara som a la pista de tennis, que això té altura, i d'aquí se veu tot el poble, se veuen les muntanyes, és preciós. La veritat que avui és el meu dia lliure, però aprofito per fer un poquet de deport, aixecar-me prest, i tenir aquestes vistes, aquesta claror, la veritat que és un privilegi poder viure a Mallorca i poder tenir això.
7: I un altre privilegi és menjar una caldereta de llagosta. És això que mos prepares avui?
9: Clar que sí, clar que sí. Mem, estem al mes de juny, mes de Sant Joan. Diumenge, o arròs o caldereta. Avui un plat de senyor. Per què no? Un poquet de caldereta, un pot de llagosta.
7: Molt
9: que
7: bé.
9: Què trobes?
7: I de, si vols, mos pots explicar. Clar, està clar que la matèria prima principal serà la llagosta, però tot també, això tindrà segurament el seu, no, el seu truc, aquesta base perquè, sí, per fer un sofrit, sí. Perquè quedi molt bo. I bé, explica-mos una mica en què consisteix aquesta recepta.
9: Mira, jo t'ensenyaré com me'l van ensenyar a fer. La veritat que així sempre l'he feta i la veritat que queda bé. Cadascú té un poquet del seu truc, però bàsicament és la llagosta. Si tenim llagosta, sobretot d'aquesta llagosta que és més vermellosa de pell, diguéssim, que això és més bona, saps?
7: És molt cara, és inaccessible ara mateix... Perquè mira, ara, no és fàcil, tampoc és una cosa...
9: Mem, ara n'hi ha de llagosta ben que dir, que ara depèn, és un plat que se pot compartir. Com més som, més barat o molt surt, per més supermos una caldereta. Saps? Ben que dir, mem, lo seu, jo quan vaig fer la primera caldereta m'han dit mig quilo per persona, hombre, mig quilo per persona, la veritat que m'han guardat per dos dies. Saps? Sí. Ben que dir, mem, jo calcularia un quilo per quatre persones, per ventura un quilo. Una llagosta grossa, o dues... jo què sé, depèn, i potser quilo per tres persones, au, i així tothom content. Però, bueno, jo m'han ensenyat i vos ensenyaré igual, perquè l'he fet així i així he triomfat. Mig quilo per persona.

0: Zona de Llagosta. O sigui, anem a tope, anem a fer un plat de festa.
1: Vinga, ja que hi som.
0: Llagosta, sí. Un pot de ceba, un pot de porro, si vol, domàtiga, saps? Se tracta de sofregir aquest animalet. Mem, jo vull dir com m'ho van ensenyar, la veritat, mira. Mm-hmm. I tot és trossejar la llagosta, però el que són el cap, les cames, per una banda fer un brou a part. Saps? No posar-ho a la caldereta, que potser anàvem a Menorca i mostrant totes les teades. Aquesta versió que m'han ensenyat el ver concentra més els gustos. O sigui, per una banda fem el brau, que és trossejar el cap, trossejar aquestes cames, el més petit que se pugui, trossejar, sofregir-ho, sofregir tot això junt, i tirar-hi ceba, tirar-hi porro, tirar-hi domàtiga, aigua i que bulli. Tenim un brau. Mm-hmm. Per l'altra banda, tots els medallons que han guardat la popa de la llagosta, vale, els sofregim un poc i els reservam. Això com si fos el tesor. Dins aquesta pell darrere que han sofregit aquests medallons, hi tiram un poquet de grell, mm-hmm, un poquet de domàtica de remellet, poca cosa, saps? Sofregeixes. Ara, així m'ho han ensenyat jo, un poquet de vi blanc que redueixi això. Perfuma la cuina, perfuma, dona olor. Però tot repetit, per una altra banda tenim aquell brau que han fet,
1: en ses
0: cas i tot allò, diguéssim, allò que concentri gust. Vale? Pues anem aquí fent aquest segon, dins aquesta greixonera, anem fent aquest vinet que redueixi un poquet, i després què hi fem? I tiram, anem tirant aquest brouet, i tiram aquest brouet, i tiram la llagosta que faci xup-xup. Quan això comença a fer xup-xup, fem un picadillo. I així me'l van ensenyar. Mala, un poquet de pa, vermell d'ou. Me'l van ensenyar un poquet de mantequilla. Palo. Fer aquest triturat, jovert, ai. I fer aquest triturat amb un morter, amb un turmix, mesclar. I mentrestant ja tenim la greixonera, que t'he dit, que he provat bo, la llagosta, que se fa xup-xup, i ja t'he dit que hi ha un olor aquí, i en aquest moment...
1: Ara mateix hi ha un olor aquí dins l'estudi i tot, ara mateix.
0: I en aquest moment és quan, vinga, veniu tots a la taula, seis, començam a obrir la botella de vi blanc, vinga, tirem aquest picadillo, res, que aquest picadillo bulli un minutet, dos. Això es passeja el brau, li dona un poquet de textura, tenim tea de nata, i, senyores, el moment de servir la paella. Anava a dir la paella, perquè ja estic pensant en l'arròs que he de dinar.
1: Mordona llagosta, però la paella també, jo crec que n'he de fer una de paella, per cert.
0: El que volia afegir és que, claro, tenim el brau fet, en les cap de la llagosta, en tot això, que el brau concentrat a part, vale, que aquest brau mos ha de sobrar, perquè avui hem dinat de caldereta, però demà poden fer un arrosset amb aquest brau, m'entens? És una manera, m'ho han ensenyat, per aprofitar bé una llagosta, ja que està encara, ja que m'ho ajuntem un picansany per menjar una llagosta, però anem a aprofitar-la en el màxim, m'entens? I, clar, tenim aquest plat, i després d'haver menjat una llagosta, imagina't, port de Ciutadella, Mahó, Menorca...
1: En Raül ho veu ara mateix, està parant uns ullets.
2: És que, però tot això... Saps què t'ho vull dir? Jo penso, ara tot això que dius...
1: Sí.
2: Mem, no és complicat.
1: No, bé, té el seu procés, té el seu d'això.
0: No, és complicat, però millor si mos ho fa qualcú altre o no, Raül,
2: sí,
0: això...
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Així.
1: Això sí.
0: Si qualcú mos ho dona fet, estem a taula, aquesta calor, brisa de la mà, davant la mà, bones vistes, i acabar amb un ginet, per favor, un ginet granitzat...
1: Aquest ginet, anem amb el ginet, ara que tenim ja... mos acaben de servir tot això...
0: Ara estem a la sobremesa, antes del cafè, no és així?
1: Sí, això mateix. Idò, ara ja han dinat bé, ja han fet una broma, però ara mos falta endolçar una mica més el paladar i volen fer un ginet. Un ginet que vendria a la pomada forastera, ginetes menorquís, així.
0: Correcte, si ho te deia, és un ginet, evidentment. I, a més, si ara aneu a Sant Joan, alerta, no demaneu pomada per allà, perquè mos enviaran en el mateix barco cap aquí ben aviat, sense haver vist les festes. Pues sí, la pomada sempre, mem. La veritat, que estem a la ràdio, no s'ha de fer propaganda, però un xoriguer sempre cau bé, per favor. I, a més, ara en aquest temps, granissat, si pot ser, granissat. I la proporció, realment, no en du tant, de xoriguer. 4 litres de suc de llimona, 800 mil·lilitres de xoriguer. O sigui, una botella per 4 litres de suc de llimona. Bueno, suc de llimona, si pot comprar una llimonada... Jo, mem, una llimonada bona, que tu dius, m'agrada. Si pot ser sense gas, ¿vale? Perquè no hem de carregar de gas, etcètera, etcètera. I el gas m'ho fa moixar massa aviat. Això m'ho fa pujar el col massa aviat, però una llimonada...
2: N'hi ha unes, si no vull fer propaganda, però,
0: sí,
2: però ho diré en català, llimona i res més, que ja sé que creus la marca, que és una cosa loca. Sí. De bo.
0: Sí,
2: sí, sí. Sí, sí,
1: ara,
2: sí,
1: no. Ara me la passes per WhatsApp.
0: Si tu, tens sí, sí, aquesta sí. Si tu aconsegueixes fer una bona receta de llimonada, aigua, un poc de sucre, dues herbes, un full d'herba sana, herba lluïsa, jo que sé, fas això, que m'asseri aquest gustet d'herbes. Perquè la meva primera pomada, que és bona, bona, bona, va ser a cada ratjada, i efectivament, m'hi van posar herba sana i herba lluïsa. Vaig dir, uau, uau, que bo, i a més granissat. Chapó per aquest temps. Me sent, i si no, venim a Can Boqueta, que ara aquest mes la tenim...
2: Serà més bo
0: sorbet,
2: de fer. Serà
0: més bo un sorbet. Sí, sí. Tenim el sorbet perquè fem un menú especial homenatge al titular Entre Illes, és sí. Un menú de nou plats, com bé, nou sòstil de Can Boqueta, però, claro, dedicam el prepostre a Ciutadella, hombre, a Sant Joan, i és això, han convertit aquesta pomada en un sorbet.
1: Han dinat bé, han dinat llagosta, han fet un homenatge a Menorca, mos has convidat que sí, a que anem als restaurants, sí, que més vols, i ho comptes amb aquesta passió que és meravellós.
0: Pues sí, talment, talment, és això, ho hem de viure en això, perquè la veritat, la gastronomia és disfrutar i compartir, per això estem els cuiners.
1: Idò, aquí com Artur, moltes gràcies per aquesta receptassa i que tinguis un bon diumenge, te deixem en ses vistes,
0: gràcies,
1: davant la mà.
0: Gràcies. Moltes gràcies, i vosaltres també igualment. Bon diumenge, disfruteu d'estar amb els que més estimeu.
1: Molt bé. Gràcies, Quico.
2: Gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé, passeu-lo bé. Una ferrada a tots.

0: Idò, Raül, 10:57, d'aquí 3 minuts, els companys que venen amb el butlletí horari, nosaltres seguim a les 11:04 ja en l'Entre tu i jo, encara mos queda una horeta de programa.
1: Exacte.
0: Amb una entrevista molt aguda, amb una persona que estimam molt i que és de la casa i que vos hem donat ja pistes, però ara vos la presentarem d'aquí uns minuts.
1: Exacte, ja no vos poden contar res més, heu d'esperar uns minutets, llavors informatiu, Entre tu i jo, i ja descobrireu qui és la nostra convidada.
0: Oh, vinga, que seguim.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. L'ocupació de l'habitatge vacacional a Eivissa va arribar fins al 85% durant el 2025. Enguany, la previsió per la temporada en el lloguer d'habitatges turístics és bona. Hi ha reserves, tot i que la majoria es fan amb poca previsió de temps. Asseguren des del sector que la gent no s'acaba de refiar per la incertesa que genera la guerra de l'Orient Mitjà. José Antonio Llano és el president de l'Associació d'Habitatge Vacacional de Pitiusas.
2: La gent parece que no quiere dejar de viajar, pero se está pensando, está negociando y está esperando un poquito el último momento, ¿no? Quizás esperando encontrar pues, la oferta del último momento o preveyendo a ver qué puede pasar a nivel internacional.
1: I, per cert, xerrant de lloguer vacacional, el Consell de Mallorca celebrarà demà, a les 10 del matí, el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de places turístiques de lloguer vacacional. Es durà a terme a la sala de plens del Consell de Mallorca i, en total, es sortegen 1.086 places. I han estat greu 4 persones després d'intoxicar-se amb una fuita de gas a un habitatge del barri de la Vila de Palma. El SAMU 061 ha rebut l'avís aquesta matinada i 3 ambulàncies s'han desplaçat al lloc dels fets juntament amb la policia i els bombers. A la seva arribada, 3 d'aquestes 4 persones es trobaven inconscients i han estat traslladades d'urgència a l'Hospital de Son Espases. Totes elles són joves d'entre 23 i 34 anys. També s'ha atès en el mateix lloc a 9 veïnats que havien patit una afectació lleu. I seguim en clau de successos perquè la Policia Nacional ha detingut una dona fugitiva per a un atracament amb ganivet i el robatori de diversos vehicles. El grup de robatoris de la policia la cercava per l'assalt a un local de jocs d'atzar el passat mes de març. Però no eren els únics, ja que fins a 3 comissaries més l'estaven investigant per trencar en diverses ocasions les finestres de cotxes per sostreure els objectes de valor d'endins. El jutge ha declarat el seu ingrés en presó provisional. I Més per Mallorca reclama al govern un pla de xoc que permeti adaptar els centres educatius a l'augment de les temperatures i els episodis de calor extrema que afecten alguns mesos lectius del calendari escolar. Actuacions immediates, com la instal·lació de ventiladors i sistemes de ventilació eficients, la creació d'espais que actuïn com a refugi climàtic, l'augment de punts d'aigua i fonts, més zones d'ombra als patis i protocols específics davant episodis de calor extrema. La iniciativa també aposta per solucions estructurals i sostenibles, com la millora de l'aïllament tèrmic dels edificis, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, les cobertes verdes o reflectants i la renaturalització dels espais escolars. Ho ha registrat el Parlament com a proposició no de llei la seva diputada Maria Ramon.
3: No poden normalitzar que infants i docents hagin de suportar temperatures extremes dins les aules en èpoques de més calor. El pla de climatització és imprescindible, però mentre no arriba s'ha d'actuar, perquè quan arriba la calor els centres han de poder reduir les temperatures i garantir unes condicions dignes. Per això demanem actuacions ràpides i que garanteixin el confort a les aules.
1: I en clau de servei, pel que fa a les carreteres, amb motiu de la celebració de les finals de Balears en edat escolar de ciclisme, hi ha talls de trànsit a Palma des de primera hora del matí que s'allargaran fins a les 3 de l'hora baixa. Es produiran afectacions en diverses vies dels polígons de Can Valero i Son Valentí, a més del Camí dels Reis i de Jesús. L'esdeveniment provocarà així mateix que les línies de bus de la MT es desviïn del seu recorregut habitual. I amb això és tot. Més actualitat informativa al butlletí de les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Radio es... Participación.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
1: Molt bé, tercera hora d'aquest programa La Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar, heu de saber que ja vos heu perdut dues horetes aquí juntament amb en Raül.
2: Un bon diumenge, criatures.
1: Encara mos queda una horeta.
2: Que vos pareix una monada.
1: Una monada.
2: A més, mos queda una hora on, ja sabeu que la dedicam a una protagonista.
1: Sí.
2: I vos hem anat donant pinzellades durant el programa per saber menys si sabeu qui és. Jo vos he dit que és periodista i que en el seu municipi la setmana que ve serà fira.
1: Exacte.
2: Ja hi són, de festa, però sí, la setmana que ve serà la fira.
1: Efectivament, vos han donat peixet perquè pugueu endevinar qui pot ser. També han dit que és de la casa, que fa feina aquí, tant a la tele com a la ràdio, comunicadora... Bé, han dit un parell de pistes, però encara...
2: Si encara no ho heu entenut, o vos acabeu d'incorporar, ara sí que ja ho han de dir.
1: Sí, vinga, natural de Saúva. Va iniciar la seva trajectòria professional als mitjans com Nova Televisió, Última Hora Ràdio i M7, abans d'incorporar-se als primers equips de...
2: Ha plogut i tot això.
1: Sí, perquè ara he dit M7 en veu alta i he dit...
2: I abans van Telenova. Abans van també, no ho sé.
1: També, local, tot... no.
2: És que, clar, jo tot això ho he viscut també.
1: Sí.
2: Vull dir...
1: És que tu ets molt jovenet. Tenra, però no aturaves.
2: Bueno, sí, era molt jovenet. Bé, és veritat que era jovenet. Però me refereix que
1: expert.
2: Ja no som tan jovenet.
1: No.
2: Saps què te vull dir?
1: Has entrevistat a la Faré, tu, també.
2: No, deixa'm fer.
1: I d'en qui és?
2: Vinga, va, dali.
1: Avui, entre tu i jo, aquí a La Gran Vida, tenim en Joana Maria Maroto.
0: Entre tu i jo.
1: I així hem d'arribar fins a les 12. Ja sabeu que en el final posarem cançoneta, musiqueta que li agradi a ella, però sobretot la volem conèixer. Joana Maria, com estàs?
3: Ai, aquest tot de Joana Maria m'ha com...
2: Has vist?
3: Sí, m'ho diu tan poca gent.
1: Sí, jo m'encanta.
2: De Maroto.
1: I de Maroto. Maroto.
3: Que de Maroto és molt prehistòric, que clar, deu això,
2: però...
3: Sí. És que sap què passa? Que en 16 anys s'ha d'Inca Ràdio, Televisió d'Inca, no m'ho vull oblidar d'ells perquè, evidentment,
1: van
3: ser els meus inicis, Paco Flitz, Jaume Rovira, Sebastià Garcia, Pedro Rus, en tota aquella genteta vaig començar i sempre els estem molt presents.
2: Bueno, Jaume Rovira, per qui no ho sàpiga, se veu de Web Com Anam, director i veu de Web Com Anam, bé, Pedro Rus, càmera històric d'aquesta casa. Joana Maria, jo ara ho dèiem, clar, ella va començar molt jovenet, a 16 anys, però estàvem en Joan Miguel de no, Nova Televisió, Última Hora Ràdio, M7, un moment on aquesta casa no existia.
3: No, jo vaig tornar de Barcelona d'estudiar i va obrir les portes i vetres i també va ser com a uau, què ha passat aquí, no? I el veure que vaig de ser a M7 acabant de tancar la porta de M7 perquè després va haver de tancar, però sí, vaig tornar en un moment boníssim perquè obria i vetres i teníem tots una il·lusió loca. Estaven com a locos per tenir el veure.
2: Era un moment il·lusionant.
3: Una comunitat autònoma que no tenia ni ràdio ni televisió pública. Teníem privades, més petites, insulars, M7, Canal 4, més les locals, no? Televisió d'Inca, Ràdio Pop, Televisió Pobla... Sí, però clar, jo m'ha fet moltíssima il·lusió. Me'n record veure la gala d'inauguració de Canal 9 i pensar, uau, ara ja som de primera.
1: Jo me'n record aquestes televisions que teníem privades, que jo també les veia, i arribava a veure les spray que entrava a càmera perquè havia un moscard i l'havien de llevar.
3: Exacte.
1: Que deia, això no, no és normal, no? I quan varen obrir vetres, no? Ens va obrir les portes a tant de comunicadors que començàvem i acabàvem la carrera en aquell moment. I que volíem fer la nostra feina i vetres per primera vegada ens donava aquesta infraestructura, no?
2: Hem de dir una cosa, ara parlarem de la teva infància, dels teus inicis,
1: sí.
2: Però...
1: Maroto petita.
2: En aquella, tu deies, no?, aquestes televisions i de més, jo me'n record, per exemple, de Canal 4, Nit de Bauxa. Nit
3: total.
2: De Bauxa, cada dijous no, era un clàssic, no? Sí. No te podies perdre Nit de Bauxa. Però M7, per exemple...
3: Planta Baixa.
2: Però per jo que sé, M7 o Nova Televisió, que era Telenova en aquell moment, hi havia un programa que va fer la infància d'aquestes illes, que era Enguai.
3: Enguai.
1: Enguai.
2: Sí, Enguai, clar.
1: Vaig estar a punt de ser guionista d'Enguai.
2: Clar, jo era espectador
1: d'Enguai.
3: És que s'ha quedat de jove.
1: Clar,
3: no eres de jove.
1: Exacte, era. 23, 24, clar. No sé.
2: Però, Maroto, conta-mos, quina relació tens tu amb Enguai? Perquè tu no eres Simona Everdo.
3: No, jo no era Simona Everdo, però jo era molt amiga d'Enguai i jo vaig a ser una temporada... I jo una temporada vaig ser Nordi, que era la veu de l'ordinador que li donava instruccions en Enguai perquè se comportàs, perquè era una mica bandarra.
2: Sí.
3: I jo era Nordi, l'ordinador.
2: Bueno, sí, he de dir que en Enguai va ser el primer programa de televisió que vaig aparèixer...
3: Sí.
1: I què feies?
2: No sé, que varen fer d'un playbacks de consell que sempre...
3: T'anava a dir, el karaoke i els playbacks de consell.
2: Exacte, els playbacks de consell mítics i d'una d'aquestes, no sé, com a soci d'Enguai. vaig anar allà. Bé, idò, clar, tu ja aquí, que devies tenir? 17, 18,
3: no, no, no, perquè jo vaig arribar com a ses acaballes de M7.
2: Llavors va passar a IB3, si no recordo malament, aquest programa.
3: Sí, una temporada també va estar a IB3. No, jo vaig estar a sa època d'Enguai, de quan ja acabava M7, perquè abans els meus predecessors eren la Violeta Bibiloni, en Miquel Escafí, que era Enguai, Enguai original, també encara company d'IB3, de 5 dies en aquest cas, i jo a ses acaballes... durant una època vaig fer d'ordi, però clar, no tenia 16 anys. Vaig tornar de Barcelona amb 22, o sigui, 22, sí. 22 anys, era
2: manco. 22 anys.
3: Però m'ho passava molt bé. També vaig ser guionista de cara a totes, que quasi vas ser, per aventura vaig ser-ho perquè tu vas dir que no. Juanmi?
1: No vaig dir que no. Jo crec que segurament tenies més talent. Jo vaig ser guionista del primer programa... Crec que era el primer programa musical d'IB3 Televisió que va ser Nit d'Èxits.
3: Nit d'Èxits, en Nangi.
1: Descobrint Nangi, que tenia 15 anyets i que no podia participar perquè era menor, però li van donar aquest raconet per el talent que tenia. Amb
3: en
1: una Victòria Maldi, que venia de,
3: en Mercè Serra...
1: Jaume Anglada i Victòria Maldi.
2: En Jaume Anglada i Victòria Maldi presentaven així, esclar. I Nangi va començar IB3 en aquest programa.
1: Se va presentar, volien que fos concursant, però com que era menor no li van deixar i ho van arreglar perquè fes aquest cameos que cada programa sortia, cantava i se gent flipava. A partir d'aquí després ja ella se va anar
2: llavors,
1: per amunt.
2: Física o química.
1: Física o química.
2: Bé, idò...
1: I un programa de... També un programa de música que va guanyar, com se deia?
2: Factor X.
1: Sí, sí.
2: Clar, aquí jo crec que en aquesta època és quan jo vaig estar a M7, en territori jove, que devia ser aquesta època, jo tenia 17 anys, vull dir que 16-17 anys.
1: Han d'anar voltes, eh? M'encanta perquè quan la convidada o els convidates de la casa, passa això, no? Que
3: és que entrescà molt.
1: Obrim moltes finestres
2: perquè vos
1: record, i fem un remember.
2: Que som artistes i toreros, entenc? I volem cercar la vida com si...
3: Un poc vedets.
2: Lo que hi ha. On mos conviden, estem.
1: Te sents una mica així, no, torera, però...
3: No, torera,
1: dins de la comunicació, bombero torero de la comunicació, que han de fer de tot?
3: No sé com explicar-ho, però és vera que quan me demanen que som, me costa dir que som periodista perquè me sent com a més comunicadora. I no per res, però és vera que no vull engranar ningú. Jo no he estudiat periodisme, he estudiat producció audiovisual, vull dir, tenc una formació, però davant del micròfon, tot i que sí que he estat i he passat per informatius, me sent més comunicadora que no periodista. Val? És vera que hem fet de tot. Allò que diuen, ha estat fa un roto imparar un descosido, se diu en castellà, i crec que això és el que també mos acaba donant molt de sabre, no sé com dir-ho, també, perquè en el final, si passes
1: empaque,
3: per... per ventura, gent que se sent molt periodista està informatiu des de que va començar IB3 i una monada, beníssim. Però és veritat que nosaltres, la gent de programes, sobretot perquè ens hem dedicat més a programes, hem trescat molt, hem fet de tot, hem fet des de guionitzar, hem sortit, hem fet molt de carrer, jo què sé, hem passat els prompters.
2: Som que... molt Juan Palomo.
3: Hem fet un pot de tot. Sí, sí,
2: jo me lo guiso, jo me lo como.
3: Exacte. Hem fet producció, és que hem fet de tot.
2: Des d'editar, produir, tot, és a dir, boca de tot. Però clar, Joana Maria, tu això ja, quan eres nina, allà a Sauva, en aquest poble guapo de Serra Tramuntana...
3: El més guapo de tots, també
2: vos ho dic. No, perquè sou vagina, ara un de Vall de Mosa dirà, bueno, no ho sé. Sí, sí. Però clar, tu com a bona sou vagina de petita, ja de jo, això de la televisió, això de la ràdio...
3: Sí, jo era un rabanet molt petit i ja jugava a fer això que presentava, era presentadora jo. Un informatiu, un programa, un concurs, me posava a la meva habitació i a ma mare sempre ho diu, és que ho tenies tan clar, o vull dir que no veus res més enllà d'això, que així com altra gent que vols estudiar, no? La típica que te fan la pregunta. Jo sempre m'he tingut molt clar. I és vera que, si no hagués estat això, no sé per on hagués tirat. Un any abans d'anar a Barcelona vaig fer educació social, que és un món que a mi m'agrada molt perquè els temes socials a la ràdio, a la tele, m'agrada molt tractar-los. Però no, no. Jo
2: hi havia aquell cuquet.
3: Hi havia aquell cuquet, sí.
1: Clar, i en aquell moment tu ja tenies clar que volia... Perquè jo m'imagino tu en ses pepes, fent de mestressa i fent un lluvià d'estrelles o el que fos, no?
3: Exacte, sí.
1: En quin moment vares dir, no, per això a la nina li agrada molt, però si vol dedicar... En quin moment tu vares comunicar o vares dir que sí que te volies dedicar?
3: No te puc dir un moment determinat, perquè és que jo des de sempre m'hi veia, o sigui... I a Cameva, saps? A Cameva som molt de família, tant a la part de pare com de mare, i allò típic de la casa un familiar o ha de llegir qualcú... Era jo, perquè havia de ser jo. Perquè ja trobaven que...
2: Que
3: no li faria, no me faria, no me faria vergonya, no me faria peresa, no me faria... I ja, com que me preparaven ells.
1: I te deien Joana Maria Maroto, tot sencer, quan te volien...
3: I munar. No, ara vos confessaré una cosa. I és que pràcticament ningú de la meva família ni me diu Joana ni me diu Joana Maria.
1: Ui, d'home i més, eh?
3: No vos convé gens dir-me el que vos diré que me diuen, perquè jo no m'agrada gens.
1: Joana.
3: No.
1: Què t'he dit?
3: Ara no sé si ve de dir.
2: Sí, digue-ho. Perquè ara basta, que un dia m'ho surti i ja sapen que no. Sí.
3: Mira, vos contaré una anècdota. Aquí hi ha dues persones que me coneixen de sobre de tota sa vida i que moltes vegades les va i quasi me diuen aquesta paraula. Llavors canvien i me diuen Maroto. Són la Marta Puyalto i Naina Morales i clar, saben que a Souba tothom me diu Mari.
2: Ai,
1: Mari.
2: També te puc entendre que no li agradi que li diguin Mari.
3: No m'agrada, en tots els respectes a totes les Maris, però...
2: un beso, Maris, d'Espanya.
3: A cap de fer 43 anys i ma mare encara ara, pobreta meva, sempre diu m'he de besar, digue-te Joana. Dic, sí, mama, però és que no ho acabes de fer mai.
2: M'ho vas posar el nom tu, gràcies.
3: M'ho vas esperar tu. Sí, a més, les meves dues predines són Joana. Una, Junaina, i l'altra, Joana Inés. Eren, pobretes, que ja no hi són. I clar, varen dir, al mig, ni per una ni per l'altra, Joana Maria. Però no m'ho han dit mai, per què?
1: Tens germans?
2: A més, Mari és que no hi diu. En Joana Maria.
3: De Juana Mari.
2: De Juana Mari,
3: Aquestes coses. Sí.
1: Això donen compostos. I tens un germà?
3: Tenc un germà, sí. El meu germà, aquí ador, no puc estimar... Bé, llevat de mo mare, la meva filla, és tercer d'ell, sense cap dubte.
1: Que guapa, poder dir això d'un germà.
3: Sí, tenc mos duim 7 anys. I l'ador. O sigui, mos duim molt bé. I és veritat que l'estim moltíssim. Allò que diu una Belén Esteban, jo por tal, mato. I jo el meu germà mato. Sí, el meu germà, nom Josep Lluís, també nom compost, i jo de petit li vaig posar un mal nom.
2: I li ha quedat.
3: I ara tot, ara que xerraven d'això de posar, que te diuen, idò, a sa família i a Raül, perquè tu vas per tot i crec que en Raül sabrà per on vaig, tothom li diu Peti.
1: Peti.
3: I li vaig posar jo...
2: Peti de Souba.
1: Peti de Mari.
3: De Maroto, sí. Peti Maroto, sí, total li diu Peti.
2: Això va així. Bé, Joana Maria, tu dius que ho teníem molt clar i ja ho veiem venir, però tu quan vares dir, mira, jo he de fer un pensament, me n'he d'anar, perquè clar, això aquí abans a Mallorca,
3: no,
2: a Balears...
3: No, no podíem estudiar això.
2: No existia. No. Era, no sé, si te volen a Canal 4 o això, vés-hi, no ho sé.
3: No, mira,
2: però
3: jo vaig tenir la sort que Estantes Institut, que jo anava en el Berenguer de Noia, vaig conèixer en Jaume Rovira, que és l'altre germà que tenc, perquè no és de sang, però per jo és com si fos un germà, i me va dir, vols venir un dia a la ràdio amb jo? Perquè sempre xerràvem a classe i tal, ell ja fa esports, ell era el que narrava els partits del Constanci, i vaig anar un dia i ja no vaig sortir d'allà. Ben que dic, en 16 hi vaig començar. I, clar, no hi havia per estudiar-ho aquí. El primer any no tenia possibilitat ni d'estudiar-ho econòmicament, ni tampoc per nota, perquè no vaig treure tampoc unes notes... M'apareix que en aquella època, per anar a Barcelona, ja demanaven quasi un 8 per estudiar periodisme. Jo tenia un 7 i un en 2, m'apareix. No m'abastava la nota.
2: Ja està bé, ja m'apareix molt.
3: Ja està bé.
1: Tampoc
3: jo...
1: no era un 5 com 1.
3: No, però no m'abastava la nota, i sí que vaig seguir fent feina a Inca Ràdio i Televisió d'Inca, però vaig haver d'estudiar. Vaig haver de fer una vidriola per poder-me anar a estudiar fora, i vaig anar a Barcelona a estudiar producció audiovisual.
2: I conta-mos qual que s'ha creat d'aquesta vida a Barcelona que no poden saber.
3: No sé si se poden contar.
2: Sí, en aquesta hora, és l'hora del vermut. Sí.
3: Home, tu imagina't, una lota de 20 anys d'un poble tan petit com et Souba, que havia sortit poc, perquè sí que de sortida de festa anàvem molt a Inca,
2: exacte,
3: a Sineu, a Petra,
2: sí.
3: Llevar Manacó, tal, i me'n vaig anar a Barcelona. Jo vaig trobar com
1: un altre món.
3: Sí, un altre món. Me va tot molt gros, tot molt gran. No en tenia com sa gent, no se saludava pel carrer. Jo deia, joder, en aquesta persona ja fa 3 vegades que la veig, perquè no m'ha dit hola. No ho acabava d'entendre, era molt de poble, jo. Som molt de poble, vull dir, no és que vagi canviar, però clar, una ciutat tan gran, això me venia molt de nou que la gent fos tan individualista, que ara estem molt avasats en això de l'individualisme.
2: Sí, pot ser cada vegada més, eh?
1: Però aquell, fa 25 anys,
3: sí,
1: no?
3: Sí, fa 25 anys no era igual, i clar, jo me va... Això crec que és una de les coses que més de nou me va venir. El primer any vaig estar a una residència, llavors segon vaig estar a un pis d'estudiants, però... Però, no, és que t'anava a dir, és que no vaig ser ni molt per la residència ni molt pel meu pis.
2: És a dir, va voltar més...
3: És que, no, vaig ser, la nina adoptada o la germana adoptada, com li vulgueu dir, d'un altre pis d'estudiant, perquè ja sabeu que Barcelona és tothom... Fan com a guetos, no?, de mallorquins.
2: Anava a dir, era un gueto mallorquí,
3: un
2: no?
3: Un gueto mallorquí.
2: Això m'ho passa tot.
1: Ho has volgut fer molt bé, això d'anar a Barcelona i fer guetos.
3: Sí,
2: me'n recordo que quedàvem, per exemple, cada dijous, i cada dijous fèiem un pla mallorquí, perquè mos enyoràvem. Saps què t'ho vull dir?
3: Jo...
2: I era com que dèiem aquest dijous de que s'operàvem. Yeah. Un dia fèiem frit.
3: Era...
1: Amb oli.
2: Sí, coses d'aquestes.
3: Jo era s'acoplada de Cana Mà Sales, Antoni Vallès, Antoni Oliver i na Marta Pujalto, que ja és la segona vegada que la nomen, perquè també fa feina aquí a Ivetra Ràdio, ells vivien plegats, i jo tot el dia era allà. I tu dius això, que sopaven cada dia, doncs en aquella casa s'han arribat a fer unes pseudomatances.
2: Mare meva! Una
3: pseudo, perquè no vàrem matar cap animal. Mos ho passàvem molt bé. Sortíem moltíssim, com és evident i obvi. Fou molt tard i després per ventura arribàvem i Antoni Oliver se posava a fer un fideus de cuní, que tu deies per favor, Toni, en aquestes hores, i doncs sí, Antoni mos feu un fideus de cuní. I moltes històries i moltes anècdotes i moltes rialles. Jo ho recordo així, vaig estudiar, vaig treure bones notes, no vos penseu, però vaig sortir molt.
2: Bé, però no, és que també no se trata d'això,
3: sí,
1: no? Tu l'has passat bé.
3: M'ho he passat molt bé.
2: Clar, bé, xerram d'una època a Barcelona, estudiant, perquè aquí a Balears, recordem, en aquell moment teníem les televisions locals, teníem les ràdios privades, televisions privades, no existia Ivetra Ràdio, no existia Ivetra Televisió, i clar, tu quan estaves estudiant allà, què pensaves on faries feina? És a dir, quina il·lusió era, perquè clar, tu ja havies fet cosa aquí, però dius
3: és que,
2: ara quan torni a Mallorca, què faig?
3: Una idea que vaig tenir era de si me quedava allà. Però no ho va, clar, així com hi ha molta de gent que va fer la seva carrera, els seus estudis, i ha quedat molt de temps, a mi meus han estat allà 18 anys, que se diu aviat, vull dir, és quasi
2: mitja vida
3: allà. Però jo tenia clar que volia tornar. Vaig pensar, per aventura aquí trobaré més opcions, però jo volia tornar.
1: I era perquè t'estirava molt la roqueta i tenies molt clar, jo què sé, en l'àmbit familiar que volies tornar, perquè t'enyoraves, o perquè realment pensaves que volies fer feina aquí?
3: Jo és que crec que és una combinació de les dues coses, perquè és vera que hi ha molta de gent que sortir fora i orejar-se els va molt bé, jo m'ho va anar molt bé per orejar-me i per espavilar-me i per mil coses, però sóc familiar, vull dir, m'estira ca meva, m'estira la meva família, m'estira la roqueta, com li dius tu, però també volia fer feina aquí. I jo tenia... jo vaig tornar l'any 2005, que és l'any que va obrir, just. I Vetres. No hi vaig fer feina tot d'una, perquè que vaig començar M7, però és que ja tenia com el camí mig obert. Ja se xerrava de que obriria Vetres. Vull dir que va ser un moment ideal per tornar. I per és que vàrem tornar i tothom va tenir feina en el moment d'acabar.
2: En aquell moment venia gent de fora a fer feina aquí.
3: Moltíssima de gent. Amics meus que varen estudiar amb jo, en Arnau, en Quique, varen tornar amb jo. O sigui, jo vaig fer la mudança cap aquí i en els dos mesos, ells, per setembre, venien a començar programes d'IV3.
2: Clar, perquè no hi havia professionals suficients com per omplir tota aquella graella de programació.
1: De fet, moltes d'aquestes subcontrates, els productors venien de Madrid, ja venien ensenyats, ja en sabien, i eren canyeros. No sé com vares tenir tu els primers... la primera feina aquí, ho vares passar bé, o vares estar tranquil·la, o vares notar aquesta exigència...
3: Mem, ja t'ho dic, vaig tenir esparaigua, per dir-ho d'alguna manera, d'una productora d'aquí, que era Nova Televisió, que ara hi torno a fer feina, després de molt d'any, vaig estar uns anys que no vaig a ser en el grup Serra, ara hi torno a fer feina. Clar... Això, tens esparaigua d'una productora d'aquí, en gent d'aquí, vaig començar com vos de M7, i com que ja me preparàvem, per dir-ho d'alguna manera, per el dia menys pensat
2: començar
3: a IV3, i així va ser, i la veritat és que amb la tranquil·litat de tenir bons professionals, però també gent d'aquí, propera, perquè al final, tu dius, venia gent de fora i mos venien a ensenyar. Però bé, que també aquí teníem molt bons professionals, no ho hem d'oblidar.
2: És que és això, clar, potser venia gent de fora que venien a ensenyar amb unes idees, segurament...
3: Sense saber si idiosincràcia de ser balears.
2: De Madrid, de València, d'aquí o d'allà, i era, ja, però és que aquí som balears, o som mallorquins, o som menorquins, i això com que no mos agradarà.
3: Totalment.
2: Vull dir que això és vera que en el principi va costar, però bé, afortunadament ja tenim aquesta indústria aquí, i ja... aquella gent que, com tu dius, Grup Serra, en aquest cas, va començar i va posar en marxa. Quines van ser aquella primera vegada, te'n records? Perquè, clar, la primera vegada sempre fa com il·lusió. Llavors ja te tenen vist i ho diuen, bé, que a la família van dir, ai, Joana, t'han vist per la tele. No tornaré a repetir, però Maroto.
3: Maroto.
2: T'han vist per la tele.
3: Sabeu el primer pic que la meva família m'ha volat a la tele? No m'varen veure ni a IV3, ni a Televisió d'Inca, ni a cap d'aquestes que he anomenat. Me varen veure a Televisió Espanyola perquè jo vaig participar a Juego de Niños. Un programa, diu. Quin programa era?
2: Un programa, però aquest programa de quin any era?
3: Ja hi 80.
2: 80, clar.
3: Jo sóc del 83 i m'apareix que tenia 7 anys. Sí, a lo millor...
1: No havies tornat a escoltar el nom d'aquest programa.
3: I doncs sí, el presentava en Javier...
1: Jo sóc del 80 i me'n record perfectament.
3: Exacte, el presentava en Javier Sardà i era un programa com un concurs de persones adultes, però utilitzava molt la figura dels infants per aquest concurs. I me'n record que varen venir a la meva escola, en el Putxet de Souba, i saps d'això, com que cercaven petits talents,
2: sí.
3: I aquí són els més xerradors. I la professora va dir que aquí són les més xerradores, aquestes dues d'aquí, que no s'aturen de xerrar. I demà Sales i jo varen ser les que varen...
2: Ah, mira tu.
3: Sí.
2: Ara dic, la primera vegada que te varen veure no va ser cap d'aquestes
3: televisions espanyoles. I fixeu vos, no? A 7 anys i ja com que ho tenia clar.
2: Tu ja tenies aquella cosa de dir...
3: Sí, vaig participar a Juego de Niños. I tenc una xapa de...
2: Del
3: programa de Juego de Niños, dels Gallifantes. Dels
1: Gallifantes també.
3: Sí.
1: Uf, tu eres conscient de que en aquell moment estàveu... clar, IV3, és vera que ja hi havia molt bons professionals i que venia gent de fora, però era la sortida, l'inici. En aquell moment no t'ho planteges IV3 a 30 anys vista, sinó que vas fent, no? Vas fent.
3: És que tu fixa't, ja n'han passat 21. I clar. Fa 21 que hi som, ben que dir dels inicis, qui més qui manco, no ho dit només jo. Fins i tot els tècnics d'aquí de la ràdio o les càmeres de la televisió varen començar i molts segueixen i seguim aquí.
1: Te veies fent el que estàs fent ara o no t'ho plantejaves i anaves fent feina?
3: Sí, supos que vas fent. Sempre tens aquella il·lusió de quin programa t'agradaria fer, no? Que és allò que t'agradaria portar o quin seria el projecte que t'agradaria fer... propi, no? Que no que te mandassin, sinó que tu, per ventura, proposassis fer. Però jo crec que hem fet una mica de tot, des de magazines, fins i tot he presentat un programa de política, el programa Parlament, que no m'ho hagués pensat mai, sempre m'ha agradat la política, però per parlar-ne a una sobretaula.
2: Clar, no com per presentar el programa de...
1: Un poc més de cunyadeta, no preparar... No, clar, és que és complicat, és complicat.
2: Clar, perquè però... ho ha de dir d'una manera neutral. Sí.
3: En realitat era això, molt neutral, perquè en el final era com un informatiu d'allò que passava en el Parlament. Sense opinió ni sense absolutament res que fos susceptible de mostrar cap ideologia. Per favor, no, això no. Feia entrevistes en els diputats. De fet, he de dir que la primera entrevista que se li va fer a la presidenta del govern, li vaig fer jo, perquè era diputada, va ser el primer any que va ser diputada en el Parlament, era també super joveneta, na Marga Proens, i jo feia aquest programa i li vaig fer una entrevista.
2: O sigui, mira tu, que, mira tu, aquella diputada, ara presidenta de
3: Una cosa, sí. Jo tenia clar que arribaria a
2: sí, ja
3: cosa.
2: Li va les coses,
3: sí,
2: no?
3: Li va cosa. Sí.
2: Bueno, en aquesta casa has fet moltes de coses, abans ho dèiem a altres televisions, però a IB3 Televisió, a IB3 Ràdio, però de tots aquests projectes que has fet, perquè ara, els darrers, més o manco, tots t'ubicam aquí a la ràdio, ja ho sabeu, cada dia, al dia, també és cap vespres, amb Antoni Rigo, en Jero Mut, però d'aquells d'un inici, en quin te quedaries que dius, ai, aquell programa... Que
3: mira, Raül, jo te diré una cosa, i això ho diré en totes les lletres i en totes les paraules. No te sé de dir un programa concret, però sempre, no sé si vosaltres fan la pregunta, però jo moltes vegades me diuen, però a tu què t'agrada més, la tele o la ràdio?
1: Papa o mama.
3: Papa o mama, sí, la típica pregunta. I és veritat que jo durant molt de temps... Tenia por a respondre aquesta pregunta, perquè de joder... Ai, perdó.
2: No passa res.
1: No. M'ha sent molt identificat amb tu avui.
3: Clar, jo de... És que no vull...
1: Por, també.
3: Si jo dic una cosa, perill que traïció
2: ja
3: una
2: no
3: altra.
2: Ja no voldran altra,
1: i que te tanques portes,
3: no,
1: quasi, perquè això és tan petitó.
3: Però supos que sempre me deien... En arribar als 40, moltes perdeleries te folliran. Ara sí, ja m'ha fet la perdeleria. I... un poquet, no, doctor, perquè encara me quedo... Però crec que ara tenc clar que priorits per damunt de tot, la ràdio. La ràdio és el mitjà, és el meu mitjà. Jo aquí sóc un peixet a dins aigua.
2: Dins la peixera.
3: Dins la peixera, òbviament. Jo estava loca per tornar a la ràdio. Supos que també hi fa moltes companys, la gent que hi ha aquí, i moltes coses, però som de la ràdio. És vera que el dia se veu també per la televisió, no?
2: Sí, clar.
3: Però...
1: Què és el que t'enganxa tant, de la ràdio?
3: És que ves tot. És que molta, segur que també heu sentit molta de gent, que per ahir com un molt repetitiu, no? Molta gent, és que la màgia de la ràdio... És que no sé... Jo no vos diré això. Jo vos diré que jo me té enganxadíssim.
2: Clar, cadascú, no? Per lo que sigui, aquella
3: per
2: cosa...
3: Per el que sigui. I també és vera... Perquè no dir-ho... La televisió, que també té moltíssimes coses bones, també jo l'he viscuda amb una mica de pressió. Jo sempre dic, i no me n'amaga, ho puc dir en totes les lletres, jo sempre he pensat que no sóc un cos normatiu, que no sóc un estèticament televisiva, però també he lluitat un poc contra això, contra aquests cànons. L'altre dia llegia un article d'un periodista que deia que fan falta més l'Ala Xus, perquè en tenim una, però llevat de Nadala Xus, que no és presentadora, sinó que és acompanyant, n'hi ha poques que no siguin normatives. I aquesta pressió estètica que també fa que totes tinguem a la televisió, me té un pot de sabuda. Me té un pot de sabuda perquè, per què no? Perquè si saben comunicar no podem estar davant d'una càmera.
2: Pot ser que amb els anys allò d'anar a menys vagi a més, aquesta pressió? És a dir, jo no sé, tinc la sensació...
1: No, és interessant que això
2: que per exemple, quan va... Perquè ara, bé, un beso a la Sesta, però quan va... quan va començar la Sesta...
3: Sempre no? On vas, sí.
2: Tothom
3: sí.
2: Va començar a comentar... Ostres, quines presentadores, d'on els atreuen? Són precioses totes. I no hi havia una lota que digui no. Era un càsting, però bueno, increïble. Però jo crec que des de llavors cap aquí, no m'ha anat a menys, sinó que m'ha anat a més, vull dir. Llavors tots varen voler competir, llavors va sortint a Sara Carbonero, Telecinco, vull dir que... I totes les autonòmiques igual, vull dir que... En el final han com volgut competir. I, evidentment, això sempre... I ho dic jo, que també hi som a la televisió, però... és com que afecta molt més a les dones
3: totalment,
2: que a les homes.
3: Totalment, no? Perquè no veuràs una... Bé, o n'hi ha poques. Presentadores majors, quantes n'hi ha? Arriba una edat que mos retiren.
1: N'hi ha ses de sempre, que són 3-4.
3: Però homes més majors, que a més hi ha aquesta altra cosa de que un presentador en canes és més atractiu, no? Com en George Clooney, no? En George Clooney és atractiu perquè té canes, és un madurit atractivo. Però no diuen aquesta és una madurit atractiva, no? Clar. Perquè, en el final, nosaltres pareix que hem de lluitar contra el nostre propi envelliment. Jo m'he negat en això. Fins i tot... jo me veig aquí en el meu pel rissat. Quan vaig començar els primers anys d'IV3, jo m'allisava en el pel. M'allisava en el pel perquè deien que els rissos eren antitelevisius. Això era la frase que me deien. Fins que jo vaig dir, a mi no me torna a allisar el pel.
2: Ja està.
3: Jo tenc el pel arrissat i és la meva personalitat. I també vaig decidir que no me tornava a allisar. Després hi ha hagut altra gent, no?, que també ha estat com a molt... però no per una cosa de caparrudesa, no. Però, per exemple, amb el tema de les canes, ara hi ha gent que se deixa les canes. Tenim una amiga en comú,
2: sí,
3: Raül,
2: sí,
3: que
2: sí.
3: Va ser pionera amb això, que va dir, jo no me vull tenyir, i jo vull presentar els informatius sense que me digueu que m'he de tenyir perquè me surten pels blancs.
2: Bueno, però ara què passa? Que ara, com que la reina també se deixa aquell metxon... Que
3: ara
2: surt...
3: està de moda. Oh?
2: Ara està de moda. Ara la reina se deixa el metxon, ara va bé, ara tothom se pot deixar.
1: I això amb els homes ningú s'ho planteja.
3: No, perquè ara tu, per exemple, amb aquestes canetes que tens a la barba, segur que te diuen, ai, en Juanmi, que atractiu amb aquestes canetes.
1: No, per la gent que no m'ha dit mai, és que jo la barba blanca me comença de baix cap a dalt i ara tenc un 50-50, tenc la meitat de la barba per amunt, negre i l'altra.
2: Bé, ets un blanc allà. O negre o mig, què passa? Negro.
3: I tu no, t'has plantejat qualque vegada tenyir-te per semblar més jove?
2: És que també t'he dit una cosa, jo no sé, però cadascú que fa el que vulgui, però aquestes barbes o aquests senyors amb aquest tintes, que se nota d'aquí per aquí, que duen aquell tinte, que li
1: tenyeix
2: la pell, que jo no sé, deixeu-lo anar.
1: Narveloa, per exemple, perquè poseu ulls, Narveloa. Que té 40-41 anys, sí. Aquest moreno de...
3: Ja. Mem, que cadascú faci el que... Jo,
2: clar,
3: jo
2: que,
3: sí,
2: cadascú que
3: jo
2: fa tenyino,
3: jo me'n faig metges.
1: Que és un home que tampoc l'hauria de fer.
3: Ara no vull cosificar ningú, però jo, per exemple, jo sí, jo ho reconec, jo me faig metges, jo de molt jove era molt rosa, ara ja no soc tan rosa.
2: Bé, però això se'ls passa.
3: Però el sí que... Exacte, se'ls passa.
1: El ros sempre acaba blanc. El ros se'ls
2: passa.
3: Però ara perquè aquesta pressió, i saps la primera, que sempre he de fer, sempre he hagut de com a lluitar molt en sa bàscula, no? Sempre he hagut de fer molta bonda, sempre... Ai, hauria de fer una mica més d'exercici, que per salut, no per... Però és vera que darrere també hi ha una part d'això estètic.
2: De pressió, i... sí, totalment, sí. Totalment.
1: És i és cert que s'ha dit sempre, bé, és que si hi ha dues atletes i les dues ho fan bé, perquè he d'agafar la més grasseta si puc agafar la més primeta. I de no. Això hauria de ser aleatori. Vull dir, no sé, no sé quin criteri hi ha d'haver si dues persones ho fan bé. Si
3: home, els criteris de
1: ser... Sempre hi ha d'haver un desempat de lo que tu necessites en el mitjà.
3: Evidentment, ningú diu, que ses guapes no ho facin bé, ningú diu això. Perquè...
2: Hi ha gent que ho té tot.
3: Exacte.
2: Hi ha gent que ho té tot.
3: Però bé, perquè no, perquè, vull dir, ara que abans parlava, no?, la que ha citat en Bad Bunny,
2: sí.
3: Que hi havia aquestes atletes...
1: Us ha convidat, jo.
3: A mi no m'han convidat. Però, clar, aquest canon, no?, estètic, atletes joves, guapes, primes, exuberants, si tenen molt de dobles encara millor que millor, i la resta de la població bones, perquè en aquesta casa està molt bé que hi hagi aquesta gent, però en el món hi ha gent grassa, gent prima, gent alta, gent baixa,
2: sí, sí.
3: Gent lletja... A mi sap que m'han dit moltes vegades que és una floreta, però que fa molta de ràbia.
1: Bé.
3: Saps quan te fan fotografies i ets...
1: Fotogènic.
3: Fotogènic?
2: Sí.
3: Idò, a mi sempre me diuen, és que la càmera t'estima perquè ets fotogènica. O sigui, mai m'han dit ja. Allò de... No.
1: Sí, però és com aquesta sensació de
2: què vol dir? Has quedat bé no perquè siguis guapo o guapa, sinó
3: és
2: perquè ets fotogènica. Està bé.
3: Exacte.
1: Que per jo, sí, sé en el sentit que ho dius, però jo crec que fotogènic sempre és positiu, però bé,
3: sí, jo sé que m'ho diuen de manera positiva, sí. Però...
1: A veure, hi ha gent que surt sempre amb ulls tancats, gent guapa, no? Que, no a manera, ulls tancats sempre.
2: Bé, no sé com hem acabat aquí, però la qüestió és que...
1: Perquè s'ha anomenat La Sexta i Telecinco, La Sexta tots...
3: Perquè m'han demanat...
1: No,
2: sí, però...
3: I jo t'he dit amb què me quedava.
2: Clar,
3: sí,
2: jo li he demanat
3: tele...
2: en quin programa de que ha passat per IV3, perquè no n'ha fet ni un, ni dos, ni tres, vull dir, n'ha fet molts. Mm. Amb quin se quedava, però en el final, en cap programa de la tele, i si no se queda, en la ràdio en general.
3: Sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí, sí. He estat un temps que no era aquí i jo enyorava molt venir aquí. O sigui, no vos podeu imaginar. Jo, a més de quan torni, i sí, ara estic com això que bordeu, un peixet a dins aigua. O sigui, en el meu...
1: I ara, en la teva experiència, quan veus un informatiu o escoltes la ràdio, penses que hi ha massa opinió i poca informació? O que la informació sempre hi ha la coletilla darrere a l'hora d'un presentador? És igual si són cadenes de dretes o d'esquerres, que això no. És... Jo crec que hi ha massa opinió. Tu opines igual?
3: No ho veig a un informatiu, per ventura, és més sutil.
1: I segurament no passa aquí, Betres.
3: Però jo ho veig molt, això, a xarxes. A xarxes, m'encén la sang.
1: A xarxes, veu... sí.
3: Sí, perquè hi ha molta de gent que utilitza l'altaveu que té, que molta de gent té molt de seguidors, sí. I diu autèntiques barbaritats. Jo moltes vegades... i que puc ficar la pota, però jo passo una penada de ficar-la. De dir una cosa que no toca, que no és, que podria suscitar una polèmica. No, jo no soc polemista. A mi m'agrada comunicar i entretenir. No m'agrada ni bregues, tot això, lo groc, no m'agrada gens. I a xarxes hi ha gent, influenciadors, que diuen autèntiques barbaritats. No sé, que s'haurien de fer minar. Ara vos puc parlar d'exemple en el Llorente, perquè me ven escap el Llorente, que és un futbolista que segurament juga molt bé en el futbol, però amb el seu altaveu envia missatges... o sigui, que són barbaritats, que la gent no s'hauria de posar crema solar, que això de que el càncer no existe, que s'ha... No sé si heu sentit la polèmica.
2: Sí. En el final, el problema és que, clar, com dins la llibertat
3: de cada un,
2: han arribat a un punt on Andrà dius, perquè, clar...
3: Que tu diràs, tots som lliures de a les nostres xarxes dir allò que vulguem,
2: Fins a un cert punt, sí.
3: Fins a un cert punt. Jo, amb el tema xarxes, sí que te diria que hi ha molta opinió i molt de desastre, perquè...
2: I encara te dic, els qui ho posen en el seu nom i llinatges... Vull dir, són influències o el que sigui, poden ser responsables d'allò que diuen o de la conseqüència que tingui allò que han promogut o que han dit o el que sigui. El problema és quan ja s'han animat, no? Que aquí sí que ja és el gros, no? Que poden dir i fer i desfer i inventar-se coses i ara ja en sa IA sí que ja és una cosa increïble. Però bé...
1: Sí, de fet, jo aquesta gent que se posa un d'Artanyan, no?, a la foto, o sigui, haurien d'obligar a posar escareta i segons el que diguis, tu has de ser responsable d'allò que dius, perquè si no és molt fàcil. Tu tens xarxes, les utilitzes?
3: Tenc xarxes, tenc Facebook, que és com a prehistòric.
2: Ara ja, Maroto,
3: Sallar,
2: Marta.
3: Però el tenc.
1: Sí.
3: Tenc Facebook, tenc X i tenc Instagram.
1: Des de 2010,
3: no?
1: No,
3: però és que Instagram crec que fa un any o dos que el tenc, i perquè... un poc obligada per la feina del
2: TEC.
3: Jo no soc molt de... No, sí. No soc molt de xarxes i també t'he de dir que ara xerraven de Facebook. Si ara vaig enrere en el meu Facebook, veig coses que ara no penjaria per res. O coses que no diria per res.
2: És un desastre, el Facebook. Si vas en els principis del Facebook, és un desastre. Sí. Quedaven no, públicament i tot.
3: No, exacte.
2: És un desastre.
3: A vegades això que te surt de, com un aniversari, no? Avui fa tant d'anys de no sé què.
2: L'altre dia em va sortir, fa 12 anys presentàvem aquí, na Maroto i jo, una gala solidària a Sauva. I va sortir, mira, un record, i eren 3 o 4 fotos d'aquell dia a Sauva.
3: Una cara de jovenets.
2: Ja me diran, 12 anys. No, en aquell moment no van posar res que no se pogués, però en aquell temps posaves de tot. Ei, demà seràs a no sé on. Sí, demà seré allà. Tot això, públic.
1: T'anaves de viatge i publicaves on eres i que teva buida, clar.
3: Fins i tot, per exemple, jo tenc una filla de quasi 13 anys. Me'n record que vaig penjar una foto quan va néixer. I ara per res del món penjaria una foto d'ella.
1: Ah, li posaries un coret per
3: no penjaria res, no penjaria res. En aquell moment, per desconeixement, per ignorància, per no sé, per lo que siga, vaig penjar una foto i bé, ja està, i total de
1: vaga. Ara no ho faries, eh?
3: No ho faria.
1: Però per què? Perquè per tot el que passa en el món?
3: Per tot el que passa en el món.
1: O perquè és més conscient
3: de
1: la teva intimitat?
3: Per ser dues coses.

0: Crec que a les xarxes molta de gent acaba publicant coses que no dic que siguen irreals, perquè és veritat que ho viuen, però sobretot Instagram és molt postís. Jo a vegades me plantejo, aquesta gent té aquesta vida? Jolín, com és que jo no la tinc? Tant de viatges, tantes sortides, tant de barco, no sé què, i tot és felicitat, ningú penja res.
1: Trist.
0: Que no dic que s'hagi de fer apologia de ses tristes,
1: no,
0: ni molt manco.
1: Però, dins la veritat,
0: però
1: no?
0: Voleu dir que sa vida és així de meravellosa i de fantàstica?
2: Si te fixes en sa gent, que potser se fa una foto, jo que sé, passes per ses Mallorca, aquí de vora, no fa falta anar més enfora, i veus la gent que se fa ses fotos, ara que està tan guapo, per a Mallorca, a Riera, està molt neta, i doncs vos feis una foto i veus que una persona se va a la foto i se fa ser riar en aquell moment, en el segon d'haver acabat la foto, renya en el nòvio o la lota que no ha fet bé la foto, o posa mala cara.
0: És que és un pop postís.
2: I això és la realitat.
0: És un pop postureo.
2: I penjam la foto de ser riar, meravellós i tal.
0: I que a tots mos agrada un pot de postureo. Jo no dic que no. Jo
1: clar, és que també és això, que en el final a les xarxes un intenta mostrar allò millor que l'envolta. El que passa
0: però
1: que...
0: Tot amb un equilibri. Aquí per no. Tant, ni de fer apologia de la tristesa perquè no fa falta, perquè ja suficient feixuga la vida, ni tampoc mostrar una vida irreal, perquè
2: no fa falta,
0: o excessiva, no? Perquè en el final, i que cadascú faci el que vulgui, però sí, tenc clar que per privacitat i per una qüestió de com està el món s'ha d'anar alerta en les xarxes socials. Estimats.
1: Bé, jo mirant Instagram i tot això veig que... Perquè, clar, molt de cap vespre jo no estic allà atent a la televisió, però sí que veig que vos ho passau molt bé.
0: Vos ho passau molt bé, sí, sí. I el dia també, El dia mos ho passam bomba amb en Xisco Nadal, en Marta, en Yolanda, amb els companys de darrere. Sí, mos ho passau molt bé, la veritat. I els cap vespres, a vegades, hi ha qualque polèmica, no te diré que no, però sí que normalment m'ho parla molt bé.
2: Són no estils i ritmes diferents. Tornant, en aquest cas, ràdio, tele... clar, el dia hi ha més informació de cop de tot el que passa i els 5 dies és més com a reportatjat, no? Però tu com vendries? Com vendries els programes en els que estàs perquè la gent conegui la diferència d'una feina a l'altra?
0: Una de les primeres diferències que jo hi trobo és que, clar, aquí he de controlar més coses perquè estic a dins es banyar, per dir-ho d'alguna manera, no? Estic molt pendent del mòbil, de les notícies, de lo que mos diuen per darrere, de decidir coses, si passa qualque cosa, i allà vaig un poc més relaxada en el sentit de que la feina està feta perquè ja hi ha un equip
1: que ho prepara.
0: Jo al final, allà, en els 5 dies, que hi vaig un pit per setmana, vaig de col·laboradora, no? I els temes que me diuen jo, xer. Ben que dic que
1: opines?
0: Opino, o feim, sí, comentaris, etcètera, o feim preguntes, perquè jo també a vegades tinc aquella síndrome de la impostora de que jo no vull ser una cunyada. I com a comunicadora que som, allò que vaig a fer és moltes vegades a saber més d'aquella persona, d'aquella notícia, i a fer preguntes, que és el que sé fer, no? Al final, opinar, com tu deus, s'ha d'anar alerta, i en segon que no es caia de tenir por de res, perquè no tinc por de res, en aquest sentit, però sí que segon que si no saps de què va la cosa, o si no ets expert en una matèria, has d'anar alerta o opinar. No sé.
2: I te trobes més còmode dins l'estudi, amb un micro, donant la notícia que tu t'has preparat i que heu xerrat, o sortint en el carrer a fer notícies, enquestes, preguntes, fer una mica més de carrer. Què t'agrada més?
0: És vera que ara fa un temps que estic a estudi, que estic tant el dia com en els 5 dies, però jo pràcticament sempre he fet carrer. O sigui, la gran part de la meva trajectòria està fent carrer, i no me s'agendareu això de que hi ha gent que diu no, és que està a plató o està a l'estudi on hi ha que se li dona com a més importància, no, jo penso que la feina de carrer és superimportant, tenir bons redactors és essencial perquè un programa funcioni, i jo que sé, doncs, per exemple, durant la Covid jo vaig ser la que anava trascava per tot, que també ja estava al dia en una altra època, en la que presentava en aquest cas en Rafa Gallego, i jo anava per tot, micro en mà, a contar, era els ulls i sí, els ulls i
1: sabó,
0: i sabó, les orelles de la gent que no podia sortir de casa seva, no?

0: Per tant, és molt important fer carrer. Ben que dic, abans d'estar a l'estudi...
1: Trobes
0: molt...
1: que tothom hauria de passar sí. per fer carrer? Perquè sí. a vegades, moltes vegades pensen que fer carrer és com a... No, la part més baixa del periodisme quan no, estàs davant l'estudi. Però... I aquí tenim un exemple que és en Raül Valls, que és un animal, que, li dona, que és com un tort, que li dones el martell, que agafa
0: fer
1: força.
0: Fer carrer, trobar gent que vulgui xerrar, estar allà on hi ha la notícia, contar allò que està passant. Jo què sé, des de, és que fins i tot una enquesta, a vegades és complicadíssim trobar gent sí. que te vulgui respondre. Ara tu, Raül, que van encecar-se per tot.
2: Pues toca, toca. Ma, he de dir que jo crec que, i això que nosaltres que fa molt d'any que rodam, no ho he notat en els anys, és com a més fàcil, en el sentit de qui més qui manco ha sortit alguna vegada en aquesta santa casa, sigui la ràdio, sigui la televisió. Perquè, clar, ja hem anat per tots els pobles, per totes les ciutats, hem fet sí. un pot de tot.
0: Hem picat pedra.
2: Hem picat pedra. I ja seien com que, ah, divetres, ah, perfecte. No? Sí. Però al principi era com, perdona, aquí, però on sou? Això on sortirà? No vull sortir. Vull dir que en els anys jo crec que ara sí que és vera que no sempre és fàcil. Hi ha llocs que és més complicat que d'altres.
0: Totalment.
2: I he de dir que els pobles, en general, són els nostres aliats perquè és com sí. més fàcil que Palma, no?
1: Sí, a Palma, és vera, a Palma te beben i a vegades no saps per on te sortiran.
2: Van com a més ràpid. Sí, jo me passa si venc sí. en tren a Palma, per exemple, quan baixes del tren, fa sí. camí més aviat. Sí.
0: Vas com un motor.
2: Sí, de, no sé per què.
1: T'has de posar allà on hi ha un semàfor en vermell, te mateix s'han d'aturar, i si no s'aturen, narres com s'han botat el semàfor
2: sí,
1: en vermell.
2: Sí, és com que va més aviat.
1: I ja els enganxes així. Un
2: però sí, és vera que pot ser que això, que fer carrer quan d'anar a Joana Maria...
1: No és fàcil.
2: Bueno, no sé si... No és fàcil, però el manco és la base, no?, de moltes de coses de lo que fem diàriament en aquesta casa.
1: Estem pas a volant, pràcticament ens quedaran 5 o 6 minuts d'entrevista.
0: Una hora en Maroto ha de ser, uf, però no, ha passat ràpid.
1: 5 o 6 minuts.
0: Esperem que els oients també els hagi passat ràpid.
2: Sí, no, que vol dir, però a més, abans, m'haurà de donar temps de fer la nostra enquesta ràpida.
1: Sí, la poden fer ara, si vols.
2: M'haurà de donar temps, sí, no?
1: Sí, tenen 5 minuts bons, encara.
2: Mira, mem, bé, abans de començar el seu test ràpid, jo me queden dues coses que demanar-te. Una, què te queda per fer? Perquè això sempre està allà. Què te queda per sí. fer? Perquè ara en el dia estàs una monada.
0: Sí.
2: En els 5 dies també. Però tens aquell cuquet, aquella cosa, ai, me queda allò que dius, jo és que ve de fer de qualque manera. Aprofita ara que aquí això és...
0: Arroba Direcció General,
2: correcte.
0: No?
2: Correcte. Tu qui demana, ja ho veurem.
0: Vosaltres m'assegureu que això arribarà, qui ha d'arribar,
2: sí,
0: perquè...
2: Sí, va, si no, agafarem estar i enviarem per WhatsApp o on sigui.
1: Això perquè avui és diumenge, però demà la carta ho podeu tornar a escoltar. Ah. Sí, que...
0: Arroba Direcció General, sí. Arroba Dani Barjacob, arroba tota la gent que...
2: Sí, sí, sí, tothom. Qui fa-li falta?
0: Mem, jo ja vos ho he dit. En aquesta vida, evidentment, passes per mil llocs, per mil programes, per mil companys, com que és molt efímer tot, perquè un programa pot durar 2 anys o en pot durar 10.
2: Sí, això no? Va així.
0: Me costaria triar-ne un, però sí que, clar, en el final, tothom... ja m'ho he dit abans, poder fer un projecte propi, saps? En què no hagi de fer el projecte d'un altre, que sempre he hagut de fer una mica els projectes dels altres.
1: Enviar el currículum a Maroto... No, mentre, ara me dones el teu correu, però...
0: Sí. M'agradaria molt poder fer un projecte propi.
2: Molt bé.
0: Un projecte propi de poder dir, vull fer això. I vull que se faci.
2: Mos quedam en s'intriga del projecte propi. És a dir, tu sí. te'l guardes, el tens.
0: Sí, perquè clar, al final no pots donar idees.
2: Val, no,
0: sí.
2: ja està, tu el tens,
0: tenc,
2: no?
0: El tenc.
2: Allò, per favor, projecte propi. Jo ho veig, Maroto i acció, o Maroto en marxa.
0: Marotada i marotisme.
2: Han de fer el que sigui.
1: Vinga, estès, que molt...
2: Ah, ja bon anam, sí. Ai, vinga. Bueno, aquesta és la primera. Jo la
1: són de resposta ràpida,
2: sí.
1: també.
2: Vale. No pot pensar gaire. Un poble de Mallorca.
0: Hombre... És que no me demanis, sou-ho.
2: Vinga.
1: Una platja.
0: Platges de Muro.
2: Mà o muntanya?
0: Mà, sempre.
1: Un menjar mallorquí.
0: Unes sopes mallorquines.
2: Una beguda d'estiu?
0: Una granissada.
1: Una festa popular?
0: Una festa popular, una rebel·la.
1: Una rebel·la,
0: sempre,
1: sí.
0: Qualsevol rebel·la.
2: Va bé tot.
0: En retranques.
2: Un llibre.
0: Un llibre, idò, mira, vos diré...
2: Difícil, aquest.
0: Mira, el darrer que m'he llegit, que m'ha encantat, és Com eras flores. Vos el recoman, és molt curtet, i és una història molt normal, però està contat d'una manera molt especial.
2: Venga,
0: així
2: no.
0: que vos heu de llegir. Mm. Com eres Flores.
2: Com eres Flores.
1: Una pel·li o una sèrie?
0: Mira, una sèrie, vos diré. This is Us. Per favor, feu-vos un favor i mireu-la.
1: He vist alguna cosa, però després vaig tenir un problema de plataforma.
0: No, però l'he de donar l'oportunitat. Sí, sí, sí. És que és bellíssima. Són 6 temporades i jo l'he vista 2 vegades senceres. I crec que... en un moment que tinguis una mala temporada, poso vos decisars.
2: I vinga, aquest estiu vos apuntau. Una periodista o un periodista que admires?
0: M'agrada molt en Francino. No el conec i m'encantaria conèixer-lo.
2: Ah, molt bé.
1: Una cançó que t'agradi, i així ja la podem anar posant.
0: Ai, mira, idò, vos podria dir moltes cançons, però una cançó que a jo me dona unes bones vibres que t'amors i que, a més, me puges ànim i que, a més, me serveix molt per allà donar-me a mi mateixa forces, tot i que la lletra és com una història d'amor, però la història d'amor me la converteix, me la faig una mica pròpia i me la... You Got It, d'en Roy Orbison.
1: Roy Orbison. Sí, sí, a més que té una veu peculiar.
0: Gràcies, Facu.
1: Pim-pam.
2: T'apareix. Vinga, un racó secret de Mallorca.
0: Un racó secret... Bé, Cris Rei, a Souba, Servita.
2: Ara ja ho deixarà de ser.
1: I per veure una posta de sol?
0: Posta de sol...
1: Ara que m'entra
0: l'eclipse. M'aniria a la trapa.
1: A la trapa.
0: A la trapa, sí.
2: I un viatge pendent.
0: Tants, Raül Valls, tants. M'encantaria, no sé, m'agradaria molt anar al Japó, m'agradaria molt anar a les Maldives, a Nova York, és que no sé, no sabria triar.
1: Demanar a Maroto si té per anar a les viatges.
2: I, Maroto pel món.
1: Un somni professional, tenir el teu projecte propi,
0: sí.
1: Però podem acabar amb una paraula que te defineixi.
0: Bé, no sé, per ventura m'hauríeu d'ajudar. Jo crec que optimista... Soc Géminis. El problema és això, que soc Géminis, que puc ser optimista i puc ser un poc negativa, però jo crec que apassionada de lo que faig, de tot. Quan estim, estim, i quan faig feina, i que ho don tot.
1: M'encanta.
0: A sa vida i a sa feina.
2: I de Joana Maria ja està...
0: Maroto Munà.
2: Joana Maria, Maroto Munà o Maroto Nostra, que m'agrada més.
1: Marino, de repic ho dic ara.
0: Gràcies.
1: Mai més.
2: Ja està, borrat. Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, m'ha encantat.
2: Ha estat un gust. I ara ja la coneixeu una miqueta més. Ja sabeu que cada dia la podeu escoltar al dia a IB3 en ràdio.
1: I jo me quedaré amb això que ha dit de Maroto, no? Faceu el que faceu, l'heu de fer sempre amb passió, com ho fa ella.
2: Em sap que anava a dir això de hagas lo que hagas, on te bragas.
1: No. Havien d'acabar bé.
0: Acabava tan bé, però així com sí. Poètic
1: jo,
0: i tot.
1: Jo ho he deixat rodó i...
2: Bé, que tornem la setmana que ve.
1: Sí, per cert, la setmana que ve jo seré de vacances, ho puc dir.
2: Molt bé,
1: res,
2: sí, no passa res. Ja, jo vaig bé, no passis pena. Vinga, adéu.
1: Gràcies. Adéu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Les dades de l'Institut Balear d'Estadística del primer trimestre fan preveure que enguany es batrà el rècord de pressió humana registrat el passat mes d'agost, quan a les illes hi van arribar 2.083.894 persones. Les xifres mostren com la dependència del sector turístic va a l'alça. Un altre indicador és el volum de negoci dels hotels. La facturació del sector hoteler i altres allotjaments turístics s'ha incrementat al voltant del 75% en els darrers 10 anys i l'ingrés per habitació disponible durant l'agost ha passat dels 164 euros el 2023 als 194 del 2025. Els experts en geografia humana adverteixen que no hi ha cap indicador que faci pensar que la pressió humana canviarà de tendència. No només no s'aconsegueix diversificar l'economia, sinó que el turisme guanya encara més pes. Ho explica el doctor en geografia Matías Reus.
2: Com que no hi ha diversificació econòmica, hem de viure el turisme. Per tant, és com un peix que s'amossega la cua, perquè al final més gent vol dir més turistes, perquè tot més o menys, que això també seria un altre tema, no? Però puguem mantenir un cert nivell de vida. Aleshores, sense diversificació econòmica, crec que és un poc irrealista pensar que aquesta pressió humana no s'hagués incrementat.
1: I seguim en turisme perquè l'ocupació de l'habitatge vacacional a Eivissa va arribar fins al 85% durant el 2025. Enguany, la previsió per la temporada en el lloguer d'habitatges turístics és bona. Hi ha reserves, però tot sigui dit, la majoria es fan amb poca previsió de temps. Tot i que juliol i agost continuen sent els mesos forts de l'estiu, cada any registren més reserves els mesos de temporada baixa, amb estades més curtes. Això, diuen, gràcies als esdeveniments que se celebren a diferents indrets de l'illa. José Antonio Llano és el president de l'Associació d'Habitatge Vacacional de Pitiusas.
3: De momento reservas a corto plazo, pues bien. La temporada alta vemos un poquito que está costando, pero bueno, aún es pronto. Y vemos también pues, un alargamiento de la temporada y gente incluso reserva pues, para septiembre y octubre, preveyendo los meses un poquito de menos afluencia de gente a la isla, ¿no?
1: I per cert, seran de lloguer vacacional, el Consell de Mallorca celebrarà demà, a partir de les 10 del matí, el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de places turístiques de lloguer vacacional. Es durà a terme a la sala de plans del Consell i en total es sortejaran 1.069 places. Totes elles provenen de les baixes registrades en habitatges turístics. El nou sistema de sorteig vol garantir més transparència i igualtat entre els sol·licitants. Substitueix l'anterior mètode que es basava en l'ordre d'arribada de les peticions. I dos homes i una dona han estat detinguts a Palma com a presumptes autors d'un delicte de violació de domicili després de colar-se a l'habitació on resideix ara una familiar i intentar obligar-la a tornar a l'habitatge de la seva família, d'on havia marxat i trencat relacions ja fa 7 mesos. Els fets van ocórrer el diumenge passat a la tarda, quan una telefonada al 091 va alertar que uns familiars tractaven de treure una jove del seu habitatge. Una amiga de la víctima va ser qui va avisar a la Policia Nacional. A una d'aquestes 3 persones també se li imputa un delicte de detenció il·legal. I pel que fa a les carreteres, amb motiu de la celebració de les finals de Balears en edat escolar de ciclisme, hi ha talls de trànsit a Palma, ho han comptat, durant tot el matí s'allargaran fins a les 3 de l'hora baixa. Es produiran afectacions en diverses vies, els polígons de Can Valero i Sant Valentí, a més del Camí dels Reis i de Jesús. L'esdeveniment també provocarà que les línies de bus de l'MT es desviïn del seu recorregut habitual. Amb això és tot, l'actualitat informativa torna a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

l'índex de temperatura de l'aigua de la mar ha aconseguit nous rècords històrics aquest passat mes de maig, i així ho indiquen les dades de la xarxa de boies de Ports de l'Estat. A Balears, la boia de Mahó va arribar a registrar 26,58 graus el 27 de maig, la temperatura més alta registrada en un mes de maig. A la més famosa boia de la Dragonera es van registrar 26,2 el dia 30. No oblideu que estan parlant de temperatura a la mar i que l'aigua necessita molta més energia, més calor, per canviar la seva temperatura. Això explica que la mar sigui un gran regulador tèrmic i que ens hagin de preocupar tant els seus desequilibris. I no només ha estat a la Mediterrània, ja que aquests registres elevats també s'han registrat al nord d'Espanya. També varen marcar rècords al maig les boies de Passaia, Bilbao, Gijón i Langosteira. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui precisament parlarem molt de com s'investiguen els canvis a la mar, canvis que en gran mesura es deuen a l'escalfament global. Aquesta setmana s'ha celebrat a Palma un simposi d'experts en modelització dels oceans, organitzat amb la col·laboració de l'IMEDEA. Així que parlarem amb el director d'aquesta institució, Alejandro Orfila, perquè ens doni les claus d'aquesta reunió d'experts d'alt nivell. Li preguntaran quins són els reptes de la investigació oceanogràfica en aquests moments. I, per cert, avui, com sempre, tenim a la sala de màquines, que ja sabeu que és el nostre control tècnic, en Pablo Morganti. I seguirem parlant d'investigació als oceans amb l'investigador César González Pola, del Centre de l'Institut Espanyol d'Oceanografia a Gijón. Ell ens parlarà del projecte DILAN, un projecte per avaluar i millorar algunes de les ferramentes que utilitzam per conèixer l'estat de la mar. Potser us paregui d'entrada un tema molt tècnic, però aquí creiem que és important que tots sapigueu d'on surten les dades que després us donen sobre les característiques de la mar, i no només dels canvis que pateixen. És important que sapigueu com es fan les investigacions, que així és més fàcil combatir el negacionisme, també, i també està bé que sapigueu en què gasten els sous, els diners, la ciència. I de la mà anar amb el subsol. Aquesta setmana també s'ha celebrat a Palma un workshop, una trobada d'experts internacionals que varen debatre els límits i les possibilitats del subsol, de les aplicacions geoenergètiques per a la transició energètica. Ens explicarà els detalls i què n'han pogut treure en clar en tot això un expert en geotèrmia, l'investigador de l'IMEDEA, Víctor Vilarrasa. I us volem també parlar del Roland Garros. Anem primer a parlar d'aquest simposi de modelitzadors de la mà amb el director de l'IMEDEA.

Si els oceans de la nostra Terra morissin, seria la més formidable, però també la més definitiva de les catàstrofes en la història turmentada de l'home i dels altres animals que amb ell comparteixen aquest planeta. De l'obra El món submarí, Jacques Cousteau.

0: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
1: IB3 Ràdio és... Joc net.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: ¿Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.

El número 1 del tennis masculí, l'italià Jannik Sinner, estava a 4 punts de sa victòria al partit que jugava Roland Garros quan l'argentí contra l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, quan el seu cos no va poder més i no va poder passar la ronda següent. I no, no us heu equivocat de programa, no parlam d'esport, sinó de canvi climàtic, perquè el que va tombar el número 1 del tennis va ser l'onada de calor històrica que ha patit París durant sa celebració del Roland Garros, en temperatures que han superat els 33 graus. Sempre parlam de refugiats climàtics, d'aquells llocs del món on hi ha gent que haurà d'abandonar casa seua perquè no s'hi podrà viure, i del número de morts per calor. I tot això és molt més greu que en Sinner per dir Roland Garros, està clar. Però us ho explicam perquè tots hem de ser conscients de fins a quin punt l'escalfament global afecta tota la nostra vida i el nostre estil de vida. En Sinner, en sentir-se marejat i tot que els descansos fins i tot feia servir gel per refrescar-se la cara, va haver d'abandonar ses pistes, però en tornar el seu cos seguia sense recuperar-se. I no va ser l'únic esportista que va patir sa calor. El txec Jakub... Mencik es va desplomar després de guanyar un partit i va haver de ser atès per l'equip mèdic i ajudat a abandonar la pista. Es no bogeria jugar amb aquesta calor, va declarar posteriorment. El francès Moïse Kouame va haver de ficar el cap en un congelador per refrescar-se. És una de les imatges més difoses d'aquest darrer Roland Garros, de fet. I mentre passava això a les pistes, hi havia persones anònimes morint per calor a diferents punts de França. La viceministra d'Energia francesa, Maud Bregon, va informar d'almenys 7 morts per l'onada de finals de maig. I a Espanya s'han registrat 64 morts per altes temperatures, unes morts que estan concentrades entre els dies 22 i 28 de maig. Els episodis de calor extrems en primavera ja no són excepcions i passen una factura molt grossa. No creieu que tenim molts motius per fer tot el possible per aturar com sigui l'augment de les temperatures?

0: El bosc té un llenguatge propi i si saps escoltar, t'ensenyarà moltes coses. La frase és del llibre Bambi, Una vida al bosc, un clàssic infantil de l'austríac Felix Salten.
1: El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears. IV3 Ràdio és actualitat.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IV3 Ràdio.

0: Els dos primers dies de juny es va celebrar a Palma una trobada, el workshop On the Limits and Promise of Geoenergies, que va reunir a una trentena d'especialistes en aplicacions geoenergètiques. En aquesta trobada es va debatre la possibilitat de que l'ús del subsol com magatzem de carboni o magatzem d'energia pugui ser la resposta per a una transició energètica més ràpida. Bé, anem a veure si podem treure cap conclusió d'aquesta reunió d'experts i m'ho explicarà l'investigador de l'IMEDEA que ha copresidit el simposi, el que ja coneixem perquè més d'una vegada ens ha parlat aquí de geotèrmia. Víctor Vilarrasa, molt bona nit, ben tornat.
1: Bona nit, Cristina.
0: Bé, quins eren els objectius de la trobada i de què parlam quan parlam d'aplicacions geoenergètiques i de magatzems de carboni al subsol? Explica'm-nos un poquet.
1: Sí, l'objectiu era reunir experts en aquestes temàtiques de geoenergies a nivell europeu i també els americans per veure quins són els darrers avenços en aquestes tecnologies i poder debatre sobre els reptes que tenim endavant i com afrontar-los. Es tracta, quan parlem de geoenergies, ens referim a l'emmagatzematge geològic de carboni, de CO2, a l'energia geotèrmica per produir electricitat, tot i que també es pot utilitzar per climatitzar edificis i això ja s'està fent aquí a les Balears i altres bandes del territori. I l'altra cosa seria l'emmagatzematge estacional d'hidrogen com a font d'energia. Aquests són els tres temes que vam tractar.
0: I a quin punt estem en la investigació d'aquestes energies del subsol?
1: En energia, per exemple, en energia geotèrmica, sí, estem bastant avançats, sobretot en zones on hi ha anomalies tèrmiques, no? En zones volcàniques, la zona tectònica de plaques, on a molt poca fondària ja trobem temperatures molt elevades, per sobre 100 graus, que és el que necessitem perquè l'aigua entri en ebullició i pugui moure turbines per generar electricitat. Uh-huh. En zones allunyades d'aquestes zones espacials, on trobem tanta calor, portem 50 anys treballant en el tema i ara està en un punt molt especial en què ja comencem a tenir molta tecnologia i

0: portem 30 anys amagatzem en CO2 en el subsol,
1: sí.
0: I va augmentant cada any, tenim ja més projectes en marxa, a nivell europeu sobretot estan en el Mar del Nord, i a nivell espanyol esperem que d'aquí a poc puguem començar a tenir en la zona del Mediterrani algun projecte.
1: Bé, dins del mateix sector, la investigació de l'energia i el subsol, hi ha temes diferents, com us estàs explicant, l'energia geotèrmica i, per altra banda, magatzems de carboni i d'hidrogen. Mm-hmm. Quina àrea creus que encara és molt desconeguda per la societat i per això pot crear suspicàcies?
0: Sí, en general, quan es parla de fer alguna cosa al subsol, el primer que ve a la ment acostuma a ser el fracking, i llavors hi ha com un cert rebuig, però són tecnologies que no tenen res a veure amb el fracking.
1: Uh-huh.
0: Llavors, en general, diria que les tres tecnologies són encara bastant desconegudes per la societat, però cada vegada les anem sentint més i ens anirem familiaritzant més amb elles. Per exemple, en el que seria l'emmagatzematge d'hidrogen,
1: sí.
0: A Lloseta ja tenim una planta de generació d'hidrogen,
1: sí.
0: Que no sé exactament fins a quin punt està produint o no, perquè també fa falta que, per exemple, la idea era alimentar vehicles, autobusos que funcionessin en hidrogen. D'aquests n'hi ha, per exemple, a Barcelona, però crec que no havien arribat encara a la illa. Llavors, no sé qui no s'està donant, però una solució, perquè podem produir hidrogen a partir de les plaques solars que han instal·lat a la planta i fent electrolisis de l'aigua. És a dir, quan tenim un excedent d'energia, podem dividir les molècules de l'aigua en oxigen i hidrogen, i aquest hidrogen el podem emmagatzemar per després utilitzar-lo. Llavors, a l'estiu, que tenim una gran producció, l'excedent, el que no utilitzem per alimentar els vehicles que utilitzin hidrogen,
1: uh-huh.
0: es podria emmagatzemar sota terra, perquè a l'hivern, clar, la producció seria més baixa, llavors podria ser que els vehicles no tinguessin prou combustible. Llavors, si l'emmagatzemem durant l'estiu sota terra, que té un gran volum, si ho féssim en superfície necessitaríem uns tancs tan grossos,
1: yeah.
0: que seria inviable, no? Però sota terra tenim una gran capacitat d'emmagatzematge que ens permetria poder subministrar hidrogen al llarg de tot l'any, tot i que la producció no sigui constant, no? Tenim molta més a l'estiu que a l'hivern.
1: Uh-huh. És a dir, pensam en l'hidrogen com a excedent de renovables per després utilitzar-lo quan les renovables, en fi, no tenen tanta capacitat, no?
0: Sí, l'hidrogen té l'avantatge, és un combustible que no té carboni, llavors quan l'utilitzem no genera CO2, llavors uh-huh. no contribueix al canvi climàtic i a l'escalfament global.
1: Uh-huh. Bé, altres vegades que han parlat concretament de geotèrmia i han fet referència a la qüestió de la seguretat. Aconseguir que els magatzems tant de calor, carboni, hidrogen del subsol siguin segurs seria el principal repte de futur per les geoenergètiques?
0: Sí, sobretot la nostra recerca centra en que es pugui fer de forma segura, no? Reduir els riscos i primer identificar-los i després veure maneres com els podem reduir. En aquesta trobada va venir una empresa que estan desenvolupant el primer projecte d'energia geotèrmica per produir electricitat, que s'està fent a Espanya i està a Melilla.
1: Sí.
0: I ells ho fan a... No, encara no saben exactament la profunditat, però entre 2,5 quilòmetres i 3 de profunditat, i allà trobarien temperatures entre 160 i 200 graus centígrads. I amb aquesta temperatura, l'aigua que circula sota la terra la poden utilitzar una arriba a superfície per generar electricitat, i després l'aigua, una barra freda, ja no podem seguir generant electricitat, segueix tenint una temperatura molt elevada, i estan en contacte amb empreses de la ciutat, uh-huh. que necessiten elevades temperatures pels seus processos industrials, i ells també els subministrarien aquesta calor, no? Llavors també podrien reduir emissions perquè podrien obtenir aigua calenta sense haver-la d'escalfar.
1: Yeah.
0: Llavors, entorn a una planta d'energia geotèrmica es poden crear moltes sinergies entre diferents empreses que redueixin de forma global totes les emissions.
1: Uh-huh. Bé, i quins altres reptes de futur podríem afegir? De quins heu parlat al simposi?
0: Sí, vam parlar de l'emmagatzematge de CO2 sota el subsol. Ara estem parlant

0: molt de... Hem estat parlant de produir electricitat amb renovables, no? Que no emeten CO2. Però en el nostre dia a dia tenim molts productes, sobretot ciment, acer, que quan es fabriquen generen CO2, tot i que s'arribin les fàbriques es puguin arribar a subministrar energies renovables,
1: sí.
0: Els processos químics que tenen lloc durant la manufactura emeten CO2. I llavors això, l'única manera que tenim d'eliminar-ho és capturant el CO2 a la fàbrica abans de que arribi a l'atmosfera i injectar-ho sota terra. Uh-huh. I estem parlant d'una quantitat significativa a escala global, entorn a 4 gigatonelades de CO2 a l'any. Yeah. Són més o menys un 10% de les emissions totals.
1: Vaya.
0: És a dir, encara que les renovables ens permetessin descarbonitzar-nos en el sector energètic i altres sectors com el transport, seguiríem tenint aquestes indústries de difícil descarbonització i amb aquesta tecnologia de captura i emmagatzematge subterrani podríem aconseguir descarbonitzar-les.
1: Uh-huh. És a dir, aquestes tècniques són la nostra principal oportunitat per arribar a emissions zero.
0: Exacte. I la bona notícia és que en els últims anys les empreses de fabricació ciment estan molt conscienciades en això i ja porten una dècada treballant en aquests temes de com poden capturar de forma eficient el CO2 que generen, i cada vegada hi ha més plantes que tenen la seva component d'emmagatzematge en el subsol.
1: Mhm. Bé, tenim magatzems de carboni natural, per exemple, les praderies de Posidònia, ho saben tots, que poden alliberar-se sí. Si les feim malbé. Si creem magatzems sí. artificials de carboni al subsol, quin mm-hmm. tipus de fenòmens podrien desestabilitzar-los i alliberar el carboni?
0: Bé, quan parlem de magatzematge en el subsol, parlem a profunditats majors d'un quilòmetre de profunditat uh-huh. i el CO2 aquest que injectem en la profunditat quedaria atrapat en el subsol. Igual que els hidrocarburs s'han quedat atrapats en el subsol al llarg de milions d'anys,
1: sí.
0: doncs busquem formacions geològiques que tinguin aquesta capacitat d'emmagatzemar de forma permanent el CO2 i que no s'escapi cap a la superfície.
1: Uh-huh.
0: Llavors, és una tecnologia segura que no interactuarà amb el que hi ha en superfície i per tant, per exemple, en el cas de la Posidònia, doncs no la desestabilitzaria i ni tornaria... Tot el que atrapa de forma natural la Posidònia o els boscos no s'alliberaria perquè puguem fer de manjamatge subterrani.
1: Sí, però deia sobretot si hi ha alguna possibilitat, un terratrèmol o el que siga, de que s'alliberi. Uh-huh. Clar, mos estàs dient que hi ha molt poques possibilitats de que s'alliberi perquè s'injecta a més d'un quilòmetre de profunditat, de fondària.
0: Sí.
1: I això em referia a això, que aquest carboni emmagatzemat no s'alliberarà uh-huh. a no ser que passi, no sé, tindria que passar un terratrèmol, per exemple.
0: Tampoc. Perquè quan busquem els llocs idonis per emmagatzemar sí. el CO2, ja ho fem de manera que estiguin allunyats de falles.
1: Uh-huh.
0: Sí que és veritat que si hi hagués una reactivació d'una falla, és a dir, que hi hagi un terratrèmol d'una falla, quan hi ha el moviment de la falla acostuma a augmentar la permeabilitat
1: sí.
0: i a través d'aquesta falla, si hi hagués CO2, podria ascendir a través de la falla i eventualment arribar a la superfície o en algun aqüífer que el pogués contaminar.
1: Ja.
0: Però els pous, ja la seva ubicació ja s'estudia perquè el CO2 no arribi a estar en contacte amb aquestes falles, que inclús que pogués haver algun terratrèmol, que en principi el risc és molt baix, però clar, no és zero,
1: uh-huh.
0: El CO2 no ascendiria per aquestes falles.
1: Molt bé. Bé, i de com veig, les possibilitats són mínimes, és important que la gent ho entengui, clar. Anirem sí, acabant, sí. Però explica'm-nos un poc quin tipus d'experts han tingut en aquest simposi. D'on han vingut?
0: Sí, sobretot han estat científics, però de diferents institucions europees i també d'alguna americana. I, com comentava, també han tingut alguns membres de la indústria,
1: sí.
0: com aquest cas de l'empresa que està uh-huh. duent a terme aquest projecte a Melilla, Som molt optimistes amb aquesta tecnologia i, de fet, ja estan explorant altres zones dins del territori espanyol on esperen poder dur a terme en els propers anys projectes també de generació d'electricitat amb geotèrmia, cosa que és molt bona notícia.
1: Ah, fantàstic. I de ben que s'imposi ha set un èxit i que, a més, les possibilitats d'aquestes tècniques cada dia són més segures. I bé, en tornarem a parlar, val? Algun altre dia. Víctor,
0: sí, sí.
1: Víctor Vilarrasa, investigador de l'IMEDEA, moltes gràcies, com sempre, per atendre el Nautilus. Molt bona nit i fins a pròxima.
0: Molt bona nit i gràcies a vosaltres per tenir-me.
2: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Illes, amb Cristina Amanda Tur.

Aquí ho deixem avui. Tornem, ja sabeu, en 7 dies. Com sempre, o gairebé sempre, en Pablo Morganti ha estat a la sala de màquines i ara, per acomiadar-nos, mos ha posat una cançó que es titula Oceans, de Hillsong United. Ahir vàrem celebrar el Dia del Medi Ambient i dilluns reivindicàvem el Dia dels Oceans. Molt bona nit i cuideu el planeta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Finalitza la plaça de Cibeles de Madrid la processó del Corpus Christi presidida per el papa Lleó XIV. En el segon dia de la seva visita a Espanya, el pontífex ha congregat més d'1.200.000 persones, segons ha informat el comitè organitzador. Robert Francis Prevost ha arribat al voltant de les 9:30 del matí a bord del papa mòbil, en el qual ha realitzat un breu recorregut pel passeig del Prat i ha envoltat la plaça de Neptú per a saludar la multitud allí congregada que l'ha rebut en crits d'aquesta és la joventut del papa. El cap de l'Església Catòlica ha volgut llançar un missatge en els seus fidels a Espanya.
2: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo.
1: Una cita en la que també ha assistit la presidenta del govern, Marga Provenç, que ha volgut posar en valor el missatge de Lleó XIV.
3: En aquesta gran fe que se conserva encara en tot el país i amb un missatge molt clar que també sigui una fe de present i de futur, una escola de fe, i per a la veritat que veure milers de joves complir en el carrer és una imatge de joia i d'esperança i d'alegria. I agraïda d'haver pogut representar les Illes Balears.
1: Canviant de tema, ahir vespre va tenir lloc a Eivissa la cita més important de la moda de les Illes Balears, la passarel·la Adlib, que enguany fa 55 anys. La plaça de Sarriba va acollir l'esdeveniment que va omplir de curioses el port. 12 dissenyadors van omplir la passarel·la amb els seus dissenys. Un d'ells, Ibi Moda, que hi va fer 25 anys sobre la passarel·la. Ens ho explica Antoni Riera, d'Ibi Moda.
4: Han set 25 anys molt polits. No sé com han passat volant, des de luego. Cada dia estan més contents perquè és un resultat fantàstic.
1: I la plataforma Menys Turisme, Més Vida fa una crida a col·lapsar Palma contra la massificació turística a la manifestació prevista pel proper 26 de juliol. En una convocatòria davant la seu, representants de la plataforma han volgut destacar també l'efecte que l'eclipsi solar total tindrà sobre la saturació el proper 12 d'agost. Dani Comas és portaveu de la plataforma.
5: Ens trobam davant un estiu que és decisiu. Ens trobam abans de les properes eleccions, no només autonòmics i quasi municipals, sinó també estatals, i volem assenyalar a tots els responsables polítics. A més, enguany la situació és força complicada perquè tenim un eclipsi solar total dia 12 d'agost que col·lapsarà completament Silla, estan totes les reserves dels hotels plenes i preveiem que serà un estiu molt difícil per ser mallorquí.
1: Més coses. 212 candidats opositors aspiren aquest diumenge a les 97 places de metge especialista de l'IB Salut. A les 10 del matí han començat les proves en el campus de la UIB. Aquestes places s'emmarquen en la convocatòria del concurs oposició per cobrir amb caràcters fix 3.220 places per a 97 categories. I pel que fa a les carreteres, amb motiu de la celebració de les finals de Balears en edat escolar de ciclisme, hi ha talls de trànsit a Palma des de primera hora del matí que s'allargaran fins a les 3 de l'hora baixa. Es produiran afectacions en diverses vies dels polígons de Can Valero i Sant Valentí, a més del Camí dels Reis i de Jesús. L'esdeveniment provocarà també que les línies de bus de l'MT es desviïn del seu recorregut habitual. Amb això és tot, l'actualitat informativa torna a l'informatiu migdia.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Salutacions, benvinguts a una nova edició d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa que, setmanalment, vos acosta la realitat i el dia a dia dels petits establiments comercials de casa nostra. Estem ja a l'edició 92 del nostre espai, la qual cosa vol dir que, a raó de dos establiments cada dissabte, ens acostam ja als 200 establiments que ens hauran acompanyat en aquesta travessia comercial radiofònica. Nosaltres ben contents d'anar ampliant aquesta particular i entusiasta família. Avui, com correspon, dos més a sumar a la llista. De quins dos establiments tractarem en l'edició d'avui, Xavi?
2: Hola, Toni, com anem? Efectivament, seran dos nous emblemàtics dignes de ser coneguts per la nostra audiència. Tots dos es van constituir als anys 40 del segle passat. Començarem per Xurreria Rosaleda de Palma.
3: Encara veig jo més importància de seguir lluitant perquè les coses d'abans pues no se'n vagin i que els meus fills i els meus nets vegin el mateix que he vist jo i que han vist els meus pares, perquè si no, ja no serà Mallorca, serà una altra cosa, crec jo.
2: I ja a la segona part del programa coneixerem en profunditat el passat, el present i el futur de Merceria Can Cases de Santa Maria.
4: És una cosa molt simbòlica, perquè ara avui en dia pues, te comes unes cases, te fan una carrera i fens. I abans, pues, se conec, clar, perquè, no sé, hi havia se conec, hi havia unes senyors, i clar, vaig trobar un sobre en el qual parlaves els noms, la calça, el que tenia, que se conec, que bé, que això pentures t'ho hagués pogut explicar un poc més el que és el propietari, però no és, arreglaven les calces.
2: Ben segur que les històries que mos contaran els protagonistes d'avui valdran molt la pena.
1: Segur que sí, Xavi. D'altra banda, qui no ha escoltat en castellà la frase «No conviene mezclar churros con merinas». Idò, nosaltres sí que ho farem, mesclarem avui churros i merceria. Emblemàtics, benvinguts, començam. No per sort, sinó per voluntat, en Xavi Oliver fa bons retrats. Per exemple, aquest sobre Xurreria Rosaleda.
2: Heu-los capaces de despertar records immediatament. La de la xocolata calenta, els bunyols acabat de fer, o els xurros amb sucre formen part de la memòria de moltes generacions. Les xurreries són espais associats a les festes, els diumenges i aquells petits moments compartits que acaben convertint-se en costum. Durant dècades, aquests establiments han endolcit fires, places i carrers, mantenint receptes que passen de pares a fills. A Palma, aquesta tradició continua viva a la Xurreria Rosaleda.

0: Els orígens del negoci es remunten als anys 40, quan Francesc Bonnin i Dolors Fàbrega es dedicaven a la venda ambulant de bunyols, pomes confitades i fruits secs. Aquells anys estaven marcats per la postguerra i per una societat que intentava recuperar la normalitat després de la Guerra Civil. De fet, durant aquell període, la família es va traslladar a Barcelona, on treballaven amb el nom de Xurreria Imperial. Mentrestant, Europa començava la reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial i moltes famílies tiraven endavant gràcies a petits negocis familiars i ambulants. Eren també els anys en què el cinema començava a convertir-se en el gran entreteniment popular i figures com Charles Chaplin o Humphrey Bogart omplien les pantalles d'arreu del món. A Mallorca, les fires i les festes populars recuperaven a poc la seva activitat i amb elles tornava també els bunyols, els dolços i les paradetes tradicionals. L'any 1966, la xurreria Rosaleda es va establir definitivament a la costa de la Pols de Palma, on continua avui. Amb el temps, el local es va ampliar i es va convertir també en xocolateria. Va incorporar cafès, gelats i altres productes. Actualment són Joan Ferrer, Antònia Gelabert i el seu fill, Xavier, tercera i quarta generació, qui continuen al capdavant del negoci. Els seus xurros, bunyols, quartos, onceimades mantenen encara les receptes originals de la família i han convertit la xurreria Rosaleda en una de les xocolateries més estimades i reconegudes de Palma, un lloc on el gust dolç també forma part de la memòria de ciutat.
1: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: Joan Ferrer, Antònia Gelabert i el seu fill Xavier encarnen, respectivament, la tercera i la quarta generacions de xurreria Rosaleda. En Joan i en Xavier ens ajudaran a conèixer el passat, el present i també el futur de l'establiment palmasà. En Joan, en aquest sentit, ens comença contant l'origen i el perquè del nom del local.
3: De molt del que ens han contat i el que sabem d'altres parts, la casa se va fundar com a xurreria Rosaleda als anys 40, supos que devia ser a finals o això, perquè va l'estem de la guerra, que va un interval un poc així, clar, com te pots suposar, no? I va ser, era una casa ambulant, no? una caravana ambulant que anàvem per les fires i més que res, i fèiem bunyols en el principi. Bunyols i garapinyades i tot això, tot d'una xerreria. I després vàrem, ja a partir d'aquí, vàrem introduir xurros i després d'anar a fires i en el RAM també, perquè en el RAM estàvem cada any, quan estem aquí a Via Roma i tot allò. I després vàrem els predins de la meva dona, Antònia Gelabert, vàrem decidir pues, ja establir-se a un local, i l'any 1966 vàrem estar en aquest local. O sigui, per tant, des d'aquest local enguany farà 60 anys, el dia 8 de setembre, que és quan vàrem inaugurar el local. Això és un amic nostre que mos va pintar aquest quadre. Volíem representar, quan vàrem fer la reforma l'any 2003, que vàrem ampliar el local, que teníem aquesta paret que volíem fer volíem destacar una mica, i aquest amic nostre, que és client i amic, mos va fer aquest quadre que realment el teníem també fotografiat a la façana, que ara no el tenim, però està, bueno, trobant que és, i a més, sí, i el representatiu ara, a partir d'aquest moment des que mos el vàrem fer, doncs està representatiu nostre ara. L'estem de la guerra van anar, clar, per motius econòmics de la guerra i tot això que hi havia, fam i tot això, bueno, se'n van anar a Barcelona a provar, bueno, a però va sort, se suposa, perquè la meva sogra, bueno, la predina, la meva, era catalana, diguem, no? Bueno, tenia família catalana. I vàrem anar allà, per, amb una xurreria, no? El que passa que per la guerra no els hi va anar massa bé i vàrem haver de tornar i tot això. I després aquí vàrem començar i com a xurreria Rosaleda realment... com és? No ho sabem molt bé, perquè això va ser esprevir, que... Supos que va ser un moment de lucides. Va dir, bé, Rosaleda no m'agrada, perquè supos que per les roses i perquè tenia dues filles que varen ser les que varen com a dues roses seves, no? I supos que va dir que és això. No té un especial explicació exacta.
4: En tot cas, saps que hi ha una floristeria...
3: Sí. No. Mos han confós de vegades amb això, no? I tenim, bueno, anècdotes no, però tenim, diguem, que mos han dit, no? La rosa... ells són la Rosaleda, nosaltres som Rosaleda, el que passa que mos diuen mos diuen la xurreria la Rosaleda. Hem anat a la Rosaleda i tal.
4: Sense article.
3: Som sense article, exacte, xurreria Rosaleda. El més important és la incorporació d'aquest local que el vàrem adjuntar en el que hi havia i hem vist que a partir d'aquí, pues, com l'ampliació, pues, vàrem anar cresquent en quant a, diguem, a facturació, clientela, i que ja n'hi havia, però que sempre hem tingut molta gent, diguem, clients de fa anys, i inclús els clients que van venir de petits, després ara venen els seus fills, inclús han tingut, ja, que són predins i venen els seus nens.
2: Li demanàvem a en Joan per la seva vinculació amb el negoci de la família de la seva dona.
3: Nosaltres realment tenim una feina administrativa, érem agent de viatges, i fèiem feina a una agència de viatges.
4: Que... Com la teva dona?
3: Sí, ens van conèixer com a company de treball, no? I després, l'any 89, crec que era, sí, l'any 89, els meus sogres, diguem, ja duiem, ja els predins ja havien mort i tal, i duien els meus sogres, duien-se, bueno, estem... I clar, estem a punt de jubilar-se i no sabien ben bé, no hi havia, diguem, un relleu, i nosaltres me'n varen tirar a la piscina, pràcticament, perquè varen trobar que era un negoci que no se podia perdre i que estàvem disposats... Bueno, els meus sogres volien ja deixar-ho, perquè, clar, ja tenien 60 i pico a punt de jubilar-se, no? I ja volien... Nosaltres li varen dir, pues mira, si voleu, pues, nosaltres estem disposats a dur-ho. Sé que era un negoci ja que anava... Bueno, era surat i no... Tampoc no mos varen tirar tant a la piscina, no? Però... Sí, exacte. I això. I mos varen incorporar i després ja varen... A partir d'aquí pues, ja varen fer les ampliacions, varen posar el nostre, diguem... Granet d'arena. Exacte, per anar creixent.
4: Quina va ser la vostra incorporació?
3: L'any 89. Dia 1 d'abril del 89. Sí, van començar.
2: Parlant d'una xurreria, sembla clar quins productes són els que tenen més sortida. O ens en durem sorpreses.
3: Venen famílies amb els nins i xurro. I estan supercontent, no? I això, o sigui que xurros, i més que la recepta que tenim sempre des dels predins, que fèiem la mateixa recepta, o sigui que realment no té cap secret, o sigui que xurros són farina, aigua i un pot de sal. I,
4: però que,
3: sí, això sí, això és veritat.
4: Bueno,
3: no és que se guardi, és que és la mateixa recepta que puguin fer. El que passa és que, clar, ho has de saber fer i, bueno, com tot, se suposa, no? Sí, exacte, i carinyo.
4: Aquestes, evidentment,
3: han de ser escrites a mà. Sí, clar. Bueno, ara ja... És que ja no estan escrites, ja estan dins d'Esquiàvia. Sí, sí que... I els bunyols també, igual que els bunyols, que és també... Fem bunyols tot l'any, diguem. Llevat dels tres mesos d'estiu, que no se venen tant, per tant, ara deixarem de fer, i a partir de setembre en tornarem a fer ja per les verges i això. Per Nadal és la temporada alta, diguem, no? Des de novembre fins a gener, febrer, és quan està l'apogeo de la xuleria, no? La temporada alta. I després, sí, Setmana Santa, en el principi sí que n'hi havia, però ara ha baixat una mica perquè ja no hi ha tanta tradició de Setmana Santa. I després en l'estiu sí, baixa bastant. Encara que en el turisme pues, també tenim molta acceptació en els turistes que venen a posta. Sense fer propaganda, sense fer propaganda en altres, no sé, per guies, supòs, i per guies de viatgers i això, pues, supòs que se n'han enterat. I venen ja a posta aquí. Aquest de setmana sempre tenim, se demanen més. El que passa és que nosaltres tenim més a manco els dies que sempre de xurros, com que és producte estrella, diguem, en la xocolata, sempre tenim una acceptació de diari, diguem, no? Però, a part d'això, doncs tenim entrepans, fem entrepans, llonguets, que són típics d'aquí, de Palma, i després, bueno, com qualsevol cafeteria, cafès i vamos, xocolata també i això. Sí, veritat.
5: Clar, igual que...
3: Estimades, també, gelats, evidentment, ara mos ve la temporada de gelats i que varen tot l'any, però ara gelats, sí, a l'estiu més. Tenim granissat de malla, granissat de llimones...
2: A primera hora del matí, el dia que enregistram aquest reportatge a Xurreria Rosaleda, ja hi veiem clientela cabarena. Ens acostam a una de les taules i parlam amb tres amigues, na Joana, na Llucia i Nània.
6: Jo cada setmana penc.
7: Ja ven de tant de quan de ser meus nets.
8: Els nets també.
7: Els nets, sí. Però cafè sí, venim quasi cada setmana.
8: I és un local, estarem d'acord, molt especial, no? Molt emblemàtic, mai millor dir.
7: Okay.
8: Que és un local molt emblemàtic.
7: Sí. Mos agrada molt.
8: Què és el que solen demanar? El que fem llet?
6: No, xurros un parell de vegades a l'any, perquè no mos poden passar, perquè són massa bons, i xocolata és millor de Palma.
7: Molt bons. Els meus nets, anem a fer una volta per Palma, però mos han d'aturar aquí a menjar xocolata en xurros.
2: El passar gust de la clientela fa feliços tant en Joan com en Xavier, que ara ens parlen del relleu familiar en el negoci.
3: Nosaltres tenim amb la intenció de diguem, no sabíem que com ho havien de fer. Sí que era ja fa 10 anys, no? 10 anys que estan nosaltres i clar, ja han tingut temps de pensar-ho, no? Perquè...
8: Vosaltres com ells.
3: I no ha estat doncs com nosaltres, que vàrem tirar la piscina sense saber res. Ell s'ha format, ha anat a l'escola d'hoteleria de Suïp i té coneixement de cuina i de com va un negoci d'hoteleria i això. O sigui que... Sí, exacte, sí, molt orgullosa, sobretot per relleu i que pugui seguir aquest negoci en la mateixa família, clar.
9: A més que ja ets la quarta generació, jo aquí m'he criat en la meva predina, darrere del taulell, ella venent i jo de vora mirant. Jo després sempre estava de vora també de mon pare mentre estava fent la pasta i tot, i quasi amb els ulls i tot ja ho he anat aprenent. Clar, jo en el principi sí que veia que a lo millor estiguent a l'escola d'hoteleria i tal, i formant-me, segurament veia que potser no seguiria, però després veient que hi ha molt de negocis que aquí a Palma, a Mallorca, se n'estan anant i tots, quasi no hi ha molta cosa en el centre de Palma, Mallorca i tal, vaig dir, han de seguir. I a més, amb tanta generació i amb tanta història com té aquest establiment.
8: Veig, Joan, que el teu fill també té un punt, evidentment, d'amor a Palma i de romanticisme.
3: Sí, ho veig, sí, sí, sí. Sí, ja, és bo, això, o sigui, que tingui aquest especial interès i que o sigui, pot tenir el que li surt de dins, no? És a dir, que ja fa, potser, un parell d'anys que nosaltres mos dediquem només, diguem, a coses així d'ajuda, perquè mos començam a jubilar, diguem, no? I que realment aquest any serà l'any que mos jubilam completament, diguem, no?
8: Era el moment just.
3: Tot sol, digues.
8: I Joan, que aquest és el moment just per fer aquesta entrevista amb en Joan Ferrer.
3: Exacte, sí, sí, sí, sí, perquè ja no hi seré més, jo. Mira, passaré una vida que més placentera.
8: Que també, evidentment, la jubilació sempre és esperada, però suposo que també has passat molt bons moments aquí a la
3: sí. És que realment, com a autònoms que som, pràcticament hi som, hem estat pràcticament tota la... Ja sé, ves que he estat tota la meva vida, diguem, no? Perquè ja fa 37 anys, farà? 37 anys. Ara, bueno, el mes d'abril ha fet 37, de 1 d'abril, de l'any 89 al 2026. Pues clar, pràcticament és mitja vida aquí.
2: Un establiment de cara al públic té molts punts bons per als qui el gestionen. En tot cas, no sempre és un camí de roses.
3: En principi no tanqueàvem, però una vegada vàrem per quadrar vacances perquè tenim personal i per quadrar vacances vàrem decidir que tancar 3 setmanes en l'estiu, que no tancàvem sempre la segona quinzena d'agost, i després una setmana per primavera, que ara hem acabat de tenir una setmana més d'abril, i després els altres dies els deixam per moscoso, diguem, no? Les altres setmanes. Lo positiu és que va ser un... Bueno, jo va ser un... I la meva dona... La meva dona ja estava més acostumada perquè ja de petita ajudava a moments crucials, moments de feina, venia a ajudar aquí, no? Però jo no havia tocat mai aquesta... Vamos, no, ni m'hauria pensat, exacte. Supos que sí. No era una cosa habitual, tampoc, no? I lo positiu va ser... Bueno, lo positiu va ser el canvi, diguem, no? Que ens ho contat amb la gent i... inclús l'empresari i és una cosa nova, diguem, no?
8: Perquè,
3: clar, clar, exacte. I no, o sigui, va ser una cosa aprenent d'autodidacta, perquè, bueno, a part del meu sogre, que m'ho... Sí. I després, com a... I, supost, i clar, el negatiu d'aquesta faceta, diguem, és també, clar, el temps de crisi que varen tenir l'any 2008, els impots, que clar, de vegades no han hagut de campejar i això, però vamos, suposo que tots els autònoms saben com passar-ho. La pandèmia... que realment vàrem ser, bueno, si no hagués estat per, diguem, per els ERTEs i per les ajudes en els autònoms, supos que haguessin tancat, perquè no, clar, no teníem un coixí, diguem, lo suficientment per estar pràcticament quasi un any tancats. Vàrem estar mig any des del març fins a juny, juliol, i després obríem quan podríem obrir, no? I vàrem passar bastant feixut, diguem, no? Sí, sí, no. No va ser una època senzilla, exacte.
8: Per tant, supos que després, quan es va tornar a obrir amb certa normalitat, diguem, és com un altre naixement.
3: Sí, realment, sí. Es afrontar un altre pic com abans i vamos, i va néixer amb més força perquè la gent. la gent, diguem, va respondre molt bé i que, clar, estem, supos que van, diguem, venien d'un mal d'una mala època i, clar, la gent volia sortir i volia... Sí, sí, exacte, sí. I va ser bastant bé, bastant bo. Realment, la decoració, perquè abans era, abans de la, diguem, de la reforma, diguem, era totalment diferent. O sigui, estava en parets enrajolades, tipo com una cafeteria andalusa, que era blanc i verda, com una xureria andalusa que hi ha per Sevilla i per allà, no? I nosaltres volíem fer una diguem, com un... Volíem que s'assemblés com una granja tradicional de les que hi havia aquí a Palma i més o manco, bueno, això és la decoració que teníem, perquè clar, hi havia aquestes vigues d'aquest local, del local que vam adquirir, pues els havien d'adaptar un poc, perquè clar, enrotjolat, això no hi deien gens.
2: Què suposa per a Xurreria Rosaleda haver rebut el distintiu emblemàtic? Com veuen pare i fill, en tot cas, el futur d'aquests establiments?
9: El distintiu emblemàtic per nosaltres és molt, molt important tenir-lo. O sigui, és per nosaltres és història de la xurreria i, a més, un reconeixement que mos fan tota la trajectòria. Bé, jo no, perquè fa poc, però no, a més en els meus pares i més tota la meva família, o sigui, en el meu repredí i després en els meus predins, el meu repredí que van estar per pobles i tal, i després els meus predins que ja varen estaven aquí a la Rambla i varen pujar aquí dalt en el local i l'han anat a fer més gros. Jo crec que és un reconeixement bastant, bastant bonic, bastant guapo.
3: Sí, el mateix, o sigui que va ser... Nosaltres mos varen venir de Palma Activa, dels emblemàtics, doncs mos varen pensar, diguem, varen venir per aquí per proposar-nos, mem si volíem, bueno, si havien, volíem estar en establiment d'emblemàtics, i nosaltres varen dir, evidentment que sí, i que sí, i no... Va ser el començament dels establiments.
9: El que estem veient ara mateix és que quasi tots els establiments que jo era de petit i que he viscut sempre d'aquí, ja no hi són. Per exemple, ara fa una setmana la farmàcia Balaguer se n'ha anat, també després els calçadors Bellver també. Hi ha un parell d'establiments aquí a Palma que ja no és el que era. Per això encara veig jo més importància de seguir lluitant perquè les coses d'abans pues no se'n vagin i que els meus fills i els meus nets vegin lo mateix que he vist jo i que han vist els meus pares, perquè si no, ja no serà Mallorca, serà una altra cosa, crec jo.
3: Sí, més que res és per això que els establiments emblemàtics estan passant una època dura, perquè gràcies també a les subvencions de l'Ajuntament que s'està que mos està subvencionant cada any, és una subvenció i és això que mos ajuda bastant, no? Mos ajuda molt. Sí, tirar endavant. I però que ara pues, Palma, sobretot Palma Centre, s'està convertint en un parc temàtic i que tot per turisme, que són, la majoria són franquícies. Ara, per exemple, la farmàcia Balaguer, que ara suposo que serà una franquícia.
2: Per acabar, toca escoltar els escrits en forma de reconeixement que alguns clients deixen després de passar per Xurreria Rosaleda.
9: Client, no, o sigui, nosaltres tenim un expositor que el varen començar a fer arrel de regals que mos feien els clients. Per exemple, tenim uns ninots que som nosaltres d'una veïnada, bé, una veïnada aquí de tota sa vida, i mos el va fer. Després tenim mos varen deixar una servilleta que posava todo muy bueno en 5 estrelles d'uns estrangers fa 2 anys, i també ho tenim exposat, i després d'una clienta d'Alemanya que va venir època de les Verges, que nosaltres a les Verges fem bunyols i tal, i seguint la tradició, doncs ens li va encantar els bunyols, venia quasi cada dia, i mos va fer, bé, estàs porat allà, una petita llasta sonet de xocolata i posa els millors bunyols del món, i clar, per això nosaltres és... te diria molt millor que més d'una ressenya en TripAdvisor. O sigui, per nosaltres és lo millor que mos facin això.
1: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és esport.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
10: Calor?
11: Molt cars.
10: Gelats que se desfan massa ràpid?
12: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
11: Com les ganes de passar-ho bé.
10: I les converses que enganxen.
11: Les rialles.
10: La bona companyia.
12: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Com les nostres padrines, en Xavi Oliver sap teixir. Si més no, teixeix setmanalment dos retrats. Escoltam el segon del dia, el que ha dedicat a Merceria Can Casas.
0: Les merceries són petits universos plens de detalls. Botons, fils, cintes o teles omplen prestatgeries que durant generacions han format part de la vida quotidiana de molts pobles. Són establiments lligats a la costura, la creativitat i també la memòria, llocs on moltes persones compraven la tela per fer-se un vestit, el fil per arreglar una peça o els uniformes escolars dels infants. Aquests negocis han estat durant anys espais de trobada i d'aprenentatge, especialment al voltant de les feines manuals i dels brodats tradicionals. A Santa Maria del Camí, aquesta història continua viva a la Merceria Can Casas.

0: Els orígens de Can Cases es remunten a mitjans dels anys 40 del segle passat, en plena postguerra. A Espanya, aquells anys estaven marcats per les dificultats econòmiques i per una societat que feia de la reutilització i la costura una necessitat quotidiana. A molts pobles, les merceries eren essencials perquè permetien confeccionar i reparar roba en una època en què gairebé tot es feia a mà. Europa, mentrestant, començava la reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial. A Mallorca, les festes populars i les fires recuperaven lentament el pols després dels anys més difícils. I els petits comerços tornaven a omplir-se de vida, i omplir de vida els carrers dels pobles. I en aquest context, al carrer Llarg de Santa Maria, una petita merceria obria les seves portes. Primer va ser Sebastiana Dols, qui va dur el negoci, i més endavant, la seva filla Mari Carmen Mas. Durant anys, moltes persones varen conèixer la botiga com a Tejidos Mari Rosa, i encara avui hi ha qui recorda amb nostàlgia els beveralls, els uniformes escolars o les passarel·les de moda que s'hi organitzaven. Des del 2008, Maria Vic i Maria Antònia Duran estan al capdavant de Can Cases. Mantenen viu l'esperit del negoci amb una oferta molt variada i amb una aposta especial pel brodat mallorquí tradicional. A més, el local també acull tallers de costura, patchwork o a punt de mitja, convertint la merceria en un espai on l'artesania i el tracte proper continuen formant part del dia a dia.
1: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
2: Botons, agulles, cintes, fils, didals, teles, llenceria, pijames, bates, maquillatge, brodats... De tot i més es pot trobar a Merceria Can Cases, al centre de Santa Maria. I també hi trobarem, és clar, les dues sòcies que regenten aquest històric local, Maria Vic i Maria Antònia Duran. Serà Anna Maria qui ens farà de guia en aquest recorregut radiofònic per l'establiment. Quin és el primer record que té ella del negoci? També ens contarà el perquè del nom.
3: Te diré, perquè és molt xocant, que vaig fer un treball que el vaig trobar l'altre dia a l'escola, que jo pues, devia ser pues, en els 70 i algo, jo devia tenir 7 o 8 anys, i Santa Maria tenia 3.700 habitants només, i ara deuen rondar un 9.000, o sigui que ha canviat molt Santa Maria en aquests anys.
0: Ha canviat també el client.
3: Home, clar, o sigui, ha canviat el client, i de part que avui en dia el petit comerç de cada dia tendeix a desaparèixer, perquè les ventes online de cada dia augmenten més i la gent jove no entra en el petit comerç ja.
0: Tu venies en aquesta merceria quan eres petita, comprant ta mare amb ton pare?
3: Clar que sí, jo venia, ma mare, a part, aquí ells tenien de tot, era com un bazar, tenien des de... coses de la casa, vull dir, no era com mare que només es merceria i llençaria, tenint de tot, i el poble, pues, tot el poble venia aquí. Però és que abans, quan jo era petita, no hi havia les grans superfícies que hi ha ara. Pues aquest comerç jo fa 15 anys que el duc, amb una companya. Jo tenia un comerç abans a Palma i volia venir cap en el poble, i fa 15 anys que el varen coir. Aquest comerç ja és un comerç bastant emblemàtic del poble, varen coir de relleu el propietari, que és el propietari del local, i jo crec que ho va dur primer sa mare i després sa filla, i ronda pues, dels anys 40, com tu has dit, està obert aquest comerç. Ha fet uns petits canvis, ara no tocant tantes coses com tocaven ells, però, bueno, més o manco ha seguit dins la mateixa línia, i nosaltres vàrem voler mantenir el nom, que era Can Cases, és antic.
0: Que la primera propietària era Sebastiana Dols, la vau conèixer?
3: Sí, clar, sí, esclar, sí. Vull dir, és que, a més, en Sebastiana, quan nosaltres vàrem coi la tenda, encara era viva, el que passa que havia tingut un ictus i ella no està a casa fia, però no ho va saber, però era viva, va morir, que nosaltres teníem la tenda. Primer de tot va secar en cases. Després, quan ho va coir la seva filla, m'apareix que era, o abans, això no t'ho puc jo dir exacte, se va passar a dir la Tejidos Maria Rosa, però la... el que diguéssim, el nom inicial d'aquest comerç era Can Cases. Aquí, normalment, un 80% de la població de Santa Maria anàvem a l'escola de Cases Monges. Hi havia el clàssic uniforme, en sobavero, això, i tot se comprava aquí a Can Cases. I una cosa molt xocant, que quan vàrem fer sobre aquí, que me va xocar molt jo, doncs clar, hi havia molt de xirmes, hi havien de buidar molt, i vaig trobar uns sobres que encara és de guard, que era on posaven quan les senyores s'havien comprat unes calces i se feia una carrera, hi havia unes senyores que arreglaven les carreres de les calces. I me va xocar, tenc et sobre bordat avui en dia, quan se venen a comprar unes calces i se fan una carrera, la tires. Però antigament se conec que s'arreglaven les carreres, les calces.
0: Que bo, clar, avui en dia, això és simbòlic.
3: Clar, és una cosa molt simbòlica, perquè ara avui en dia pues, te comes unes calces, te fan una carrera i fens. I abans, pues, se conec, clar, perquè, no sé, hi havia se conec, hi havia unes senyores, i clar, vaig trobar un sobre en el qual parlaves els noms, la calça, el que tenia, i que se conec, que bé, que això pentures t'ho has pogut explicar un poc més el que és el propietari, però no és, arreglaven les calces. Realment era la tenda que tothom hi anava. És que jo recordo de nina, que bueno, no està amb el manco com està ara, hi havia un torell enorme, i na Sebastiana tenia d'haver 5 o 6 dependentes. Vull dir, era una cosa que era la referència de Santa Maria i crec, no ho puc dir com segur, però crec que també dels pobles voltants. No? Perquè tenia tot el que és aquesta tenda, que és supergrossa, i a part en tenia una altra darrere, va obrir una altra que era de regals de noces, vull dir que era com un referent, això, aquí a Santa Maria, aquesta tenda.
0: I més enllà de merceria, també feu, tenc entès, passarel·les de moda.
3: Bé, això ho feia quan hi havia abans l'altra propietària, perquè l'altra propietària, bé, la filla d'Anna Sebastiana, també va introduir roba exterior per dona. I clar, ella feia passarel·les. Nosaltres ja no n'hem introduït. Nosaltres també tenim merceria i lanceria, i ja no s'ha fet. Però sé que na Mari Carmen, que és la filla d'Anna Sebastiana, si que un parell d'any per les festes feia passarel·les, perquè ella tenia un parell de marques de roba exterior de dona i feia passarel·la.
0: Que interessant. I qui feia de model, ho sabies?
3: Normalment ho feien les jovenetes del poble. Era com un handicap que te cridassin per fer la passarel·la. La Maria Antònia i jo som amigues de sempre. Ella tenia ganes, no feia feina en aquests moments, i tenia ganes d'emprendre també. Jo tenia la tenda en el Rafal Vell, a Palma. La veritat que van ser uns anys molt guapos. Era una merceria que jo la vaig com a, diguéssim, heredar d'una tia meva, que la me va deixar la meva tia. I per als darrers anys no estava satisfeta allà, perquè havia canviat molt el tipus de gent, que estaven a Rafal i això, i tenia ganes per venir al poble. I com que som amigues, que sortim juntes i això, li vaig comentar i me va dir que sí. Va ser molt graciós, perquè clar, quan van decidir d'això, de que volia muntar, jo a Palma tenia exactament el mateix que tenc aquí, o sigui que vaig dur molt de material de Palma. Quan van decidir, doncs vinc de trobar un local, i van dir, pues, bueno, anirem a xerrar amb ella, na Mari Carmen, que jo la coneixia del poble, i ja tenia el local llogat, ella. I li van, bueno, van dir, és que el tenia llogat, però només per un lat. I li van dir, és que si mos ho deixes a nosaltres mantindrem el nom i tal, i som del poble, i te farem una bona obra i tal. I mos ho va llogar a nosaltres. Saps què passa? Que vàrem obrir aquest comerç, però jo, la meva sòcia no, però jo ja venia de 18 anys d'un comerç igual a Palma, o sigui que vaig dur hasta les coses que jo tenia en el comerç de Palma i es davant dur cap aquí, vull dir que ja no començàvem de nou, vull dir, perquè jo feia 18 anys que duia aquest tipus de comerç.
2: Na Maria refereix ara als productes de la casa i a la importància que tenen els distints tallers que hi organitzen regularment.
3: Des que nosaltres som aquí, no ha canviat molt. Vull dir, nosaltres sempre hem seguit en la mateixa línia i més o manco dient el mateix. No, sí, vull dir, canvien les modes, jo què sé, nosaltres tenim lanceria, canvien el tipus de subjectadors que agraden i això. Un pot sí, però segueix dins la mateixa línia. El nostre punt fort és la lanceria, el que són roba interior, tant d'home com de dona. I normalment més lanceria i tot això, més a gent de 50 per amunt, perquè la gent jove, com saps, pues, o internet o franquícies d'aquestes així, més modernes. Sobre d'en mallorquí, jo ja ho vaig dur de Palma, jo ho vaig aprendre d'una senyora de Manacor que me'n va ensenyar, són jo, la que ho faig, és que graf l'estil antic, picant, que és un sistema que tu piques els dibuixos en paper, i llavors amb una mescla que no se diu bé, però que té blavet, i té, tu ho graves. Que això, llavors, i les senyores ho broden. Hi ha molt poca gent que ho fan, això. I jo m'ho va ensenyar una senyora de Manacor que ja no té ni la botiga.
0: Perquè, on ho vas aprendre, Sofí? Si on la vas aprendre?
3: A Manacor.
0: I aquesta senyora, què te relacionava amb ella?
3: No, com... no, va ser que la vaig conèixer a través de que jo tenia la merceria a Palma, va començar a portar de moles per mallorquí i xerrant amb un representant dins l'altre me va posar en contacte amb ella i va ser arrel d'això que vaig aprendre esgravat, perquè el que és esbrodat jo brot, però tampoc no som cap professional, és esgravat.
0: Blavet i espuntejat, si mos podeu explicar en què consisteix.
3: Pues el blavet i espuntejat és esgravar una, es pintar una tela perquè llavors la senyora ho brodi. I el sistema és que tu damunt un paper de seda pues tu fas forades, fas piquetets i forades, i llavors el blavet amb una màniga de cotó pues ho passes i te queda gravat.
0: I ara dius que hi ha gent jove interessada a aprendre.
3: Bueno, no, amb això no tant. Eh? No. Em sap un mallorquí, la veritat, que de cada pin menys. Eh? Jo antes gravava moltíssim i ara no graf tant ni molt manco. Vull dir, el que hi ha de moda ara és aprendre a cosir, es corte i confección. Els patchwork és aquesta tècnica americana que feien els amis, que era que aprofitaven les teles quan ells tenien camises i coses rompudes a base de quadrets o altres coses per juntar i fer mantes, i se va posar molt de moda això, i ara aquí nosaltres també fa anys que ho feim, que juntar teles de cotó,

0: L'únic dia que no feim tallers, però quasi cada dia, sempre donant tallers. Tenim un taller a darrere, perquè el local és gros, i donant classes. Per exemple, el taller de costura és molt xocant, perquè feim quatre tons, i n'hi ha dos, sobretot, que són gent joveneta, gent de 20 i pico, 30, que vol aprendre a cosir. I hi ha tallers com els de Punt Mallorquí, que són més gent major, els de Patchwork és un poc fisti-fisti, gent major i gent jove, però des de Corte sí que és la veritat que m'ho ha xocat que la gent jove li fa ganes aprendre a cosir.
1: Sí, com una... Ara també la ceràmica s'ha posat un poc de moda, sí. Pot ser un poc per aquí.
0: Sí, va dins aquest estil. Clar, no tot ceràmica aquí no en donam, però
1: faltaria
0: que ara m'ho facin ceràmica. Bueno, quan varen començar la tenda, varen, perquè teníem una companya en aquells entonces que feia manualitats, varen posar un taller de manualitats. El que passa que no va durar molt. És que té més ara més auge i més d'això, és el de Corte Confecciones. Aquest, per nosaltres, és el millor.
2: La clientela és majorment femenina. Això sí, de totes les edats.
1: Fa molt d'any que veniu per aquí.
3: Sí, Maria, quant d'any fa?
4: Pues nosaltres fa 15 anys.
3: I de fa 14 anys.
1: I de fa 14 anys. Vull entrevistar, perquè és un comerç emblemàtic de Balears.
3: Sí.
1: I jo voldria saber molt l'opinió d'una clienta que també és emblemàtica.
3: Sí, ja m'ha anat molt bé, molt bé. He vengut a Punt Mallorquí, he vengut a cosir, i ara, quan he de menester res, també m'ho duc. Venc a comprar.
1: I es tracta com és, amb ell?
3: Oh, molt bé, molt bé, molt bé. Una més que l'altra, en jo. No, és veritat, totes dues són per jo, totes dues són molt bones. I en vull dos rodats, oi? No n'hi ha plus.
0: M'arriben avui.
3: Ah, bé, però puc començar el tapete.
0: Sí.
3: Ai, doncs ja està.
1: Què és el tapete?
3: Un tapete per la taula.
1: Quant d'any tens?
5: 16.
1: Molt bé, i vens aquí a comprar la merceria?
5: Darrerament bastant.
1: I com així?
5: Perquè, bé, la meva germana estudia art i disseny a Barcelona i ella, pues, sempre fa coses d'aquestes amb la màquina de cosir, com a necessers i coses així. Mm-hmm. I jo, pues, fa res, un mes que m'ho vaig enganxar i, pues, com el tinc de vora...
1: Clar, i aquí ho tenen tot el que cerques.
5: Sí, normalment sí.
1: I què és el que t'agrada fer?
5: Vaig començar fent uns necessers i ara, pues, ma mare m'ha demanat una funda d'ordenador i un monedero, però ara, perquè vaig a classes de costura també, i ara m'estic fent un top vaquero.
1: Molt bé, molt bé. I tu, quan vens aquí, què li demanes a Anna Maria?
5: Pues sol venir per cremalleres, fil... totes aquestes cosetes i a lo millor tela de ses teles a vegades.
1: I li demanes consell, per exemple, escolta, que voldria fer això, men, quina que me recomanes?
5: No sol demanar consell perquè sé molt bé
1: allò
5: que
1: vaig.
5: Sí, perquè antes de venir a comprar m'ho estudio bastant i...
1: Escolta, què en penses, Maria, d'aquesta clienta?
0: Pues un 10, no hauria d'haver més de clientes jovenetes com ella. Perquè això t'adona que segueix endavant el negoci i que prospera. Vull dir que no hauria d'haver més com ella.
1: Clar, tu imagina que ara haguessis de comprar per internet. No sabries la cremallera, no sabries res.
5: Clar, és molt complicat aquest tema per internet perquè ha d'anar tot bastant a centímetres i molt just.
1: I el que ha passat també és que tu li deies, vull aquest fil, i et diu, és per cosa i màquina, què ha passat?
5: Bueno, com hi ha tant de fils, està molt bé pues, tenir algú que te digui això perquè és, i que te corregesqui.
2: Què va suposar per a Merceria Can Casas haver estat distingida amb el segell emblemàtic?
0: La vaig rebre molt bé, el que passa que jo no me sentia com a comerç emblemàtic del poble. També va venir a Mari Carmen perquè considero que era més ella. Vull dir, nosaltres el varen cuir, el mantenim el nom i tal, però el que era el comerç emblemàtic és de la família d'abans de que nosaltres el cuiguéssim més que nosaltres.
1: I però, de tota manera, dir, clar, que desaparegui un emblemàtic és...
0: Home, clar, això és una pena, però si funciona avui en dia, vull dir que... Ja m'agradaria jo tenir un relleu aquí que qualcú me digués, escolta, jo m'agradaria cuir-ho, perquè clar, jo, nosaltres d'aquí 5 anys mos toca jubilar, i en tenim ganes de jubilar molt. Però vull dir que m'agradaria que hi hagués un relleu, però no crec que hi sigui. La meva filla no, perquè la meva filla és mestra i no té res que veure, té les oposicions aprovades, en tenen dues, una a Barcelona i una aquí, tenen la seva feina ja ben... Però és que la majoria de gent, vull dir, la gent jove, vull dir que n'hi ha poca que crec que volgués emprendre això. Perquè si vols emprendre un negoci com el meu, com aquest,

0: Ha de tenir molt clar una cosa, que sí, que te pot treure un sou, però no pot dir faré feina 7 hores en el dia. Perquè hi ha dies, nosaltres hem tingut, no sé si ja m'havíeu cridat això, hem tingut ara no tant, perquè nosaltres també fèiem arreglos de roba, i hem tingut dies que m'han demanat a les 10 del vespre, perquè hi havia moltes arreglos, s'havien de fer, i perquè era caixa que entrava, entén? No pot comptar les hores un autònom. Nosaltres mos queden 5 anys per jubilar-nos, tant una com l'altra. Jo ni m'he plantejat traspassar el negoci perquè dut que se vulgui cuir. Desapareixerà. Desapareixerà i pues, hauran d'anar... Jo crec que desapareix. És que, a més, sempre tens la intuïció o la deixona de que aquí a Santa Maria es pot comerç els petits que queden. Quasi tots estan gestionats per gent d'una 60 d'anys. Que quan mos jubilem, el comerç desapareixerà. Crec que no. M'agradaria molt que seguigués. M'agradaria molt posar-ho en traspàs, però crec que és inviable. Vull dir, la gent jove no va per cuir negocis d'aquesta manera. Crec que no ho sé. I crec que se tancarà.
1: I això com te fa sentir?
0: Malament. Malament perquè jo penso que el vera que hi ha de vegades en superfícies, el vera que hi ha de vegades online, vull dir, és la primera que també he comprat online, però... El petit comerç, la gent no s'ho pensa, però el petit comerç i l'autònom també aguantan bastant el país, eh? Almenys la gent no s'ho pensi. Però ara tothom va a ser funcionari o a ser assalariat i tenir el teu sou cada final de mes. És vera que es dura la vida d'un autònom. Pots guanyar molt, però també hi ha mesos que pot ser que no guanyis. Hi ha hagut mesos jo que he estat autònoma tota la meva vida. Quan jo tenia la tenda Palma, me'n record que la crisi de 2000 va ser brutal. I jo tenia dependenta, vaig haver de llevar la dependenta i ho vaig passar molt malament. Clar, si ets assalariat, això no ho tens. Però bé, també ser teu propi jefe i poder fer el que tu vols també és molt gratificant.
1: Creus que anem cap a un món, cap a una Santa Maria en què tot és pràcticament igual? És a dir, que els comerços doncs són tot el mateix i la gent de cada vegada vesteix igual, que perdem un poc d'identitat?
0: Jo crec que sí. A part, crec que anem cap a un poble que de cada vegada serà més un poble dormitori. Que ja ves, perquè... Així com jo te deia que en els anys 70 o 75, que te deia que això d'aquest treball que jo vaig fer, que eren 3.600 habitants, eren gent del poble. No és que vulgui dir que la gent que ha vingut nova estan integrada com nosaltres, però que cada vegada pues, la majoritària gent, quasi tota la gent, se'n va a fer feina a Palma, el que sigui, i acabarà siguent un poble dormitori. Vull dir, apostes com és, tampoc no funciona tant. Perquè clar, són gent... Jo ho veig, jo tinc una filla que viu aquí, però se'n va fer feina a Palma, però ja s'atura a Palma, ja... I ja no compren aquí. Vull dir, aposta que és normal que cada pic serà un poble més dormitori, en el qual la gent de dia no hi funcionarà, perquè cada pic hi veus més.
2: Finalment, na Maria ens adreça un missatge respecte a la importància i el paper de present i de futur que té el petit comerç, globalment parlant.
0: El petit comerç de cada dia ho passa més malament per subsistir. Pues, què has de fer? Has de cercar alternatives a les quals puguis tenir un parell més d'ingressos i que la gent te conegui. Se va posar en contacte amb nosaltres segur, a veure si podrien deixar paquets i tornar donant una petita comissió. Varen dir que sí, fa de 4 anys que funcionàvem en segur. En altres cases, nosaltres també funcionàvem en segur. M'ho duen paquets, m'ho deixen... I és una manera d'atreure clients cap a la tenda i també de tenir un petit benefici mensual.
1: Clar, seria com a paradoxal. Imagina que compren unes calces i els arriben aquí a través de paqueteria.
0: Li arriben. Vull dir que ja m'han vengut paquets que Amazon ho ha portat en plàstic transparent de calcetins, però bueno, mira, s'ha estimat més comprar a Amazon, perquè ho compri a Amazon. M'agradaria dir que la gent s'hauria de conscienciar un poc més de... que el petit comerç és el que aguanta molt també part del poble i de tot, i que no hauria de desaparèixer, però per pena, pues, sí, desapareix degut a la gran superfície i degut a la compra online.
3: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. Lletres Ràdios, participació. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. és un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.

Arribam al final de l'edició número 92 d'Emblemàtics. Gràcies, en aquest cas, als testimonis de Xurreria Rosaleda, de Palma, i també de Merceria Can Cases, de Santa Maria. Gràcies també, una setmana més, a la feina de Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, de Joan Jiménez, JJ i Romina West, al control de so, de Joan Trias a l'assessoria musical, de Poloni Huguet a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i, en concret, al servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Cotton Tail, d'Ella Fitzgerald. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. Les xifres actuals fan preveure que la pressió humana del proper mes d'agost a Balears s'acostarà als 2.100.000 persones, superant així el rècord de l'any passat. Tot això, mentre el sector turístic va més, segons l'Ibestat, la facturació dels allotjaments turístics s'ha incrementat al voltant del 75% en els darrers 10 anys i l'ingrés per habitació ho ha fet un 60%. Alguns experts en geografia humana, com escoltarem, expliquen que ara mateix no hi ha cap indicador que pugui fer pensar que una reducció de la pressió humana és possible. Avui també ens arriben dades específiques d'Eivissa, on el sector del lloguer turístic celebra que el 2025 es va arribar a un 85% d'ocupació. Xifres que, per cert, posam damunt la taula el mateix dia que la plataforma Menys Turisme, Més Vida convida la societat mallorquina a sortir al carrer diumenge 26 de juliol per protestar contra la saturació turística. Titulars. Quatre persones han estat greu per una fuita de gas a un habitatge de la Vileta, Palma. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Un dels inquilins de l'habitatge afectat ha tornat de festa i s'ha trobat els companys estesos a terra i inconscients. Altres nou persones a l'edifici han patit intoxicacions lleus.
0: Formentera tindrà presència de la Guàrdia Civil de Trànsit durant tota la temporada turística.
2: Arribaran dia 1 de juny. L'any passat aquesta gent només s'hi desplaçaven des d'Eivissa de manera puntual.
0: El papa Lleó XIV continua la seva estada a Espanya. Avui matí ha oficiat una missa a la plaça de Cibeles de Madrid i després ha presidit la processó del Corpus Christi.
2: Encara és una incògnita quan es reunirà amb les associacions de víctimes d'abús sexual per part de l'Església Catòlica.
0: I en els esports, Gavi Forteza, bon dia.
3: Bon dia. L'Illes Balears, Palma Futsal, comença les semifinals a la pista del Pozo Murcia en partit que se jugarà avui des de les 7:30 al Palau d'Esports de Múrcia amb IB3 Ràdio en directe. En futbol, Manacor i Penya Esportiva juguen aquesta hora la final autonòmica per l'ascens a Segona Federació. Al descans el resultat és d'empat a 1. En pàdel, la menorquina Gemma Triai i Delfi Brea jugaran a les 6 la final del Major d'Itàlia a Roma, i en motociclisme el Gran Premi d'Hongria a Moto2 i Zanguevara ha estat 6a, mentre que ara se disputa la carrera de MotoGP amb el també mallorquí Joan Mir en pista.
0: Previsió del temps, Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, tancam la setmana amb una jornada de diumenge de temps tranquil. Continuam dins d'aquesta situació d'estabilitat que ve caracteritzada per l'entrada de pols en suspensió, un episodi que tindrem fins a la jornada de dimarts i que avui notarem en el cas de les Pitiuses i també de cap al sud de l'illa de Mallorca. Cap avui cap vespre s'espera que continuïn dominant aquests intervals de núvols de base alta i núvols prims, acompanyat d'estones de sol que seran més presents cap a darrere hores del capvespre. El vent continuarà bufant de fluix moderat de gregal i la situació marítima vendrà marcada pels redols de maror que encara queden cap al sector de les Pitiuses i les costes tant del sud com del ponent de l'illa de Mallorca. Pel que fa a la temperatura màxima, avui quedarem amb valors similars als d'ahir, entre aquest 28 i 30. Puntualment els podríem superar de cap al sud de cada una de les illes. Els valors màxims es desplaçaran de cap al sud a causa d'aquest vent que tenim de component nord. Hores d'ara destaca que la majoria dels observatoris ja s'han enfilat fins als 25 i fins i tot 27 graus de temperatura màxima. Un valor que continuaran pujant en vista a demà. De fet, demà podríem registrar màximes entre els 30 i els 34 graus. Això sí, seria una pujada lleugera, ja que en vista a dimarts notaríem una nova refrescada amb entrada de vent de gregal. En definitiva, continuam dins un episodi d'estabilitat marcat per aquest pujada i baixada de la temperatura.
0: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Luis Menéndez, el control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Les dades de l'Institut Balear d'Estadística del primer trimestre fan preveure que enguany es batrà el rècord de pressió humana registrat el passat agost, quan a les illes hi va arribar a 2.083.894 persones. Les xifres mostren com la dependència del sector turístic va a l'alça. Un altre indicador és el volum de negoci dels hotels. La facturació del sector hoteler i altres allotjaments turístics s'ha incrementat al voltant del 75% en els darrers 10 anys i l'ingrés per habitatge habitació disponible durant l'agost ha passat dels 164 euros al 2023 als 194 del 2025.
2: Els experts en geografia humana adverteixen que no hi ha cap indicador que faci pensar que la pressió humana canviarà de tendència i baixarà. No només no s'aconsegueix diversificar l'economia, sinó que el turisme guanya encara més pes. Ho explica l'autor en geografia Matías Reus.
5: Un cop que no hi ha diversificació econòmica, han de viure de turisme. Per tant, és com un peix que se mossega la cua, perquè al final més gent vol dir més turistes, perquè tot més o menys, que això també seria un altre tema, no? Però puguem mantenir un cert nivell de vida. Aleshores, sense diversificació econòmica, crec que és un poc irrealista pensar que aquesta pressió humana no se s'hagués incrementat.
0: El 2015 es varen superar els 2 milions de persones al mateix temps dins les Balears i l'any passat foren 2.083.000. El problema, explica el doctor en geografia, és que la sensació de saturació no fa que es perdi l'interès per visitar les illes o directament venir-hi a viure.
5: No tinc coneixement de cap destí turístic que al llarg de la història la gent hagi deixat anar perquè estigués massificat. Podem anar, per exemple, a grans capitals europees, Londres o París, i estan plenes, cada dia tenen més turistes. I sí, segurament hi ha qui va i diu no m'agrada tanta massificació, però la gent no deixa d'anar-hi.
0: L'ingrés per habitació disponible a l'hotel s'ha incrementat prop d'un 60% en la darrera dècada i el nombre d'allotjaments turístics, segons dades de l'Ibestat, ha passat dels 2.770 del 2016 als 3.671 del 2024, que és el darrer registre.
2: Una realitat que constaten, per exemple, a Pollença. L'associació hotelera d'aquesta zona explica que la pujada dels preus de les habitacions es deu, d'una banda, a l'increment de costos i, d'altra, a la voluntat d'invertir en un turisme de més qualitat. Aina Sastre és la presidenta de l'associació.
6: La filosofia d'aquí, sobretot de la zona de Pollença, és aquesta. És anar a un turista de més qualitat, inclús hi ha potser menys ocupació, però preferim mantenir de qualitat i no les massificacions o de baixa qualitat.
2: Sastre afegeix que la inversió en qualitat a Pollença està fent que es redueixi la sensació de saturació.
0: I l'ocupació de l'habitatge vacacional a Eivissa va arribar fins al 85% durant el 2025. Des del sector, però, miren amb cautela i expectació aquesta temporada a causa del conflicte a l'Orient Mitjà, fet pel qual enguany la majoria de les reserves es fan al darrer moment. Ibon Aranyo.
7: La previsió per aquesta temporada en el lloguer d'habitatges turístics és bona. Hi ha reserves, però la majoria es fan amb poca previsió de temps. Asseguren des del sector que la gent no s'acaba de fiar per la incertesa que genera la guerra a l'Orient Mitjà. José Antonio Llano és president de l'Associació d'Habitatges Vacacionals de les Pitiuses.
8: La gente parece que no quiere dejar de viajar, pero se lo está pensando, está negociando, está esperando un poquito el último momento, ¿no? Quizás esperando encontrar pues, la oferta de último momento o preveient a veure què pugui passar a nivell internacional.
7: Tot i que juliol i agost continuen sent els mesos forts de l'estiu, cada any es registren més reserves als mesos de temporada baixa, tot i que les estades són curtes. Això, diuen, gràcies als esdeveniments que se celebren a diferents indrets de l'illa.
8: De moment, reserves a corto plazo, pues bien. La temporada alta vemos un poquito que está costando, pero bueno, aún es pronto. Y vemos también pues, un alargamiento de la temporada y gente incluso reserva pues, para septiembre y octubre. Preveyendo los meses un poquito de menos afluencia de gente a la isla. ¿No?
7: El britànic i l'espanyol continuen sent els mercats tradicionals, tot i que darrerament s'ha registrat una forta pujada del mercat francès. Després d'una ocupació del 85% durant 2025 i unes previsions positives per enguany, el que queda clar és que Eivissa continua sent una destinació de moda.
0: Per cert, en relació al lloguer vacacional, el Consell de Mallorca celebrarà demà a les 10 del matí el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de places turístiques de lloguer vacacional.
2: Es durà a terme la sala de plans del Consell de Mallorca i en total es sortegen 1.069 places. Totes provenen de les baixes registrades en habitatges turístics. El nou sistema de sorteig vol garantir més transparència i igualtat entre els sol·licitants, substituint l'anterior mètode, que es basava en l'ordre d'arribada de les peticions.
0: I seguim parlant de la temporada, perquè Formentera tindrà presència de la Guàrdia Civil de Trànsit durant tota la temporada. L'any passat, aquests agents només s'hi desplaçaven des d'Eivissa de manera puntual. A més, s'han reforçat també altres unitats. Regina Mallans.
9: Des de 1 de juny, agents de la Guàrdia Civil de Trànsit realitzen controls a diferents punts de Formentera. Avui, a la sortida de la Sabina, advertien de la necessitat de fer servir el casc per circular en bicicleta per vies interurbanes.
10: Sí, una ley que ha pasado un poco por ahí, que me parece muy bien que avisen y que la gente se ponga en regla con las normas.
11: Que acabamos de coger el casco y acabamos de encontrarles en un control y digo, que ya llevamos el casco ya, que no nos denuncies.
9: També feien controls d'alcoholèmia. Són dues de les infraccions que més detecten, asseguren. La seva presència es perllongarà fins a l'octubre, coincidint amb el període de més afluència. L'any passat, aquests agents només es desplaçaven a Formentera de manera puntual.
10: Esto me parece muy bien, porque cada año hay más tráfico en Formentera y aquí hay muy pocas carreteras, además que son poco estrechas, hay varios problemas de tráfico.
12: En la temporada hay mucha afluencia de tráfico, entonces se necesita seguramente más, más controles.
9: No és l'única unitat de la Guàrdia Civil que s'ha reforçat. També, durant la temporada, hi haurà presència de la Unitat de Seguretat Ciutadana per donar resposta a l'arribada d'embarcacions irregulars. I de manera puntual i segons requeriments, es reforçaran altres unitats com el CEPRONA o la Unitat de Delictes Fiscals.
0: Tot això mentre la plataforma Menys Turisme, Més Vida convida la societat mallorquina a sortir al carrer diumenge 26 de juliol en una protesta popular. Afirmen que la situació de massificació i de saturació turística és insostenible a l'arxipèlag.
2: Diuen que els representants polítics no fan res per resoldre aquest problema i continuen apostant pel creixement turístic amb noves places. Una situació que, segons la plataforma, integrada per més de 50 col·lectius, no deixa d'empitjorar any rere any. I com a exemple, l'efecte que l'eclipsi solar tindrà sobre el col·lapse de Mallorca el pròxim 12 d'agost. Dani Comas és portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
13: Preveiem que serà un estiu molt difícil per ser mallorquí i volem, sobretot, reivindicar que hi ha moltes treballadores patint situacions de vulnerabilitat màxima, que la situació d'emancipació i d'aconseguir habitatges dignes en aquesta illa és impossible. I bueno, volem defensar un poc el dret a poder viure dins una illa que s'ha convertit en un parc temàtic.
2: La plataforma també ha volgut destacar que durant l'estiu no només faran la manifestació, sinó que volen que prèviament es desenvolupin accions a tots els pobles de Mallorca.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Dues i 12 minuts en clau de successos. Quatre persones romanen ingressades en estat greu a causa d'una fuita de gas a un habitatge del barri de la Vila de Palma. El ZAMU 061 ha rebut l'avís aquesta matinada i tres ambulàncies s'han desplaçat al lloc dels fets juntament amb policia i bombers.
2: A la seva arribada, els ferits es trobaven inconscients i han estat traslladats d'urgència a l'Hospital de Son Espases. Totes elles són joves, d'entre 23 i 34 anys. També s'ha atès, en el mateix lloc, a nou veïnats que es despertaren amb el renou dels bombers i que deien estar marejats. En el seu cas, però, amb una afectació lleu i cap ha necessitat ingrés. Tot plegat, un bon ensurt.
14: Han sentit molt de renou, hi havia d'haver quatre ambulàncies i tres cotxes de bomberos.
15: I lo que podia haver passat, porque podía haber sido mucho más grave. O sea, según un policía, si hubiera venido el chico que ha venido o los chicos que han venido en ese momento a las 6 de la mañana y hubieran tocado el timbre o entran con un cigarro, nos vamos todos un bombazo, vaya.
0: Sembla que la mala combustió de la caldera i que la terrassa estigui totalment tancada han fet que el fum no pogués sortir a l'exterior i hagi quedat dins l'immoble.
2: Els veïnats expliquen que es tracta d'una planta baixa on les festes, els renous i el trull de persones són continus.
14: I aquí hi ha un trull de gent que ens hi surt cada vespre. Aquest cap de setmana va començar dijous i fins avui...
15: És continu, o sea, entre setmana és tranquilo, però el fin de setmana ja empiezan con fiestas i entra gente diferente siempre, maletas para arriba, maletas para abajo.
2: Els bombers mantenen oberta la investigació per esbrinar les causes exactes de l'incident. No es descarta que els veïnats hagin d'anar a declarar.
0: I dos homes i una dona han estat detinguts a Palma com a presumptes autors d'un delicte de violació de domicili després de colar-se a l'habitació on resideix ara una familiar i intentar obligar-la a tornar a l'habitatge de la seva família, d'on havia marxat i havia romput relacions feia ja 7 mesos.
2: Els fets van ocórrer el diumenge passat a la tarda, quan una telefonada al 091 va alertar que uns familiars tractaven de treure a una jove del seu habitatge. Una amiga de la víctima va ser qui va avisar a la Policia Nacional, on d'ells també se li imputa un delicte de detenció il·legal.
0: I la Policia Nacional també ha detingut una dona fugitiva per un atracament en ganivet i el robatori de diversos vehicles.
2: El grup de robatoris de la Policia Nacional la cercava per l'assalt a un local de llocs d'atzar el passat mes de març, però no eren els únics, ja que fins a tres comissaries més l'estaven investigant per rompre en diverses ocasions les finestres de cotxes per sostreure els objectes de valor d'endins. El jutge ha decretat el seu ingrés en presó provisional.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Més temes. La finca de Vinissaïda des Barrancons des Castell s'està convertint en un laboratori d'agricultura regenerativa. Fan 7 composts diferents per millorar la fertilitat dels sòls i també tenen un forn per convertir restes forestals d'ullastre en biocarbó per la terra. Ens ho conta Blai Barber.
16: En Loic Gallego és consultor en sistemes de fertilitat de la terra. Ha fet feina amb sòls de diferents països d'Àfrica i Àsia. Ara treballa a la finca de Vinissaïda des Barrancons, es Castell. L'està convertint en un laboratori a Menorca d'agricultura regenerativa. És la que cerca restaurar la salut dels sòls, augmentant biodiversitat i davant els reptes climàtics. Investiguen amb moltes tècniques.
17: Cobertures vives de plantes, hacer diferents tipus de compost. Se hacen extracciones, muchas pruebas de suelo, pruebas de microbiología y es un sitio aquí donde se prueba, es un sitio de demostración.
16: Tenen, per exemple, un forn que transforma restes forestals d'oastre en biocarbó, que mesclat amb altres elements, com compost o minerals, crea un substrat molt ric per la terra. Actualment, en Loic està dissenyant 7 composts diferents. També en fan, per exemple, amb cucs, amb lombrícids. Ell rep mostres de terra i aigua de llocs de tot Menorca i les analitza amb el microscopi.
17: Aquí el problema és mucha sal en el suelo, mucho hierro soluble, mucho aluminio soluble, entonces esos problemas se tienen que arreglar trabajando sobre la infiltración del agua en los suelos. Aquí en los suelos de Menorca hay mucho magnesio y eso compacta los suelos.
16: Creu que l'agricultura regenerativa a Menorca encara està en fase inicial i que té moltes possibilitats per aportar solucions.
1: Informatiu migdia.

0: Dues i 17 minuts, dia del Corpus Christi, que avui s'ha viscut com mai a Madrid, després que el papa Lleó XIV hagi presidit la processó i oficiat la Santa Missa a la plaça de Cibeles. En el segon dia del seu viatge apostòlic a Espanya, el pontífex ha congregat més d'1.200.000 persones, segons ha informat el comitè organitzador.
1: Robert Francis Prevost ha arribat al voltant de les 9:30 del matí, a bord del papa mòbil, en el qual ha realitzat un breu recorregut pel passeig del Prat i ha envoltat la plaça de Neptú per saludar la multitud ja congregada, que li ha rebut en crits d'aquesta és la joventut del papa. El cap de l'Església Catòlica ha volgut llançar un missatge en els seus fils a Espanya.
2: He aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo.
1: Una cita en la qual també ha assistit la presidenta del govern, Marga Provenç, que ha volgut posar en valor el missatge de Lleó XIV.
3: En aquesta gran fe que se conserva encara en tot el país i amb un missatge molt clar que també sigui una fe de present i de futur, una escola de fe, i per a la veritat que veure milers de joves complir en el carrer és una imatge de joia i d'esperança i d'alegria. I agraïda d'haver pogut representar les Illes Balears.
0: Hi ha molta expectació també per la trobada que el pontífex mantindrà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
1: La reunió no figura a l'agenda oficial del papa i, de moment, la cita forma part de les especulacions. Més enllà d'això, Lleó XIV dedicarà el matí de dilluns a reunions amb el president Pedro Sánchez, amb diputats del Congrés i amb els bisbes espanyols. Dimarts i dimecres el papa serà a Barcelona, mentre que dijous i divendres visitarà les Illes Canàries.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: A Ciutadella ja escalfa motors per a les festes de Sant Joan. Avui se celebra un dels replecs més tradicionals i multitudinaris del calendari previ a les festes, el de Ses Arenes de Dalt. Cristina Tomàs, quin és l'ambient?
1: Bon dia, emoció, alegria i sobretot moltes ganes que arribi Sant Joan. Aquest és l'ambient que es respira avui migdia aquí a la finca de Ses Arenes de Dalt, on se celebra un dels replecs més estimats i concorreguts de Ciutadella. Els replecs, com sabeu, són aquestes trobades de cavallers i veïns per començar a fer ambient de festes, i aquí a la finca de Valeriano Allés la tradició es manté ben viva. De fet, enguany fa prop de 30 anys que se celebra ja aquest acte, que torna a reunir centenars i centenars de persones que no s'han volgut perdre els primers vots dels prop de 130 cavalls que hi participen. Un dia de festa, com dèiem aquí a Ciutadella, que posa en marxa el compte enrere per Sant Joan, però que també té una finalitat solidària. Tots els fons que es repleguin van destinats a Espanop.
2: Tenim una germanor en quant a fer pastes i panets i coses, i després ho treus, i bueno, sí, ho disfrutem molt. Ens ho sentim i ho disfrutem.
3: Jo és la primera vegada, i la veritat és que no ho havia vist mai, i m'encanta, ho trobo preciós.
4: Un dia molt polit.
5: Fa arrencada ja, cap a les festes.
3: M'encanten els cavalls, però el que fa aquesta gent aquí, chapó, chapó, chapó.
0: I avui vespre conclou la 12a edició del Formentera Jazz Festival. Serà amb una jam session a l'establiment Ses Roques a partir de les 8:30 del vespre.
6: Un acte que posa punt i final a un seguit de concerts en què han participat músics de la talla del baixista i vocalista Richard Bona, que hi va omplir la plaça de la Constitució. Sentim un petit fragment de la seva actuació. Van acompanyar García Fuster, perquè quartet Rick Jasbo en Enrique Malanga.

0: I amb aquestes propostes arribarem a les 2:23, petita pausa i els esports.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Informatiu migdia. Esports. Gabriel Forteza.
2: Bon dia, temps d'esports a IB3 Ràdio. Parlam de futbol sala perquè l'Illes Balears Palma Futsal comença avui les semifinals pel títol de Lliga. L'equip mallorquí visitarà la pista del Pozo Múrcia a les 7:30 del capvespre en el primer duel d'una eliminatòria que donarà accés a la final i a un bitllet per a disputar la pròxima edició de la Champions. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat del conjunt murcià.
3: Sabiendo de la dificultad que tiene el partido, tanto por su calidad colectiva, por el buen trabajo que está realizando Josan allí y que se ve reflejado en el equipo, como su a nivel individual, ¿no? Es un equipo que tiene también a nivel colectivo una situación de juego con pívot, lo están haciendo muy bien, y luego con buenas asociaciones, y a nivel individual, pues jugadores que tienen muy buen uno contra uno y buena pegada, y sabemos de que hay muchos aspectos que tenemos que controlar y sobre todo también pues intentar imponer más nuestro juego, ¿no?
2: El tanca Manolo Piqueras parla de la posibilitat de tornar a disputar la Champions la próxima temporada en el cas de guanyar aquesta eliminatòria.
4: Sí, evidentemente nada más caer en la Champions este año pues sabíamos que teníamos una opción de volver. Yo creo que también todos somos conscientes de esta oportunidad. Evidentemente es difícil, que dice también mucho de este equipo, de cómo estaba planteándose esta temporada, aunque sea difícil de llegar a la fase final en casi todas las competiciones. Y bueno, a ver si podemos volver con ventaja, que seguro que si llegamos con ventaja el miércoles, pues nuestra gente y nuestro pabellón hará que sea mucho más fácil.
2: Ahir el porter del Palma, Luan Müller, va passar per la sala d'operacions amb èxit de la condropatia de grau 4 i la lesió meniscal que patia en el genoll dret. El temps estimat de recuperació del brasiler és de 8 mesos. El primer partit d'aquestes semifinals pel títol de Lliga entre el Pozo Murcia i el Palma Futsal el podreu seguir en directe avui a partir de les 7:30 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. I continuem amb més futbol sala perquè precisament el filial de l'Illes Balears Palma Futsal es va imposar ahir per 2-1 al Mataró en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. L'entrenador del Palma B, Òscar Tessies, va parlar sobre el partit disputat al Palau d'Esports de Somoix.
5: Han patit, però ho han tret. Llàstima el gol com ho han fet, el 2-1, tot d'una de fer 2-0, però bueno, són situacions de joc, en Manolo avui mos ha donat moltíssim, i són situacions de joc. En el final nosaltres també arriscam amb aquesta situació i mos pot passar. Però ja t'he dit que supercontent, superorgullós des d'aquí.
2: Sentim el jugador Sergi Pérez valorant el resultat i pensant ja en el partit de tornada a Mataró.
6: Sí, estem molt contents per partir, crec que el resultat és positiu d'un gol. Nosaltres anirem allà com si n'hi fos un empat, hem d'anar a guanyar, sabem que no mos poden tancar darrere i que serà un partit molt dur, però nosaltres donarem tot per guanyar.
2: Ara l'equip mallorquí viatjarà a Catalunya amb un gol d'avantatge en una sèrie en què qualsevol empat global seria favorable al Mataró per la seva condició de campió de grup. Tessies sap que per aconseguir l'ascens hauran de patir encara més.
5: Anirem a guanyar el partit, que el que van fer al Albacete, és veure que aquest equip té moltíssima qualitat, té molt bons jugadors d'1 contra 1, la incorporació d'esporter, acció de setella que també manegen bé, i sabrem que haurem de patir moltíssim, com han patit avui, però és veure que si vols arribar a pujar a segona divisió amb un grup molt fort i 96 equips que hi ha a segona divisió B, que només pugen 3, imagina't, no? Si no hem de patir amb això, imagina't.
2: El partit de tornada entre Palma Futsal B i Mataró es disputarà el pròxim dissabte. I anem amb futbol en directe perquè a Capellera, Manacor i Penya Esportiva Santa Eulària juguen la final autonòmica per l'ascens a segona federació, un partit que ha començat amb una hora de retard per mort de la pèrdua de les botes dels jugadors eivissencs a l'aeroport. I a Capellera hi ha el nostre company Xisco Ribas. Bon dia, Xisco, com va el partit?
7: Bon dia. De moment, al minut 60, el resultat és de Manacor 1, Penya Esportiva 3. El conjunt pitius, que havia començat perdent aquest partit amb el gol de Capellà al minut 28, ha aconseguit que ha girat el marcador gràcies als gols de Salinas a la primera part i ara de Mubarak i Nico a la segona. Per tant, el global de l'eliminatòria és de 2-5, favorable al conjunt pitius, i el conjunt manacorí necessita marcar 3 gols per a forçar la pròrroga. Com dèiem, minut 61 de partit en la capellera, Manacor 1, Penya Esportiva 3.
2: Gràcies, Xisco. Recordem que el guanyador de l'eliminatòria s'enfrontarà al Motril o l'Arenas Armilla, dos equips de Granada, per lluitar per l'ascens a la segona federació a la gran final. En motociclisme, Gran Premi d'Hongria, a Moto2, Izan Guevara, que sortia de la pole position, ha acabat sisè la carrera després de perdre posicions a l'inici per mort d'una sanció per una infracció a la sortida. La victòria ha estat per Manuel González i el mallorquí continua segon a la classificació general. A MotoGP, Joan Mir està en carrera ara mateix, una cursa que ha començat a les 2 del migdia.

I acabam amb un repàs a poliesportiu. Per exemple, en pàdel, la menorquina Gemma Triae ja és a la final del Major d'Itàlia, final que jugarà a partir de les 6 de l'hora baixa amb Delfi Brea, la seva companya, contra la parella formada per Ari Sánchez i Andrea Ostero. En bàsquet, a la Lliga ACB, el Reial Madrid del menorquí Sergi Llull va caure eliminat als quarts de final del play-off pel títol davant la Laguna Tenerife, que li ha guanyat dos partits a Madrid. I en vòlei, Andreu Hernández serà proclamat president del Club Vòlei Ciutadella el proper dia de nou. La seva ha estat l'única candidatura presentada. I a la Lliga Europea, la selecció espanyola, amb els balears Jordi Ramon, Miqui Fornés i Marc Aloma, a les seves files s'enfrontarà avui, a partir de les 6 de l'hora baixa, a Bòsnia i Hercegovina. En vòlei, tancam avui la informació esportiva.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Són els mallorquins Capella que estan presentant aquest, el seu nou disc, Morgan, un homenatge a la memòria musical i a la tradició. Un disc que pots aconseguir en format CD i també a les plataformes digitals. Morgan Blues, el tema que acabam d'escoltar, que encata el viatge per al món musical que t'oferim aquí a IB3 Ràdio. Presentant les cançons a la selecció de continguts per dibuixar aquest mapa musical, Tito Fuster davant el micròfon. El títol del disc és una dimensió simbòlica. Morgan no és només el nom del lloro del difunt Víctor Uris, sinó un símbol que representa una manera d'entendre la memòria musical i així el record ben viu de qui va ser un dels grans músics de l'escena balear. A banda d'aquest homenatge, un treball que reuneix composicions originals i temes tradicionals. Els propers minuts en farem una petita radiografia musical en aquesta novetat. Arriba ara, pot ser un dia.

0: plou. Hola a tothom, som Navego de Cap Pela.
1: Jo som en Joaquim de Cap Pela.
0: I som aquí per presentar-vos i donar-vos a conèixer el nostre darrer disc, que se titula Morgan.
1: Bé, Morgan és el tema principal del disc i és un poquet un homenatge a en Víctor Uris, un harmonicista espectacular, un pirata a la música, i com bon pirata tenia un lloro que se deia Morgan, i bé, l'homenatge ve un poquet per aquí. Després, temes propis també en el disc, temes tradicionals, un tema dels nostres amics de Nou Romancer i una sorpresa.
0: Bueno, és un disc això, que és cert que és un homenatge a en Víctor amb aquest Morgan Blues, però també és un disc de memòria, d'herència, d'agraïment a totes les persones, músics, tots els que mos heu acompanyat i que mos heu deixat qualque llavor en el grup, i que, com veus, nosaltres és cert que som molt morgans, no? Perquè som lloros que mos enamoram de les veus que mos agraden i les que estimam realment després intentam recollir-les, fer-les nostres, i amb els arranjaments d'en Joaquim en 6 veus feim aquestes cançons que compartirem amb vosaltres.
1: Pots escoltar Cap Pela o Òrbita 3, Cap Pela està en òrbita. La...

0: Pepito Fuster. I de tres ràdio és humor.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, vam escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro.
5: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
7: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
8: I que fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
9: Aquí ja hem arribat.
10: Com anem? Com esteu?
11: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
9: És el moment de posar els punts sobre les is.
12: De fluència.
10: El paraigua en sabates.
9: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
10: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
12: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Això ho ha fet un professional.
0: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
13: Put your hands together one time. I want you to get together.

Aquesta cançó du per títol Huracà és part del primer treball d'estudi del projecte nascut a Mallorca, Umbra, editat per la discogràfica mallorquina Bubota Música i gravat als estudis Favela. La seva proposta convida a un viatge per atmosferes immersives que oscil·len entre el magnetisme hipnòtic i una tensió emocional latent. Electrònica d'avantguarda amb un so de profunditat mesclat amb textures orgàniques. Així sonen Humbert per arribar en el punt horari de les 3 i completar aquesta primera mitja hora d'aquest espai radiofònic que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Després del butlletí informatiu, seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest primer diumenge del mes de juny. Davant de micròfon, Tito Fuster, són Humbert.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3. Bon dia. 4 persones romanen ingressades en estat greu a causa d'una fuita de gas en un habitatge del barri de la Vileta a Palma. El SAMU 061 ha rebut l'avís aquesta matinada per diverses persones inconscients a l'interior del pis, d'entre 23 i 34 anys, i també 9 veïnats de la finca han estat atesos pels sanitaris per marejos. Tot plegat, un bon ensurt.
1: Han sentit molt de renou, hi havia d'haver 4 ambulàncies i 3 cotxes de bomberos.
2: I lo que podia haver passat, porque podía haber sido mucho más grave. O sea, según un policía, si hubiera venido el chico que ha venido o los chicos que han venido en ese momento a las 6 de la mañana y hubieran tocado el timbre o entran con un cigarro, nos vamos todos un bombazo, vaya.
0: Segons els veïnats, es tracta d'una planta baixa dedicada al lloguer vacacional il·legal. Els bombers mantenen oberta la investigació i sembla que la causa seria una mala combustió de la caldera. No es descarta que els veïnats hagin d'anar a declarar. La plataforma Menys Turisme, Més Vida convida la societat mallorquina a col·lapsar Palma el diumenge 26 de juliol en una protesta massiva contra la saturació turística que qualifiquen d'insostenible l'arxipèlag. Diuen que els representants polítics no fan res per resoldre aquest problema. Dani Comas és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
3: Garantirem que se faci feina prèvia a tots els pobles de Mallorca per tal que aquesta necessitat que té la població de queixar-se d'aquest model, saber i que, en el final, els responsables polítics d'aquesta situació ens estem veient cada dia en els diaris i a premsa.
0: A tot això, a Formentera reforça la vigilància i enguany l'illa tindrà presència de la Guàrdia Civil de Trànsit durant tota la temporada turística. L'any passat, aquests agents només s'hi desplaçaven des d'Eivissa de manera puntual. Han reforçat els controls d'alcoholèmia i les advertències als motoristes perquè utilitzin el casc.
4: Esto me parece muy bien, porque cada año hay más tráfico en Formentera y aquí hay muy pocas carreteras, además que son poco estrechas, hay varios problemas de tráfico.
5: En la temporada hay mucha afluencia de tráfico, entonces se necesita seguramente más controles.
0: No és l'única unitat de la Guàrdia Civil que s'ha reforçat a Formentera. També durant la temporada hi haurà presència de la Unitat de Seguretat Ciutadana per donar resposta a l'arribada d'embarcacions per via marítima de forma irregular i també de manera puntual, segons les necessitats, es reforçaran altres unitats com ara el Seprona o la de Delictes Fiscals. A Sant Elm, Andratx, unes 400 persones han participat avui en la 33a Volta Sadragonera, una activitat aquàtica organitzada per l'agrupació esportiva Voltors en el marc de les festes de Sant Pere del municipi. Les condicions han estat idònies per la travessia i, per seguretat, tothom ha anat amb armilla salvavides. Escolta'm Llorenç Torrents, que és director de la Volta, i alguns participants.
6: Bueno, aquesta prova va començar fa 33 anys, i se va idear perquè la gent pogués donar la volta a la dragonera en seguretat. O sigui, anar un tot sol, un pego tot sol, a dues, a darrere la dragonera és perillós.
7: Vamos a hacer la vuelta grande, llevamos meses preparando para este momento.
8: Y a ver qué tal más afuera, cómo está, pero a priori parece que está bastante bien.
9: Con ella es el corto hasta el puerto y mi hijo mayor con su madre darán la vuelta entera.
0: I un darrer apunt, totes les persones que romanien en quarantena a l'Hospital Gómez Ullà a Madrid en sa contactes directes per les infeccions d'antivirus detectades en el creuer Ondius han abandonat ja el centre hospitalari i es troben en els seus domicilis. Amb tot, només un pacient roman ingressat, que és un positiu confirmat. Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, els passatgers continuaran en els seus domicilis la quarantena establerta per les autoritats sanitàries. És tot, més notícies al butlletí de les 4. Continua Òrbita 3.
10: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

delicadeses musicals del món del jazz que sonen a les sessions de migdiada d'Òrbita 3 en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. És Jerry Mulligan, una de les figures més destacades del cool jazz, a més de ser el major exponent del saxo baríton del seu temps. Mulligan, nascut a Nova York, recordem aquesta cita musical, la primavera de 1927. Va morir fa 30 anys, al gener de 1996. La seva carrera, que abarca 42 anys consecutius, des del 53 fins poc abans de la seva mort, el 95, va ser triat com a el millor executant d'aquest instrument. Recordarem part de la seva discografia i alguns dels seus temes indispensables en aquesta selecció de migdiada. Abans de continuar, rep una cordial salutació de Tito Fuster presentant les cançons en selecció de continguts i a les mascles. Seguim musicalitzant la primavera aquest primer diumenge del mes de juny. Arriba ara Walking Shoes amb la col·laboració d'un altre dels grans, Chet Baker i Jerry Mulligan.

0: és el ritme del jazz amb un puntet de swing de què és clar exponent una de les figures més importants del conegut com a cool jazz que avui protagonitza aquesta sessió de migdiada, el bo de Jerry Mulligan, el músic de Nova York, una de les figures més rellevants del saxo baríton, més de 40 anys de trajectòria d'aquest músic que va perdre la vida l'any 1996. Enguany es compleix el 30è aniversari de la seva pèrdua a l'edat de 68 anys.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Un compositor de gran flexibilitat estilística, Mulligan va aportar un so bastant revolucionari per l'època amb el seu instrument, dominant el saxo baríton i tocant amb molta velocitat i soltura el saxo alt. I també va ser un bon pianista. Algunes de les composicions a destacar d'aquesta etapa tocant el piano, Walking Shoes, que hem escoltat fa uns minuts amb la col·laboració de Chet Baker. Ens toca fer ara una ràpida pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita Mulligan, en òrbita jazzy.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Clàssics a Òrbita 3. Say, love me, leave me, let me be loved. Amb Tito Fuster.

Gerald Joseph Mulligan, conegut com a Jerry Mulligan. Una de les figures més importants de la història del jazz, si hi ha alguna cosa que defineix la seva carrera, és que va aconseguir fer amb el saxofon baríton una sonoritat cool, àgil i molt sexy. Va rescatar aquest instrument del fons de la secció de vents, on solia estar confinat, i el va convertir en un so molt present a les seves composicions definint la seva discografia, conegut com el rei del saxofon baríton, que es considera un instrument pesat, tal vegada limitat, principalment per marcar els baixos de les big bands, però Jerry va saber canviar les regles del joc, ho tocava amb agilitat, saxo tenor i saxo alt. En definitiva, un dels arquitectes del cool jazz que avui sona en aquesta sessió de migdiada. Els grans estàndards del món del jazz sonant entre les 3 i les 4 a Òrbita 3. Tot just acabem d'escoltar T42 i donem pas a la seva adaptació del clàssic My Funny Valentine, una melodia musical que va crear l'any 1937 Richard Rogers i Lawrence Hart, i posteriorment aquesta peça es va convertir en un tema popular i estàndard del jazz. Apareix en més de 1.300 àlbums interpretat per 600 artistes diferents, un d'ells Chet Baker, i en el quartet liderat per Jerry Mulligan. Sona així aquesta adaptació.

0: Òrbita 3 amb Tita Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
0: Clàssics, cites històriques, el cap de setmana, Òrbita 3.
13: Efectivament, aquests vinils, clàssics i cites musicals que aprofitam per recordar i punxar els seus protagonistes quan orbitam durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, cap vespre. Hem recordat la figura de Jerry Mulligan, un dels músics més destacats del cool jazz i el major exponent del saxo baríton. Nascut la primavera de 1927, va morir fa 30 anys, el 1996, a l'edat de 68 anys. Una carrera que va desenvolupar al llarg de més de 40 anys. La darrera peça, un tema en directe, Jerry Mulligan com a director d'orquestra, amb el seu saxo baríton, i l'acompanya el gran pianista Dave Brubeck, interpretant Take Five, el tema més popular de Dave Brubeck Quartet, però aquesta és l'adaptació que fa Jerry Mulligan liderant el seu propi quartet i comptant amb la col·laboració estel·lar del senyor Brubeck. Així arribam al punt horari de les 4. Després del buit informatiu, seguim en Òrbita 3. Davant del micròfon, Tito Fuster. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Les Balears podrien batre enguany el rècord de pressió humana i superar la xifra del passat agost, quan a les illes hi va haver gairebé 2.084.000 persones alhora. Suposa una població flotant de 800.000 persones i una mostra de la dependència del sector turístic a la comunitat. Un sector a l'alça i sense previsions de canviar la tendència. Així ho apunta el doctor en geografia Matías Reus. Adverteix que no només no s'aconsegueix diversificar l'economia, sinó que el turisme guanya encara més pes.
2: Com que no hi ha diversificació econòmica, hem de viure turisme. Per tant, és com un peix que s'amossega la cola, perquè al final més gent vol dir més turistes, perquè tot més o menys, que això també seria un altre tema, no? Però puguem mantenir un cert nivell de vida. Aleshores, sense diversificació econòmica, crec que és un poc irrealista pensar que aquesta pressió humana no se segueix que incrementar.
1: I en aquest sentit, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, convida la societat mallorquina a col·lapsar Palma el diumenge 26 de juliol. Serà en una protesta massiva contra la saturació turística a l'illa, que qualifiquen d'insostenible. Diuen que els representants polítics no fan res per resoldre aquest problema. Dani Comas és el portaveu de la plataforma.
3: Preveiem que serà un estiu molt difícil per ser mallorquí i volem, sobretot, reivindicar que hi ha moltes treballadores patint situacions de vulnerabilitat màxima, que la situació d'emancipació i d'aconseguir habitatges dignes en aquesta illa és impossible i, bueno, volem defensar un poc el dret a poder viure dins una illa que s'ha convertit en un parc temàtic.
1: El govern presentarà a Menorca i a Eivissa nous préstecs participatius i les ajudes per pal·liar els efectes de la guerra d'Orient Pròxim. Seran dues jornades informatives adreçades a autònoms, empreses emergents i pimes de les illes, amb l'objectiu de donar a conèixer els principals instruments financers disponibles. Estan convocades aquest dimecres, dia 10, al Centre BIT d'Eivissa i la següent setmana, el 17 de juny, al Centre BIT Menorca. Els treballadors de l'Agència Tributària han convocat una aturada de 24 hores aquest dilluns, que es durà a terme a tots els centres d'Espanya. Reclamen un augment de plantilla. Són necessaris, diuen, 5.000 treballadors més. També millors condicions laborals i el compliment d'acords puntuals signats amb l'agència en unes negociacions paralitzades des de fa mesos. El sindicat CESIF ha organitzat, a més, mobilitzacions durant el matí enfront de les delegacions autonòmiques. A les Balears serà a les 11 del matí al carrer Cecili Metel de Palma. Tot i que falten dues hores perquè comenci l'acte del Papa al Movistar Arena de Madrid, amb el món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport, ja són centenars les persones que fan cua a les portes d'aquest recinte. Una mostra de la gran expectació que està generant la visita papal a Espanya. Avui matí, dia del Corpus Christi, més d'1.200.000 persones han acompanyat el Lleó 14 en la processó i la missa a la plaça de Cibeles. Una cita en la qual també ha assistit la presidenta del govern, Marga Proens, que ha volgut posar en valor el missatge del Sant Pare.
4: En aquesta gran fe que se conserva encara en tot el país i amb un missatge molt clar que també sigui una fe de present i de futur, una escola de fe, per a la veritat que veure milers de joves complir en el carrer és una imatge de joia i d'esperança i d'alegria. I agraïda d'haver pogut representar les Illes Balears.
1: Per cert, un acte multitudinari que ha suposat també molta feina pels serveis sanitaris, que han atès 323 persones en aquest dispositiu especial desplegat, cap d'elles però greus. És tot. Més notícies al butlletí de les 5. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Hem encetat una nova sessió d'Òrbita 3 amb el piano del gran compositor menorquí Marco Mezquida. És un dels temes del seu darrer projecte discogràfic Tàctil, que celebra una dècada de creativitat artística amb Aleix Tobias i Martín Meléndez. Un àlbum que reivindica la dimensió física, sensible i humana de la música, on hi trobam tradició flamenca, lirisme clàssic i aire mediterrani. Marco Mezquida actua avui vespre en el Teatre d'Esborn a Ciutadella, a Menorca. Per aquest motiu, el punxam a Òrbita 3. Temps de ràdio que t'oferim a la sintonia d'IB3 durant el cap de setmana, on la música feta aquí també té el seu protagonisme. Seleccionant els continguts, a les mascles i comentaris a càrrec de Tito Fuster, escoltam un tema més de Marco Mezquida, aquest tema du per títol Constantin.

0: Estem escoltant el darrer projecte discogràfic i musical del menorquí Marco Mezquida, tot un virtuós del piano. Aquest àlbum du per títol Tàctil, que està presentant avui vespre en el Teatre d'Esborn de Ciutadella.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I en aquest cas, una gran pianista i vocalista, la canadenca Diana Krall, oferirà una sèrie de concerts aquest proper mes de juliol a la península. El primer, dia de nou, en el festival Jardins de Pedralbes, en el Palau de Pedralbes a Barcelona. Dia 25, en aquest cas, en el Festival Cap Roig de la Costa Brava, i dia 27 del proper mes de juliol en el Festival Noches del Botánico de Madrid. Escoltam ara la seva adaptació del clàssic All or Nothing at All, de Diana Krall.

Elegància i delicadesa musical, paraules que lliguen amb Diana Krall, la pianista i compositora canadenca, a més de vocalista, oferirà una sèrie de concerts a la península aquest proper estiu. Abans s'ha comentat, dia de 9 de juliol, en el Festival Jardins de Pedralbes a Barcelona, me'n deixava un, 21, també del mateix mes de juliol, a Marbella, Andalusia. Dia 25 oferirà recital en el Cap Roig de la Costa Brava i, finalment, la darrera actuació d'aquest tour per la península, 27 del pròxim mes de juliol, en el Noches del Botánico de Madrid. Arriba d'un clàssic en majúscules que va popularitzar el gran Frank Sinatra. Aquesta és la bona adaptació, la reciclada Fly Me to the Moon, de la mà de la senyora Diana Krall.

0: Thank you. God bless you. Thank you. Good night.
1: Òrbita 3 amb Tita Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.

0: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu? Hola.
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre ses is.
4: De fluency.
3: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: Oh! Yeah. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
5: 1, 2, 3, 4.

El so de la seva música, del seu baix, ha sonat durant el cap de setmana a Òrbita 3, perquè han tingut l'oportunitat de gaudir ahir en el Festival de Jazz de Formentera de l'actuació de Richard Bona, l'artista camerunès, multiinstrumentista i reconegut per ser un dels millors baixistes a nivell mundial. Més de 35 anys d'activitat musical avalen la seva carrera. Començant l'any 1990, el camerunès fusiona el jazz amb música ètnica, afrobeat, músiques del món, el pop, la bossa nova brasileira mesclada amb el funk. Músic que ha fet feina amb artistes de la talla de Bobby McFerrin, John Legend, entre molts d'altres. I a més va rebre el guardó Antonio Carlos Jobim Award en el Festival Internacional de Jazz de Montreal. I avui una nova oportunitat per veure sobre l'escenari en el bo de Richard Bona. Si ahir actuava a Formentera, avui ho fa en el claustre de Mo a Menorca. Hem escoltat Good Times, donant pas ara en aquesta mescla de ritme africà amb sabor exòtic i tropical brasiler. La cançó du per títol Mallaca o Brasil.

El multiinstrumentista i sobretot baixista Richard Bona, conegut com a The African Sting, el camerunès que ha conquerit escenaris internacionals amb el seu talent excepcional. Maestria al baix, habilitat per interpretar i composar i un ritme frenètic sobre l'escenari. Ahir, actuant en el Festival de Jazz de Formentera, que avui tendrà lloc la Cloenda, a Ses Roques, Sant Ferran, amb una gran jam session, com és habitual, i l'actuació de Richard Bonal la destacam en el claustre de Mo a Menorca, en format trio. Una peça més del camerunès, això du per títol African Cowboy. When...

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és participació.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster.
7: Aquesta que seguirem agitant al llarg d'aquest diumenge 7 de juny fins arribant al punt horari de les 9. Serà un plaer compartir cançons i continguts amb tu. Tema de contraportada per arribar al punt horari de les 5, tota una delicadesa signada per tot un expert del jazz fusió, George Benson, reinterpretant, reciclant The Ghetto. Després del butlletí informatiu de les 5, seguim. Gràcies per òrbita.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El sobrecost del transport entre illes desincentiva la producció industrial pròpia. Tot i una distància inferior, és més econòmic importar mercaderies des de Barcelona a Menorca que d'Alcúdia. Un exemple és l'embotelladora d'aigua mallorquina Font d'Esteix, que es pot trobar a la península, però no a la resta de l'arxipèlag. El seu nou propietari, Miquel Gual, no distribueix entre illes perquè diu el sobrecost no és competitiu.
2: Pensem que a Menorca i a Eivissa no hi ha cap planta d'envasar aigua mineral natural, i que jo no puc anar a vendre a Menorca i no puc anar a vendre a Eivissa a la meva comunitat autònoma perquè els preus meus són més cars que els preus de la península i no tenc cap tipus de subvenció com puguin tenir els canaris.
1: El conseller d'Agricultura, Joan Simona, reconeix que aquest problema existeix. Afirma que equiparar el transport entre illes amb el de la península hauria de ser matèria del règim fiscal especial de les Balears.
3: El règim especial fiscal que de moment només recueix el transport entre península i les illes de forma generalitzada. Jo crec que la pròxima negociació del règim fiscal a lo millor hi podria estar.
1: Uns submarinistes voluntaris de Daià s'han encarregat de balisar de manera voluntària la cala. Ho fan de manera altruista i també n'assumeixen el manteniment durant la temporada. Són una vintena de boies que delimiten la zona de bany per així evitar la intromissió de llanxes i barques a motor. Tot això, com dèiem, ho fa un grup de veïnats, una tasca que els banyistes considera és important i critiquen la manca d'implicació de l'Ajuntament.
4: Bueno, m'apareix gent que fa poble i fa que hi ha una seguretat aquí que és la veritat que em falta.
5: Sí, perquè a vegades passen amb motor en marxa per aquí, hi ha embussetjant, hi ha nins, i la veritat és que les posin va bastant bé.
6: Això hauria de ser una cosa de l'Ajuntament o del govern, no d'uns voluntaris que bonament i com poden ho fan.
1: Antigament, l'encarregada de fer aquesta feina era la brigada municipal, però hi col·locaven murs de formigó que al cap i la fi feien malbé les dues praderies de Posidònia que hi ha a Caladea. En internacional, Israel controlarà aviat el 70% de la franja de Gaza. És l'afirmació que ha fet avui el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que suposa una violació de l'alto el foc acordat a l'octubre amb la mediació dels Estats Units. Estipulava el replegament de les forces israelianes conservant només el control de fins al 53% de l'enclavament palestí. Estam reprimint a Hamas en tots els fronts. No els permetrem armar-se ni atacar-nos. Actualment controlam més del 60% del territori de la franja i aviat serà més. Són les paraules de Netanyahu en la reunió del seu govern. També s'ha referit als atacs del seu exèrcit al Líban, malgrat la treva anunciada aquesta mateixa setmana. Argumenta que els atacs estan dirigits a objectius terroristes ubicats a la frontera. I atenció als conductors que circulen de forma habitual per la carretera de Sant Llorenç a Mallorca, perquè a partir de dimecres comencen els talls de trànsit per mort de les obres d'ampliació del pont del Torrent. La circulació es desviarà per l'interior del poble, pel carrer Mossèn Galmés, i en direcció a la carretera de Son Servera, segons detalla el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca. Les obres, amb un pressupost de 9 milions d'euros i una previsió de 5 mesos, formen part del projecte per ampliar la capacitat d'aquest torrent i evitar inundacions com l'ocorreguda l'octubre de 2018, quan 13 persones varen perdre la vida per la torrentada. És tot, més notícies al butlletí de les 6. Continua ara més música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

0: Segur que has reconegut a l'instant aquesta suau i envolvent Papa Was Rolling Stone, un dels temes més populars del grup de soul The Temptations. Encarregats de tornar a obrir aquest aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge. Més cançons per ambientar aquest primer diumenge del mes de juny. Davant del micròfon, Tito Fuster. Han sonat The Temptations per recordar en el mític cantant de soul David Ruffin, un dels vocalistes més populars dels anys 60. Enguany es compleix el 85è aniversari del seu naixement, l'any 1941, i d'altra banda, aquest mes de juny, fa uns dies, ha fet 35 anys de la seva pèrdua. Moria la primavera de 1991, a la curta edat de 50 anys, a causa d'una sobredosis.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Un cantant que va ser molt important per la mítica discogràfica Motown Records, que va donar visibilitat a la música afroamericana. I escoltam ara The Temptations versionant el clàssic escrit per Paul McCartney, Hey Jude.

0: Aquesta és la versió soulera del clàssic Hey Jude que va escriure Paul McCartney a la seva etapa Beatles, versionada per The Temptations. Hem escoltat aquesta banda de soul per recordar a qui va ser el vocalista principal, el difunt David Ruffin. Tot just aquesta setmana ha fet 35 anys de la seva pèrdua.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I ara disco music i funky per ambientar aquest primer diumenge del mes de juny. El llegendari grup liderat per Neil Rogers, és a dir, Chic, han confirmat diversos concerts a la península aquest mes de juny. El primer serà a Barcelona el proper dia 21 en el festival Blau Marí Music del Port Vell. A Madrid, dia 23 en el Noches del Botánico. I finalment a Marbella, 26 d'agost. Te'n recordes de Le Freak?

0: Una de les bandes de la disco music més importants de tots els temps, Chic, el grup liderat per el productor, cantant i multiinstrumentista Neil Rogers. Chic actuant aquest proper 21 de juny en el festival Blau Marí Music del Port Vell de Barcelona, dia 23 d'aquest mateix mes, en el Noches del Botánico de Madrid i, finalment, dia 26 d'agost a Marbella.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Recordem una més de Chic, Good Times.

0: two, three, make it fun.
1: Clàssics. Tendències musicals. Òrbita 3, en Tita Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és cultura.
2: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: Òrbita 3.
7: Òrbita 3.
1: Un viatge musical.
8: Òrbita 3.
1: Amb Tita Fuster.

0: Tot just abans de la pausa escoltàvem un grapat d'exitassos del projecte que triomfava a finals dels anys 70, principis dels 80, Chic, banda liderada per el productor Neil Rogers. Aquest ha col·laborat amb els britànics Duran Duran, que estan de tornada amb noves cançons, com ara aquesta Free to Love, un tema que ha comptat amb el senyor Roger, a més també amb la composició. I també ja ha estrenat el vídeo d'aquesta Free to Love. El seu contingut, alegre, enèrgic i ballable, que parla de la llibertat d'estimar el món modern en lloc d'odiar-lo. Així ho explica Simon Lebon dels Duran Duran, una banda que enguany celebra el 40 aniversari d'aquell mític Notorious, el disc que els va catapultar cap a la fama internacional. Era el seu quart àlbum d'estudi, que llançaven l'any 1986.
1: Els vinils d'Òrbita 3.

0: Kiss.
1: Cançons immortals que ens agrada punxar i recordar quan orbitam la galàxia musical durant el cap de setmana. Kiss de Prince. El funky electrònic amb el so característic dels anys 80. Aquesta cançó, escrita, produïda i composta per el difunt Prince, publicada en el seu mític àlbum Parade de 1986, una altra gran llarga durada que compleix el seu 40 aniversari enguany.
2: Cites històriques a Òrbita 3.
1: Va ser un èxitàs a nivell mundial i arribant en el número 1 de la llista dels singles més venuts a mitjans de la dècada dels anys 80 en els Estats Units. Seguim amb el funky del geni de Minneapolis. 10 anys de la seva pèrdua, va morir la primavera de l'any 2016, a l'edat de 57 anys. I te'n recordes d'aquest èxit planetari? I Wanna Be Your Lover, Prince.

0: you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Aquesta perla musical du per títol Musicology ens serveix per recordar 10 anys sense el geni de Minneapolis Prince. Arribat en el mercat literari, que es pot firar a la fira del llibre, Prince i l'alquimista púrpura. No és la típica biografia musical que fa un repàs cronològic del llegat d'un artista, en aquest cas tot un repàs a un dels músics i artistes més prolífics de la història, amb més de 40 àlbums d'estudi editats, nombroses directes, recopilacions i moltes curiositats entorn al difunt Prince en aquest El alquimista púrpura.
2: Les notícies musicals a Òrbita 3.
1: Després d'aquesta notícia, una pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.

0: i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Sí.

0: la suggerent melodia d'Immaculate Fools, cançó titulada com la mateixa banda britànica. Recordes aquella macrodiscoteca a l'aire lliure, la mítica Dra, situada en la carretera entre Porto Cristo i Cala Milló? El proper mes de juliol, aquest estiu, farà 40 anys de la seva històrica inauguració. Corria un dijous 24 de juliol de 1986.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Un complex futurista a l'aire lliure amb capacitat per 15.000 persones que va estar en actiu fins l'any 1993. L'avantguarda musical, les noves tendències i una decoració i les nits que no deixaven indiferent a ningú a Drà. I mira-t'ho per on, record, viure de molt jovenet aquella actuació inolvidable dels Immaculate Fools. L'entrada per veure la banda anglesa costava 1.500 pessetes. Moments històrics que ens agrada reviure i punxar els seus protagonistes quan orbitam durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio. Recordant la mítica discoteca Dra, que obria les seves portes fa 40 anys, el 1986. Amb Immaculate Fools arribam en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Recorda que seguirem punxant la banda sonora d'aquest primer diumenge del mes de juny fins arribant al punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster. Gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, el Papa Lleó XIV arriba en aquests moments a l'estadi Movistar Arena de Madrid, on es reunirà amb representants del món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport d'Espanya. A les portes del recinte, milers de persones l'esperen per saludar-lo. Des de fa diverses hores, una mostra de la gran expectació que està generant la visita del Papa al país. Però, com de dir, no està exempta de polèmica. A les portes de l'Anunciatura Apostòlica, on resideix aquest dia Lleó XIV, s'han manifestat afectats per abusos en el si de l'Església. Asseguren que la reunió anunciada amb víctimes i prevista per demà dilluns és amb persones de perfil baix i no amb les associacions i els activistes. Miguel Hurtados, el portaveu de l'associació Iglesia Reparación Total Ya i també el primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat.
2: Era muy polémica la decisión del Vaticano de reunirse con víctimas de perfil bajo que procesan su dolor en privado y que han entrado dentro de los mecanismos de reparación de la Iglesia y no reunirse con los activistas. Y también ha sido muy polémico que el Papa León vaya a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente.
1: Més notícies de la jornada. A Manacor, la cadena Hipercentro compleix 40 anys i ho ha volgut celebrar amb la inauguració del seu nou centre logístic. Unes instal·lacions de 4.000 metres quadrats que donaran servei als supermercats que té la cadena a l'illa Mallorca. Pep Lluís Aguiló, des del seu gerent.
3: Aquest 40 aniversari l'hem volgut celebrar un dinar per el qual han convidat els proveïdors més de producte local i de proximitat de Sallier Balears, que són la gent que ens permet tenir aquest producte local i de proximitat per donar-lo als nostres clients.
1: Aquest complex incorpora àrees de producció pròpia de carn, embotits, congelats, forn i pastisseria i permetrà centralitzar la logística i així agilitzar la distribució dels productes als establiments de l'empresa. Actualitzem ara les notícies de l'àmbit esportiu. Gavi Forteza, bon dia.
4: Bon dia. La penya esportiva Santa Eulària serà l'equip balear que jugui per ascendir a segona federació. L'equip de la Vila del Riu ha guanyat avui migdia en la Capellera al Manacor per 1-3, després d'haver guanyat també fa una setmana per 2-1 el partit d'anada. El rival de la penya esportiva sortirà de l'enfrontament d'avui a les 7 entre Motril i Arenas de Armilla. En motociclisme, el Gran Premi d'Hongria, Joan Mir ha caigut a la 16a volta a MotoGP, mentre que Izan Guevara a Moto2 ha estat 6è i es manté segon a la classificació general pel títol. I en pàdel, a les 6 estava previst que comencés la final del Major d'Itàlia entre la menorquina Gemma Triay i Delphi Brea contra la parella Sánchez-Ustero.
1: En internacional, el Perú celebra avui la segona volta de les eleccions presidencials amb l'objectiu d'assolir l'estabilitat política i superar la crisi. Pel govern han passat 8 presidents en la darrera dècada. La decisió és entre dos projectes molt diferents, la conservadora Keiko Fujimori, que promet inversions i més seguretat al país, seguint el llegat del seu pare, que va governar el país al darrer tram del segle XX. De l'altre costat, Roberto Sánchez, hereu de l'expresident Pedro Castillo, ara empresonat, i que repeteix la consigna de combatre la pobresa dels peruans en l'explotació dels recursos minerals.
5: Yo no voy a comentar nada político porque hay un silencio electoral. Solamente estamos agradeciendo en estos momentos a todos los voluntarios que se inscribieron. Son cerca de 95.000 personas.
6: Creemos con esperanza para restablecer estándares de lucha contra la pobreza, justicia, democracia y estabilidad para desarrollar el Perú.
1: És tot. Més notícies al butlletí de les 7. Ara, una hora més de música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: El bon rollisme i el so colorista del combo de Glasgow, Bell and Sebastian, Stuart Murdoch i companyia celebrant el seu 30è aniversari. Arrencaven la seva aventura musical i discogràfica a Escòcia l'any 1996. El projecte es va crear en un curs d'indústria musical i una de les pràctiques consistia en enregistrar un disc. A través d'un segell independent varen publicar Electric Honey Sugar Milk. Només varen editar 1.000 còpies en vinil. Posteriorment se convertiria en el primer llarga durada de Bell and Sebastian llançat fa 30 anys. De fet, la banda està de gira celebrant aquest 30 aniversari, tocant les cançons de Sugar Milk i un altre disc essencial de la seva discografia, If You Are Feeling Sinister. Així hem arrencat una nova sessió d'Òrbita 3, dibuixant aquest mosaic musical des dels estudis centrals de la Ràdio Pública, Tito Fuster, davant el micròfon. Més música per ambientar aquest primer diumenge del mes de juny. Bell and Sebastian oferiran diversos concerts aquest estiu per celebrar aquest aniversari. Dia 16, en el festival Noches del Botánico de Madrid. Dia 17, la cita Poble Espanyol de Barcelona. I dia 18 de juliol, a la Marina de València. Arriba un clàssicàs del seu repertori, The Boy with the Arab Strap, en directe.
1: I'm just trying to give Chris heart failure. I just wanted to beat him for once. That's a plenty of whirling, sir.

0: Aquestes són les bones vibracions d'un directe de Belén Sebastián i el seu característic indie pop. Varen poder comprovar-ho fa un parell d'anys en el Mallorca Live Festival. Stuart Murdoch i companyia, el grup de Glasgow, celebrant 30 anys de trajectòria, arrencant les seves cançons carregades d'aquest pop melòdic l'any 1996. Aquest estiu, si et ve de gust ballar al ritme de Belén Sebastián, 9 de juliol en el Bilbao BBK Live, dia 16 del mateix mes en el Noches del Botánico de Madrid, dia 17, Poble Espanyol de Barcelona, i dia 18 de juliol a la Marina de València.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I ara un concert que tindrà lloc aquest mateix mes de juny, dia 27, en el Festival Blau Marí Port Vell de Barcelona. I serà la històrica banda de Manchester, James.

Tot un himne de la dècada dels anys 90. Babies, Jarvis Cocker, és a dir, Pulp. S'ha convertit en tot un clàssic del so 90s i segurament no hi faltarà en el directe previst la darrera jornada del Mad Cool Festival de Madrid, que enguany arrencarà dia 8 fins dia 11 de juliol, reunint sobre l'escenari a bandes tan importants com ara The War on Drugs, Moby, Foo Fighters, Florence and the Machine, 21 Pilots, Kings of Leon, Pixies, David Byrne, l'històric líder del Talking Heads, i els britànics Pulp

0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda? ¿Quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: Notícies d'última hora. Governing Man Manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
10: A IB3 Ràdio, no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
10: Efectivament. Dissabte a les 11 del matí, amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
10: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
14: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
15: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
16: També inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
14: Sí, sí, sí.
10: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
14: Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
0: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

0: great. Thank you very much. Thank you.
1: Seguim agitant la coctelera musical del cap de setmana en Òrbita 3, punxant la banda sonora d'aquest primer diumenge del mes de juliol, un plaer compartir cançons i continguts amb tu. Sonen himnes que han marcat a tota una generació, com ara Everlong, tema que hem escoltat en directe, que els mateixos Foo Fighters en fan una adaptació per interpretar-la en viu. Qui va ser bateria de Nirvana, és a dir, Dave Grohl, al capdavant d'una de les bandes més sòlides del planeta rock mundial. Descarregaran les seves cançons en el Mad Cool Festival de Madrid, única actuació a tot l'estat aquest 2026. Foo Fighters pujaran sobre l'escenari el primer dia de festival, dia 8, coincidint a més amb el desè aniversari d'aquest festival madrileny, per tant, cap de cartell de la primera jornada.
2: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
1: Si vols estar ben informada, ben informat dels concerts, festivals i esdeveniments aquí a les Illes, però també fora de la nostra comunitat, entra en Òrbita donant el cada setmana, punxant en els seus protagonistes, com ara la banda de rock sueca The Hives, que també actuen aquest estiu.

0: El poderós so guitarrer dels suecs The Hives i un dels seus exitassos, Hate to Stay, I Told You So. The Hives i la seva energia actuant aquest mes de juny, dia de 8, a la primera jornada de l'Azkena Rock Festival a Vitoria-Gasteiz, festival que enguany reuneix a figures com ara Social Distortion i Alice Cooper, entre molts altres. Durant 3 dies, molt de rock and roll en el Azkena Rock Festival de 8, de 9 i 20 d'aquest mateix mes de juny. I The Hives també actuaran en el Cruïlla de Barcelona, en aquest cas el proper mes de juliol, del 8 a dia 11, amb altres grans bandes com ara The Black Crowes, Pixies, Tudor Cinema Club, Garbage, Bomba Estéreo o David Byrne, entre d'altres.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3, amb Tita Fuster.
0: Més celebracions i corresponent gira d'aniversari, 30 anys dels britànics Placebo.
2: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

El mes de juny de 30 anys enrere, és a dir, el 1996, els anglesos Placebo publicaven el seu àlbum debut de títol homònim. El so guitarrer i caracteritzat per tons, ritmes oscurs i lletres ambigües varen tenir molt èxit comercial a Reino Unit i a nivell mundial aconseguint 1 milió d'àlbums venuts. A partir d'aquí, Brian Molko i companyia signant una carrera carregada de bones cançons. Gira de 30 aniversari. Aquest tour farà 2 aturades a la península. Serà ja la propera tardor. A Madrid, en el Movistar Arena, dia 1 d'octubre, i a Barcelona, el Sant Jordi.

0: pots demanar cita al servei de renda àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Aquí ja hem arribat.
3: Com anem? Com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluency.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
6: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3.
7: Òrbita 3.
8: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito.

Una de les bandes més sòlides del panorama indie-rock nacional, León Benavente, i aquest un dels seus himnes, La Ribera. La banda que es caracteritza per bones lletres i un directe explosiu. Actuaran el segon dia del Mallorca Live Festival, és a dir, proper 13 de juny. I el primer dia, el festival torna a programar The Prodigy, que ja varen venir fa uns anys, els de Múrcia Viva Suècia, els britànics de Libertines o Dani Fernández, entre d'altres. Això pel que fa divendres dia 12 i dissabte Cypress Hill, històrics del hip-hop, Aitana, The Womats, els León Benavente, que acabam d'escoltar, i també els britànics Kaiser Chiefs. Amb ells completam aquesta sessió carregada de pulsacions guitarreres i de hits immortals. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, punxant la banda sonora de la primavera, Tito Fuster.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia. L'IBE Salut treballa per millorar l'accés a determinades funcions del nou servei d'atenció digital als ciutadans, l'Espai Salut. És l'aplicació telemàtica que permet reservar cita amb el metge només amb les dades de la targeta sanitària. Però, si la volen modificar o bé canviar, és necessari disposar de certificat digital o estar registrat en el sistema clave. Miguel Ángel Benito és cap del Departament de Transformació, Innovació i Salut Digital.
2: Ahora, el sentido que tiene protegerlo con clave es que cuando vas a cancelar una cita, mucha información personal sobre la cita, tipo de cita, dónde es la cita, y esto con una autenticación tan básica, el CIP autonómico y la fecha de nacimiento, estaríamos incumpliendo la ley de protección de datos, ¿no? Entonces veremos cómo podemos dar una información mínima, el tipo de cita que tienen, ¿no? Y dónde es la cita, sin que sea como la autenticación.
1: Per gaudir de totes les funcions d'aquest nou servei, com l'accés a la medicació o l'historial clínic, es recomana a la població donar-se d'alta al sistema clave. Es pot fer de manera presencial, al seu centre de salut o bé a l'hospital, i també de forma telemàtica. Els socorristes de les platges de Palma diuen basta i anuncien una vaga els dies 23 i 24 de juny. Denuncien el deteriorament del servei de salvament i socorrisme i la manca de resposta de l'Ajuntament palmesà. Entre les deficiències denunciades hi ha l'absència de mòduls de primers auxilis, serveis d'accessibilitat i de banys en diverses platges del municipi. Presó provisional per una dona acusada d'atracar un local de jocs d'atzar, de robar diversos vehicles i també d'estafa. Juntament amb una altra dona, que va ser detinguda a l'abril, accediren a l'interior de l'establiment amb un ganivet i amenaçaren la treballadora per aconseguir la recaptació. Ella va aconseguir fugir i ara està localitzada i detinguda. I encara en successos a Oviedo, la policia local ha detingut a una parella, l'home per presumptes maltractaments a la seva parella, ella per atemptat a l'autoritat, resistència i desobediència perquè es va negar a ser identificada pels agents als quals hauria més agredit. Es tracta d'una regidora del municipi de Grado. I en marxa des de fa una hora la trobada del Papa amb la societat civil a l'estadi Movistar Arena de Madrid. Hi són presents representants del món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport d'Espanya en el major acte social que inclou l'agenda del Pontifex a la seva visita al país. Finalment, de fet, s'ha confirmat que Lleó XIV es reunirà demà dilluns amb afectats per abusos de membres de l'Església. Serà una trobada privada, sense mitjans, per preservar així la intimitat dels participants. Una decisió que ha criticat l'Associació de Víctimes Iglesia Reparación Total Ya. El seu portaveu, Miguel Hurtado, que de fet va ser el primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat, s'ha mostrat decebut.
3: Ha sido muy polémica la decisión del Vaticano de reunirse con víctimas de perfil bajo que procesan su dolor en privado y que han entrado dentro de los mecanismos de reparación de la Iglesia y no reunirse con los activistas. Y también ha sido muy polémico que el Papa León vaya a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente.
1: I de l'actualitat esportiva, d'aquí a mitja hora comença la semifinal pel títol de Lliga per al Palma Futsal. Capi Forteza, bon dia.
4: Bon dia. L'equip mallorquí visita el Pozo Murcia en el primer partit de la sèrie semifinal al millor de tres amb la intenció d'aconseguir una victòria que deixaria els de Vadillo a un triomf dimecres a Somos d'accedir a la final i també a la pròxima edició de la Champions. Per al partit d'avui se mantenen les baixes per lesió de Luan Müller i Mario Rivillos, però torna l'equip Alison Neves després de complir un partit de sanció. El partit del Pozo Murcia i les Balears Palma Futsal el podreu seguir en directe des de les 7 i mitja a IB3 Ràdio.
1: Gràcies, Gavi. És tot de moment. Actualitzarem la informació. El butlletí que serà de vet les 8 i quart en el descans del partit. Ara continua Òrbita 3, mitja hora més. Després podreu continuar amb més música al Ràdio 2.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Calor.
5: Moscars.
4: Gelats que se desfan massa ràpid.
2: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
2: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Òrbita 3. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

El pop sofisticat, electrònic, amb un punt funky. Sexy Lows, és a dir, lleis sexis. És el californià Beck que encata una nova sessió del collage musical de la ràdio pública que et proposam, que t'oferim durant el cap de setmana les cançons protagonistes dissabte i diumenge durant el cap vespre, activant aquest satèl·lit sonor per entrar en òrbita 3, Tito Fuster, davant el micròfon. Seguim viatjant per al món musical i ho fem ara recordant un altre clàssic cas de Beck, Loser.

autèntic temàs himne de la dècada dels anys 90, Loser de Beck, convertit en tot un himne definitiu de la generació X. Loser, sóc un perdedor que va néixer de la pura frustració. Beck estava intentant rapejar, fer un rap a l'estil Public Enemy, en el saló del productor Carl Stephenson, i quan va escoltar el seu propi enregistrament va pensar que era molt dolent fent rap. D'aquí aquesta Loser. I mira tu per on lo que són les coses, convertida en un exitàs mundial. I ara arriba la reciclada Satisfaction Skank, un altre exitàs del DJ productor britànic Fatboy Slim, que ell mateix ha remesclat un dels seus títols indispensables. Aquesta nova mescla s'emplatja també als Rolling Stones.

Òrbita 3, el mosaic sonor d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.

0: el DJ i productor Fatboy Slim, que s'ha convertit en un dels fenòmens més importants de la música electrònica de les darreres dècades, artista que va començar tocant amb els House Martins. Fatboy Slim descarregarà els seus temes dia 3 d'agost en el cicle de concerts Es Jardí a Mallorca.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I ara un altre reconegut DJ i productor, en aquest cas Moby. Actuarà el mes de juliol a Sevilla i en el Mad Cool Festival de Madrid.

temes que varen marcar un punt d'inflexió en la trajectòria del DJ i productor de Nova York, Moby, que ocupa aquests minuts d'Òrbita 3. El reconegut productor estarà actuant per primera vegada a Sevilla dia 7 de juliol i una altra actuació a la vista en el Mad Cool Festival de Madrid un dia després, dia 8. L'artista nord-americà que publicava el seu primer senzill, Go, fa 35 anys, el 1991. Moby, la seva discografia que ha definit el so de diverses generacions, mesclant la música electrònica amb elements del soul, blues, rock i paisatges sonors ambientals, com ara la mítica Porcelain, que va ser el tema central de la històrica pel·lícula La platja.

0: TV3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc.
1: Molt bones, molt bon vespre. Són les 7 i mitja. Benvinguts i benvingudes a un nou programa d'Esports 3 en joc. Avui, diumenge, dia 7 de juny, 7 i mitja del capvespre, hora en què el Pozo Múrcia i el Palma Futsal s'enfrontaran al Palau d'Esports de Múrcia en el partit d'anada, el primer partit d'aquestes semifinals del play-off pel títol de Lliga. Som en Xisco Ribas, el Cabot Serra, i per viure aquest partit mos ho contarà el narrador per excel·lència d'aquest magnífic esport com és el futbol sala, Gavi Fortesa. Molt bon vespre, Gavi.
2: Bon vespre, oients d'Esports 3 en joc, a punt de començar el primer partit de la sèrie, el millor de 3 de semifinals per la Lliga de Futbol Sala. Una sèrie semifinal que té un premi afegit, és a dir, arribar a la final de la Lliga suposa treure el bitllet per tornar a la Champions, una Champions que el Palma ha perdut aquesta temporada i que necessita per tornar a arribar a la final de la Lliga. I això comença avui. Com dèiem, el millor de 3 partits, la salutació entre els capitans damunt la pista està a punt de començar aquest partidàs entre el Pozo Múrcia i l'Illes Balears. Palma Futsal, continuen les baixes de Ribillos i Luan Müller de llarga durada i torna a l'equip després d'un partit de sanció, Alison Neves.
1: Idò, per també comentar aquest partit, com sempre, no podia ser d'una altra manera, hem de saludar el nostre company, Miquel Vidal. Com estàs? Bon vespre.
3: Bon vespre, molt bé. Aquí, per veurement, no? Aquest primer partit de semis, a veurement quin Palma veiem.
1: Com ho veus? Serà prescut a Manzanares, que varen perdre a Somos i guanyaran de fora, o serà diferent?
3: No, jo crec que serà tot diferent, no? Entre altres coses, perquè ara veure que Manzanares té un gran equip, ara veure que varen veure un eliminatori vibrant, però Pozo té més ofici. Pozo és un equip en més solera.
2: Comença.
3: Més experimentat.
1: I d'anar en Gavi, comença el partit.
2: Acaba de començar el partit. Per part del Palma han sortit Denis, Piqueras, Ernesto, Machado i Fabinho. El primer xut de Denis cercant porteria que se'n va fora. I per part de l'equip de Josan, Edu, Gadella, Marcel, Ricardinho i Rafa Santos en el cinquè inicial. Un partit que anem a veure quin caire agafa Miquel, perquè aquest Palma cada dia m'ho sorprèn, per bé i per dolent.
3: Sí, a més, que quan t'esperes que passi una cosa, normalment passa l'altra, no? Apostes ja no mos atrevim massa. Alerta aquesta primera ocasió.
2: La primera oportunitat ara per al conjunt murcià. El xut ha arribat a les mans de Denis, que ha enviat la pilota a corna. El primer xut de Gadella, autor de gols també en els quarts de final per eliminar el Jaén, Gadella, i l'altre, l'autor del golàs, Denner, que va donar la classificació a 12 segons del final del partit, Miquel. És que estan veient unes eliminatòries que diuen molt i molt bo del nostre futbol sala.
3: Sí, està tot més igualat, tot més, més tancadet, no? I això és important de cara a l'aficionat, a intentar que la gent que segueix aquest esport disfrutis o passi bé, no?
2: I que aquest tipus de partits de play-off no acabin 6-1, 2-7... Sí, no, que hi hagi competitivitat, no?
3: Sí, perquè en el final jo crec que pràcticament... Ara veure que les eliminatoris de Barça i d'Inter varen ser una miqueta com a més plàcides, no?
2: Sí.
3: Sobretot la de Barça. Però, bueno, que hi hagi aquest tercer partit i que ara, per exemple, la de Palma, és a dir, el tercer partit era Palma, però venien d'haver perdut el primer partit d'Inca Nostra.
2: Sí, sí, sí.
3: És a dir, no els atén totes en tu, diu, no, factopista. Pues mira, aquell factopista mos passa de factura.
2: Sí, efectivament. Primera falta del Palma. Alerta amb aquesta pilota aturada contra la porteria de Denis Cavalcanti. Primers segons de partit. El típic jugador que amaga, l'altre que passa, alerta amb el xut, atura Denis, i la rematada final se'n va fora. Mare de Déu, Miquel, quina intervenció davant Rafa Santos de Denis Cavalcanti, eh?
3: Importantíssima, eh? Bé, ho sabem perquè ho hem dit mil i un pits, els equips...
1: Doble,
2: sí.
3: Que
2: doble,
3: estan... que estan en aquestes alçades de competició i que volen anar més, és importantíssima la porteria. Futbol sala se generen moltíssimes ocasions i si es porter no té dia, estan mort.
2: Primer Marcel, després Rafa Santos i les dues vegades ha aturat la pilota Denis. Finalment la tercera rematada s'ha anat per damunt de la porteria. El que no et pots permetir, Miquel, és que te xutin tres vegades consecutives.
3: Clar, perquè ja no només és que te generin l'ocasió, és que a més mor guanyen set segones accions i això és molt fotut perquè vol dir que l'equip contrari està més enxufat que tu. Ara veurem si ha estat un accident o si serà dinàmica del partit.
2: I doncs anem a veure quin caire agafa aquest partit. De moment la pilota la té el Pozo Murcia. De moment el domini està ben clar. Ha jugat Rafa Santos aquesta pilota, Marcel, Gadella, Marcel, toca en camp propi el conjunt murcià. Ara en diagonal la pilota que arriba a Rafa Santos, la deixa per Marcel i gol. No, fora! Uf, l'efecte òptic m'ha duit a pensar que era gol. La pilota ha anat a la xarxa protectora de darrere de la porteria de Denis. Està afilant molt bé l'equip murcià, Miquel?
3: Bueno, ha sortit primer partit d'Inca Teva. Ells saben que el factor pista pot ser determinant i el que no volen és deixar que d'inici Palma se'ls hi posi un poc per davant, no? Així el Pozo sap que així enxufa la gent i que la pista ells volen que sigui determinant. Ara nosaltres el que hem de saber és que aquests moments no seran únics, tindran més moment de patiment i és molt important saber patir, saber com se diu normalment, no baixar el cul per defensar i després intentar aprofitar quan venguin els nostres moments, que segur que hi seran.
2: Ara ha forçat aquesta pilota perduda Manolo Piqueras, serà corna a favor de l'equip del Pozo. Un Pozo, Miquel, que si el Palma té la urgència condicionada a arribar a la final per tornar a una Champions que ha dominat durant 3 anys i busques, perquè han estat 4 anys realment fins a perdre la darrera final, els comptes pendents del Pozo Murcià són molt, molt, molt greus i molt llunyans, en qüestió de títols.
3: I a més que enguany l'Erta...
2: No, un altre xut que ha rebutjat Denis.
3: Tota la primera part de temporada Pozo ha generat moltíssima il·lusió en la seva afició.
2: Líders, perquè, han anat líders.
3: Perquè han anat durant molt de temps, pareixia que era un equip intratable, no?
2: Sí, sí.
3: Després, a poc, s'ha anat igualant tot més. No sé si perquè els demés han augmentat el nivell o perquè ells no han aconseguit mantenir aquesta diferència que tenien respecte als altres. Lo cert és que, bé, han arribat a una semifinal que ja ha tocat el Palma i ara, pues, totes les esperances seves passen per això, no? El seu projecte s'ha de aconseguir solidificar arribant una vegada més a Europa.
2: Ja tenim en pista Lucao i David Peña també. També ha entrat Charuto. Aquesta pilota de Lucao, la rebutjada Marceli, es banda a favor del Palma. De moment, una faltota que, com és el Palma, en aquests 3 minuts de partit... I estem sense gols, empat a 0. Juga David Peña, Deibao, Peña, Lucao. Lucao en Deibao. Torna la pilota a... No, tornava cap a Lucao, però s'ha perdut per la línia de banda. Serà pilota per al conjunt. Múrcia ha jugat aquesta pilota. Gadella obrint a la dreta. Torna la pilota al costat esquerre. Està defensant l'acció Lucao. Alerta Lucao, que ha anat en terra el xut. Directament fora el xut de Gadella. Té una bona paparra, Gadella.
3: Sí, ara, sí.
2: Aquesta era Ligeiro, ara ha estat Ligeiro. Gadella ha estat en l'anterior. Juga el Palma. Deibao. Peña cercant Deibao. Per banda dreta Deibao. No ha aconseguit aguantar la pilota, la possessió, i se perd per línia de banda a favor del conjunt murcià. Juga la pilota. Bebe. Marcel. Controla el conjunt del Pozo aquesta possessió. Ligeiro, Marcel està encarant a Lucao. Marcel obri cap a l'esquerra, Ligeiro, amb ell David Peña, el retall, un altre retall, apertura cap a la banda dreta, el xut! I Denis a corna. Miquel, està jugant a plaer el Pozo Murcia.
3: De moment, si no fos per Denis, mos pintaria un altre color. Més normal que Denis mos manté vius, no?
2: Sí.
3: I esperem que això que dèiem, que arribaran els moments del Palma d'espolsar-se un poc aquest domini, arribi el més aviat possible.
2: Pilota des de la cantonada que va directament a les mans de Denis. Controla el porter del Palma, que juga amb el braç en llarg, la possessió de David Peña, que ha capturat aquesta pilota i ha forçat el corna. Corna, me sembla que mai havia vist en David Peña trepitjar la cantonada esquerra de l'equip. Mai, mai l'havia vist en aquest racó. Traurà de corna d'Ibao, cap a de fora, Lucao. Lucao encarant, Lucao que se'n va, el xut no és bo, ha rebutjat aquesta pilota Denner, ha intentat recuperar del Palma i ha estat a punt de marcar Charuto. Mà a mà entre Charuto i Edu, ha rebutjat el porter i el segon intent de David Peña ha sortit fora. Bueno, primera cantenguda, Miquel.
3: Bueno, ho deien, no, havien d'arribar i sobretot han d'aprofitar aquestes pilotes aturades. Palma no ho fa malament, aquesta pilota aturada. Ja vàrem veure el gol de l'altre dia, no? Golàs que va marcar Piqueras. I bueno, han de jugar nostres cartes. Avui saben que no tenim un gran joc, que joc el té rival, no? Primer partit dins casa seva, saben l'important que és per ells. I nosaltres, bé, han d'estar en el paper que de moment estem. Sobre patir, tenir la defensa ordenada, que Denis estigui inspirat i que quan arribi el nostre moment siguin capaços d'aprofitar. I ara mateix, mira, ja duim un ratet a Arbera, sí, que només amb accions de pilota aturada.
2: Dos corners i una treta de banda continuades.
3: Però quan s'allerguen és perquè estàs finalitzant. És a dir, sí, si les tretes no fossin bones, traurien els de banda o traurien els de porta, no? I sí, de moment nosaltres repetim.
2: Corna que treu una altra vegada el Palma, pilota a peus de David Peña. Tot això ara en camp propi. Ara connecta bé amb en Charuto d'esquenes. Charuto aguanta, Peña, torna a enviar cap endarrere, cap a Lucao. Lucao, jugada individual, aguanta la pilota i li entrega al contrari, alerta al contracop del Pozo, ben tancat per part de Ibao, que ha evitat una sortida ràpida de Ligeiro, pilotada cap a dalt. Protegeix Lucao, que recupera i juga amb Denis.
3: I Lucao, que de moment, a veure que avui en vol, assumeix responsabilitats, però falta encert encara.
2: Sí.
3: No, dues accions que ha intentat, dues pèrdues de balon, però bé, s'agraeix que el manco estigui voluntariós i s'estigui intentant tirar un poquet aquesta responsabilitat a la seva esquena.
1: Juga. Esperem que li vagi bé, perquè no sé si vos en recordeu la jugada
2: alerta, perdona, l'arribada de Ricardo.
1: La jugada contra el Manzanares, que podia aparèixer expulsió d'en Denis, crec que venia d'una pèrdua del Lucao al propi camp. Vull dir, s'ha d'anar molt alerta amb aquestes jugades, amb aquestes pilotes, de no perdre-la.
2: Si el contrari és millor, no hi ha res a dir, però no li facilitis les coses.
1: Això és.
2: Clar. Pilota a la frontal, el xut molt dolent, es perd a l'esquerra de la porteria de Denis, traurà el Palma.
3: De totes maneres, també hem de pensar que probablement és pauta d'equip, és a dir, Toni Vadillo provoca que hi hagi aquestes accions individuals de Lucao,
2: sí,
3: i igual que quan jugàvem les incorporacions de porter i se poden produir errades que suposin gols, quan tu jugues amb Lucao amb aquestes accions d'un contra un, també saps que se poden provocar accions de perill a la contra.
2: Són jugades de risc.
3: Sí, ara mateix hem vist...
1: Sí, un bon exemple.
3: Hem vist com s'han posat U3, aquest U3 que se posen, ho fa molt sovint Toni Vadillo, i és en Toni Vadillo que li diu, tu a sortir aquí tot sol, perquè creu que ho pot fer. Llavors, si una d'aquestes accions falla, no li pot donar tota la culpa al jugador.
2: No.
3: Saps? Són situacions que tu generes, que creus que te poden superar un avantatge, però, evidentment, hi pot haver una errada.
2: Juga el Pozo. Pilota llarga. Defensa aquesta acció d'Ibao. Ricardo, banda dreta.
3: I mai una altra vegada prestat a pista.
2: Sí. L'altre dia ja va tenir molt de minuts. Qui menys està jugant és en Lin. Ara pressionava el Palma, molt bé. Ha provocat l'errada del Pozo. Traurà de porteria Denis Cavalcanti. Els primers 6 minuts de joc d'aquesta semifinal, primer partit. El millor detrás, factor pista a favor del Pozo Murcia. Traurà de banda, ho ha fet ja, el conjunt. Murcia era Ricardinho. Ricardo, alerta amb aquesta acció. Ricardinho, directament fora. Però me sembla que ha estat banda. No ha sortit ni de fons. 13-51 per arribar al descans. Sense gols encara. El Pozo 0, Palma 0. Deibao. Machado, Deibao, llarg. Alisson, que no pot controlar aquesta pilota, sembla que l'ha tocat un jugador del Pozo i serà banda a favor del Palma. Alisson, que avui torna a jugar després de complir un partit de sanció, no va poder jugar el darrer partit contra Manzanares. Moviments a la bancada de Josan. Ja tenim una falta per cada equip en el marcador. Això és el que ha xiulat, no? Falta o banda? És que no,
1: falta,
2: no.
1: Falta, sí, sí.
2: Sí, sí, ha xiulat falta damunt Alisson. Ha sortit a pista Rivera. Moviments també a l'equip murcià. Fabinho copatge al cos d'un defensor. Controla Fabinho de tornada. Juga cap endarrere. Pilota per Denis. Denis que avança. Denis que pot xutar des de camp propi. El xut de Denis. Mare de Déu, quina pilotada des de camp propi, eh?
3: Perdent de vista la pilota quan
2: està nissa bou, eh? 23-24 metres, eh? Surt com un obús.
1: Mare meva. I van amb molta intenció.
2: Xisco, això t'aplega en el cap i acabes com els dibuixos animats, sense cap i amb pilota.
1: I amb ocellets, eh? Sí, ben voltes.
2: Sí. Això tu, això me desmunta totalment. Juga el Pozo. Ha taponat aquesta acció Alisson, banda per l'equip murcià. Pilota que juga Rafa Santos cap endarrere. La té. Ai, s'ha fet un petit embolic. Ricardinho, però no ha perdut la pilota. Juga Ricardo, alerta la pilota. Oberta per Marcel a banda esquerra en el segon pal. Estava esperant Rafa Santos, però la passada de Gadella no ha arribat a bon terme per sort del Palma. Perquè l'acció, la jugada estava ben clara. Obertura cap a l'esquerra, passada al segon pal, i aquí no hi ha hagut rematador. Tant de bo. Pilota en banda a favor de l'equip murcià. Ha tornat a pista fa uns minuts Machado. Machado Maya, Alisson i crec que és Deibau qui està en pista. Ricardo Gadella. Torna a tenir la pilota Ricardo, pressiona Maya. Bona pressió del Palma. És Piqueras qui està en pista. Ha entrat per Deibau. Juga el conjunt murcià, alerta, banda esquerra, tapa aquesta incorporació molt bé Alisson, obliga a jugar cap endarrere una altra vegada, possessió ara de Ricardo, Ricardinho, obrint per Gadella, Gadella que se'n va d'Alisson, Gadella no pot amb Alisson, la recupera Machado, se la queda Alisson, Alisson no combina i la perd. No ha pogut combinar i, a més, l'ha perduda. Juga el Pozo. Torna a jugar l'equip de Josan. Empat a 0 en el marcador. 12 minuts per arribar al descans d'aquest partit. Recordam, el primer de la sèrie semifinal, el millor de 3. Rafa Santos deixa la pilota a peus d'Edu. Marcel. La deixa passar Rafa Santos, la té Marcel. Una altra vegada Alisson destorbant la jugada. Li han assenyat la falta? No pot ser. Si no ha passat res... Canvis a la banqueta d'Antonio Vadillo. Pues sí, han sigut la falta, Miquel. Pues jo sí. Que no era res, era una disputa de pilota, no?
3: Tampoc han vist moltes protestes, eh?
2: No.
3: I fa rato que ara no estem patint com aquells primers minuts.
4: A veure
3: que Pozo... Pareix que d'un poc amb més iniciativa, no? Que nosaltres estem... Però hem de pensar que en el final és un primer partit, fora casa... Que a mesura que el partit s'allergui i el resultat sigui així d'igualat, la pressió va passant a mans de l'equip local, no?
2: Juga el Pozo. Pilota per el conjunt murcià, pressiona fort. Manolo Piqueras. Marcel... Ricardinho, alerta, s'ha donat la volta amb espai i que assenyala l'àrbitre una altra falta i targeta per Piqueras. Mare de Déu, cada vegada que intervé un jugador el Palma es falta. Primera targeta del partit l'ha vist el tanca murcià del Palma, Manolo Piqueras, que està jugant davant la seva gent i davant el seu ex-equip, Xisco.
1: Així és. jugador murcià i immensa falta.
2: Bueno, l'agafa un poc
1: sí,
2: per la cintura.
1: Sí, però tant com per targeta, veia massa, no?
2: Això és falta, Miquel, i s'ha acabat.
1: Sí.
2: No sé, targeta... Posa el llistó d'una manera que es pot complicar el partit. Bueno, anem a veure què passa amb aquesta pilota aturada 11-21 per arribar al descans del partit. Jugarà el Pozo Múrcia, pilota aturada, tercera falta del Palma a manca d'11 minuts i mig.
3: Perillosa aquesta falta, no?
2: Molt perillosa, perpendicular a porteria, Gadella, que té un bon xut.

0: Uf, ara una altra vegada, Denis.
1: El que no pot ser és que pugi confiança i pugi confiança i nosaltres a poc a poc anem mermans de confiança.
0: Clar.
1: Aquesta direcció em fan que nosaltres confiem un poc més en el joc que estem fent.
0: I que ells estiguin alerta.
1: I que ells hagin de pensar-se dos pits, no? Que no se pensin que tot és tan fàcil.
0: Se'n va Piqueras, torna Deibao. Fabinho, té espai per davant, té espai, xuta Fabinho, entre xut i passada, s'ha quedat a mig camí i recupera Múrcia, que surt com un llamp. Alerta ara, aquesta acció, cap a l'esquerra, el xut, Denis, Cavalcanti. Quina garantia que sol tenir sempre el Palma entre pals, Miquel. Sempre. Si no és en Denis, és en Luan, si no és en Luan, és en Carlos, és igual. Tenim una garantia vestit de groc que sempre salva els mobles, eh?
1: Sí, no, jo crec que és una de les coses més determinants d'aquest Palma dels darrers anys, eh? És a dir, inclús a nivell dels títols que han aconseguit europeus,
0: sí.
1: La participació del Luan ha estat determinant, i després en Carlos Barrón, en tota aquesta veterania que té, aquest moment dels dobles penals, d'estàndard de penals,
0: sí.
1: S'ha convertit en un martiri, i vol-lo ell a la porteria per arribar a l'un mal de cap.
0: És que ara mateix és el mite de les jugades determinants. Juga el Pozo, recupera el Palma, bona acció per Ernesto, Ernesto cobri cap a l'esquerra, té espai Fabinho ha xutat terriblement horrorós. O ha tocat un jugador del Pozo, sí, serà corna. Idò, mira, no havia xutat tan malament.
2: Li perdonam, Idò.
0: Li perdonam. I ell m'ho perdonarà jo. Pilota que jugarà el Palma. Corna, picadata, el segon pal. Oh, que fàcil per el Pozo. Toc de cap a les mans del porter i s'ha acabat. Ara rebutja amb el cap Fabinho. Se la queda al Pozo. Juga aquesta pilota Ligeiro cap endarrere per Marcel encarant Charuto. Pilota per Ricardinho, d'escanes a porteria. Se l'endurà, no? La recupera de Charuto. Charuto se'n va. La demana per davant Ernesto. És boníssima. Uf. Ernesto Panterra, no hi ha res. Pilota que recupera el Pozo. Ha tornat a trabucar aquesta acció Fabinho. I pilotada de Denis, perquè la cosa no estava clara, Miquel.
1: No,
0: alerta que ha quedat en terra...
2: Ernesto, no?
0: Ernesto, sí.
1: No, i per això té mal,
2: eh? L'ombra.
0: Sí, a l'espatlla. Tal vegada, però... això deu ser la caiguda.
2: Sí, perquè el braç no ho mou, mireu.
1: Que li col·loquin i a seguir, tu.
0: Miquel ha vist arma letal.
1: No hi ha temps per tanta tonteria, vinga.
0: Ha vist arma anem letal i sap que tot això t'ho col·loquen.
2: Mira,
0: res.
2: Ara ho veiem. Sí. Caure.
0: Jo crec que ha estat en la caiguda, no?
1: Sí
2: cau amb tot el pes allà.
0: Ja ha quedat, només intentar aixecar-se, ja s'ha agafat el braç.
2: Sí.
0: Bueno, joc aturat de moment, encara que Ernesto està fora de pista i se podria continuar jugant. 9:34 per arribar al descans, 0-0 en el marcador, una falta al Pozo Múrcia, tres faltes al Palma. I Ernesto, de moment, knockout. És el que m'ho faltava, Miquel, que ara se lesionés un jugador.
1: Bueno, més bueno, èpic, no?
0: Sí, estic d'èpica ja fins a es nas. Quin patiment per partit rere partit. Juga el Pozo Múrcia. Pilota per la banda esquerra, el xut massa creuat. Tal vegada provocat per la sortida de Denis, que ha obligat el jugador del Pozo a creuar massa la pilota i enviar-la directament fora.
1: Pensa que sempre que tu dius que pateixes i guanyes, n'hi ha un altre que pateix i perd.
0: I perd, que és pitjor, eh?
1: O sigui...
0: Sí. Sí que és veritat, sí. Juga Palma. Lucao. Piqueras, en llarg. Ha sortit Edu. Avançant-se a la jugada. Pilota per el Palma. 9 minutets encara d'aquesta primera part. De moment, sembla que hi ha calma a la bancada del Palma.
2: Aprofitam aquesta petita pausa, ara que està la pilota fora, per fer una... Alerta?
0: Espera, que la té Charuto. Espera, que pot marcar Charuto! No. Fora! Ala, vés-te de la pausa.
2: Ja, mira, mem, si ho tornarem a dir, menys si fa el gol. Fem una petita pausa i tot d'una tornem.
3: A IB3 Ràdio... Esports 3. En joc.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de

0: malament, tant Duda com Rafa.
1: Alerta al Palma, que recupera aquesta pilota. El xut de Deibau, que s'ha convertit en el jugador més perillós del Palma. Deies.
0: Pues que un poc l'estructura de Cartagena ha anat creixent damunt totes les sobres.
1: Sí, sí.
0: Sobres entre cometes, no?
1: Sí, de
0: Pozo.
1: Clar.
0: De tots els descartes que ha tingut Pozo d'una manera estranya.
1: Aquest any està sent el millor, en aquests darrers anys, amb aquest lideratge tota la primera volta, segons a la Lliga regular. Els hi ha fuit una vegada més Copa del Rei, Copa d'Espanya.
0: Hi ha revisió.
1: Hi ha una revisió, sí, a manca d'un minut i 23 segons pel descans.
0: I si no han demanat una targeta vermella, no han pogut demanar res.
1: Sí, perquè no sé.
0: Si l'ha demanat a Pozo.
1: Anem a veure què és el que s'assenyala. Els àrbitres diuen que van a veure la jugada.
0: Perquè crec que l'ha demanat a Pozo, religió, no?
1: Semblava que no passava res. Però bueno, anem a veure. Anem a veure quina és l'acció que ha duit a terme aquesta revisió. Ara veiem la jugada d'Ibau, que recupera aquesta pilota. I no, m'imagino no que reclamen falta, però no hi ha res, no?
2: Res.
1: D'Ibau trepitja la pilota.
2: Posa el cos.
1: I ja està.
2: I guanya l'acció, no?
1: Exacte. No hi ha absolutament res.
0: A més, és que si demanen... Han de demanar una vermella, no?
1: No, i te diré una cosa, Miquel, per tombar Gadella han de fer moltes de coses, eh?
2: Res.
1: L'àrbitre diu que no hi ha res. A Gadella no el tombes així com així, eh? Bueno, han decidit els àrbitres que no hi havia res, perquè realment no hi havia res. I juga el Pozo. Bé, bé. Pilota oberta per Ricardo. Ha tornat a pista Mateus Maia per part del Palma. I Ernesto també ja el tenim jugant. Estem jugant, Miquel, gent petita, eh? Maia, Penya... Alerta al xut, fora. El xut del Pozo, que s'ha anat a la dreta de la porteria de Denis. Se prepara per sortir Piqueras, que hi ha hagut temps. Demanat per Antonio Vadillo. Estem a les acaballes d'aquesta primera part, Miquel, una primera part que ens deixarà, molt probablement, amb el 0-1 a favor del Palma. Bon resultat, bons moments i moments una mica més complicats, no?
0: Sí, però...
1: Però sense perillar.
0: Jo crec que forma part de lo que s'esperava, no? No... Jo no veig tampoc... A veure que hi ha hagut moments on Denis ha hagut de fer intervencions de mèrit, però...
1: Però per això està...
0: Una vegada han passat aquí el primer minut, ha tornat a tenir el seu moment Pozo, però jo veig el Palma més o manco en el seu partit, entre cometes, controlat. A veure que qualsevol d'aquestes accions Pozo mos pot fer un gol, no? Però, bueno, ells també deuen pensar que estan controlant el partit, que estan dominant, i que en qualsevol contraatac els hi poden fer un gol, i a ells els hi ha caigut, i a nosaltres no.
1: Sí, sí. Bon resultat per anar-nos al descans d'un partit que... Ara vaig a dir una cosa, Miquel, m'avançaré molt, no? Però guanyar avui té un significat espectacular, perquè estàs a un partit d'arribar a la final i de tornar a Europa.
0: I durs...
1: És que el premi és molt gros.
0: I durs. El partit decisiu són molts.
1: Clar, efectivament. Si passàs qualque cosa...
0: Que si avui guanyem... Bé, sigui el que sigui, perquè si perdem som mos ha de ser els de ser grans cites.
1: Sí.
0: I si guanyem, ni tocom.
1: Sí, efectivament.
2: Encara més.
1: És que tens dos prèmits en un partit, i a casa. Ara, per això s'ha de guanyar avui. I això és molt dir, que queda molt
0: és
1: de partit.
0: Jo crec que si Palma s'ha de classificar, ha de ser guanyant aquest partit. Un tercer partit d'un Pozo...
2: Més mal de fer,
0: sí. No ho sé.
1: Sí, seria molt complicat, sí.
0: Bé, també Manzanares devia pensar que un tercer partit d'un Palma era complicat i va arribar en els penals,
1: Efectivament. I a Palma va arribar un moment que semblava que ningú podria ganar a Palma i ara ja no és el mateix. Bé, pilota per el Pozo, 50 segons per arribar al descans del partit. Juga l'equip murcià, recupera Ernesto. Penya juga cap endarrere. Denis, el xut de Denis. I Edu, que l'envia fora de banda.
0: És que ja no és que ell pugui generar perill directament. La quantitat de segones jugades ara mateix, tens un corna. Es rechaces que se generen pilotes perdudes dins àrea.
1: Treu davant del Palma, la pilota queda morta a l'interior de l'àrea, però ningú podria rematar. Alerta al contra.

0: Oh, molt bé, defensat per part de Deibao. Perdó, Piqueras. Pilota oberta i la pilota que no ha arribat ni a porteria ni a banda dreta. Ha quedat enmig i tornarà a ser corna a favor del Palma. Cap allà que va Deibao.
1: I sortirà, suport Fabinho, no? Per xutar o no?
0: No, alerta. Ui, que ha estat aquest corna.
1: Sí, que havia sortit Fabinho, faltava un jugador.
0: Un corna més raro. La pilota ha anat directament fora de banda, per l'altre costat i a mitjana pista. Treu Ricardo. Juga el Pozo. A punt de recuperar el Palma. Alerta que l'acció és boníssima. Bebe fora. Uf. Ha xutat fora Bebe. A la dreta de la porteria de Denis. De 9 segons per arribar al descans. Treurà Denis Cavalcanti. No sé què estan esperant. Ah, que surt la mopa. A jugar la pista. De 9.4 per arribar al descans del partit, que està guanyant el Palma per 0-1 gràcies al gol de Deibao en aquesta primera part. Denis, Ernesto, Fabinho. Fabinho en llarg. Pot arribar. Ha arribat Edu abans que David Peña. Tornarà a pilota per al Palma. Denis, Ernesto, Peña, l'ha tocat un jugador del Pozo, tornarà a ser traeta de porteria. I se van consumint els segons d'aquesta primera part, només queden 7. Tornarà a jugar Denis Cavalcanti. O és banda? Banda o porteria? No, porteria. Traurà Denis, en curt, Peña, pilotada llarga de David Peña, al cap d'Edu, que l'envia fora de banda. 3 segonets i s'haurà acabat la primera part. Traurà el Palma, zona d'atac, banda esquerra, Deibao, la deixa perquè sigui Peña. Peña, cercava Fabinho en el segon pal. Això era tocar i cap endins, eh? S'ha anat a l'altre costat. Quins darrers 7 segons més llargs. Tornarà a jugar ara l'equip del Pozo. Bebe. Bebe traurà aquesta pilota. Seran 12 segonats. No hi ha massa temps per res. Però Bebe sembla que la posarà llarga, llarguíssima. Això mateix, pilota al cap de Rafa Santos i les mans de Denis. No hi ha temps per més. S'acaba la primera part amb el gol de Deibao en el marcador i la discussió entre Antonio Vadillo i crec que Rafa Santos, pot ser?
2: Hi ha hagut una targeta groga, no sé si és per en Vadillo o per en Rafa, però pues, he vist targeta groga.
0: No sé per aquí,
2: però...
0: Se n'anaven xerrant, discutint, Rafa Santos i Vadillo.
2: Per a Vadillo, crec, eh? Crec que és targeta per Vadillo.
0: I no pot ser. Temps de descans al Palau d'Esports de Múrcia, amb el resultat mínim a favor del Palma. El Pozo 0, Palma 1, gol de Deibao, Miquel Vidal.
1: Bueno, una primera part un poc el que dèiem, no? Una part sofrida... Un Palma que ha de saber patir, que ho ha sabut fer, que Denis ha estat a l'alçada del que necessitam, i després hem estat capaços d'aprofitar una de les contres, han tingut les nostres oportunitats, i per aquí passa el partit d'avui, no? I duró tot aquesta decisió que som moix.
2: Idò, la primera part del Palma, del Pozo Múrcia, Palma Futsal, el Palau d'Esports de Múrcia, ha finalitzat d'aquesta manera. Victòria, per tant, momentània al descans del Palma Futsal gràcies al gol de Deibao als 14 minuts de joc, i recordant també ha vist targeta groga Manolo Piqueras, i ara quan ha acabat aquesta primera part sembla que també l'ha vista l'entrenador del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo. Per tant, veurem com surt el Palma Futsal a la segona part, que la viurem aquí també els postres en joc, i ara aprofitam aquest temps de descans per rebre la nostra companya d'informatius, Laura Benrey. Com estàs? Bon vespre.
3: Molt bon vespre. Començam el repàs informatiu amb successos i l'actualització de l'estat dels 13 intoxicats per una fuita de gas aquesta passada matinada al barri de Savileta de Palma. 3 dels 4 afectats que han necessitat ingrés hospitalari estan hores d'ara en tractament mèdic a Son Espases. El seu estat és greu, però estable, segons informen els sanitaris. La mala combustió d'una caldera és la principal hipòtesi com a causa dels fets fets que ara s'investiguen. Els veïns denuncien que aquest habitatge s'utilitza per al lloguer vacacional il·legal amb festes gairebé cada cap de setmana.
4: I aquí hi ha un trull de gent que ens hi surt cada vespre. Aquest cap de setmana va començar dijous i fins avui...
5: És continu, o sea, entre setmana és tranquilo, però el fin de setmana ja empiezan con fiestas y entra gente diferente siempre, maletas para arriba, maletas para abajo.
3: El joc de ministrils del Consell de Mallorca ha actuat avui a la Seu durant la solemnitat del Corpus Christi. Ha estat la primera vegada d'ençà que es va restaurar aquesta formació. I així han sonat els músics que han sortit al balcó de la façana principal de la catedral damunt el portal major per reprendre la funció tradicional de cridar a festa i convidar el públic a la celebració. Després han actuat durant l'ofici amb diverses peces i el conjunt ha clos la jornada participant també en la processó tradicional, una processó del Corpus Christi que també s'ha viscut a Madrid presidida pel papa Lleó XIV i amb més d'un milió de fidels presents. I fa uns minuts hem de dir ha acabat la trobada del pontífex amb la societat civil espanyola, al recinte del Movistar Arena de Madrid, amb un discurs que posa els éssers humans en el centre i amb una crida al diàleg social.
6: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto. En los varios sectores de la actividad humana debemos cuidar el lenguaje que se utiliza, escrito, oral y en el entorno digital, también el de las imágenes, porque la comunicación nunca es neutral.
3: A tot això s'ha confirmat que el papa Lleó XIV es reunirà demà dilluns amb afectats per abusos de membres de l'Església. Serà una trobada privada, sense mitjans, per preservar així la intimitat dels participants. Una decisió que ha criticat l'Associació de Víctimes Iglesia Reparación Total Ja. El seu portaveu, Miguel Hurtado, que de fet va ser el primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat a Catalunya, s'ha mostrat decebut.
7: No, muy polémica la decisión del Vaticano de reunirse con víctimas de perfil bajo que procesan su dolor en privado y que han entrado dentro de los mecanismos de reparación de la Iglesia y no reunirse con los activistas. Y también ha sido muy polémico que el Papa León vaya a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente.
3: Almenys 10 persones han mort en un naufragi en aigües del Mediterrani, concretament prop de Malta, segons ha informat la Guàrdia Costanera Italiana, que ha confirmat, a més, el rescat en vida d'altres 48 persones que viatjaven a bord d'aquesta embarcació que hauria salpat de la costa líbia en un intent d'arribar a territori europeu. La recerca dels cossos a la mà continua a hores d'ara. I acabam amb un apunt del temps, perquè avui ha començat un episodi de pols en suspensió a les Balears que de cara a demà afectarà tot l'arxipèlag. Es tracta d'un episodi de curta durada, amb concentracions baixes, i el vent de gregal que bufarà dimarts el retirarà progressivament. Són les notícies destacades en aquesta hora, les actualitzarem al butlletí de les 10.
2: Moltes gràcies, Laura, per actualitzar-nos sobre tot allò que succeeix més enllà de l'esport. Pel que fa al partit d'avui entre el Pozo Murcia i el Palma Futsal, recordam, temps de descans i a l'Illes Balears Palma Futsal, que s'ha anat guanyant per 0 gols a 1, gràcies al gol de Deibau, al minut 14. Per tant, fem una petita pausa, però tot una tornem per comentar tot el que ha succeït en aquesta primera part.
8: Esports 3. En joc. IB3 Radio.
9: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
10: Ja som aquí, ja hem arribat.
11: Com anem, com esteu?
12: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
10: És el moment de posar els punts sobre les is.
13: Defluència.
12: El paraigo en sabates.
10: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
12: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
13: Idò, què fem? Recomanam.
9: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Això ho ha fet un professional. Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
11: Tèntol.
10: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
14: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
2: Torna amb els postres en joc. Continua el temps de descans al pavelló de municipal d'esports de Múrcia. Recordam, resultat al descans, el Pozo 0, Palma Futsal 1, gràcies al gol de Deibau. I fem un petit apunt en futbol perquè les seleccions del Real Madrid, del Club Blanc de Futbol, acaba de denunciar que Florentino Pérez ha guanyat amb més del 60% dels vots, Gavi.
0: Sí, bueno, me sembla que és el que s'esperava tothom, sí. No? Riquelme s'ha donat a conèixer un poc per al futur. Florentino Pérez, de la mà dels seus socis, pues, ha rebut segurament la premiació per aquests darrers anys, per el que ha fet, encara que sembla que ara ja no està per això. Bueno, ha sortit el que havia de sortir. De tota manera, jo t'ho diré una cosa, jo estic més pendent de les eleccions a la presidència del Fenerbahçe.
2: Això t'anava a dir, això t'anava a dir.
0: M'interessa més la del Fenerbahçe, perquè si el candidat que vol endur-se en Vedat Muriqi guanya, se l'aturà.
2: I veurem per quina quantitat.
0: Exacte, també. Això està per veure, sí, també, sí. Perquè hi ha un dobès que se'n van cap a la Lazio.
2: Això sí.
0: El club d'origen de Muriqi. Exacte. Plusvalies, sí, sí, aquestes, sí. I bueno, ja veurem.
2: I de...
0: En el Palma, les eleccions les guanyaria Tirado.
2: Així és.
0: Això ho tenc ben clar.
2: Segur, segur.
0: O no, Miquel?
1: No hi ha cap dubte.
0: Encara que no sé si sortiria qualque candidat, no sé. Miquel, tal vegada.
1: No, no, no.
0: En
1: el
0: Miquel,
1: no.
0: President del Palma.
1: La mare de Déu, no.
0: T'ho imagines? Barrón. Carlos Barrón, president.
2: És un bon nom, sí, sí.
1: Pot ser.
0: Barrón, president. Bueno. Dit això, estem guanyant 0-1.
2: I jo vos volia comentar, no sé què veurà per escut, però jo m'he fixat, sobretot en aquest partit, també en els darrers, un dels jugadors que més m'ha gustat en aquesta primera part ha estat un jugador que va començar a fluixar, no acabava de connectar amb el joc del Palma en l'equip, però a Deibau m'ha agradat molt, ja no només pel gol, sinó per la jugada de recuperació. L'he vist molt actiu i m'està agradant molt en aquesta primera part contra el Pozo. No sé què penseu.
0: Ha anat molt de menys a més al llarg de la temporada, no, Miquel?
1: Sí, i a més, hem de tenir en compte, recordeu que normalment Palma, tots els brasilers que du, que ja no hagin estat ja a la Lliga Espanyola,
0: sí,
1: et sol dur al mercat d'hivern perquè hi hagi aquest període d'adaptació.
0: Així va arribar, no? En Fabinho, així va arribar Ernesto,
1: tots. I si tiràssis enrere,
0: sí.
1: N'hi ha
0: la majoria, sí,
1: una barbaritat, no? Sí. Pràcticament tots. Aquest no. Aquest, pensau, els problemes que hi ha hagut de cop i volta quan se'n va Marcelo,
0: sí,
1: que és que mos varen quedar sense ningú.
0: Piqueras estava lesionat de llarga durada, clar. I jo trob que Deibau es va trobar amb una responsabilitat com a únic tanca de l'equip que li va pesar en el cap.
1: Clar, i a més, quan un jugador arriba així, si arriba a un equip fet, hi ha molta gent que el pot ajudar. Mm. No, aquest equip no estava, clar, fet.
0: No.
1: Aquest equip... Què passa? Que amb en Deibau podríem posar més els ulls damunt perquè havia d'assumir la responsabilitat, sí o sí. Uh-huh. Hi ha altres jugadors que podrien assumir un segon rol, un rol més discret, no? I tal vegada no mos fixaven tant si la seva adaptació costava. Però és que ell i el que va d'assumir Machado en el seu moment també.
0: Clar.
1: Però...
0: Vàrem arribar a veure jugar de tanca en Fabinho.
1: En Fabinho i en Lina Rato.
0: Sí. Trobes que Lina ha estat el més fluixet de la temporada? Ara que això se va acabant.
1: Sí, jo el que no sé, és a dir, jo no tenia... És un fitxatge que va sorprendre un poc, no? Jo crec que va ser aprofitar, que Betis se desfeia, que era un home que
0: no
1: venia...
0: Que no tenien tanques.
1: Venia a cot zero, no?
0: Sí.
1: I podia portar una miqueta de veterania a moments determinants.
0: Sí.
1: Que és per lo que pràcticament se l'emplea ara. És a dir, Lin,
0: sí.
1: Amb altres coses, està assumint un pot el paper que en Barrón assumeix a la porteria.
0: Sí.
1: És a dir, defensar inferioritats, jugar segons quines superioritats, uh-huh, moments molt puntuals de partit. Hi ha qualque dia que no ha jugat ni un minut i hi ha una falta i el treuen.
0: Penal a Pésaro, penal l'altre dia contra Manzanares, que me va cridar moltíssim l'atenció el que mos va dir Piqueras, que ell i Vadillo havien negociat repetir els llançadors de Pésaro, per una qüestió de confiança, que tenien l'obligació de canviar un perquè Alisson no estava en pista, però me va cridar molt l'atenció aquesta implicació de Piqueras amb el tècnic.
1: Ja. Bé, sol passar, no? Que jugadors un poc més veterans i que volen participar un poquet d'aquesta sí. presa de decisions. I s'entrenó, sobretot Toni Vadillo ho sap gestionar, no? Vull dir, sí. potser Toni Vadillo ja ho havia pensat, però a tu t'ha d'agradar com a entrenador que el jugador estigui implicat, clar. Que te proposi coses. Després la decisió és teva, no?
0: Clar.
1: I ho pot fer venir bé i pot donar un motiu als altres.
0: Perquè l'interès del futbolista.
1: Però sí que és vera que, a més, que potser tu no hi has pensat i els estan obrint una porta que dius, m'ha agradat la idea.
0: Sí.
1: Saps? Perquè dius, bueno, si això va anar bé a un moment determinat, pues ja tenim la confiança aquesta generada, no? I és... hi ha una tècnica en temes motivacionals que sí. se diu l'anclatge, no?
0: Sí.
1: Que és cercar moments que ja has viscut exitosos,
0: sí.
1: però a un moment determinat recordar-los, fer-los tornar a viure la plantilla.
0: Sí.
1: Clar, aquesta plantilla no pots tirar molt enrere per trobar moments d'aquests.
0: No.
1: Perquè és una plantilla que pràcticament tothom és nou.
0: Cada any passa el mateix.
1: Llavors, si tu culls de les vivències que has tingut en guany, lo de peça no és un moment molt bo, no? Pues,
0: sí.
1: Tires d'això. I mira, ara Pozo fa un bon rato a pista.
0: I Palma no ha sortit.
1: I Palma s'ho ha pres en calma.
0: Posa nerviós al Pozo, que gestió... ja està en pista.
1: Això en el final, de gestió del partit.
0: Sí, sí. Per suposat. Sí. Està ben clar. Això és una vadillada.
1: Sí.
0: Això és una vadillada d'en Vadillo.
2: Ara
0: comencen a sortir. Ara comencen a sortir els verds. Recordem, 0-1 gràcies al gol de Dibao. Començarà la segona part d'aquest partit entre Pozo i Palma al pavelló municipal d'Esports de Múrcia, que no està ple, eh? Jo veig molt de seients. La graderia superior està buida, està tancada. No acaba d'omplir el Pozo.
1: No, tot més, és un pavelló molt gros, aquest.
0: Sí, això és vera. Això és vera. Però, ostres, el Pozo està on no estava els darrers 5, 6, 7 anys, eh?
1: Bueno. Fa molt de temps que està patint.
0: Estic xerrant de molt de memòria, però jo troc que aquella copa que li guanyen en el Palma és el darrer que va guanyar el Pozo.
1: Sí.
0: Jo crec que no ha tornat a guanyar cap títol.
1: I no només no guanyar, és que no ha estat...
0: No ha estat ni a les finals.
1: A les grans
0: bueno,
1: fites...
0: Bueno, una sí contra el Barça, que li van tangar l'any passat.
1: Però no, ha deixat de ser un habitual.
0: Sí. I el que són les coses, no? Me'n record quan dèiem que el Palma s'apropava als tres grans, i de les semifinals són els tres grans i el Palma.
1: Sí.
0: Al final, Barça, Inter, el Pozo i Palma. Bueno, tot preparat, tot a punt per començar aquesta segona part... Hi ha un jugador del Palma que està xerrant amb un dels àrbitres, crec que és en Piqueras, que té una targeta groga i que ha d'anar molt alerta. Perquè el problema, Miquel, de les expulsions és que els dos minuts que quedes amb un o menys són terrorífics, eh?
1: Sí, perquè...
0: Se genera moltíssima de tensió, de por...
1: I l'esforç físic que suposa un jugador determinat, aquests dos minuts... I que després no càbigues amb aquesta desavantatge.
0: Efectivament. Acaba de començar la segona part. Juga el Pozo. Recuperava, o intentava recuperar-la, Ernesto, que ha tornat a anar a Panterra. Sembla que aquest braç ja està recuperat i que no li impideix tornar a caure. Pilota pel Palma. Piqueras. Ernesto. Denis juga en llarg. Massa llarg. No pot arribar Fabinho. Juga Edu. Ricardinho. Des del costat esquerre, davant ell Machado. Li fa el bloqueig Gadella. Juga cap a la dreta. O torna la pilota a l'esquerra, Gadella. Està tocant i tocant ara Murcia, ja en camp contrari. Rafa Santos. Està defensant aquesta acció Ernesto. Gadella. Ricardinho. Alerta l'acció de Rafa d'esquenes, el xut, ha taponat molt bé Piqueras. Molt bé Piqueras en el duel amb Rafa Santos. Primer minut de joc d'aquesta segona part. Pilota a favor del Palma, Denis. Ernesto, Piqueras. Massa forçada l'acció. I tornem a enviar la pilota fora de banda, jugarà Pozo. Ricardinho Cap a la dreta. Torna a jugar l'equip de Hosan. Alerta amb aquesta acció. El xut i el gol.
1: Buf.
0: Gol, gol, gol, gol, gol de Gadella. Ha escorat a l'esquerra, ha fet el retall cap endins i perpendicular a porteria amb un xut arran de terra. Ha batut Denis només començar aquesta segona part. Minut i busques, empat a Gadella, el Pozo Murcia 1, Palma 1.
11: Esports 3, en joc.
2: I aconsegueix fer el primer el Pozo, el seu compte particular, i aconsegueix empatar el partit. Res més començar aquesta segona part, Miquel, i crec que era una de les coses més importants, no? No rebre un gol tan ràpidament, no?
1: Sí, era important perquè anaves ficant pressió a Pozo, no? Ara Pozo recupera un poquet de tranquil·litat, això li generarà confiança i començant de ser una altra vegada.
0: Això té una contraprestació. També millor que arribi ara que no quan faltin dos minuts i tens més temps per sortir endavant, no?
1: Ara...
0: Té un pot de tot, aquestes situacions.
1: Tornant a començar
2: com
1: el partit. Tornant a començar el partit, en lloc de tenir 40 minuts per davant, tenim 18 minuts per davant.
0: Exacte. 18, 23 segons, per davant, empat a 1 al marcador. Recordem que no es pot empatar.
2: Així és.
0: Aniríem a una pròrroga de dos temps de 3 minuts i a una possible tanda de penals. Corna a favor del Pozo, que traurà Ricardinho.
1: Que ja molt va bé, nosaltres arribant als penals.
0: Sí, de moment, sí. Diem alerta, el xut, Ernesto la treu.
1: Dient coi tergust.
0: Sí, sí. Com han canviat els temps, Miquel? Arribar a una tanda de penals era morir, i ara és sinònim d'èpica, de triomf, d'alegria.
1: No, no podríem anar a sa dutxa.
0: Quin desastre, no? Com canvien ses coses. Pilota a favor del Pozo. Juga l'equip murcià, Gadella, l'autor del gol de l'empat. Toca aquesta pilota Rafa Santos. La té Ricardinho. Ricardinho toca una vegada més per Rafa, que li regala la pilota a Ernesto. Gràcies, Denis. Machado, Ernesto. Ernesto juga per Fabinho. Descanes a porteria. El xut de Fabinho. L'ha tret Edu. L'ha tret Edu. Reacciona bé Miquel el Palma.
1: Bona ara.
0: I ara una altra vegada Denis contra el cos d'un defensor, se la queda el Pozo, alerta al contracop, Gadella l'ha perduda pel camí.
1: Diego, el que deia, no? Bona acció de Fabinho, de pivot, ha rebut bé i s'ha sabut girar, i és un jugador molt perillós si deixes que se giri.
0: I
1: de fa... de fa un temps enrere hi va haver comentaris quan Fabinho va anar a la selecció que aquí pràcticament se l'utilitzava només d'ala i inclús en aquell moment de tanca
0: sí. I
1: a la selecció se'l porava de pivot
0: sí.
1: No? I mira ara, ja fa un parell de partits que a moments puntuals Fabinho està assumint aquesta responsabilitat en el posto de pivot.
0: Jo te diré una cosa, jo crec que en Fabinho és un jugador, és un futbolista total, que pot jugar del que vulgui. Segurament serà més efectiu. Alerta, arriba molt bé a tancar l'acció d'Ibao i Denis, que la juga a pilotada llarga. Jo crec que Fabinho pot jugar del que vulgui. És vera que aquest any aquestes accions puntuals li han duit, estic parlant de memòria, crec que aquest any a la Lliga du 23 gols, me pareix, i la temporada passada va acabar amb 50. S'ha reduït considerablement aquesta temporada.
1: Han de tenir en compte que també els rivals ara ja el tenen molt més en compte.
0: Sí, també és vera.
1: Vull dir, avui en dia estem a scouting i Fabinho va ser una explosió total
0: sí. I
1: ara els rivals pues, li posen a ser un millor defensor i estan molt pendents del seu joc.
0: Sí, efectivament. Ara el xut de Ligeiro ha anat fora. Juga Denis, Teibao, Peña... Penya en diagonal... Ai, Lucao, no pot ser que no arribis en aquesta pilota. Mare de Déu, amb la zancada que tens. Banda a favor del Pozo. Això és perquè ha reaccionat tard a la sortida de pilota de Penya, que ell ja devia saber que aquesta pilota sortiria en diagonal cap a ell. Edu, defensa l'acció d'Ibao, se la queda el Pozo, alerta amb aquesta acció. Molt bé ara Lucao en defensa. Molt bé ara en tasques defensives. El jugador del Palma... Se'n va Marcel. Canvi a l'equip de Hosan. Pilota per al Palma. Jugarà David Penya. Deibao. Lucao. Lucao l'envia cap a David. Una altra vegada Penya. tocant en curt per Denis Cavalcanti. Denis que s'avança, Denis que xuta! Ha anat molt a prop de la porteria d'Edu. Molt a prop de la porteria d'Edu. Miquel, què és més efectiu? Denis amb els xuts o Luan Müller quan s'incorpora jugant?
1: Jo crec que tot té el seu moment. És a dir, tu tens dos porters que en moments que tu necessites calmar joc, que tu necessites rompre la primera línia de pressió, que necessites algo diferent, tens el Luan. Però aquesta finalització que té en Denis, hi ha moments que també és vital, no? I això quin problema té per rival? Que el rival, si tu només tens un porter que s'incorpora i és determinant amb un tipus d'accions, el rival pot preparar la defensa. Però aquí és que has de preparar la defensa per defensar el joc del Luan,
0: sí,
1: quan hi és, evidentment,
0: sí, sí,
1: i la defensa per defensar el joc d'en Denis. I en el jugador això et embolica, no? Que tu ara tinguis el Luan i en un moment determinat puguis treure Denis, que és completament diferent, que els ajuts defensius són completament diferents, te fa tornar botxet.
0: És el que li va passar a l'Étoile de Valois a la semifinal de la Champions.
1: Clar.
0: Peña, Charuto. Charuto entre dos contraris. Ha perdut la pilota, però finalment Ligeiro ha estat més erràtic i li ha fuit d'entre les cames la pilota. Banda a favor del Palma. 15-27 per davant. Empat a 1 al marcador. En aquesta segona part no hi ha ni faltes, només una del Pozo. Deibau! Edu corna! Edu ha enviat la pilota a corna. Per cert, no hem vist Enrique, l'exporter del Palma, suplent d'Edu a El Pozo i que se'n va del Pozo. Perquè El Pozo ha fitxat, recordam, Miquel, el porter del Manzanares, Antonio Navarro.
1: Així és. Porteràs, no?
2: Sí, quin porter?
0: Un porteràs espectacular. Treu Deibau, Lucao. Lucao que se'n va per banda esquerra, fa la passada! No ha pogut rematar Deibau, alerta a la contra, es perd per línia de banda, favorable al Palma. Mans enrere, Vadillo. Me fa calor, vores l'ombra aquesta americana. Perquè a Múrcia el calor també el fabriquen, eh? Pilota que es perd per línia de banda.
1: Sí, no, i aquí, però són els dos, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè l'altre dia, almenys, en qual l'Alonso va anar viu i anava en Sopolito.
0: Sí, sí, sí.
1: Però aquí...
0: Pilota que juga Ricardinho para El Pozo Múrcia. A l'atac l'equip de Hossan, pressiona Lucao, Ricardinho torna a combinar, la perduda l'equip murcià, ara la perduda Lucao, alerta amb l'acció de Lucao, el xut, finalment, de Denner, l'ha rebutjat Denis a corna.
2: Quin peu que ha posat en Denis, eh? Ha salvat el segon, eh?
1: Quina intervenció.
2: Mare meva.
0: I quina galtada, estic segur que li donarien en Lucao.
2: Si abans ho comentàvem, aquestes pèrdues... Són ben perilloses.
0: Alerta el xut, ara! Fora. S'havia estirat bé, Denis. La pilota ha sortit per la línia de fons. I què demana l'àrbitre? Que aixuguin la pista. Que aixuguin la pista just davant de la porteria de Denis. 14-47 per arribar al final d'aquest partit que està amb empat a 1 i que en aquesta segona part només té una falta... com és a part El Pozo Múrcia. Recordem, Deibau avançar al Palma la primera part i després del descans tot d'una gadella ha fet l'empat. 1-1. Intenta jugar Charuto entre dos contraris. Ha estat a punt d'endur-se'n la pilota. Banda a favor del Palma. Ha sortit Lin, que serà qui posi la pilota en joc des d'aquesta banda dreta de l'atac del Palma. Primers minuts de Lin en el partit. I Alisson ha jugat poc, eh?
1: Sí.
0: És veritat que han jugat molt de temps amb 4, però...
1: No, i aquest moment que vol jugar de 3-1, però estàs ficant a Fabinho.
0: Sí.
1: En el final, qualcú ha de perdre minuts.
0: Sí. Ara no ha pogut repinyar aquesta pilota a Lucao. Alerta a la sortida ràpida. Ricardo, Charuto, i el darrer en tocar ha estat Charuto, que diu que no, se n'anava a l'atac, i ha descobert que es corna contra el Palma. Pilota que jugarà el conjunt murcià des de la cantonada. Serà Ricardinho. La pilota cap a... Denner, el xut de Denner. Ricardo, alerta que esta pilota no ha sortit. Li ha fet un capellet en Denis. Alerta al retall, oberta la pilota per Ricardinho. Ha robat Lucao. Se'n va Lucao, se'n va, l'agafen. Falta i targeta. Falta i targeta per Ricardo, que ha agafat per un braç Lucao quan se n'anava cabalgant com un cavall. Targeta groga, clara, per Ricardo. Com se n'anava? Tenia obert per un costat Charuto i entre tots dos podrien acabar la jugada d'atac. 6 minuts de joc d'aquesta segona part. Empat a 1 al marcador i pilota aturada a favor del Palma a camp propi. 1-1 al marcador. Tenim en pista Lucao, Deibao, Lini, Charuto. Està la Mopa aixugant una altra vegada la porteria de Denis després de la seva darrera aturada. Aquest capellet de Ricardo cercant el segon pal no ha obtingut rematada de Ricardinho i tornarà a jugar el Palma després de la falta comesa damunt Lucao. Deibao, Lin. Lin s'atura i connecta amb Deibao una altra vegada, que li torna la pilota. Aguanta Lin, juga cap endarrere, pressionat. Ha estat a punt de perdre la pilota. Ara la juga Charuto entre dos contraris, com sempre. Lluitador, Charuto! Ha estat a punt d'evitar que es perdés per la línia de fons. No ha pogut i recupera el Pozo, que surt jugant mitjançant Gadella. Gadella per Ricardinho. Ricardinho fa la passada al segon pal, Lin. Lin en defensa. La mitja volta de Rafa Santos ha trobat Denis. Pilota a córner a favor del Pozo. Ricardinho posarà la pilota en joc. 13-39 per arribar al final. O no. Corna que traurà el Pozo. Pilota cap a de fora. La deixa passar Ricardo. Arriba a peus d'Edu, al porter del Pozo. Edu tot vestit de negre. Què ha passat? Ah, què ha passat ara?
1: Pues que tothom ho ha de tornar a treure, pues,
0: no sé. No ho sé. Traurà davant del Palma... No, davant de no.
1: De porta.
0: Denis. Traurà Denis de porteria. Juga Denis cap a Alisson. Alisson s'ha fet un embolic, acaba perdent la pilota. Banda a favor del Pozo. Juga Gadella. Ricardinho. Alerta la pilota a l'espai, no? Ha taponat bé Fabinho. Traurà de porteria Edu. Edu, que trau cap a Ricardinho. Torna a jugar el Pozo amb atac. Alerta Rafa Santos, que se'n va. Rafa Santos, la passada. La treta Fabinho, Alisson, Deibao. Contra el cos de Rafa, posarà el cap. Alisson recupera. Recuperava. Lin l'ha enviat a fora. Gadella, treta de banda a favor del Palma. Traurà el Palma des de la banda dreta. 13 minuts encara per davant. Dues faltes el Pozo cap al Palma. Denis. Massa llarga. No pot arribar en aquesta pilota d'Ibao, que se'n va cap a la banqueta. Torna Piqueras. Relleu constant a la posició de tanca del Palma. Denis, que xerra amb l'àrbitre, també Piqueras. No sé què serà l'àrbitre. Està amb el braç en l'aire.
1: Això és falta indirecta, no acumulativa.
0: Sí, sí.
1: Deu haver pitat els 4 segons d'en Denis.
0: Sí, segurament, perquè no he vist altra cosa.
1: 4 segons d'en Denis.
0: Ai, Déu meu. Perillosíssima la falta, eh? Alerta Bebe, alerta Gadella. Tots dos per darrere la pilota. L'àrbitre situant distància a Machado. No m'agrada gens. Però gens. Bebe. Bebe, cap endarrere, Gadella al pal. Gadella al pal, que ha mogut tota la porteria. El xut de Gadella, autor del gol de l'empat, s'ha anat al pal esquerre de la porteria de Denis. I aquesta l'han surada, Miquel.
1: Més normal. Perquè Pozo ara torna a espitjar.
0: Sí, sí.
1: I que, a més, mos fes un gol no seria gens bo.
0: Piqueras ha jugat amb en Fabinho. Fabinho davant Marcel, que duia minuts sense jugar. Se'n va molt bé, Fabinho. Se'n va Fabinho. I la passada cercant Alisson. L'ha rebutjada en defensa. Ricardinho. Quina pena, perquè la jugada era molt, molt bona. Fabinho traurà de banda. Cap Alisson. El xut d'Alisson ha tocat en un contrari i finalment envia la pilota fora el Pozo. Banda a favor del Palma. Tornarà a treure de banda Fabinho. Pilota per Piqueras. Piqueras més enrere. Denis. Denis cap a l'esquerra, Fabinho. Fabinho, no la perdis. Fabinho, sí, l'ha perduda. La passada per Alisson no ha estat bona. Surt a pista Mateus Maia. Banda a favor del Múrcia, del Pozo. Juga el conjunt murcià. Rivera. La deixa passar Gadella. Rivera. Pilota oberta per Gadella a la banda esquerra. Amb ell, Alisson. Pilota a la frontal. Torna a jugar el Pozo d'un costat a l'altre. Van intercanviant pilota com si fos handball. Ara ha rebutjat Piqueras. Torna la pilota a Gadella. Defensa una altra vegada Alisson. Alisson posa el peu. Gadella que se'n va, no. Pilota que es perd per la línia de fons. Jugarà Denis Cavalcanti. Denis jugava en llarg. Sembla que s'ha fet mal Fabinho en aquesta acció amb Ricardinho. Tal vegada una trepitjada. L'àrbitre que s'atraca a demanar-li. Fabinho que estarà, diu que estarà bé. I tornarà a jugar el Pozo. 11:43 per arribar al final d'un partit que està amb empat a un al marcador i que no pot acabar amb empat. Colcú ha de guanyar això. Primer partit de la sèrie semifinal al millor de 3. Juga el Pozo, Ligeiro, obrint cap a la banda dreta, pilota cap endarrere, defensa aquesta acció de Fabinho i Alisson, alerta, el retall, molt bé, Maia, alerta, que l'han tornat a perdre, rebutja Fabinho, insisteix el Pozo amb aquesta acció ara individual que de Denner, que acaba perdent la pilota, traurà de fons el Palma. Posarà la pilota en joc Denis a peus de Maia. Maia, alerta, no perdis aquesta pilota. La pilota surt cap endarrere, la torna a tenir Denis Cavalcanti. Juga el porter del Palma, pilota llarga. Lluita Alisson, protegeix amb el cos, aguanta trepitjada la pilota. Aguanta Alisson, espera els moviments dels companys, jugada assajada, anem a veure quina la fa Alisson Neves, de moment aguanta d'esquenes la pressió, a punt de perdre, la torna a recuperar i serà banda a favor del Palma. Alisson que reclama les espitjades dels jugadors del Pozo i l'àrbitre que no tan sols no diu res, sinó que ni ho contempla. Banda que deixa Penya perquè jugui Piqueras. Piqueras cap a Denis.
1: Bah, mare de Déu.
0: No poden cometre aquestes errades, Miquel.
1: No, perquè són partits tan igualats que en tantes petites coses se poden desequilibrar i això, en el final, genera desconfiança.
0: Però, entre d'altres coses, perquè hi ha una manca de concentració. Rivera juga al Pozo, Ligeiro. Ligeiro aguanta davant Penya. L'ha marejat. Juga, alerta, l'arribada per banda dreta. Molt bé, ara, Deibau. Molt bé, Deibau, que recupera pilota i que surt jugant, connecta amb Alisson. Alisson juga amb Maia. Alisson, Deibau obrint a la dreta per Penya, que havia sortit el Palma, fins que la perd Penya. Alerta, Denner, xuta, Penya, corna. És el que dèiem. Fas una jugada col·lectiva boníssima i quan arriba el moment d'acabar la jugada, el Penya o el local de torn que li regalen la pilota al contrari, Miquel.
1: D'anar molt vius amb això, perquè tota la feina defensiva que feim amb aquestes errades se'n pot anar per terra, perquè som més males de defensar, les accions de contraatac, te plega completament descol·locat, i no... I ara no s'ha de fer mal en Denis, no?
0: Ara en Denis tapa en terra, però sembla que no hi ha res.
1: No.
0: Sembla que...
1: No me faltava.
0: Només faltava.
1: Bé, hi ha el senyor Barrón.
0: Només faltava, sí. Però només és un, eh?
1: Bueno.
0: No són Carlos i Barrón. No, és Carlos Barrón, només un. Encara que a vegades sembla que val per tres, eh? Corna que traurà el Pozo Murcia. 1-1. 10 minutets. Alerta, Denner. Tornarà sa pilota corna a favor del Pozo. Pilota a la cantonada, ara més oberta. Fora, el xut i gol.
1: Uf.
0: Gol. Del Pozo Murcia, que fa el segon. Me sembla que ha estat Rivera.
1: Sí.
0: Adeu 0-3 pel final del partit. Remunta el Pozo, ha marcat Rivera. El Pozo Murcia 2, Palma 1.
11: Esports 3, en joc.
2: I de falta de 10 minuts per arribar al final del temps reglamentari, Miquel, ha remuntat finalment el conjunt local.
1: Sí, i una altra vegada amb un tir exterior, ja igual que el de Gadella, no? Tal vegada accions que es porta s'ha més tapat i no té temps de reaccionar. Bé, ara toca començar a pensar en canviar de plans, no?
2: Sí.
1: No poden deixar que molts segueixin somatiguem, perquè ells poden fer... Si nosaltres no aconseguim adelantar una mica de la defensa, ells poden fer posicions llargues, fer que el partit se doni una mica, i no mos interessa. I després, si segueix així, pues, a veure en quin moment se decidirà...
0: Portajugador.
1: Posar el portajugador.
0: Banda a favor del Palma. Jugada forçada per David Penya, que li protesta l'àrbitre a qualque acció anterior. Traurà de banda d'Ibao.
1: I una segona part que, curiosament, pràcticament no hi ha hagut faltes.
0: No. El Palma no ha fet cap i el Pozo dues. I estem a la meitat de la segona part. Alerta el xut de Ibao, s'estavella el cos de Ligero, tornarà a ser pilota per al Palma. Corna que traurà el Palma des de la cantonada dreta del seu atac. 9:48 per davant. Temps n'hi ha. Juga David Penya, que torna a regalar la pilota al contrari. Això és una presa de pal, en sèrio.
1: Una broma, és una broma.
0: Álvarez, que ha recuperat. Ligeiro contra el cos de Deibao. Banda a favor del Pozo. És que així no hi ha manera. És un cúmul de repartiment de pilota a favor del Pozo. Deibao, Lucao, Charuto, aguanta d'esquenes. Banda a favor del Palma. Pilota para Deibao. Penya, Charuto, Deibao. Ara te demanaré una cosa que m'està cridant molt l'atenció, Miquel. Quan acabi aquesta jugada, Lucao cap a Penya. Penya una altra vegada intentant el xut. Se'n va fora. Trobes que ha jugat molt pocs minuts avui, Fabinho? Tindrà qualque cosa?
1: Bueno, a lo millor no és que tingui res molt greu, però són molt de partits. Molt de partits, un jugador que sol jugar molt de minuts.
0: Sí.
1: I enguany ha estat una temporada molt exigent per ell.
0: Alerta, que torna el Pozo a l'atac, atura Denis.
1: I, bueno, i ara, en aquest moment, tal vegada, són els moments on els teus especialistes, tant si són ofensius com defensius, ets de sols resguardar una miqueta. És a dir, està clar que si ara hem de jugar de 5, Fabinho és un jugador determinant. Pues, en quin moment decidirà Toni Vadillo, veient que no està generant perill, jugar de 5. Pues a lo millor tirarà d'un minutatge un poc més alt, llavors aquests jugadors que han d'estar a pista, ja reserves ara, perquè ja estàs en el límit, no?, de veure de fer.
0: Ligeiro li fa un traje a Nan Penya i està vella la pilota al pal. Un altre xut terrorífic de Ligeiro que ha anat al pal esquerre, pràcticament a l'escaire de la porteria de Denis. Mare de Déu. Duim tres pals, dos al Pozo i un al Palma de Lucao.
1: I tu deies, Fabinho, jo, és que m'està donant la sensació que avui ha jugat menys de l'habitual, és Machado, també.
0: També, sí. Sí,
1: perquè
0: també.
1: Inclús quan t'ha sortit en Lin, hem estat jugant sense a l'esquerra.
0: Sí.
1: Ha estat jugant en aquesta posició i Machado, record, David Penya, el record més tens, que és l'altre a l'esquerra.
0: Mai ha sortit una estona.
1: Sí, però ha sortit a sala dretària.
0: Sí, sí.
1: En canvi, en Machado, no sé.
0: Ara el tenim en pista, Machado. Sí, mira, sí, ara sí. Rep la pilota. Machado cap a Lucao. Lucao conduint pilota a l'espai. Era molt bona l'acció. Cercant Piqueras, però la sortida d'Edu ha estat determinant. Banda a favor del Palma. Ara estem amb Machado, Lucao, Piqueras i Charuto. Machado, Piqueras, Machado. Machado, un altre regal. Un altre regal. Ricardinho fa la passada per la banda dreta. La pilota arriba a mans de Denis. Juga Piqueras. Machado, pilota per Lucao. No pot controlar Lucao. Banda a favor del Pozo. 7:32 per arribar al final. Està perdent el Palma per 2-1. Ha guanyat 0-1 el parcial de la primera part. Està perdent 2-0 el parcial de la segona.
1: Pues mira, Lucao ha demanat el canvi i ha tornat a entrar Maia.
0: Sí. Ricardinho.
1: No sé si Fabinho serà que l'estem guardant de veres
0: o no sé, o té qualque cosa.
1: O que passi algo.
0: Sí, Denner. Toca camp propi. El Pozo, ara s'ha fet un embolic. Edu, davant Charuto, i ha enviat la pilota fora de banda. Traurà de banda el Palma, mitjançant Manolo Piqueras, a l'alçada de la banqueta del Pozo. Jugarà Piqueras cap a on? L'àrbitre demana distància a Marcel. Juga cap endarrere. Maya, Machado. Maya, la deixa passar. Piqueras, Machado. Machado combina en Charuto. Charuto, Piqueras. Pilota una altra vegada a peus de Mateus Maya. Maya que se'n va en terra. No assenyala falta l'àrbitre, sí. Falta de Marcel, que s'endú les mans al cap. Protesta l'àrbitre, diu que ell no ha fet res, però els àrbitres ja han assenyalat la falta damunt Maya. 6:49, 2-1 perd el Palma. Hi ha temps per forçar i fins i tot per guanyar. Però, de moment, les sensacions no són aquestes. I jo, Miquel, te diré una cosa, que és que en cas de derrota, guanyar dos partits consecutius al Pozo...
1: Complicat.
0: Me sembla molt complicat. Denis, al cap del defensor, intenta recuperar Machado i toca bé cap a les mans del seu porter, Edu. Ricardinho, quina hora, Xisco?
2: Les 9 en punt.
0: Una hora boníssima per fer el gol de l'empat.
2: Tant de bo.
0: Ricardinho, a punt de perdre la pilota, se la queda Alisson. Alisson xuta, fora! Hem fet a prop,
2: Quasi, hauria estat...
0: Hem fet a prop.
2: Curiós.
0: Hem fet a prop.
2: Vinga, encara es pot. 6 minuts.
0: Banda a favor... Banda no, treta de porteria d'Edu. Rivera, l'home que ha fet el segon gol. Denner aguanta aquesta pilota pressionat per Piqueras. Rivera. Ricardo a l'espai. Per Denner sense volar, ha combinat amb el seu company Ricardinho. Alerta, Ricardo. Ricardo se'n va de Maya. Ricardo, surt Denis, atura la pilota. Diu l'àrbitre que no hi havia falta de Maya. Machado per... Deibau no pot arribar. Llàstima. Edu, Ricardo. 5:35 per arribar al final del partit. El Pozo 2, Palma 1. Banda a favor del Palma. Se'n va d'Ibao, entra Fabinho. Ja el tenim, Miquel. I se'n va de Denis i tenim porter jugador en la figura d'Ernesto. A 5:30, Miquel, jugant de 5.
1: Sí, normal que anem un minutatge un poc més alt perquè no estem generant gens de perill, ens enrevés moltes pèrdues, opcions de contra per rival i tampoc en defensa t'hi feim mal. A pesar de que no han fet ni una falta en tota la segona part...
0: Uh-huh. Ells en duen 3.
1: Existeien permetent ara fer atacs llarguíssims per part de Pozo que feien que anessin caient els segons i els minuts que només els hi favoreix a ells.
0: Això té un risc, però has de córrer aquest risc.
1: Però és que avui sí que no quedava més remei,
0: Clar. Penya, Fabinho, juga al Palma, 5:4. Fabinho, encara camp propi. Ara ja està en camp contrari, obri cap a Penya. Fabinho, Ernesto, Penya. Punt de perdre la pilota, no, l'ha perduda. És terrorífic. Tot el que puguis planejar surt malament. Primera acció, de 5:4 i perdem la passada fàcil a banda. És increïble. Bueno, Gadella. Ligeiro, Gadella, Edu. Copatge el porter Edu, en llarg. Posa el cap Fabinho per defensar aquesta acció. Se la queda Ricardo. Una altra vegada el Pozo a l'atac. Defensa aquesta acció Fabinho. Juga cap endarrere el Pozo. La té Ricardinho. Pilotada llarga, que es perd per la línia de fons. Ja havia sortit Denis. Que jugarà cap aquí. Ben si troba qualcú. Ha trobat Alisson. Alisson protegeix la pilota d'esquenes. Just a la línia divisòria. Alisson que aguanta, que toca per Lin. Lin per Penya. Lin ha indicat jugada. Ja tenim porter jugador una altra vegada. Alerta, Alisson, Penya, Ernesto. Ernesto, David Penya. Ernesto, Fabinho. Toca i toca i toca el Palma intentant trobar el forat. El xut de Fabinho no és bo. Ha tocat un jugador del Pozo. Juga Edu. Edu en llarg. Alerta amb aquesta acció. Ernesto situat a la porteria. Alerta a la passada d'Esperó. El xut i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Ricardinho. Això s'acabarà amb un mal somni, perquè fa el tercer al Pozo i perquè les sensacions no són gens bones i perquè només queden 4 minuts. Ha marcat el Pozo el tercer, ho ha fet Ricardinho, el Pozo Murcia 3, Palma 1.
15: Esports 3, en joc.
2: I de males notícies des del Palau d'Esports de Múrcia, el Pozo Múrcia que fa finalment el tercer i Ernesto, que estava de porter jugador, no ha pogut aturar aquest xut de Ricardinho, Miquel.
1: No, i un poc febles en defensa, no? I, bueno, a veure que són dos gols de diferència, a veure que 4 minuts pot pareixer poc, però el pitjor de vegades són les sensacions.
2: Clar, sí.
1: No es tens, no es dos gols, és que no veiem a l'equip. Torna a ser un equip una miqueta feble en defensa. Fa falta treure una miqueta més es caràcter, no? I que hi hagi jugadors, que tal vegada és la carència més grossa que té aquesta temporada aquí, no? Aquest jugador és encarat. Avui falta probablement el jugador més important d'aquest equip. El manco amb aquest tema, no? Que és Mario Rivillos. Però, bueno, no m'ha confiat, que ara els temps morts d'Antoni Vadillo normalment suposen canvis dràstics i esperem que tregui la pissarra i els jugadors estiguin, primer, atents i, segona, que confiïn en el que se'ls diu, perquè no hi ha res perdut. De futbol sala tot és possible.
0: Aquest Palma, Miquel, no s'ha oblidat de jugar. El que jo me sembla que té una feblesa anímica extraordinària.
1: Sí, és... A més, és com una muntanya russa, no? Tan aviat veus un equip que pareix que té un caràcter de por i de cop i volta, pues se com a desinflar aquesta acció. A veure qui vienen estos a porteria, però quan va fer l'ajuda en Alisson, que arriba sense pràcticament ganes, i en Lin, que li guanyen l'acció d'aquesta paret vertical, no sé, ha d'anar a morir, perquè és un partit superimportant avui, eh?
0: Sí, sí, així
1: molt
0: és.
1: Molt important.
0: Bueno, tornarem seguint amb porter-jugador. Me sembla que ara és Lin, el porter-jugador, o encara és Ernesto, no?
2: És Lin, és Lin.
0: És Lin, no?
2: Sí, perquè Ernesto està de vora.
0: Sí, sí, efectivament. Bueno, tornem a la càrrega, vinga. Darrers 4 minuts de partit. Fabinho, Lin, Fabinho, Penya. Penya, Alisson, Penya, Fabinho... Fabinho amb David Penya, Alisson, la treu cap a Ernesto, el xut d'Ernesto als Nígols. Juga Edu Magadella. Torna a jugar el Pozo Múrcia. Pilota cap endarrere.
1: Estem sense faltes.
0: Rivera, perquè no pressionam.
1: I ara mateix hauries d'intentar recuperar o provocar serrada del rival. Mira-lo en fora, que estem del balón.
0: Sí, sí, sí.
1: O estem rebentats.
0: No sé, és tot molt raro.
1: Això, mos està fent un rondo al Pozo.
0: Sí, sí, sí, absolutament. Ara, perquè l'han enviat a ells fora banda, que si no... Se retira una vegada més Denis perquè surti Lin en la camiseta groga.
1: Però és que si cada possessió de Pozo suposa un minut, tindran dues, tres ocasions màxim.
0: Efectivament. Fabinho. Penya, Fabinho. Lin. És que juga caminant el Palma. Em fa l'efecte que aquest equip de cap està mort. Penya, Fabinho, Penya, Alisson, Penya, una altra vegada Fabinho, Lin, combinació ràpida, no surt efecte. Penya, Fabinho, Penya, Fabinho, toquen ells dos, banda a favor del Palma. Ha rebutjat en defensa l'equip murcià. 2:34, això se'n va. Com corre el rellotge quan estàs perdent. Fabinho, Fabinho, xuta al pal! El xut de Fabinho al pal. És que encara, Miquel, després passen aquestes coses, no? Quan les coses no van bé, se te'n va la pilota al pal. No,
1: i reclamen que segur que l'havia tocat a qualcú.
0: Reclamen corna.
1: Perquè és pilota per Palma.
0: Sí. I doncs serà pilota per al Palma, efectivament. Va l'in cap allà. 2-25. El Pozo 3, Palma 1. Traurà l'in de corna des de la cantonada cap endarrere. Alisson, el xut! Rebutja la defensa. Tornarà a ser pilota de banda a favor del Palma. Ara serà David Peña qui posi

0: Denis en dos temps. Atura Denis en dos temps l'acció d'atac del Múrcia. Juga Penya. Fabinho. Torna a sortir Denis. I jugarà Lin. Pilota per Alisson. El xut d'Alisson fora. Sembla més que un xut a porteria. Sembla que se lleva la pilota de damunt. Sense convicció. Bueno. Torna a jugar Pozo. Gavella. Gavella alerta, que se'n va Ricardo, se'n va tot sol, gol Rafa Santos. Gol de Rafa Santos. Encara sortirà golejat el Palma, ha fet el quart. El Pozo 4, Palma 1.
1: Esports 3, en ja.
2: I d'un Palma que molt malament en aquesta segona part, Miquel. Havia començat guanyant a la primera part amb el gol de Deibau, però és que n'ha rebut 4.
3: Sí, no, mentre s'ha hagut de dedicar a defensar, doncs ha estat un equip ordenat, ha intentat a la contra fer mal, pilota aturada, però ara, del moment que ha hagut de coir responsabilitats, hem vist un equip que no està fresc, no sé si no està fresc físicament, mentalment...
0: Un minut i mig, Miquel, i el Palma no ha fet ni faltes.
3: És que és això. Estem molt en fora del baló, no hi ha pressió...
0: Ni faltes ha fet el Palma.
3: Ara ja perdem de 3, no? Però quan perdien de 2, jugaven de 5 i no generaven ni acció. Mira, entre Denis,
0: sí,
3: renunciaven,
0: sí,
3: a la sí, per
0: sí,
3: 4.
0: Sí. No hi ha res a fer. Juga Lucao, darrer minut i mig. D'un partit, no, d'una segona part desastrosa. Machado, Lucao, Maya, Machado... Machado, cap a Maya, Charuto, se la queda Charuto, el xut, el rebutja la defensa, anirà directament fora, traurà de porteria Denis Cavalcanti.
3: És que és parcial d'aquesta segona part, és 4-0.
0: Sí, sí, absolutament. Una falta, du el Palma. A un minut per acabar el partit. Maya, Machado, Maya... Maya, molt bé per Lucao. Lucao aguanta la possessió de pilota. Cau en terra, la deixa per Maya. Maya xuta, atura Edu. Quin bon xut ha tret Mateus Maya. Banda a favor del Palma. Traurà Machado cap endarrere. No, Machado és qui rep. Machado ha rebut aquesta pilota. Maya. Maya que ha tingut la possibilitat de fer el segon. 40 segons pel final. Charuto. Machado. Maya Panterra, no hi ha falta, el xut de Charuto el rebutja la defensa, banda a favor del Palma. Traurà Charuto, Machado, Maya, Machado, torna a rebutjar Bebe, banda a favor del Palma. Se'n va Rivera a la bancata, ha sortit a pista, no sé qui ha sortit, no el veig. Traurà de banda, fa l'ona. L'afició del Múrcia al seu pavelló quan queden 20 segons per acabar el partit. 4-1, perd el Palma. Machado Panterra. Hi ha falta damunt Machado. Quarta falta del Palma. Machado, Charuto. Charuto d'esquenes. Aguanta Charuto aquesta pilota. Charuto dona la volta i serà una altra vegada treta de banda a favor del Palma. 10 segonets per... Pensar ja en dimecres a Son Moix amb l'obligació absoluta de guanyar per forçar el tercer partit, i el tercer partit de desempat seria a Múrcia. Me fa l'efecte que se'ns està acabant la temporada i que mos fuig a Europa, Miquel.
3: Sí, i a veurem el futur que mos espera amb aquest nou escenari, no?
0: Sí.
3: Sense aquest producte que tant ha venut el Palma, no?
0: Sí.
3: El tema d'Europa.
0: Banda que traurà el Pozo, Edu.
3: Mos quedaràs intercontinental l'any que ve, encara.
0: Sí, perquè no has de ser campió d'Europa aquest any per jugar-la. S'ha ampliat el número d'equips i el Palma va com a subcampió d'Europa. Treu Lucao, aguanta Lucao la pilota i final. Final del partit al Palau Municipal d'Esports de Múrcia amb un Palma golejat quan s'havia avançat 0-1 i guanyava al descans. Ha vist com el Pozo ha passat per damunt en aquesta segona part gràcies als gols de Gadella, Rivera, Ricardinho i Rafa Santos. Miquel, quin desastre de segona part.

0: partir del moment que ells m'ho han marcat molt prest, ha canviat tota la història, no? Aquesta primera part, que s'hi han sabut patir, i a la contra, i amb accions de pilota aturada, els teníem un poquet amb alerta, doncs la segona part no ha passat. La segona part ells m'ho han marcat molt ràpid, i a partir d'aquí Pozo ha anat fent el seu partit, i nosaltres a cap moment quan han aconseguit que girar la dinàmica, no? Quan m'ho han parat per darrere i havien de ser nosaltres l'equip que coït iniciativa, doncs no han pogut. Pozo ha segut tenguent el balón, possessions molt llargues, nosaltres basta mirar el marcador de les faltes molt en fora de la pressió del balón, molt en fora de poder generar qualque errada en el Pozo que nosaltres poguéssim aprofitar. I bé, i ara pues, ja mira a descansar i a pensar en el següent partit, que torna a ser una autèntica final,
1: claro,
0: a
1: Vinson
0: Moix, que no te donaria cap títol ni cap victòria, però te mantindria viu.
1: Exacte. El partit serà dimecres a partir de les 8, un partit que s'ha de guanyar per seguir vius en aquesta sèrie semifinal, al millor de 3, i no sé si és encara pitjor pensar que en cas d'empat el tercer partit tornaria a ser a Múrcia. Però això és futbol sala, poden passar moltes de coses. Com canvia un partit de l'altre, han de confiar i han d'esperar, però aquesta és l'autèntica versió d'irregularitat del Palma al llarg de la temporada 25-26. Fins aquí, derrota cruel, 4-1 ha perdut el Palma a Múrcia. S'haurà de remuntar guanyant dimecres a Palma i, si se guanya dimecres a Palma, torna a guanyar el pròxim cap de setmana a Múrcia.
2: Idò, Gavi, moltes gràcies per la narració, com sempre.
1: Adéu a tots.
2: I, Miquel Vidal, moltes gràcies pels teus comentaris i la teva companyia.
0: Adéu, gràcies a vosaltres.
2: I de res, ho hem viscut, aquest partit entre el Pozo Múrcia i l'Illes Balears. Palma futsal a Terres Murcianes, recordant resultat final de 4-1 al Palma Futsal, que havia començat guanyant a la primera part gràcies al gol de Deibau, però a la segona part n'ha encaixat 4, que han estat els 4 gols que han fet que s'endugui aquesta victòria en el primer partit de les semifinals de play-off pel títol de Lliga. El conjunt murcià, gols de Gadella, Rivera, Ricardinho i Rafa, i el segon partit d'aquestes semifinals entre el Pozo Murcia i el Palma Futsal també ho viure amb els postres en joc a IB3 Ràdio, el segon partit que es disputarà al Palau d'Esports de Somos dimecres que ve, dia 10 de juny, a les 8 del vespre. Moltes gràcies per escoltar-nos. Esports en joc, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Ens veiem dimecres. Bon vespre.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
5: Entra i surt de rima tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
3: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: Avui un equip de guàrdia curtet.
3: Revisant catàleg.
2: Però el que farem serà parlar d'una grande, la más grande, Rocío Jurado.
3: Inici de recerca d'àudio.
2: Aquest és l'homenatge que Tentol se li va retre aquests dies.
3: Àudio localitzat.
4: Rebre el nostre company ara mateix aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio, Joan Gabriel Bussà, com estàs?
5: Molt bé, un plaer i un luxe aquí amb vosaltres.
4: Ja saps de què xerrarem avui, ara en Xisco me'l va contar.
5: Sí, alguna cosa sé.
4: Xisco.
6: Sí, perquè avui volen recordar una efemèride ben especial. Fa 20 anys que va morir una llegenda, una estrella que va saber ficar-se tot un país dins la butxaca i que va aconseguir que gairebé totes les seves cançons fossin himnes. Avui fa 20 anys que ens va deixar la más grande.

Rocío Mohedano Jurado va néixer a Xipiona, de vora la mà, qui tantes cançons va dedicar al si d'una família humil, i abans de triomfar va fer de tot. Va fer feina al camp, de modista, i fins i tot va ser sabatera. Però aquella veu era impossible de contenir i impossible d'amagar. Va arribar a Madrid molt jove i va començar els tablaos flamencs fins a convertir-se en una de les artistes més populars de la música espanyola. En dir que va modernitzar la copla, la va fer més lliure, més teatral i més potent, i pel camí va tenir temps d'enamistar-se amb la gran Concha Piquer, que ja veia que si algú li podia fer ombra, era aquesta xipionera universal.

Aquesta cançó pertany al darrer recital de Rocío Jurado, el Rocío Siempre, que es va gravar a Televisió Espanyola, i aquí l'hem escoltat cantar en David Bisbal. Rocío Jurado va demostrar que una dona podia omplir escenaris amb la mateixa força que qualsevol estrella internacional. Era excessiva en el millor sentit de la paraula. Vestits impossibles, pentinats monumentals, molt dels quals devem Rosa Benito, abans de convertir-se en tertuliana, i una manera de cantar que semblava que cada cançó fos una qüestió d'estat. Quan cantava Senyora, com una ola, o Ese Hombre, no interpretava, es limitava a arrasar con Natila allà per on passava. Per això va vendre milions de discos i es va convertir en una de les grans icones populars de la cultura espanyola.

0: señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí.
1: Ara seguirem esmicolant la vida de Rocío Jurado, però volia demanar-te, Juan, a quin va ser el primer contacte que tu recordes en sa música de la Más Grande?
2: Home, va ser sa meva predina. Sí? La meva predina, que a més era andalusa, era de Granada, i me cantava moltes cançons de la Jurado. Se nos rompió el amor.
3: Ai.
2: T'ho imagina't, després de dinar, me record molt d'Hora Baixes, que començava amb la Jurado, amb Se nos rompió el amor, cançons de Lola Flores, també cançons de copla d'aquella època, la Piquer, però la Jurado era la banda sonora de la meva infantesa, i aquell va ser el primer so juradista que jo vaig tenir.
1: Però, benvolgut, Juanga, la vida de Rocío Jurado també va tenir una cara menys amable. La relació que de vegades tenia en la premsa del cor.
2: Sí.
4: Anda ya, hombre, eso es una desfachatez lo que hacéis. Y destrozar a las personas. Sois destructores, destructores.
1: L'he hagut de duplicar, aquest destructor, sí. Perquè només ho diu un pic, ella. Però troc que pague la pena escoltar-ho. Durant anys, la seva vida privada va ser observada en lupa, els seus matrimonis, la seva família, la seva malaltia, tot era notícia. De fet, molts analistes consideren que el renom mediàtic va acabar eclipsant sovint la dimensió artística d'una carrera extraordinària. 20 anys després de la seva mort, hi ha qui reivindica precisament això, recordar primer l'artista i després el personatge televisiu.

0: Clar, tu creus que aquella etapa en Ortega Cano, que el segon matrimoni, ja no vengo más a l'AVE, destructores, va donar a les noves generacions una visió de Rocío Jurado que no era evidentment la correcta, la d'una tia feminista, reivindicativa, ara ho comentarem, de la gran artista que era, que se va deixar eclipsar una mica precisament per aquest anar tant a l'AVE.
1: Totalment, va distorsionar la seva figura, la seva imatge, a vegades també pensa... Si ara mateix Rocío Jurado aixecàs el cap i veiés en el que s'ha convertit tot aquell clan i com ha esdevingut en autèntica fems televisiu, tota la família...
0: Anava a dir Patató Corcat.
1: Patató Corcat. Jo crec que era inimaginable. I això jo crec que era una gran artista, però jo crec que això també ha fet molt de mal. O sigui, els seus propis familiars han fet molt de mal en el seu llegat, i això és una cosa molt injusta.
0: Un artista que era molt de família, com ho va saludar sí. Flores al seu moment, i que també va donar feina a tota sa família, i això, malauradament, en els seus hereus, a sa seva hereva principal, que és na Rocío Fia, seria tornar molt en contra. Jo crec que si Rocío Jurado aixecara escapat, diria, escolta'm, aquest aquí on som, perquè ara mateix me sento incapaç de pair tot allò que ha passat en el clan Jurado, que s'ha desfet com una calça.
1: Sí, sí, totalment. És a dir, va ser morir la seva figura i vam veure, jo crec, la realitat del que passava, perquè la Rocío Jurado era una figura de portes cap a de fora, però de portes cap endins, en cap moment varen saber que patia el que patia i havia de veure el que va veure, i ho va dur amb moltíssima dignitat.
0: Con la idea sovint de la seva filla, Rocío Carrasco, nuestra vida no es un chisme, que era una frase molt de Rocío Jurado, com que dir, millor que parlin de nosaltres com a artistes que no per altres coses. Però hi ha una altra lectura, la relació amb la premsa és una, però una altra lectura que amb el temps s'ha fet encara més forta. Rocío Jurado s'ha convertit en un mite feminista i també en un referent per al col·lectiu LGTBI, en part gràcies a declaracions com aquestes.
2: Pero no es ya ni gay ni no gay, yo, para mí son personas, amigos míos, lo mismo edad que esté en donde esté. Yo soy pro-gay.

0: Clar, tu imagina't, transició espanyola. Surt una dona a dir hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, com que vens tu fet talment la pinta la vinya la Santa Maria, sí. I jo estic aquí que només penso en l'hermana amb un velomar.
1: Si ja és duríssim que t'ho diguin, i que t'ho diguin d'aquesta manera...
0: Imagina que t'ho cantin.
1: Que t'ho cantin, i fer-ho en aquella època, que era com un tema absolutament tabú. I a més hi ha una història d'una Rocío Jurado que també, i tu deies, no?, la seva vestimenta, la seva manera de vestir. Ella va dir, i jo perquè he de sortir a un escenari amb un vestit tradicional de folclòrica, jo vull vestir-me de nit, jo vull posar-me un gran vestit i posar-me un bon escote, sortir i cantar com jo vull cantar. Vull donar-li un altre aire al que és el món de la música, i això, evidentment, li va donar una popularitat a Rocío Jurado que s'anotava fins i tot amb la seva manera de vestir i també de pentinar-se, no? Que això també era... Que també en Rosa Benito se va mimetitzar un poc.
0: Era... He de dir que en Rocío Jurado tota la vida va pecar de sa massa familiar. Va prescindir sí. De sa perruquera que tenia, no li hagués anat malament, perquè hi va haver un moment, anys 80, jo entenc que aquells cardats, però ja quan tombàvem 1990 tocant els 2000, que continuaves anant amb aquell que veus, Rocío a vegades la família no és un bé.
1: No,
0: i hem d'aprendre molt allast.
1: Mira, el mànager que era el seu germà tot el que ha sortit. Però també és que és molt de folclòrica de l'època, perquè en Isabel Pantoja també se va envoltar del seu tio.
0: Seguici familiar, sí.
1: Ell també de la seva...
0: L'hermana Agustín,
1: de l'Anabel Pantoja, no? Era molt de donar peixet també a la família i anar tots, i després aquestes coses no solen acabar massa bé, no?
0: Pensa que també són artistes que molts no han tingut formació financera i que molta de gent d'aquella època els han estafat a coquevols. Això també hem d'entendre que era una Espanya com a molt concreta, on la gent viva també actuava. I ara que parlaves dels vestits, a ella la feien sortir amb unes flots gegants a s'escot moltes vegades a Televisió Espanyola perquè no la deixaven actuar. I en el Museu de Xipiona, que jo hi vaig anar fa 2 anys, visita que recoman, primer per anar a la tomba de Rocío, que vius allà un moment com a... És gairebé...
1: Místic.
0: Telúric, m'atreviria a dir. És com reconectar-te en sa terra, sí. Poder ser a sa tomba de la Mas Grande, però que hi ha el llençol del famós vestido sàbana, en el que va actuar mig transparent a Televisió Espanyola, i que sa gent va trabucar.
1: Sí, sí.
0: Que d'això crec que parlarà el documental que té preparat Movistar Plus, que s'estrena a final de mes.
1: Que el volien censurar, volien no...
0: Que sí, com tantes dies ja perquè estrenin aquest documental.
2: Perquè el volien censurar?
1: No, el vestit, vull dir, en aquella època.
2: El documental no.
0: Ja està gravat i ara l'emetran. Les noves generacions l'han recuperat com una icona cultural que anava molt avançada al seu temps. Ara mateix, Rocío Jurado, per moltes entrevistes i per moltes cançons, és un mite feminista, perquè poques artistes varen revolucionar el panorama com ella.
3: Soy feminista, no soy detractora del hombre, para nada. Soy defensora de los derechos de la mujer, que es diferente.

0: joystick entre Ese Hombre i Rata de Dos Patas, de la Paquita del Barrio, com a millor cançó per enfonsar qualcú. Estan allà, frec a frec.
1: Ara pensava, ara que escoltava el que deia Rocío Jurado, a mi després me crida l'atenció que, pensant com pensava i la força que tenia de cara a l'exterior i el missatge que donava en les seves cançons i en les seves declaracions, que acabàs amb un home com José Ortega Cano. Són aquestes contradiccions de la vida que a mi me maquinen l'atenció i que després, consentís o no, tot el que passava, o el que s'ha contat presumptament, tot el que passava dins la seva família.
0: Jo crec que no és... de vegades tots som víctimes de les nostres contradiccions. I de vegades, quan t'enamores, vas amb unes cucales que t'impedeixen veure certes coses. Si no, jo lo de Ortega Cano no ho entenc. Jo, quan va cantar Estamos tan a gustito a ses noces de Rocío Carrás, jo ja hagués partit a córrer. És a dir, si hi havia una red flag, era Estamos tan a gustito. Bé, salta dia. Se que va liar...
1: Sí,
0: se que va liar, no, perdoneu, no me sé normatius. Se que va armar a una missa del Padre Ángel amb un capote allà al mig que no sabies si era Ortega Cano o na Pina Baus. Jo és que vaig tenir veus dubtes existencials mirant aquelles imatges que dic, és que mos passant de contemporanis,
1: totalment.
0: Ses coses com són. Però bé, arriba al final d'aquest reportatget, la matinada del 1 de juny de 2006, Rocío Jurado va morir a Madrid després d'una llarga lluita contra un càncer de pàncreas. Ho va intentar tot, va anar a Houston, ho va contar, Urbi et Orbi, tothom va poder viure aquest minut a minut de la mort de Rocío Jurado. Tenia 61 anys, però hi ha artistes que no marxen mai del tot. I així, 20 anys després, la Rocío Jurado ja no és només una cantant, la Jurado, és una veu que forma part de la memòria col·lectiva, d'aquelles que compareixen a la ràdio sense que les esperis, a una festa familiar, a un moment que estàs allà espolsant-te a casa teva i que t'obliguen a aturar-te per escoltar-la, encara que sigui un instant. Perquè hi ha silencis que ho esborren tot, però allà veus que després de 20 anys, veus com la seva aconsegueixen vèncer fins i tot el pas del temps i les picabaralles familiars.

0: va passar aquesta...
1: Això va, ser el passeig Sagrera de Palma davant d'una gran multitud i va ser...
2: Perdona, Juanga, demana ara mateix on són els formularis per presentar una queixa contra l'equip tècnic d'aquest programa. Jo tenia aquí, és com Jo te amo, que posa original.
1: Més original que aquest,
2: Oriol. Jo he optat per aquest homenatge que li fèrem en Juanga i jo l'any passat, quan era l'aniversari de Betes Ràdio, junt a veure l'estat de Ramon Llull, que jo crec que si Ramon Llull i Rocío Jurado s'haguessin conegut, haguessin tingut molt de què parlar, coses com són, i varen fer aquest homenatge en català.
1: En català.
2: Que sona, sí, que és una fantasia.
1: Mira. Podem fer en directe, si vols.

0: Ara, escoltant-lo, revisitant-lo, que se diu, no va quedar tan malament.
1: No.
0: Sí, jo pensava que...
1: Mos podies il·lusió. Sí, ses ganes de fer-li un homenatge a en Rocío Jurado, com es quedaria fet jo aquest cap de setmana, que he estat a Surra Festival... Una... i en Marta Sampas.
0: Sí.
1: I varen dir, qui vol veure un processó Rocío Jurado? I en Sampas va sortir de darrere un quinto i va dir, ell, que ha venido desde Mallorca. I clar, ho varen trobar tan exòtic que m'ho varen deixar dur la imatge de Rocío en processó.
0: A mi m'agradaria molt que aquesta imatge, ja és icònica, se converteixi en una samarreta. La teva imatge d'en Xisco Nadal duent en processó la imatge d'en Rocío Jurado.
1: I ja te passaré la imatge en ultra 4K perquè puguis fer-te la camiseta que tanta il·lusió t'ha fet, estimat.
0: En Rocío Jurado, la més gran, una veu imprescindible i que seguirem cantant, seguirem gaudint d'ella.
2: Però tu quan vas a una discoteca o això, la trobes a faltar? O la posen?
0: No, a les discoteques no, però si jo faig una festa a casa, o si me posa el karaoke, una cançó d'una, dues o tres d'en Jurado, sona
2: sempre.
0: I sempre, perquè hi ha persones que se converteixen des de la primera fins a la darrera vegada en la banda sonora de la teva vida.
2: I tu que teva te poses en Rocío Jurado?
0: Sí.
2: En quin moment?
0: Depèn, moment d'anímit depèn, però sobretot escolt molta música quan allò que te fiques en el bany i comences a afaitar-te i allà te poses música i te posen...
1: I més tu que tens una molt bona rutina de skinker, m'han dit.
0: Sí.
1: I clar, tu allà, com a mínim, són sis cançons.
0: Jo, és que té molta feina perquè la gent no ho creu, però la calvo no fàcil. Vull dir, t'has de passar la fulleta cada dia. Vull dir, no saps què t'ho vull dir? I després t'has de arreglar la barba. I això és un temps que altres persones no inverteixen.
2: Però puges autoestima, Rocío Jurado?
1: Rocío Jurado sempre suma.
2: Sí.
0: Sí.
1: A més, té cançons per tots els estats d'ànim. Sobretot, té cançons per quan te separes. Té cançons per quan en el punt de partida. Té cançons per quan necessites tornar a arrencar. Té cançons d'enyorança. És que era una festa, ella.
0: Sí, té cançons per qualsevol moment. I sempre... És que el bo és que cap de les cançons te deixa indiferent. Sempre te provoca emocions escoltar en aquesta dona.
1: Fins i tot que has de fer una mica de cardio, te pots posar Me ha dicho la luna, sa versió amb en Chayanne.
0: Escolta, si has de fer exercici, hi ha uns remix que han fet de cançons, que no és fàcil, perquè a lo millor dius, hi ha artistes antics amb cançons que no li pots fer un remix, i de cançons en remix de Rocío Jurado que queden espectaculars.
1: I com a miradors de l'artista, ho dit de veres, a mi el que més greu me sap és com s'està malmenant el seu llegat.
0: Sí.
1: Tot el que està fent sa família, jo entenc que tothom té necessitat econòmica, tothom ha d'arribar a final de mes, tot allò que tu vulguis, però com estan desmuntant i destrossant el llegat, la vida de la fama, de la qual parlava Jorge Manrique en el seu moment, com ho està fent sa família, jo crec que a tots se'ls hauria de caure sa cara de vergonya.
0: És molt trist.
1: Perquè és una artista eterna, i nosaltres aquí hem intentat mostrar aquest vessant artístic que el tenia.
2: Darrera pregunta, creus que hauria anat a la casita de Bad Bunny a fer una actuació?
1: Jo crec que ell hagués pujat a cantar amb en Bad Bunny. En Bad Bunny no hagués pogut fer concert a Madrid sense passar per Monte Alto, anar a aquella casa, recollir-la i dir-li, Rocío, vine a cantar amb nosaltres. Tendria 81 anys, ella, més o manco. Per tant, seria...
0: Jo estic,
1: història.
0: He de dir que estic un poc ja cansat del tema de la casita de Bad Bunny.
2: Espera,
0: perquè...
2: que només duim dos concerts.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Ja
0: ho sé,
1: però... ja ara ha començat la teoria, de que la casita de Bad Bunny va en contra de tot allò que era Bad Bunny. Hi ha tota una sèrie de reflexions filosòfiques al voltant d'aquests concerts, que també t'ho dic, de vegades un concert només és un concert.
2: Totalment.
0: Efectivament, que és anar a passar-se bé i punt. I després ja podem entrar si Bad Bunny és un cantant o no. O sigui, que això ja és una altra, ja és una
2: però
0: altra cosa.
2: Però
0: en Rocío Jurado sí que és el més gran. I mira, és una de les coses que me queda pendent i me quedarà pendent d'ara ja de per vida. Poder anar a veure un concert de la Rocío Jurado.
1: Jo ara mateix te diuen, si te donen una màquina del temps, jo tornaria en el 92 a sa Expo. Per poder anar a veure aquell espectacle d'Azabache i sentir-la i poder-la sentir cantar Que no daria jo.
0: Que no daria jo per empezar de nuevo.
1: És que no sé quantes vegades he vist aquest concert i és que
0: ella
1: és...
0: Anava a dir el mateix.
1: És que no se pot estar millor.
0: És espectacular. Com aquella torrentada de bou, aquell moment de sentiment...
1: Mira, és que ara mateix estan parlant i s'estan porant. Se m'està porant el pèl de sa pell de gallina. Ara he prescut en Cruyff. Gallina de piel. Però és cert que record, Azabache, ses altres no estaven malament, anat i Mistral, etcètera, però en Rocío Jurado.
0: De fet, aquest espectacle s'havia fet per ella. I era per ella. únic i exclusivament. Després se van unir les altres per donar-li un poc més...
1: Paparró.
0: De... Però,
1: què pinxo, de Maria Vida a la Llar Mig.
0: Efectivament.
1: Fer verdes tens. Era... I se llevó a la gent que anava a escoltar a la Más Grande.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: No, a vosaltres per convidar-me i...
2: 20 anys han passat.
0: 20 anys ja. M'ho faig millor.
2: Gràcies.
0: Un plaer, un luxe.
1: Rocío sempre. Rocío sempre.

0: W.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro.
2: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
6: El refranyer acull diverses locucions en la paraula art. Açò de l'art és ser entès en una determinada professió o activitat, mentre que no tenir art ni part significa que no s'intervé gens en un procés. Si volen referir-nos a quelcom misteriós o que tingui una aparença sobrenatural, podem dir que sembla un art encantat. A les Balears es diu que cadascú viu amb l'art que s'aprèn, o si es vol dir que cal comanar els treballs a aquell que hi entenen, es pot fer servir expressions com qui és de l'art que el gest, o donau l'art a qui l'ha. En canvi, quan els menys intel·ligents són els que manegen la situació, poden sentir expressions com qui no és de l'art, el gasta. Altres expressions o refranys on trobam la paraula art són a Ciutadella, els pagesos en referència al seu ofici diuen qui vol entendre aquest art ha de dur esbarret d'espart. Mentre que a Mallorca es pot sentir que l'art del pagès no és guitarrer. Acabam amb una recomanació. Qui no sap de l'art, el llop se'l menja. Per dir que qui no sap defensar els seus interessos sempre surt vençut.
1: A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
7: Qualsevol ruta, per llarga que sigui, comença amb un pas. I pas a pas, tots els que emprenen el camí de cavalls troben aventura i obstacles en un camí amb una de les rutes paisatgístiques més importants de Menorca. El camí de cavalls permet recórrer el perímetre de Menorca al complet, uns 200 quilòmetres. Els orígens del camí no estan clars. Tal vegada s'han de cercar després de la conquesta cristiana de l'illa de Menorca, a l'època medieval. En tot cas, la primera referència documental és de l'any 1683, encara que del mateix document s'intueix que era més antic. El camí de cavalls era una ruta fonamental per la vigilància costanera, ja que unia les distintes talaies de defensa i permetia reaccionar ràpidament en cas d'emergència. Però no era un camí delimitat. El recorregut variava segons les tasques agrícoles o les necessitats de les finques. A finals dels anys 80 del segle XX s'inicia un conflicte pel dret de pas que es va perllongar durant anys. L'any 2000 es garanteix el seu ús i queda regulat per una llei autonòmica que defineix el camí de cavalls com una realitat històrica i cultural del poble de Menorca.
1: Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre, investiguen la intoxicació per monòxid de carboni de 13 persones en un edifici de Sabilot a Palma. Quatre d'elles han resultat ferides greus i romanen ingressades en estat greu, però estable. La mala combustió d'una caldera de gas és la principal hipòtesi que explicaria els fets. Els veïnats denuncien que es tracta d'un habitatge de lloguer vacacional il·legal amb festes sense aturada cada cap de setmana. Carme Colomé és la presidenta de la comunitat afectada.
2: A una porxada que tenen tota tancada, que han insonoritzat, que costa que són inquilinos, han insonoritzat tot, pues sabeu que ha hagut una fuga de gas, perquè, claro, els bomberos lo que mos han dit, que podria ser que el termo cremar malament i tenen tot, totes les tuberies que donen dins el porxo.
1: La policia, de fet, ha aconsellat als veïnats d'aquesta finca que interposin una denúncia pels fets perquè la seva vida s'ha posat en risc. El Consell de Mallorca celebra demà el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de places turístiques de lloguer vacacional. Són les places de la convocatòria de la borsa temporal i provenen de les baixes registrades en habitatges turístics. El nou sistema de sorteig vol garantir més transparència i igualtat entre els sol·licitants. Substitueix l'anterior mètode que es basava en l'ordre d'arribada de les peticions. I també demà els treballadors de l'Agència Tributària han convocat una aturada de 24 hores que es durà a terme a tots els centres d'Espanya. Reclamen un augment de plantilla. Són necessaris 5.000 treballadors, segons diuen. També millors condicions laborals i el compliment d'acords puntuals signats amb l'agència en unes negociacions paralitzades des de fa diversos mesos. El sindicat CESIF, que ha organitzat mobilitzacions durant el matí de dilluns, enfront de les delegacions autonòmiques. A les Balears serà a les 11 del matí al carrer Cecili Metal de Palma. Clou la Fira del Llibre de Palma amb èxit de visitants i també de vendes, que han augmentat entre un 5 i un 10%. És la segona edició que se celebra a la plaça d'Espanya i els llibreters pensen que ara ja s'ha consolidat com a punt de trobada.
3: I hem augmentat entre un 5 i un 10% les vendes durant aquests 10 dies de fira. L'any passat també ja vàrem aconseguir augmentar més d'un 10% les vendes, per tant, sí que sabeu que vàrem triar bon lloc.
4: El balanç és molt positiu, estem molt contents, ha anat millor que mai.
5: Ha passat bastanta gent, estem contents, jo crec que se consolida l'espai de la plaça Espanya.
1: De la plana nacional, el Papa Lleó XIV afronta demà la tercera jornada de la visita a Espanya amb una cita esperada i polèmica. Es reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església. Serà una trobada privada a les 4 de l'hora baixa i sense mitjans de comunicació presents per preservar així la intimitat dels participants. I en els esports, Gemma Triay i Delfi Brea revaliden títol al Major d'Itàlia de pàdel. La menorquina i la seva companya tornen a ser guanyadores després de 5 finals consecutives perdudes. Victòria treballada per 6-1 i 7-5 contra Ariana Sánchez i Andrea Osero. Pitjors resultats en futbol sala amb la derrota de l'Illes Balears Palma Futsal en el primer partit de semifinals pel títol de Lliga. El conjunt mallorquí perd per 4 a la pista del Pozo Murcia. Així, l'equip d'Antoni Vadillo afrontarà el segon partit dimecres que ve al Palau d'Esports de Sant Moix amb l'obligació de guanyar i no acomiadar la temporada. En cas de victòria, el partit de desempat es tornaria a jugar a Múrcia. És tot per avui. Actualitzarem, com sempre, les notícies demà, el primer butlletí de la jornada, que és el punt de les 6, a partir de les 7, l'informatiu matí. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
6: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. De nou, aquesta setmana som per Eivissa, en concret a Sant Antoni de Portmany, per escoltar Marià Torres Torres, doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i un dels primers catedràtics de Llengua i Literatura Catalana a les Illes, a més de mestre i investigador. Perquè Torres Torres ha estat un col·laborador obstinat de l'Institut d'Estudis Eivissencs i de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. És a dir, una persona que a través de la llengua ha trobat la manera de satisfer una curiositat que s'escampa molt més enllà i que havia nascut en els seus temps de batxillerat, quan va començar a explorar els vestigis de la història i la cultura de la seva illa. Gens malament per un fill de forner. Estau escoltant Aire i Vetres Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho fem a una sala adjacent a l'església de Sant Antoni de Portmany, que és on entrevistam Marià Torres Torres. Ell mateix es presenta.
7: Bé, jo som Marià Torres Torres, vaig néixer aquí a Sant Antoni de Portmany, en el forn de Can Rafal, just davant l'església, un 12 de juliol de l'any 1957. Mon pare era forner i ma mare, una dona del poble que es va dedicar tota la vida a cuidar-nos en els al·lots. A casa som cinc germans. Jo vaig agafar just el moment en què es va fer la gran ocupació en els miralls d'aigua aquí de Sabadia. Ja s'havia començat a tirar ma canxa per anar emplenant la vora de la mà. I bé, encara he conegut el perfil d'esport d'aquí de Sabadia de Sant Antoni, sense aquests monstres que varen sortir llavors a partir dels anys 60. Jo he conegut i he jugat en el jardí del famós Palacio dels Monteros, que estaven aquí en el cantó on ara hi ha l'edifici, sembla que es diu Portus Magnus. Això era un palau de senyors de vila que s'havia fet amb riquesa d'un indiano que havia anat a Mèxic.
8: Perquè tradicionalment Sant Antoni era un poble pescador, pagès...
7: Exacte, pescador i pagès. Els mateixos pagesos pràcticament tots tenien un llaüt per anar a pescar.
8: Era un poc poble? Era com aquestes parròquies que ja he vist que tothom viu molt desperdigat?
7: A veure, Sant Antoni va passar igual fins al segle XIX. Tot i que el primer bisbe d'Eivissa, Manuel Abatilà Sierra, era un home il·lustrat i tenia aquesta obsessió de fer poble concentrant població. Fins i tot va fer donació de terra, de parcel·les, però no ho va aconseguir, excepte a Sant Eulari i a Sant Miquel, just de dos casetes aferrades a l'església. Aquí el poble com a tal, com a carrers, comença cap a l'any 1845. Hi havia un carrer i unes 25 cases, imagina't, parlant de dins el poble. Sí, sí, clar, Sarrabal, que es diu el casc antic, és això. L'any 34 es va fer un eixample, dos carrers més cap a Ponent. A l'Ajuntament, a l'Arxiu, es conserva un pla general que aporta aquesta ampliació des del carrer de la Mà cap a Ponent.
8: Com eren els vostres pares? Com eren? Provenien tots dos de Sant Antoni?
7: Sí, sí, sí, sí. Ja són Torres i Torres, però no tenen cap família. Mon pare era de Can Rafal, d'aquí del poble, i ma mare era de Sevinya, i els seus majors venien de Sant Agustí. Bé, mon pare era un home bona persona, però amb geni. De jove es va dedicar a una cosa que ningú del poble...

0: jove, molt jove, em sembla que abans de treballar dins el forn, que tampoc no era una feina que ocupava tota sa família, crec que ell es dedicava a fer de carreter. Carretejar vol dir traginar materials amb un egua i un carro, i pedra per construcció i això. I després, quan ja va créixer més la feina del forn, sí que es va involucrar i es va jubilar amb aquesta feina de forner. Jo record que mon pare a les 9:30 de la nit o a les 10 ja sortia de casa i se n'anava cap al forn. Inicialment el forn estava aquí, un cap de l'edifici de la casa pairal, la plaça de l'Església, però després, a finals dels 60, es va construir un forn nou, un quilòmetre i mig, 2 quilòmetres, i ja s'havia de moure en cotxe cap allà. I tornava, si era l'estiu, tornava cap a les 10 del matí, perquè també repartien. Ell era el que feia pa, un altre germà feia pastisseria, però mon pare, que era Mariano Rafal, es va dedicar sobretot a fer la feina de pa a la nit, i en la matinada començaven a repartir espai ja per restaurants i per hotels, i a les 10 aquesta feina havia de quedar feta. I llavors jo anava a casa i descansava i dormia, i dinàvem tots. Migdia sí que s'acaba per dinar, i bé, compartíem taula i vida, no? Era molt seriós, mon pare. Era molt seriós. No mos va maltractar mai ni castigar, però sí que amb una mirada mos duia tots a ratlla. Ja ho enteníem, què volia dir.
1: Ara una escola, bueno, segon estudiant.
0: Sí, ja vaig començar aquí en els 2 anyets, 2 i mig, o no sé, entre 2 i 3 anys vaig començar a l'escola de petits de les Trinitàries, que havíem vengut aquí a Sant Antoni des de Felanitx l'any 37, i a les escoles d'aquestes de les monges, els al·lots, només hi podíem estar fins a 7 anys. En els 7 anys havíem de deixar les monges i anàvem a l'escola nacional, que era la graduada pública. I en els 7 anys jo compleix en l'estiu i ja vàrem anar a l'escola, a la graduada de Sant Antoni, l'única que hi havia en el poble en aquell moment. I després, en els 11 anys, jo vaig decidir que volia fer batxillerat, i encara vaig fer el batxillerat antic de 6 anys més cou, i havíem d'anar a Eivissa. Clar, jo amb 11 anys vaig prendre la decisió. La meva germana, també major, estava estudiant batxillerat interna a Vila, a Eivissa, a la Consolació, amb les Agustines. I jo vaig estar 4 anys, de primer al quart, també intern en el seminari, que ja no era un centre de formació de capellans, ja era un centre de batxillerat. I me n'anàvem els dilluns a les 8 del matí i tornàvem el dissabte cap a la 1 o les 2, hora de dinar, perquè en aquells anys encara teníem classes els dissabtes. I llavors, per fer cinquè, sisè, el seminari encara no estava homologat per fer més batxillerat, i vaig passar a l'Institut Santa Maria, que era l'únic institut que hi havia també en tota l'illa. Allí vaig fer cinquè, sisè i cou. I ja som a l'any 75, I l'any 75 vaig decidir anar-me'n a Barcelona

0: fer filologia catalana. Per tant, l'any 75, que és el meu primer any, es va estrenar amb la mort d'en Franco. Pràcticament el primer trimestre va ser un trimestre perdut, perquè entre que començàvem molt tard, començàvem passat al Pilar, el 12 d'octubre, i després la mort de Franco, ens van enviar tots els estudiants cap a casa i no van tornar a obrir fins a Puríssima. Per tant, aquest primer trimestre va ser pràcticament tot de festa. Bé, dels meus estudis, sí que m'agrada explicar que en el seminari vaig tenir molta sort de poder tenir grans mestres, com per exemple l'arxiver i historiador Joan Marí Cardona, que va ser la persona que més va influir en la meva feina, el meu futur i la meva vida. Les hores de geografia, ell, bueno, anàvem a la biblioteca, sortíem de l'aula, a la biblioteca hi havia una secció de llibres antics extraordinària, i record aquelles taulades. El Joan Marí formava sempre puros, i el record, ell es col·locava un cap de taula i nosaltres érem 12 o 13 amb una taulada llarga a estudiar, que ja saps què vol dir estudiar en els 12 anys, no? Però era molt interessant que d'en Joan Marí anava comentant en veu alta tot el que descobria mentre anava llegint i fent fitxes de llibres d'entreveniments, un dels llibres més interessants de la seva investigació. Bé, i mos tenia tots, com es diu ara, enganxats, no?, amb aquest tema. Si era l'hora de l'esplai, sortíem a la torreta del seminari, aquella torre àrab que ja encara es conserva molt bé, i aquella mitja hora era interessantíssima. Els comentaris que feia don Joan en 5 minuts mos feia una lliçó. Allí mos va explicar què eren els quartons de la divisió que van fer els catalans de l'illa d'Eivissa. Mos explicava, per exemple, el record que tenia ell viu de mossèn Vicent Serra i Urbai, que també va ser un gran col·laborador de mossèn Alcover, i va ser l'únic eivissenc que va anar en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana a Barcelona l'any 1906. I Joan Marí Cardona estava admirat per aquest personatge. Ja mos parlava de la passió que tenia Serra i Urbai per lèxic, sobretot. Era un col·laborador de poca son, com deia mossèn Alcover. I bé, tot de com vivien a Formentera, en la misèria dels formenterers durant segles, que arribaven a fer, per poder viure i sobreviure, feien focs a les platges de migjorn per desorientar les embarcacions i que embarrancassin a l'arena, no? Coses d'aquestes, o s'estrapel el que feien les dones quan venien a Eivissa, que s'enganxaven cebes per la coa, dins de baix les faldes, perquè llavors, quan desembarcaven, els punxassarris eren els carabiners que te cobraven les taxes, impost d'entrar mercaderies a vila, no? Bé, de tot això en tinc un record viu, i sobretot els dissabtes, amb don Joan Marí Cardona, organitzàvem excursions en bicicleta tot el dia, buscant per tots els putxos de cap a cap de silla, buscant les fites dels quartons del segle XIII. Això és un record increïble, no? Me sent molt, molt, molt agraït i orgullós de poder contar aquestes experiències en Joan Mari Cardona. I fins que va morir vàrem ser grans amics. Jo li vaig arribar a presentar llibres seus i ell llibres meus. Crec que ell va ser el que em va obrir el meu cap cap a aquest món, em va ensenyar a estimar la terra, la cultura, la llengua. Ah, i no ho he dit, i també quan el teníem de professor en el seminari, vol dir entre els 11 i 14 anys, molts de dies mos duia a l'arxiu de la catedral, que ell també era l'arxiver, i va ser el que va posar ordre i anar allà va publicant tots els llibres, a classificar papers i a fer munts de diaris antics, ja mostrar els pergamins. Clar, i allò era viure la història amb aquest home a tocar els papers, aquestes excursions. Inevitablement, no? És que no podíem. I jo n'estic tan agraït de tot això.
1: Teniu clar el que volíeu estudiar i que volíeu estudiar.
0: Sí, el primer any me'n vaig anar directament a Filologia Catalana, que molta gent diu, per com Filologia Catalana? Sí, em vaig anar a la Universitat de Barcelona. La Filologia Catalana a Barcelona tenia de catedràtic de llengua, Departament de Llengua Catalana, el doctor Badia i Margarit, i de literatura el doctor Antoni Comas. Vull dir que són dues figures dins de la història de la llengua i literatura catalana importantíssims. I jo els vaig tenir a tots dos. Vaig ser alumne directe, amb en Badia molt més lligam. En Badia em va dirigir la meva tesi de llicenciatura, va estar en tribunal. Amb la tesi doctoral, me la va dirigir en Joan Beny, catedràtic de dialectologia, un mallorquí il·lustre, amb qui tinc encara una gran amistat. Jo som la primera promoció de catedràtics de les Illes Balears. Jo em vaig examinar amb en Biel Gené Manila, amb en Damià Pons, que va ser conseller, i en Sebastià Llebrés, que va ser un mallorquí que li va tocar anar a Menorca. Dos catedràtics es van quedar a Mallorca, en Gené Manila, en Ramon Llull i en Damià Pons, crec que va anar a Llucmajor. I la càtedra d'Eivissa la vaig agafar jo i a Menorca hi va anar en Salvador Reus. Van ser els quatre primers. Això va ser l'any 82.
2: Era el catedràtic i investigador Marià Torres i Torres, el nostre protagonista d'avui aquí a Aire. En uns segons continuem parlant de llengua i, sobretot, de cultura eivissenca. Estàveu escoltant Aire, a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i continuem.

0: 3 Ràdio és Dial. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio?
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
10: Calor.
11: Moscars.
10: Gelats que s'adelfan massa ràpid.
12: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
11: Com les ganes de passar-ho bé.
10: I les converses que enganxen.
11: Les riades.
10: La bona companyia.
12: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
13: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui som a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, conversant amb Marià Torres Torres, investigador i filòleg, algú que, amb els seus estudis, ha estat un dels grans contribuïdors a l'enciclopèdia d'Eivissa i l'Institut d'Estudis eivissencs. Però abans d'això, hi va haver el mestre de català, i mestre de català en uns anys en què es donaven les primeres passes per la normalització lingüística.
14: Mira, a mi em van convidar amb en Joan Miralles i una comissió que hi va haver de gent d'Illes. Jo vaig ser de l'equip redactor de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears. Home, record l'alegria que vam tenir l'any el 86, sí, quan es va celebrar, exacte, per 80 anys del primer congrés. I es va celebrar un gran congrés a tots els territoris de parla catalana. I me'n record que quan es va fer l'àrea social de la llengua a Mallorca, una setmana abans del congrés, el Parlament va aprovar la llei de normalització. I bé, jo record, vaig acabar l'any 80, en juliol, i el mes de setembre ja tenia feina, naturalment. Aquells anys només hi havia classes de català, era el segon any, havia començat el 79-80, i jo vaig entrar a l'institut el 80-81, i era el segon any. Només hi havia català a batxillerat. Primer era BUP, en aquell temps, no? Primer, segon, tercer de BUP. A COU encara no n'hi havia. Va tardar bastants anys a posar-se a COU, no? Però sí, record perfectament aquestes primeres classes i els primers alumnes. Més em va tocar, jo vaig començar a treballar a l'Institut Sa Blanca Dona, que era el segon institut ja a Santa Maria, és on vaig estudiar jo, però llavors ja, quan vaig acabar, vaig començar a fer feina, em va tocar, vaig tenir plaça d'interí a Sa Blanca Dona. I a Sa Blanca Dona hi anaven tots l'alumnat, els de Sant Antoni també, de part forana, dels pobles. I em record que va ser una experiència tan interessant Ara encara ens trobàvem amb els primers alumnes i ens recordàvem aquells dies, no? Conflicte dins les aules pròpiament no n'hi havia. Jo no record cap problema ni amb alumnes, ni enfrontaments, ni males històries. Sí que hi havia un conflicte social, com ara, que encara s'ha agreujat més. Això sí, i fora de les aules, certament, hi havia un sector de catalanoparlants, d'eivissencs, amb aquesta càrrega d'autoodi que pensaven que era perdre el temps i que ja valdria més que estudiéssim anglès o matemàtiques, que no... Això sí, era una veu fora de les aules. Però mai hi va haver cap conflicte així obert ni enfrontament, ni com a professor ni com a tutor. I era tutor. Per tant, estava directe, connectat amb les famílies. No hi va haver cap problema mai. I els primers anys m'agradava molt posar uns treballs de recerca damunt cultura popular, precisament, amb un objectiu claríssim. Jo sabia que des de ses aules havíem de fer escola en aquells adults, pares, majors, padrins, que feien guerra des de fora, diguin això és perdre el temps. Clar, els professors ens sentíem ferits, però, com dic, no des de l'aula, des de fora. I jo sempre vaig pensar que des de les aules i a través dels alumnes havíem de combatre això. La manera de tombar aquests fantasmes, aquests prejudicis, que naixien, jo crec, majoritàriament d'ignorància, per algun també era ben planificat, segur, era, bé, demostrant que dins les aules allí no fèiem coses rares ni proselitisme que diuen ara els de Vox de res, sinó que estàvem treballant la nostra llengua. I per això volia que els alumnes preguntassin, demanassin ajuda a pares i família, i què millor que treballant amb una cultura popular.
6: De fet, vos mateix heu fet molta feina al voltant de la cultura popular, una feina que en aquell moment estava tot per fer, venim de franquisme...
14: Sí, efectivament, és que en Franco i els seus encarregats en dictadura varen fer molta feina per convèncer la gent del poble que Espanya era una monocolor i monolingüista, i tot el que no fos passar per aquest model que fins i tot van haver d'inventar, no? Vull dir que això de per exemple, tot el ball popular anava controlat per Falange i aquestes coses per treure un model, i tot el que no fos això era ridícul, salvatge. I aquest missatge va arribar a dins la gent, eh? I ara encara aquí a Eivissa hi ha tota una generació perduda de gent amb aquest autoodi. Abans hi ha autoodi cap a la llengua, però també cap a la cultura pròpia, cap al ball pagès. Ah, això... Ens està costant molt, ja que tenim el suport institucional d'igual que Mallorca ha aconseguit que la Sibil·la sigui patrimoni de la humanitat. Aquí ens ha aconseguit, a veure, per via institucional no és difícil declarar un BIC, un bé d'interès cultural. Així ho vàrem fer amb les caramelles de Nadal i les caramelles de Pasqua. Sí, però no n'hi ha prou amb una protecció institucional. Llavors s'ha de treballar perquè la gent estigui convençuda que això és un valor que té una senya d'identitat i que s'ha de transmetre, s'ha d'explicar. I aquí és on encara topam. Aquí mateix a Sant Antoni sempre hi ha caramelles de Nadal i caramelles de Pasqua. però encara jo mateix escolto... Oh, això jo no sé per què ho fan. És una generació, eh? Però, en canvi, llavors t'ompli de goig quan veus quatre bancades de joves que s'interessen, que les han après i que són els mateixos que estan implicats en les colles de Vall Pagès. Aquí, a Eivissa, per sort, per això va ser bastant més endavant, ja de Franco. Aquí va ser a partir del 80, pròpiament, que es van començar a formar colles de Vall Pagès. Aquestes colles de Vall Pagès comença per aprendre a ballar i a sonar. Sí, però després són uns nuclis d'investigació que també s'interessen per muntar tallers per aprendre a fer flautes, tambors, castanyoles, roba de vestir de pagesa, espardenyes, fins i tot teixits. Te munten vestidors i te fan roba. Clar, i en aquell moment... la cultura popular d'aquest entorn està en viu un moment molt bo. Només hi ha una cosa que encara no s'ha aconseguit, s'està treballant, però encara no es veu els fruits, eh? I és el cant, la cançó. La cançó costa més, eh? Clar, Eivissa ha estat una illa, però a més una illa molt isolada entre les altres illes, eh? El primer turista va ser Sarchiduc. Sarchiduc va ser el millor propagandista el que va descobrir a Eivissa dins Europa. Clar, i aquesta incomunicació d'Eivissa també ha fet que s'hagi mantingut més tot això, perquè la comunicació és d'entrada i de sortida, no? Però, clar, si Eivissa hagués estat més oberta com Mallorca o com Menorca, segurament s'hauria ventilat i s'hauria diluït més tota aquesta particularitat que té la cultura popular. A veure, jo no et defendré ara l'arabisme, eh? Ho dic perquè aquí també hi ha una tendència, no només entre la societat, diguem, no lletraferida, sinó també entre gent de cultura que abans de reconèixer senyes d'identitat catalanes te confirmen no, això és dels moros. Bé, jo no te faré mai això, no dic que no hi hagi un component àrab. Hi és amb l'arquitectura, hi és amb la cuina, hi és amb lèxic, hi és amb tot allà on tens restes de cultures que...
6: La cultura és bastarda, per definició, no?
14: Així és, vull dir que no pot ser d'altra manera, però tampoc no neguis ni exaltis, perquè, clar, llavors no mos agrada quan mos acusen dels eivissencs anar armats, no? Clar, i això... s'ha treballat molt, i això té dues lectures. Per una banda, no, els eivissencs han sent molt verros, molt valents, això de portar la cotxilla aquí dins, clar, i els defensors d'això s'aferren en Blasco Ibáñez i la novel·la Los muertos mandan, i l'afició a les armes també de foc. La novel·la comença amb el protagonista que passeja per el born de Palma i ja s'atura a una armeria a comprar una arma a un cotxorrillo. Però no, el que vull dir amb això és que, per una banda, mos agrada que mos diguin si són molt valents, però per l'altre no mos agrada com us tractin de salvatges, no? Per això les formes de vida eren així. Efectivament, això en Villan Gómez ho diu molt clar, vull dir que tant eren pagesos com pescadors com havien d'agafar una arma i anaven a defendre la terra, no? S'atribueix a Macavich, que un senyor de vila li va preguntar a veure, com funciona això de les classes socials d'Eivissa? I en Macavich li va contestar, diu, ai, fill meu, aquí és molt senzill tot. Diu, aquí, o fills de pagès, o fills de pescador, o fills de puta.
6: Quan vareu començar aquest altre vessant d'investigador? Perquè realment ho treballat moltíssim aquesta,
14: sí, no,
6: aquesta faceta, i a més ho heu fet contribuint molt als instituts d'estudis a Eivissa.
14: Sí, clar. És que Eivissa, tots els que tenim aquesta tasca clara, som col·laboradors directes d'estudis eivissencs. Estem tots ben apuntats i activament. A veure, quan jo vaig començar a treballar damunt llengua, inevitablement toca la cultura. A partir d'aquí, la meva tesi de llicenciatura ja la vaig fer, una anàlisi de la llengua catalana, del col·loquial del cançoner. Es titula Aspectes sociolingüístics de la cançó popular i tradicional eivissenca. I em va dir que me la va dirigir, i jo pensava, ingenuament, bé, dic, farem un perfil de gramàtica dialectal. I em va dir, clar, me va aturar els peus, diu, on va amb això, Torres, on va amb això? Diu, es centri amb la vocal neutra, que aquí hi ha molta feina per fer. I em va fer posar dos puntets, i efectivament l'objectiu de la meva tesi de llicenciatura va ser rectificar, revisar i rectificar les línies dins Eivissa de l'anomenada vocal neutra, lo de pera, para, aquesta, la tònica. Però sí que hi ha tota una anàlisi que encara trob que és interessant, sobretot del lèxic que utilitzen els mateixos cantadors, tant els que fan lletres com els que les canten, no? És un treball que n'estic satisfet, perquè vegi, la primera investigació ja va ser damunt d'això. Bé, abans de la carrera, ja el primer treball que he publicat jo crec que va ser l'any 78, encara estava estudiant, una filosofada sobre el significat que tenen les ballades a Pous i Fonts a Eivissa. I es titula, crec que sí, Ballades a Pous i Fonts d'Eivissa i Formentera, no? I la resposta de l'origen d'això era el principi de Tars de Mileto, no? Que Sarge és l'aigua. La seva afirmació, on no hi ha aigua no hi ha vida. Efectivament, jo crec que, i mantenc aquesta hipòtesi, que aquestes ballades a Pous i Fonts són un homenatge a l'aigua i a l'esperit viu que hi ha amb els pous i les fonts, no?
6: També les lletres de Can Pagès són com una finestra a una visió del món increïble.
14: Efectivament.
6: Una visió moral, fins i tot.
14: Sí, molt bé. Mira, estic content que toquis aquest punt, perquè, sí. Mira, no fa molts anys vaig publicar un treball a la revista Eivissa. Crec que es diu Antropologia d'una glossa de festeig, que, efectivament, és una cançó quan a tot l'entorn del festeig, aquesta manera de festejar joves, les al·lotes, tan peculiar d'Eivissa, estàvem acostumats a veure les solucions negatives, quan se barallaven els pretenents i es fotien una ganivetada, es fotien un tret amb un cotxorrillo, hi havia sang, no? Hi havia venjança. Però, en canvi, vaig descobrir un cas molt interessant d'una glosa, una cançó de festeig, que es fa com a lluança cap a Salota i tot el procés. Qui el va encarregar? Qui va encarregar aquesta glosa, aquesta cançó, havia estat un dels pretendents que havia sortit perdedor, perquè no se la va endur ell en aquesta lota. Però li va semblar tan noble tot el procediment que va encarregar. I llavors ha anat cantant aquesta cançó. Són aquestes coses que has d'estar-hi prop per creure-t'ho, no? Perquè tu t'expliquen el festeig pagès com va de sa dona, que si arriben 10 a festejar l'amo de la casa, son pare de sa lota, ha de repartir en 10 moments perquè tothom ha de parlar amb sa lota. Clar, dius, des de fora, quina salvatjada que és això, no? Pobre lota. Bé, i llavors encara més si passava que efectivament, i molt amb molta freqüència, i aquí és on tocava el tema de sa moralitat o immoralitat, honra, deshonra, que s'ha d'analitzar molt bé per poder-ho situar. Què passava quan després de dies o anys de conversa sa cosa no solucionava, no s'arreglava d'acord amb els pares? Si els pares s'hi avenien, ja està, s'acordava el matrimoni, cap problema, però moltes vegades sa lota triava un jove que no era de conveniència econòmica, social, per problemes familiars. I en aquest cas era quan se feia fugir, hi havia rapte. I aquest rapte era impossible fer-lo si tu no podies comptar amb un familiar de sa lota. Quan tu feies fugir sa lota, ja ho tenies tot preparat i no t'anaves al llit amb sa lota. Sa lota quedava guardada a casa d'un familiar. I els pares sabien que a partir d'aquest moment havia de consentir sí o sí, i si no, qui quedava malament eren els pares. Però una vegada resol tot, clar, des de fora dius, quina salvatjada que és això, no? No, doncs dins el codi social i moral, tot aquest devessell acaba sent mèrit per sa lota. Són rituals, i els rituals no són manies o capritxos individuals. Els rituals són un consens social, efectivament. Igual, és igual que s'encerrada. S'encerrada és una altra manifestació. També que, clar, saps què és s'encerrada, no? Tot el renou que feien quan un viudo es tornava a casar. S'organitzava tot un renou de vecins i amics, amb olles i... S'encerrada ve d'estencerros, des d'això, de les campanes de les vaques i del bestiar. Els picarols i esquelles. S'esquella. No els picarols petits. Les esquelles, tolon, tolon, de les vaques i les cabres. I es feia tot un renou, així com es feia el post, rodant-se a casa, una escridassada, s'insultava. Clar, tot això, en temps de dictadura, la Guàrdia Civil ho perseguia i era qui feia dissoldre-se. Però a vegades durava dies, durava dies. Fins que es de la casa obria la porta, convidava i es donava per acabar d'això. Però aquesta manifestació que acabava així, tu creus que seria possible si no hagués anat avalada per familiars del difunt? Clar, és que s'havia de salvar. Es veia com Això no pot ser, encara no has enterrat sa dona o s'home que estàs amb un altre. Això es veieu, una falta social? Però fixa't, no? Sí, també, sí. També no, ho dic perquè són manifestacions moralment... No ho sé, però a part del component de festa, que la gent tenia necessitat de treure tota sa repressió, està claríssim.
6: Aquest ritual es connecta un poc també amb el tema del vostre darrer llibre, que són els remeis...
14: Medicina popular i remeis pagesos.
6: I també cert pensament màgic, que com dèiem, és una manera d'entendre com veien el món aquesta gent. Però de vegades també a través de les seves supersticions entens...
14: Clar.
6: Hi ha elements morals. En aquesta visió, vos parlàveu abans d'aquesta idea de transferència dels poders màgics. Però és una cosa que
14: a totes les cultures
6: hi ha aquesta idea de si jo...
14: O la nit de Sant Joan, sí. Hi ha moltes, això, aquest tema. Clar, quan més estrany és el mal, més coses hi ha. Es fixa, nosaltres ho dèiem berrugues, Una berruga, per exemple, que això està clar que aquí la química de serva actua i per tant, és medicina directa i pura. Agafaves una garrova verda, la xapaves, te fregaves la berruga, tiraves la garrova i quan s'havia podrit la garrova t'havia fuit la berruga. Clar, això és química pura, la garrova. Segur. Clar, un altre remei, que aquí és on ja hi ha la superstició pura. Tu agafaves una pedreta d'un camí, rascaves la berruga, que fes sang, untaves la pedreta, feies una torre de 7 pedretes a una creuera de camí, i el primer que passava i tombava la pedreta, se n'enduia la berruga i tu et quedaves net. Aquesta està claríssima, no? I llavors un altre mix també de les berrugues. Agafaves una fulla de mata, llentiscles la mata, i tontaves la berruga i havies de tirar aquella fulla dins el foc, el forn de foc de ca teua, i havies de sortir pitant, tapant les orelles, perquè si no sentiries un esclafit, un tron impressionant, i era la berruga que havia fuit dins el foc. Imagina't, només en les berrugues...
6: Hi ha molts mites vinculats. També hi ha molt de mites vinculats en els set masins.
14: Clar.
6: Persones... És a dir, aquesta gent, a vegades gent que tenia malformacions, si els conferien com a poder ser...
14: Els japeruts tenen propietat. La naturalesa els hi conferia aquest poder extraordinari. Era com una compensació vital. Efectivament. Japeruts... Hi ha més casos d'aquestos set masins, els infants que naixien vestits, vol dir en sa placenta, també tenien com una immortalitat fins al moment que diu que aquestes persones que quan els enterraves es mantenien vives, es secaven i no...
6: A Mallorca, molt d'ells es considerava que tenien saliva...
14: Ah, doncs la saliva també n'he parlat molt, ja, de la saliva. N'hi ha un capítol molt interessant, aquí es diuen llorencers.
6: Llorencers.
14: Sí, perquè era la saliva, però sobretot propietat en la saliva per curar cremades. Clar, i els crems es relaciona directament amb Sant Llorenç i el foc. Aquest poder es transferia la nit de Sant Joan d'un llorencer a un altre amb una criatura que no tingués 7 anys complits. La nit de Sant Joan havien de fer una excursió per beure aigua de 7 pous. hi havia un itinerari concret. I així era com se transmetia el poder curatiu. Això aquest llibre va començar, perquè estan les actes de la setmana aquesta de cultura popular que fa cada any la Federació de Colles de Vall Pagès, fa un cicle de conferències, i l'any passat anava d'això, de medicina popular i de remeis pagesos. Va ser, per mi, apoteòsica, no pel que jo digués, sinó per la repercussió. 15 dies després, encara m'enviaven correus i whatsapps explicant-me: ah, jo te volia explicar, però no vas tenir temps, que a mi tal. Clar, i és que al·lucin, no? Perquè el tema creix i la gent s'entusiasma tant amb aquests temes. A mi m'agrada molt provocar. Normalment, quan toca aquests temes, jo començo la xerrada i acaba la gent, fins que diuen: ho hem de deixar aquí. Ja llegireu l'altre que volia dir quan surtin ses actes, no? Però és no, a la gent li agrada. I en ràdio funciona igual. A mi em fan moltes entrevistes per ràdio, sobretot per Sant Joan, i és curiós, perquè després t'aturen pel carrer. Em va agradar molt allò que vares dir l'altre dia en la ràdio. I dic: però, dic, Valtos, ho coneixeu? Sí, jo som llorencer. Fixa't, ho se declaren allí mateix. I amb el tema de... Això ha passat... no he tret els noms, perquè això ho recerc per un futur llibre, acabar de posar els noms. Aquí vivim tranquil·lament pensant que en el segle XX hi ha hagut dos curanderos significats a l'illa d'Eivissa. En Sastre, d'aquí de Buscastell, i na Poassa, que diria Jesús. I pensam que els dos són morts, s'ha acabat el tema. Clar, quines eren les visites que feia la gent? Sobretot, treure soleil del cap i el ventre caigut o decaigut. Això no existeix, és una malaltia que els metges es foten un fart de riure. Ara n'hi ha algun que és més respectuós i diuen: vés-en aquesta persona que t'ajudarà. Mai més ignorants davant la realitat. Companys meus de claustre de l'institut, resulta que saben posar el ventre de caigut. Estic pensant, sí que publiquen inicials cada una de les afirmacions, que a mi m'agrada molt, perquè els hi preguntava a la gent: però vos què sentíeu quan van anar a una Poassa? I és divertidíssim el relat. Ja ho tenen escrit així, tal qual, no? I estan convençuts de que el ventre cau i que fa un moviment així i notes com es col·loca tot. I alguns recepten, no me'n recordo de quin medicament és, n'hi ha un que dona en Sastre que es prengui 3 gots de vi pagès amb carbó d'usina. Això és un principi que funciona comprovadíssim. Era un curandero en Sastre.
13: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Torres Torres pel seu temps i amabilitat. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Brennan Barchi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva. Us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per estar a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, de banda, l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els controltècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 661 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 7 de juny de 2026 i el proper dissabte 13 de juny, després de l'informatiu vespre i del temps, està prevista l'emissió d'un altre programa de Font de Misteris a IB3 Televisió. I ho dic perquè en aquell programa tenim previst parlar d'ovnis, ara que darrerament estan tant a les notícies. I de... per aquest motiu, avui ho deixarem córrer una mica. I avui tampoc parlarem del papa de Roma. Ben certa mida sí, de casualitat, però sí, però no d'en Lleó XIV, ni de la seva visita a Espanya, ni de cap papa actual. Que, per cert, sí que qualque dia podríem aprofundir una mica en històries vinculades a la Santa Seu i en els pontífecs. També moltes històries també relacionades amb les nostres illes. Però ja dic, avui no. Avui parlarem d'altres coses. Com a que, Sergio Rigo? Així que, sumari i començam.
2: Començarem aquest programa 661 de Font de Misteris coneguent alguns detalls de la participació mallorquina en les campanyes navals del fons al Magnànim al segle XV com a mecanisme d'accent social per a ciutadans i baixa noblesa. I ens centrarem també en la història d'un governador de l'illa de Mallorca que està relacionat amb tot això. Al Contes i Rondalles d'en Irene Font coneixerem diferents històries més o manco llegendàries i que estan relacionades amb el conegut com a Papa Luna. I a la darrera part del programa coneixerem alguns detalls sobre la coneguda com a explosió de Sasovo de 1991, que va obrir un cràter de Moscou i que està envoltada d'anomalies físiques i suposades aparicions d'esferes luminoses. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Ens podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. Els números 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials ens trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. Per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema de DAB+, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors. I també es de Font de Misteris Televisió, en el servei a la carta d'IB3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I d'anar amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció molt diversa on mos contes aquelles històries que formen part, no?, de la nostra història, on trobam un caramull de curiositats. Quan vulguis, Sergio Rigo.
1: I de la Mallorca del segle XV, la mà no era només una ruta de comerç o un espai ple de París. També podem dir que era un autèntic mecanisme o forma de d'ascens social. I és el que anem a veure avui en aquest món diversos. Tot comença quan Alfons el Magnànim decideix conquerir Nàpols. Una campanya d'aquesta magnitud demanava una mobilització naval extraordinària. Feien falta galeres, homes, dobbers i una gran xarxa logística. En aquest escenari, Mallorca no va quedar en el marge. Gràcies a la seva tradició marítima i a l'espès dels seus mercaders, l'illa se va convertir en una peça clau per sostenir la guerra. El mecanisme que se va establir, segons mos conten les fonts, era molt interessant. Participar en la guerra a canvi de gràcies i favors del rei. Moltes d'aquestes aportacions, armar galeres, aportar recursos, eren gratuïtes, però a la pràctica funcionaven com una inversió estratègica. Qui participava no esperava un salari, sinó recompenses a llarg termini per part del monarca, drets econòmics, jurisdiccions o títols. I això va obrir una porta a ciutadans rics i joves de llinatges menys coneguts i que aspiraven també a guanyar pes polític i social. La documentació de l'època ens mostra qui va aprofitar aquesta oportunitat. Noms com Antoni Castell, Gabriel Sunyer, Pelai Unís, Joan Albertí o Pau Sureda pertanyien majoritàriament a la baixa noblesa o a l'oligarquia urbana. Per ells, la guerra naval era una extensió de la seva estratègia per consolidar-se i créixer dins el regne. I aquest ascens social era molt visible. Per exemple, tenim el cas d'en Pau Sureda. Inicialment, els documents el situen com un ciutadà de Mallorca. Després de la seva implicació en l'empresa naval del Magnànim, passa a anomenar ràpidament com a cavaller. El canvi significa entrada ple a la cúspide social, un procés que sense la guerra hauria estat molt més lent. També tenim la història d'en Tomàs Tomàs, que el seu ascens va incomodar a l'èlit. En els seus inicis era simplement un patró de galera, un professional de la mà, capaç de comandar una nau però sense cap posició rellevant dins la noblesa. Tot va canviar amb el seu servei al rei. Com a recompensa, el Magnànim li va cedir un dret econòmic d'un gran valor, la lleuda de la mà de Mallorca. I aquesta decisió va incomodar molt els sectors tradicionals, que veien com un simple patró alternava els privilegis establerts. Malgrat les resistències, la concessió se va mantenir i en pocs anys en Tomàs Tomàs va ser investit cavaller. Què vos pareix?

Idò, no ho sé, però aquí, en tot això que mos has explicat, tal vegada el que hauríem de fer seria fixar-nos en per què havia de menester aquell rei tant de vaixells i per què fer tanta guerra, no? Però no, ara no. Millor anar una mica amb altres coses. Any 1423, mentre moria Peñíscola a Castelló amb Pedro de Luna, amb Benedicte XIII, també conegut com l'antipapa d'Avinyó, i en conseqüència de la seva mort, en Gil Sánchez Muñoz es convertia en el seu successor amb el nom de Climent VIII. Aquí a Balears hi havia un perill bastant important i pot ser que fins i tot real. Hi havia la por a que una esquadra genovesa vingués a saquejar les illes. Perquè sí, com has explicat, en aquella època el rei, per exemple, en Alfons V, va demanant als seus que, a canvi de beneficis, col·laboressin en ajudar-li a tenir una gran armada, però per anar a lluitar en fora. Però, clar, al igual que l'any 1114, quan des de Pisa i ajudar pels catalans, els pisans envien una flota per reconquerir Balears per la cristiandat, i ho aconsegueixen. Però què va passar? Que mentre eren aquí lluitant contra els habitants de les illes, no podien estar defensant Barcelona, que a la vegada estava amenaçada per una invasió. I, clar, hagueren d'abandonar les terres illenques conquerides per evitar el que per a ells haguessin estat mal majors, eh? És a dir,

se consistent, entre d'altres, en reconstruir les murades de Palma, que deien que estaven en molt de llocs enderrocades i ruïnoses. I no només això, també aconseguir gent. I, evidentment, també, clar, confiaven, com no pot ser d'altra manera, en l'ajuda divina.

I això ho dic perquè algun dels noms que poden trobar en els integrants d'aquella defensa són els mateixos que has citat tu, Sergio, a la teva exposició. I és que aquell possible atac va ser pres ben seriosament. Les cròniques parlen, per exemple, també any 1423, l'alcai del castell de Santuari reformó el servicio del castillo en virtud del rumor de que el duque de Milán y los genoveses se aprestaban para pasar a la isla haciendo acopio de piedras, ballestas, víveres y leña. I clar, mos pot sonar absurd, no? Els genovesos atacant Mallorca. Però hi ha un fet d'armes, jo crec que molt desconegut, que és precisament l'atac en el port de Portopí, que en aquella bonsà era el principal port de les Balears, que va ser atacat per una flota genovesa. Va ser l'any 1408. Un fet, ja dic, que crec que molt desconegut, però digne de ser comentat. I és que, clar, mentre les tropes i el vaixell del regne eren pel món batallant, aquí va haver de ser la pròpia població qui amb els seus recursos, limitats recursos, lluités contra aquella flota.

però deia any 1423. I és que he volgut agafar aquest any de 1423, perquè, bé, ho volia haver triat fa 3 anys, eh? Per 600 anys de tant de fets importants per la nostra terra en aquell any. Però se'n va passar, com tantes d'altres coses, però crec que és representatiu, perquè aquell any el rei d'Aragó, i també entre d'altres, també rei de Mallorca, hem de recordar que el nom de reina de Mallorca inclou tot el conjunt, no?, de les Balears, i deia que el rei, allà per l'actual Itàlia, on aquell any va haver de fugir després d'una lluita, diuen que feresta, a la ciutat de Nàpols, on el magnànim hagué de refugiar-se en el Castell Nuevo. Tota una història que riu-te tu de Joc de Trons o ficcions semblants, perquè és que tenia front subès per tot, i clar, havia de menester financiació o el manco ajuda, no?, per poder mantenir aquell poder militar. I aquell any ho aconseguí, perquè va sortir des de Catalunya un estol i ell va poder recuperar Nàpols. Però també aconseguir Ischia, va pacificar Sardenya i Sicília. Ell va acabar, aquest rei, Alfons V, va acabar enamorat d'Itàlia. Però és que un poc més, i amb el que acaba realment, és amb el regne d'Aragó.

I és que va ser una època convulsa, complicada i gens pacífica. De fet, no cal d'entendre el nom del magnànim. I bé, és que, com he dit, ell hagué d'amagar-se en el castell de Nàpols quan va ser traït, però va demanar ajuda i arribar, i de quina manera. Los primeros refuerzos que acudieron al rey fueron de Sicilia, conducidos por Gilaberto de Centellas y Bernardo de Cabrera, y el 10 de junio de 1423 tuvo el gozo de ver llegar la armada catalana y con ella la brava hueste que, mandada por el de Cardona, solo esperaba

Però anaven la cosa de tots aquests personatges, podrien dir que secundaris, no? Però que també són plens d'intrahistòries, com aquest que he citat, en Pelai Unís, que va ser governador de Mallorca fins que el varen derrocar. I un pit derrocat va ser directament lloctinent. És a dir, era un crac, aquest tio. Era un tipus de persones en el que en Pau Cateura, el catedràtic d'Història Medieval de la UIP, que mos va deixar fa uns anys, resumia ben bé el que eren. Diu, Pelayo Unís pertenecía a la clase de caballeros mercaderes corsarios muy característica de esta época. I és que eren un tipus de persones ben diríem que peculiars. D'ell deia, se acusa al lugarteniente de manipulación de las elecciones. La andanada iba dirigida contra el caballero Pelayo Unís. I és que aquests personatges tenen històries al darrere que també tenen lo seu. Com, per exemple, quan era el cai de Baibà, que va fer penjar un sense judici i que, com seria la sentència, els motius de la execució, que a la vegada va determinar que seria delicte de l'ésser majestat el qüestionar, el denunciar els seus actes. De fet, van penjar del coll fins a la mort a un altre per haver posat un cartell a la plaça de la Quartera, a Inca, a Mallorca, que incitava a la rebel·lió. És a dir, va fer una mena, un tipus, va fer una mena de grafiti, però en forma de cartell, i el va condemnar a mort directament. No anava de bromes, no.

0: No anava de bromes, no, però a més, i probablement en bona mida pel que has contat, Sergio tenia el poder de poder fer-ho. N'hi ha més de curiositat. Tenim això altre, també molt curiós, del mateix personatge, d'aquest governador, en Pelai Unís, a qui el 1406 el governador de Mallorca li escriu explicant-li que pel batlle de Manacor havia sabut que un esclau d'en Pelai, un tal cavaller, hauria matat en el majoral de la finca del propi Pelai i que havien capturat en aquest esclau i que el tenien pres a la presó reial de Manacor. I el governador li diuen a en Pelai, que encara no era governador, evidentment, que confiava en la seva lleialtat i diligència damunt d'aquests fets i que havia de fer justícia damunt del seu propi esclau, ja fos o bé amb una condena o amb una absolució, segons consideressin les proves, si era culpable o era innocent. I el procurador, aquest Pelai Unís, va aportar 2 lliures i 10 sous, diu, a diversos oficials que havien anat a Manacor per penjar i atenellar en el catiu de mossèn Pelai Unís, cavaller, que havia mort en el majoral de l'alqueria de dit mossèn Pelai, i en el moliner que estava en el molí nou, lo qual catiu fou condemnat per mossèn Pelai, l'octinent del governador, a córrer a la vila a Manacor atenellat a que li fossin tallades los punys a la plaça de Manacor, i après fos penjat per lo coll, la qual missió feu així en compres de cordes i altres coses necessàries a la dita execució. Ja dic, no anava de bromes aquest, no. O això altre, 1414, un pregó d'en Pelai Unís, regent de la governació del Reina de Mallorca. Diu, reiterava les mesures de sanitat pública i entre elles insistia que ningú no gosi tirar fems, terra ni pedres, a granadures ni cap brutó a les places entre Santa Magdalena i l'hospital i a l'obra nova que es fa del mur sobre la riera, sota les dites penes. I si és esclau o esclava, rebrà aquí mateix 50 sots i pagarà l'assotador. I el senyor o la dona que li hagi fet tirar pagarà 25 sous per cada vegada que infringeixi el ban sense cap mercè. Això són mesures medioambientals duites a l'extrem. O, com a curiositat, en els arxius hi ha aquest altre, del 16 de juliol de 1415, diu Antoni Cardell, demanament de mossèn Pelai Unís, joctinent de governador general de Mallorca, cobrar l'anada que feu el jot de Coa Negra amb en Pere Ferrandis per inquirir contra Miquel, esclau de l'honrat Felip Humbert, ciutadà de Mallorca, delatat que havia mort i penjat a una olivera 2 ases del saig de dit joc i furtivament havia entrat dins la seva casa per conèixer, posa, la seva esposa. Però jo crec que el més curiós d'això, i per això deia lo de les instrihistòries, és precisament això, ho has tret del volum 4 de Camins i Paisatges, del prolífic Gaspar Valero, i, atenció, diu... Per un document del notari Guillem Blanch, datat dia 24 d'abril de 1417, sabem que Fra Diego es dedica a l'alquímia quan habitava el lloc actualment conegut com a Santuari de la Victòria. Aleshores s'anomenà precisament la cel·la de Fra Diego. No consta que l'ermità ha cercat la pedra filosofal en la qual fabricà metalls preciosos, però el document ens prova l'elaboració d'elixirs medicinals destinats a curar malalties. Segueix, el document en qüestió refereix que el dia esmentat anaren a la cel·la de Fra Diego el loctinent del regne, Pelai Unís, el mestre cirurgià Esteve Boyer i el notari ja citat. El motiu del viatge era recollir una aigua especial que en aquella ermita s'elaborava a petició del rei catalano-aragonès Alfons el Magnànim. I trobaren 3 ermitans, els quals demanaren que el mostrassin el lloc on Eduard de Bosia i Fra Diego preparaven el preuat líquid. Un dels ermitans, Fra Antoni de Xeixa, el mostrà un font que estava dins una caseta situada vora la torre, on es trobaven 2 alambics en les respectives ampolles, dins les quals hi havia aigua, producte de destil·lació. Interrogat l'ermità sobre l'ús del líquid, contestà que no ho sabia ben cert, però que havia sentit a dir que era bo per guarir qualsevol malaltia que no fossin mortals i també per evitar enverinaments. En aquest cas, li duen al rei aquest líquid que se varen trobar allà i no sabem com acaba això, però sí, sabem com acaba aquesta història de l'alquimista, ja com a bonus track, perquè mos diuen Gaspar Valero, cal afegir que quan Fra Diego morí, el poble saltà a l'ermita a la recerca de l'or, que segons remors derivades de la fama d'alquimista, la gent pensava que hi trobaria. Ah, bé, i aquest pelallonís també va ser el que va fer unes ordenances per regular el joc de cartes, de naips, també per lluitar contra les blasfemis i fins i tot per regular els bordells de la Palma del segle XV. I també va ser qui, amb un d'aquells vaixells que va armar per el rei, va ser amb el que va dur a Mallorca en el darrer antipapa del cisma d'Avinyó, el successor del que he dit abans i que finalment renuncià a ser papa per convertir-se en bisbe de Mallorca. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Seguim agafant de misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque conterella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dus per avui?
1: Bé, heu estat parlant del rei Alfons V d'Aragó, heu comentat coses històriques damunt d'ell i dels seus jocs tinents, deixant anar un bon grapat de dades fascinants. Entre d'elles, la història del Papa Luna, l'antipapa, que va morir a Castelló i que, lluny de ser oblidat i abandonat, va rebre cert reconeixement per part d'Alfons V. Així que, si vols, si us sembla, anem ara amb un parell d'històries d'aquelles on es barreja la realitat i la llegenda sobre aquest antipapa, antecessor del qui més tard seria bisbe de Mallorca. L'any 1415, l'aragonès Don Pedro Martínez de Luna, és a dir, el papa Benet XIII, es trobava a la ciutat de Perpinyà. Allà es van reunir amb ell el rei Ferran I d'Aragó, l'emperador Segimon, els ambaixadors del concili i els representants de gairebé tots els prínceps cristians. L'objectiu que duien era únic, posar fi al cisma pontifici que dividia tots els estats d'Occident. Benet XIII, al qual se li demanava la renúncia, en un llarg discurs de 6 hores, va exposar les seves tesis en defensa dels seus drets a ser papa, de manera que no li varen poder arrencar la dimissió que tothom esperava. Per cercar la tranquil·litat que tant necessitava, el papa Luna es va traslladar a la població de Cotlliure, on al cap de pocs dies es va veure obligat a rebre una segona ambaixada semblant, amb la mateixa pretensió i amb els mateixos resultats negatius. Molt inquiet ja pel desenvolupament dels esdeveniments, Benet XIII va determinar per fi posar rumb al castell fortalesa de Peníscola, on de camí hauria tingut un fet considerat prodigiós o llegendari. Estem al començament del seu final, en un moment en què el món ja li començava a girar l'esquena. Trobant-se a Cotlliure, on va rebre els darrers ambaixadors, i pressionat pel desenvolupament dels esdeveniments, va decidir retirar-se a meditar enmig de la soledat i la calma del castell de Peníscola. Va preparar el viatge en poc temps i es va embarcar a la petita localitat francesa.

Però en aquella ocasió, la mà mediterrània no li va voler posar massa fàcil. I és que quan el vaixell de Benet XIII havia salpat, es va desencadenar una autèntica tempesta. Les onades eren de mida oceànica, de manera que la nau de Don Pedro de Luna desapareixia per moments. Tothom va creure que havia arribat el seu darrer sospir. De manera que, agenollats a la bodega, ja que a la coberta es corria el risc de ser engolits per les onades enormes, els acompanyants pontificis imploraven a Déu.

Don Pedro de Luna, el papa de la mà, com se'l va anomenar en alguna ocasió, va desafiar la tempesta i es va dirigir cap a la proa de l'embarcació. Agenollat mirant el cel, va sol·licitar la salvació per a ell i per als seus si la providència el reconeixia com a verdader vicari de Crist. De manera que, si no era així, desitjava i demanava que la tempesta enfossés la seva nau. I diuen que efectivament la tempesta va amainar gairebé a l'acte i la mà va quedar en absolut repòs, tot i que el cel continuava enviant una autèntica cortina d'aigua. El pontífice, adreçant-se als seus, que no es podien creure aquell prodigi, els va cridar: «Però al sud, anem a Peníscola». Aquella prova divina en la qual la mà va representar un paper tan decisiu el va reafirmar en la seva idea de no renunciar a la dignitat pontifícia. Peníscola era el lloc perfecte per a la resistència davant dels homes.

I ja un pic allà, la Peníscola va rebre un tercer i idèntic missatge dels ambaixadors que varen obtenir. Una vegada més, la seva negativa rotunda a deixar la intencionalitat de ser pontífex, demostrant el seu ànim. Inquebrantable i ferm com el mateix, el castell on es refugià, i ara encara més, amb aquella mostra divina durant la navegació.

I va ser en aquest darrer escenari i dins aquell ambient tan carregat i enrarit quan, pel que sembla, per reafirmar encara més la seva decidida negativa a renunciar als que creia legítims drets per ser papa, va dir «Me mantengo en mis trece», la frase tan comuna avui entre nosaltres per demostrar la nostra caparrudesa sobre alguna cosa, tenia en boca de don Pedro Martínez de Luna el sentit que reclamava per a ell el 13è lloc entre els pontífecs anomenats Benet. Malgrat tot, el 6 de gener de 1416, el rei d'Aragó, fins aleshores el seu aliat, el va abandonar a la seva sort. Començava per el Papa Luna el començament del seu final.

i podem continuar en la mateixa línia amb aquesta que diu... Seguim en ple sisme d'Occident, quan els diferents estats europeus prenen partit per un o un altre dels papes existents, entre ells l'aragonès Don Pere de Luna, conegut com a Benet XIII. El problema no solament afectava l'Església com a institució o les diferents cancelleries, sinó que també afectava el poble, a la gent senzilla, que discutia defensant o vilipendiant el seu favorit o el seu antipapa, segons el cas. Dins aquest clima de crispació generalitzada, ens endinsam en un carrer de la Florència medieval, on s'aixeca una sòrdida i fosca presó, plena de vessar de rufians i desheretats, entre els quals es troba una dona acusada de bruixa, fetillera i vident. La bruixa duia uns quants dies pegada a la finestra que donava al carrer, intentant trobar qualque clergue que fos de l'obediència de Benet XIII, però la seva espera s'havia allargat massa per a l'urgència del cas, ja que es volia transmetre un missatge important.

A la fi, un matí, per les veus que li arribaven del carrer, va suposar que els qui passaven eren aragonesos i es va cridar l'atenció amb els seus crits. Quan es varen acostar, agafada als barrots de la masmorra i amb el cap ficat entre ells per tractar d'evitar que poguessin sentir els de dins, els va dir: «Doneu-vos pressa, correu a Peníscola i avisau en Benet que, per moltes de precaucions que prengui, serà enverinat per un servidor íntim natural de la seva nació». Els viandants, espantats i estorats, que efectivament eren aragonesos, varen creure que es trobaven davant els deliris d'una boja i no varen fer gens de cas del seu vaticini, tot i que eren certament partidaris del papa aragonès.

El que sí sembla cert és que el Papa Luna, un hora baixa calorós del mes de juliol de 1408, en el seu retir del castell Fortalesa de Peníscola, li varen oferir uns dolços deliciosos de melmelada i mel acompanyats de vi. En va menjar alguns i prest es va trobar greument indisposat, amb uns vòmits continus que al cap i a la fi li varen salvar la vida, ja que li varen permetre expulsar l'arsènic que en forma de pols algú havia mesclat amb les japolies.

Una altra història relacionada amb aquest Pere de Luna, és a dir, el papa o antipapa Benet XIII, explica que feia un cert temps que es trobava reclòs al seu retir del castell Fortalesa de Peníscola. Es mantenia ferm en la seva actitud de no cedir davant les pressions que rebia de tota Europa, inclosa la del seu propi rei, perquè renunciés oficialment a la dignitat pontifícia a fi de solucionar la crisi oberta en el papat.

Els dies de Don Pere a Peníscola transcorrien densos i tensos, preparant arguments amb els quals sortir el pas de les mesures preses pel Concili o pel mateix Col·legi Cardenalici. Però cada dia estava més sol, ja que els qui havien estat en els seus valedors, com el rei aragonès Ferran I d'Antequera o el mateix Vicent Ferrer, que havia estat el seu confessor i confident, finalment li varen girar l'esquena. I així va ser com que Don Pedro de Luna va determinar anar personalment i en secret a Roma, jugant-s'hi fins i tot la seva llibertat personal, de manera que va preparar el viatge sense confiar la seva sortida fora de Peníscola a ningú més que els seus col·laboradors més fidels.

La nit triada va baixar per l'escala anomenada, encara avui, del Papa Luna, un estret passadís que manat foradar, segons diu la llegenda, pel mateix Don Pedro a la roca comunicava secreta i directament amb la mà, des de dalt de tot del castell, i la sortida del qual estava camuflada al penya-segat de la part oposada a la costa.

Aquella nit, trist i descoratjat per la deslleialtat dels seus, va baixar fins a la mà i una vegada allà va estendre el seu mantell pontifici sobre les onades relativament calmades de la Mediterrània. Després, recolzat en el bàcul que duia May com a tribut papal, va pujar damunt el mantell i, sense enfonsar-se, va agafar rumb cap a Roma, on es va presentar de cop i volta davant els seus enemics per entrevistar-se amb ells.

Aquella mateixa nit va tornar a Peníscola sense que les seves gestions personals haguessin fet canviar les poques esperances que encara li quedaven de vèncer en les seves tesis i retornar a la cadira de Sant Pere.

0: però no aconseguir la cadira de Sant Pere. De fet, va haver un concili damunt d'aquest tema, però igual que la setmana passada, crec que no me queda temps per més.
1: No, efectivament, no hi ha temps per més. Ja, si un cas, podrà seguir en tot això amb un altre programa. Però és curiós, eh? Avui que tenim el Papa de Roma a Espanya i a nosaltres ens dona per parlar de papes i antipapes. Així que qualsevol semblança en l'actualitat, òbviament, és coincidència. Ara bé, he de dir que la història d'aquest cisma és ben curiosa i encara més la seva part llegendària. Has parlat de posar-se de joneons a un vaixell fent la travessa i fent una invocació al Suprem perquè l'ajudi en la seva suposada missió divina, no? Una mica semblant al que hauria passat 200 anys abans amb en Jaume I, quan venia cap aquí i va tenir aquella tempesta. Però és que hi ha un altre que també m'ha sorprès encara més, perquè tenim aquesta història de navegar damunt de la seva capa com si estigués surfejant, com si fos una planxa de surf, i també 200 anys abans hi va haver un altre, en aquest cas va ser en Sant Ramon de Penyafort, que diuen, també entén d'en Jaume I, que hauria anat des de Solla, a Mallorca, fins a Barcelona, fent exactament el mateix, posant la seva capa damunt la mà i amb el seu bastó, amb el seu bàcul, fer una mica de vela, en aquest cas des de Peníscola fins a Roma. Quantes històries, no?, darrere d'aquest tan, jo crec que, per dir que desconegut, papa o antipapa, en Benet XIII, també conegut com el Papa Lunà. Moltes gràcies, Irene.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: I ara anem amb tu, Borja Rigo, i les teves històries, com diuen Sergio, impossibles, quan vulguis.
1: I del cas següent, que recullen obres curioses com la de dossier d'OVNI del KGB, mostra ja de fins a la localitat de Sasovo, situada en el sud-oest de Moscou, a d'haver uns 374 quilòmetres a distància, per la via més curta. Allà, la matinada del 12 d'abril de 1991, a la 1:34, va tenir lloc una violentíssima explosió. Va ser un esclat sec, acompanyat de xiulets i estrandis varis secundaris que varen posar en alerta tota la regió. Ja al matí, com és natural, les autoritats van investigar sobre el terreny. En arribar en aquell lloc, se van trobar amb un forat emmoroquetat, un cràter de més de 30 metres de diàmetre per més de 3 de profunditat. Però és que encara hi ha més. A l'interior d'aquell gran forat s'havia format una espècie d'elevació, una llomada, de dimensions bastant considerables. Se va calcular que podria mirar de més 12 metres de llarg per 2 d'ample. Semblava com si la terra hagués estat empesa violentament cap amunt. I sabeu fins on van sortir disparats els cascots? Idò, alguns varen caure fins a 400 metres més enfora dels extrems del forat.

0: però encara n'hi ha més. Zona expansiva de lo que fos allò va causar vertaders estralls a Sasovo. A més de 20 quilòmetres de distància, van esclatar els vidres i van cedir els murs i els marcs de les portes d'algunes vivendes. Els mitjans locals, com la revista Tècnica Molodesny de 1992, van donar més detalls. Resulta que, per lo que sembla, allò va ser lo que va passar a la distància. És vera. Però, sorprenentment, les estructures més properes en el lloc de l'explosió varen romandre intactes. De fet, i sens dubte, penso sortosament, un dipòsit de petroli situat a poc més de 600 metres d'esforat també va quedar d'una peça. I encara més detalls que, sens dubte, criden i molt l'atenció. Els postes elèctrics i telefònics també estaven dempeus, però, amb un detall, estaven inclinats cap al costat del cràter. També les esquerdes de sol del Trispol convergien cap al mateix lloc, i els arbres, fins i tot els que se trobaven a 100 metres o encara manco, també van resistir sense que les branques se trenquessin, però estaven tots torçats. En aquest punt entren en acció els testimonis. Alguns van referir que, abans que succeís l'explosió, unes poques hores abans, van aparèixer en el cel dues esferes lluminoses de color vermell que van avançar precisament fins a la ciutat dipòsit de petroli. I encara aquests testimonis van afegir un altre fenomen anòmal en el forat. Per lo que sembla, si passaven una estona a les seves immediacions, els seus rellotges arribaven a enregistrar fins a 5 minuts. Se va dir també que, en realitat, l'explosió no havia succeït com a tal, sinó que havia passat una cosa diferent. Una espècie d'empentes provenint de subsol. La primera, a certa distància, i que s'hauria anat movent. La segona, just en aquell lloc on s'obri la terra. I, darrere d'ella, una altra llum, molt més gran que les ja citades i també de color vermell, s'hauria alçat sobre el cel de Sasovo per després desaparèixer. I més tard, es colofó. Va aparèixer una mena de núvol blanquinós il·luminat des de dins que va estar una bona estona sobrevolant la zona. A l'hora d'investigar, sembla que tampoc va ser senzill. S'ha d'entendre que en aquell moment de la història, amb l'URSS en ple desmantellament, ja no tenia o no volia tenir els recursos necessaris. De fet, en Andrei Sirokov, que era un dels inspectors a càrrec de l'assumpte, va mirar de recórrer a certs experts en explosius i balística de la capital de Moscou. Però resulta que el departament on tenia pensat anar a demanar, a consultar, ja no existia. I encara se va complicar més l'assumpte quan, no gaire temps després, el 28 de maig de 1992, va tenir lloc una segona explosió, o el que fos allò en realitat. Aquest segon esdeveniment va ser, sens dubte, de menor intensitat que el primer, encara que també va ser certament destacat. Va tenir lloc a Novi Put, una granja estatal situada just a la frontera amb Ucraïna. Aquesta vegada, el cràter era d'uns 13 metres de diàmetre i 4 de profunditat, i ni rastre d'arbres cremats, ni de combustió que aquesta, ni de nitrats, ni d'absolutament res que hagués pogut provocar-ho. I sobre això se sap que el mateix KGB s'hi va costar pegar una ullada, que va gravar l'escena, i que, com a tantes vegades ha passat en aquest món dels no identificats, la cinta sembla a manco, fins ara perduda per sempre. En qualsevol cas, no va haver la creu una investigació oficial com a tal. Però, com a detall curiós, algun temps després del succés, un grup de predicadors que anaven per la zona van arribar a dir que aquell cràter era un signe inequívoc de la fi dels temps del món, ni més ni manco. Sembla, però, que el joc no va ser elegit, entre cometes, per casualitat. Si tornem en el llibre L'educació ovni del KGB, trobam que des de dècades enrere ja passaven coses estranyes. Tenim, entre altres coses, que el 1985 els veïnats varen presenciar el que els va aparèixer al llançament d'un coet. I això va acabar vinculant-se amb el fenomen ovni. No fora de Novi Put va aparèixer poc després una marca en terra d'uns 50 metres de diàmetre. Sobre aquest fet hi va haver dos testimonis que van afirmar haver vist com una mena d'esfera amb flames que sobrevolava la zona a poca altura, mentre projectava un feix lluminós contra la terra, com si estigués cercant alguna cosa. També va haver més avistaments d'esferes lluminoses vermelles i fins i tot un vent huracanat estrany i realment atípic que va arrasar pals de llum, arbres i vegetació. Resulta, a més, que a mesura que s'acostava a la data del segon esdeveniment, els fenòmens se van anar multiplicant. Va aparèixer en el cel com una espècie de, no sé com dir-ho, mur lluminós, de mida gegantina, que emetia llums i reflexos blancs i rojancs, i que avançava sense gaire pressa. Una vegada se va perdre a la llunyania, a la zona s'hi va aixecar una mena de boira. I després més llums, figures lluminoses antropomòrfiques i també flaixos tan blavencs com impossibles. Davant del desplegament de fenomenologia desconcertant, queda, per descomptat, la gran qüestió. Què va passar en realitat? La veritat, sens dubte, està molt en fora de les explicacions oficials. Entre elles, per exemple, trobàvem els següents. Terratrèmol atípic, un accident aeri i també qualque explosió electromagnètica o acumulació de gasos propicis per explotar com es metà, però cap argument en realitat vàlid. Com a detall curiós, el manco oficialment, tot aquest assumpte està oblidat i resulta que el cràter original, el primer, s'ha convertit en un petit llac. Què vos sembla?
1: Tres ràdios, història.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
8: I d'haver arribat a la fi del programa d'avui, esperant que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I no deixa de ser curiós, no?, això d'anar a fer guerres fora casa, guerres que només li importen uns pocs i que més no són els que es veuen implicats. Mentre Alfons V era fent una aturada a Marsella, destruint-la com a venjança, aquí, en la por de que els genovesos tornessin a atacar com havien fet un pocs anys abans. O quan els pisans amb els catalans varen venir en el segle XII, un segle abans que Jaume I atacar les illes per fer fora els musulmans, i ho varen deixar tot quan és Barcelona que tenen por de que sigui atacada mentre ells són envaint altres terres. No? Ara mateix ahir Sant Petersburgo ha atacat perquè abans han atacat Kiev. I així tot. I és que no prenem. I no serveix de res dir-ho. Però si serveix per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, IB3 Ràdio, crec jo, per prendre consciència que hi ha guerres que no són les nostres, que sovint mos ficant dins històries que no mos pertanyen, i volem que hi hagi una o una altra desenllaç, quan probablement el més prudent seria que mos quedassin calladets, observant, esperant aconteixements. Això sí, clar, sempre i quan no hi hagi un abusador que s'aprofiti. Però en general, crec que normalment és millor això, quedar-se a casa i no anar a que els altres s'emprenyar en coses que ni te van ni te venen. Tractar d'anar a resoldre problemes que potser ni tan sols existeixen o fins i tot opinar del que ningú no t'ha demanat. I és que, a més, supos que podeu entendre la semblança, però és que, a més, en el final et pot sortir ca. Te pot sortir ca quan li va sortir en el poeta Jordi de Sant Jordi, un dels referents de la poesia en la nostra llengua del segle XV, qui, mira, com Nausias Marc, que també va estar a les ordres directes del rei Alfons V. I a més també va estar a la campanya de Nàpols, on l'enemic del rei Sforza el se va fer presoner. Fins i tot hi ha qui creu que la cançó La presó de Nàpols, allà estan les versions dels ressonadors, de Miquel Lledó o del Suc, evidentment, i d'aquella popular cançó estaria basada en la seva història, la història d'aquell cavaller, aquell militar i poeta que a Nàpols estant va ser on va escriure aquest poema. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i d'en aquest cas directament en la seva lectura en occità, musicalitzada per Raimon. I d'en Jordi de Sant Jordi, Raimon, deserts, d'amics. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida. Molt bon dia, Raül, com estàs?
2: Bon dia, com anam?
1: Beníssim, Dia Mundial dels Oceans, això serà demà, però m'agrada començar amb aquesta història. Mira, jo he mirat aquest titular i dic Dia Mundial dels Oceans. Ho he cercat i és demà per nosaltres, ja començam a tenir ganes de fer el primer cafico.
2: Exacte, exacte, perquè no sé si serà el primer, el darrer o què, però en parlarem d'un documental que s'estrenarà precisament demà, en aquest Dia Mundial, que tu dius.
1: Sí, sí, sí. I també sabíeu que hi ha empreses que tenen dificultats per gestionar grans quantitats d'informació, saps? Quantes empreses tenen molta informació, però no saben com l'han de gestionar. Idò, ho farem, això, en Valia Data Solutions, que és una empresa que s'encarrega de tot això, veure com les empreses han de saber gestionar la informació. I no poden deixar de banda la visita del Papa.
2: Bueno, la visita del Papa, que si
1: serà
2: no...
1: Serà una setmana.
2: Si no vos viu en temut, és raro, perquè raro. És per tot, per és tot, per tot. Tot, eh? Com pa i per sal, eh? Papa i per sal.
1: I de què farem avui? Repassarem una mica la seva agenda, sabrem què ha fet, què deixa de fer, quin dia estarà per aquí, què farà, i ho farem de la mà de la Xisquia Valladares, la tiktokera que és especialista en comunicació. De fet, ella és una persona que va conèixer tant el Papa anterior com el Papa jo, i per tant és una persona que mos podrà dir què és i què farà el Papa durant tot aquest dies.
2: Molt bé, doncs som diumenge 7 de juny i estarem amb vosaltres fins a les 12, ja ho sabeu. De 11 a 12 tindrem entre tu i jo que,
1: sí,
2: no sé, bé, heu d'anar escoltant el programa i veurem en quina pista vos podem anar dant.
1: Vinga, no hauríem de donar qualcuna ja.
2: Sí, podem donar qualcuna, no sé, man, per exemple, te diré que és d'un poble on la setmana que ve,
1: sí,
2: es fira.
1: Molt bé. És una dona,
2: uh-huh,
1: i ha fet feina aquí a la casa i continua i és fent feina a la casa.
2: Ja està, ja no podem dir res més, perquè ja, direm un amelinatge. Bé, estem en el programa número 79, amb el lluïment de... 79. Sí. No 69, Joan Mi.
1: No, 69. 69. Aquest és bo, 79.
2: Amb el lluïment de el control tècnic.
1: I ja sabeu que teniu un número de WhatsApp per si voleu dir qualsevol cosa, si voleu fer una petició, si voleu fer una pregària, també ho podeu fer. Avui és el dia.
2: I ara què dius?
1: Per cert...
2: Ara m'han mort.
1: Sí, no, també tindrem un nou programa, hi ha un nou podcast aquí a la casa,
2: uh-huh,
1: i també en xerrarem, un nou
2: molt
1: podcast
2: bé
1: de ràdio. Això no ho hem de deixar de banda. Sí, que tenim un número de WhatsApp, si voleu dir qualsevol cosa.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Molt bé, idò, poden començar.
2: Vinga, idò, començam, si vos pareix, amb aquest programa, que, bon diumenge, 7 de juny, començam a La Gran Vida, no?
1: Vinga, començam.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Idò, avui volem parlar d'una jove creadora mallorquina que ha convertit la seva passió per la mà en un projecte audiovisual i un important missatge ambiental. Ella és Dana Ayelén Bosch, directora del documental Un darrer que fico, una obra que reflexiona sobre la nostra relació amb el mar Mediterrani i que vol posar el focus en una problemàtica cada vegada més present, que és la contaminació de plàstics. És que n'hi ha per tot, Raül.
1: Sí, a més, tot això se fa coincidint, com tu deies en el principi, en la celebració del Dia Mundial dels Oceans. El documental se presentarà a Palma, acompanyat d'una taula rodona, per debatre sobre aquesta conservació marina i el futur dels nostres oceans, i en concret la mar Mediterrània, que mos toca de prop, que, com tu dius, també hi ha plàstics per tot, i no són dels que veiem, és a dir, no és que siguin, jo que sé, bosses de plàstics o un poal, o... No, sí. no. És que hi ha microplàstics, sí. I jo l'altre dia passejant per la platja, això que vas caminant, i dic, ah, vaig començar a fixar, i és que n'hi ha molts.
0: N'hi ha molts. No només tot el que arrossega la mà, sinó que si nedau i vols ficar, jo que sé, si sou de bussetjar, se beben els plàstics, n'hi ha per tot, i veus els peixos que passen per allà, i després menges un peix i també surt el que surt.
1: Clar, i aquí tenim la sort que està net, entre cometes, està net, entre cometes, però sí que és vera que segons quins països, jo recordo a Tailàndia, vam anar a fer un dia caiac i vam arribar a una illeta que hi havia front de la costa, res, no vos imagineu, hi havia, no sé, ones i ones de plàstic, jo de no m'ho puc creure. És a dir, clar, que fèiem aquí, però de cop havia vengut allò de veure-se per tu de bon, sí. I estava allò, però ple, on... Bé, una cosa
0: però
1: increïble.
0: Però jo quan era petit no ho veia, tot això. No ho veia o no m'adonava compte? No ho sé, no m'havia temut. I és vera que ara
1: tampoc
0: sí...
1: Tampoc no hi havia tant de plàstics.
0: No n'hi havia tant, perquè quan té un... No, quan té, no és que l'aigua està remoguda. Abans si li estava com a més tèrbol, potser s'havia aixecat una mica d'arena... Però
1: això.
0: Ara no. Ara veus l'aigua molt neta, transparent, però en plàstic. O sigui, se veu tot d'una.
1: Bé, per això avui ens acompanyen na Dana. Bon dia, Dana, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bueno, ara nosaltres aquí ja estàvem fent el nostre propi debat i opinió de com està la situació, però jo crec que la millor que ens pot contar en aquest cas, ja que ho has fet feina amb aquesta obra audiovisual, et tu, conta-mos, estem tan malament com pensam?
2: Hombre, bueno, sí, just el que vosaltres estàveu xerrant, de cada vegada és més habitual trobar pues, aquest tipus de plàstics a les platges, restes d'ells flotants, o residus que fins i tot bé arriben a zones que abans es mantenien relativament netes. És una realitat pues, que molta gent que passa temps a la mà també ha observat i és una verdadera pena.
1: Escolta, no sé com arriba el moment on tu decideixes posar en marxa aquest projecte, un darrer que fico. Vull dir, quina és la teva relació amb la mà?
2: Bueno, aquesta idea més que res va néixer pues, d'una inquietud personal. Uh-huh. Sempre he tingut aquesta connexió molt forta amb la mà. En el final soc de Mallorca, això influeix. I amb els anys i a través del meu màster en sostenibilitat, pues, vaig començar a donar-me compte de la quantitat de residus que apareixen a les nostres platges i dins l'aigua. I bé, més que res, volia entendre millor aquest problema i utilitzar l'audiovisual com una eina per a generar més reflexió.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Aquest nom d'un darrer que fico, per què? O sigui, en quin moment vas dir, no, demà el darrer que fico és la darrera vegada que mos ficant dins la mà i és quan a lo millor mos donen compte, no?, de que hi ha algo més que aquest moment de relat, sinó que hi ha una problemàtica i basta ficar-mos dins l'aigua, no?
2: Clar. Bueno, pues el nom és una metàfora, empleant el cap fico, que és una paraula molt nostra, i bé, el títol representa aquesta idea que si no actuem sí que podríem arribar a un moment en què la mà que coneixem avui només existeix com a record. També simbolitza pues, aquest darrer moment de connexió amb la natura abans de que sigui massa tard.
0: Vols una crítica social o és una manera també de que tots puguem obrir els ulls d'una vegada?
2: No, jo vull més que res conscienciar tothom. Mm. Crec que tothom té sa força, ja sigui en petites o grans accions de fer algo. Crec que ja és hora de que tots mos responsabilitzem. I això, conscienciar.
0: Deies que, clar, tu has crescut a Mallorca, per tant, des d'aquest moment tens més consciència que mai. Però del que has pogut escoltar, de quan eres nina, o el que te deien ton pare i ta mare, es predins, no heu xerrat a l'hora de fer el documental, de veure com era Mallorca abans, com eren les Illes Balears abans, i els plàstics que te podries trobar abans i els que te trobes ara? N'has pogut xerrar?
2: Sí, totalment. En el final... aquest documental també té molta influència de part de la meva família. Mon pare, per exemple, és surfista. Llavors, sempre ja des de molt petits mos feia aquestes reflexions de que la natura no és algo que és nostre, sinó que forma part d'ella i l'hem de cuidar. I sobretot ell, que se ficava més a la mà de jovenet també a fer surf i tal, ell me diu, en plan, és que ara estàs remant i és que agafes el plàstic. Abans això no passava.
1: Sí.
2: I bé,
1: sí. Jo penso que, a vegades, bé, no sé, a vegades pescant amb un pare o això, allò que abans no passava, no? Jo que sé, pescaven i de cop dius, ai, ara duim un, no sé, un peix, tal, i no, saps? És un xisme, un tros de plàstic, un tros de roda, qualsevol desbarat. Clar, tu dius, com hem arribat fins aquí, no? Perquè potser ara en som més conscients, és veritat que des de fa unes dècades les depuradores també han ajudat a que no arribi tot a la mà, sinó que

0: perquè, clar, aquesta és la nostra part, la nostra part privilegiada, encara som més culpables si no ho feim bé, perquè ho poden fer bé, però hi ha una altra part del Mediterrani, en aquest cas, que ho fan com poden, perquè no tampoc hi ha altra opció, no?
1: Exacte, bé, i això és un dels problemes i limitacions que tenim en el ser una illa, que al final estem envoltant d'aigua i el que tu deies, ja no només és nostra responsabilitat, sinó que és una conscienciació que ha de ser global i altres països també han de posar mesures perquè no arribi. En el final, tant per corrents, estem en un territori molt limitat.
0: Escolta, Dana, això demà serà aquesta estrena d'un de Recafico, el nom m'encanta, ara...
2: Jo també.
0: Ja, és com molt així, molt sí. Nostre, no?
2: Sempre xerrant del primer Cafico, no? I el de Recafico.
0: Per cert, tu has fet el Cafico ja, enguany?
1: Jo sí, ja estic aquí, clar, no podia aguantar més.
0: És que en Joan i mi surten al carrer a demanar a la gent si han fet el de Recafico o no. Si avui,
2: s'han fet el primer.
0: El primer.
2: Si és que jo penso que si l'aigua no està a 38 graus, no... No. De manera.
0: És a dir, tu ja has complit, però demà és el gran dia. Conta-mos, on podem veure aquest documental, aquesta taula redona que fareu? Encara hi som atents a venir per Boreró, hem d'apuntar-nos a qualque lloc?
1: Bueno, per suposat. Això és una projecció que la faig amb ajuda del govern de les Illes Balears i que fa a Can Oleo, a Palma, a les 7 de l'hora baixa. I bé, se projectarà el documental, estarem allà passant una bona estona i després se farà aquesta taula redona amb gent que ha participat en aquest mateix documental.
2: Jo te volia demanar precisament per això, per les persones, personatges que han passat per aquest documental. Com ha estat aquesta feina d'investigació o de recerca i per què els hi has donat protagonisme a aquestes persones? Què hi poden trobar, sense fer massa spoiler, però quin és el perfil de persones que has cercat per el teu documental?
1: Mira, pues d'una manera molt senzilla te diré que són persones que dediquen la seva vida a protegir la mà i escoltar la seva passió i la seva preocupació pel futur de lo que és que nostre, pues és molt inspirador. El documental inclou la participació d'experts, científics i també entitats medioambientals i això, persones que estan vinculades a la conservació marina i que porten una visió més científica i també humana a lo que és el problema.
2: Molt bé, molt bé. Sobretot gent interessada i que passa pena com tu, no?, que vos impulsa a fer aquest documental. Amb molta ganes de veure-ho, perquè, ja te dic, un darrer que fico i queda tot l'estiu per endavant i segurament prenent consciència de com és la mà a l'estiu, perquè hi anem més, però després hi ha gent que se va a pescar, que no tots mos movem per el redol de davant la mà. De fet, en les històries que mos trobam a vegades en el carrer, hi ha gent que diu no, jo pas per davant la mà, però no hi vaig. I les persones que hi anem són les que mos trobam els plàstics. Però això és un problema de tot l'any, no només d'ara, de l'estiu. Per això m'agrada encara més aquest nom del darrer Cafico.
1: Sí.
0: Escolta, no me recordar-ho, demà a partir de les 7, si no ho dic malament, no?
1: Sí.
0: Can Oleo, a Palma, podeu veure aquest documental, un darrer Cafico, que, com dèiem, coincideix amb aquest Dia Mundial dels Oceans. Saps si ho podrem veure a altres punts de les illes, a través d'internet o...?
1: Sí, de moment, la projecció presencial serà demà, però penjat a YouTube amb el mateix nom. Val. O sigui, que qualsevol persona el pot veure.
0: Perfecte, idò, ja ho sabeu, cercau de Recafico a YouTube.
2: I entenc que qualsevol edat, és a dir, un nin de 7-8 anys, hi pot anar?
1: Sí, total. A més, en el documental també surten nins, que és algo molt guapo, perquè en el final crec que també la conscienciació comença des de baix i aquestes noves generacions en el final seran les custodianes de la mà. I per això era molt important que sortiessin en els documentals.
2: Idò, aprofitant per fer aquesta recomanació, que si teniu qualque dubte, ja teniu infants en aquesta edat de 7-8 anys, que no dubteu en que vos acompanyin i que ho vegin i que aprendran moltes coses, perquè també surten infants i nins que conten moltes coses.
0: Bueno, idò, Dana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, enhorabona per aquesta feina, i menys entre tots ens ajudam una mica i som més conscients de la mà, que és allò que ens envolta. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Continuem aquí a La Gran Vida, 9 i 23 minuts. Vos hem d'explicar una història, una cosa que és interessant i que arrossegam en el dia a dia. Mirau, cada vegada generam més informació, factures, vendes, clients, reserves, campanyes de màrqueting, recursos humans. Són dades que tenim, no? Així que mos en revolten en el dia a dia, sobretot a la feina. El problema quin és? És que moltes vegades aquesta informació queda dispersa en diferents programes i en lloc d'ajudar, encara molt generen més dubtes. Segurament molts empresaris i professionals que ens escolten s'hi sentiran identificats. Són hores i hores cercant informació, elaborant informes o intentant entendre què està passant realment dins un propi negoci. Mirau, Valia Data Solutions és una nova consultoria tecnològica balear que està especialitzada en l'estratègia i gestió de dades, que es dona a conèixer, per cert, el pròxim dia 11 de juny, això serà la setmana que ve, a la Cambra de Comerç de Mallorca, i és un acte que està adreçat sobretot al teixit empresarial i tecnològic de les Illes Balears. I avui parlant de com poden les empreses posar ordre a tota aquesta informació. Parlam amb en Sebastià Xamena, CEO de Valia Data Solutions. Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, com estem?
0: Abans de res, Valia Data Solutions, per què s'ha creat, per què serveix i en què consisteix aquesta empresa que el que vol és generar un ordre dins de la informació que tenen moltes empreses?
1: Mira, nosaltres som una empresa, que Valio Group, que d'un 15 anys en el mercat, i venim fent feina amb empresaris, amb empreses, en millorar la manera de fer feina, de tots aquests serveis centrals, tota aquesta part que està envoltant de la gestió, que és relativament important per al dia a dia de l'empresa. I ens donem compte que a mesura que l'empresa va creixent, va incorporant aplicacions i va agafant cada vegada pues, més maneres de gestionar les seves dades. Però aquestes dades, al final, queden en les aplicacions. I això el que provoca és que molts empresaris, molts de treballadors de les empreses, dediquen molt, molt de temps a poder recopilar aquestes dades per poder prendre decisions. Mm. És a dir, dedicant molt de temps en recopilar i poc temps a decidir. I per això, des de Valio, vàrem estar treballant i hem construït aquesta nova eina, que el que fa és ajudar justament en aquesta tasca de recopilar i automatitzar totes les dades que tenim. Mm-hmm.
0: Quins errors diries que cometen principalment les empreses a l'hora de tenir aquesta informació? Quins són els principals problemes que tenen?
1: Bueno, el principal problema és justament capturar les dades que estan a diferents llocs i tenir que molt de temps en el final a poder ajuntar dades que estan disperses, que estan fragmentades i que fan que dediquem molt de temps justament en aquest temps de recopilació. Mm. Tot aquest temps que dediquem a recopilar no estem dedicant-lo a analitzar les dades, a prendre decisions amb aquestes dades. Llavors, la principal problemàtica és aquesta, és la capacitat de recollir aquestes dades i no tenir que dedicar tant de temps i tant de processos manuals.
2: Anem a veure, ara si hi ha algú que ens està escoltant, que té una empresa, no ho sé, jo què sé, un bar, un restaurant o el que sigui. Quins exemples serien aquestes dades que potser no podem recopilar fàcilment i que amb eines com aquesta sí se poden recopilar i de què pot servir això?
1: Mira, anem a pensar, per exemple, en un hotel.
2: Per exemple?
1: Pues un hotel, per exemple, pues tenim una informació que és de ventes, les reserves que fan els nostres clients. Uh-huh. En aquestes reserves tindrem una aplicació en la qual pues, tindrem tota aquesta informació d'aquesta reserva. Aquesta persona arriba a l'hotel i com que arriba a l'hotel, ha fet una reserva i té una sèrie d'informació i, bueno, el client està a l'hotel i a partir d'aquí pues, disfruta la seva estància, se li fa una factura, paga i a partir d'aquí surt. Quan podem analitzar d'alguna manera quina informació de ventes que han tingut, pues, hem d'agafar aquesta informació que estarà en el sistema de ventes, després tindrem que agafar una informació respecte a què han facturat, que estarà una aplicació financera, després tindrem que veure si aquest client ha pagat tot o no, estarà d'alguna manera o una aplicació estarà en el banc. És a dir, al final, en el dia a dia de les empreses, hi ha diferents departaments I hi ha unes transaccions on la informació va viatjant d'una aplicació a una altra, no? Podríem pensar altres exemples, per exemple, també la situació financera, però pues, al final les empreses tot el sistema comptable registren totes les activitats de la companyia, però aquesta comptabilitat moltes vegades és difícil d'accedir a ella. I, per tant, el que se fa és, pues, tinc que anar a cercar informació i no la tinc, i el que tinc que fer és apuntar-lo amb un paper o un Excel i va ajuntant informació de diferents puestos. En el final, per tant, l'empresa, volguem o no, a mesura que se va fent gran, va incorporant dades, va incorporant processos i dedicant molt de temps a poder recopilar-lo. Mm. Llavors, un poc la solució quina és? Bueno, pues anem a intentar fer feina en consolidar totes aquestes dades, anem a incorporar una tecnologia que se preocupi per nosaltres d'estar connectada amb totes aquestes fonts de dades que tenim, totes aquestes aplicacions que tenim, i anem a ajuntar totes aquestes dades i anem a, el que dèiem, que diferents diccionaris xerren un mateix idioma, no? Perquè en el final les dades s'han d'interrelacionar unes amb altres.
0: Mm-hmm. Si xerran de petites i mitjanes empreses, quins sectors se poden beneficiar? Hem xerrat del tema dels hotels, però quins altres sectors se poden beneficiar, sobretot, d'una bona gestió d'informació?
1: Bueno, al final tots els sectors són necessaris. Nosaltres fem feina per hotels, per restaurants, per constructores, enginyeries, empreses de serveis, despatxos professionals. En el final, la nostra solució és multisectorial. I al final, amb aquesta capa intermèdia de dades que estem construint, el que fem després és construir un reporting ordenat, estructurat, que permeti pues, saber el resultat econòmic de l'empresa i en el mateix temps que cada departament tingui aquella informació que realment necessita per poder prendre bones decisions. En el final estem fent en diferents sectors i no és una qüestió de nombre del sector turístic, sinó de tots els altres sectors que estan presents a les illes.
0: En aquest sentit, també, dia 11, vosaltres vos presentau d'una manera més oberta a la Cambra de Comerç de Mallorca. Quin perfil esperau? Perquè, clar, teixit empresarial i tecnològic de les illes. Com fareu per vendre aquest producte tenint en compte que hi ha aquesta necessitat, no?, d'ordenar les seves idees? Cadascú, supos que cada empresa té la seva manera de gestionar-ho. Una feina és aquesta, no?, la de... que entenguin que a vegades un no té la informació tan ordenada com se pensa, no? També haureu de fer una feina en aquest sentit perquè ho entenguin. Espereu una bona resposta?
1: Sí, en aquest moment serà una bona resposta, serà aquest dijous a la Càmera de Comerç, a la cita de Sola Baixa, i el que farem justament un taller on veurem una mica la problemàtica actual i la manera de solucionar. Esperam empresaris de pimes, d'acord, de petites i mitjanes empreses, que d'alguna manera estem tenint una molt bona acollida d'aquesta presentació, de lo que és la solució. Tenim que dir que som una empresa que ja està en funcionament, que ja tenim una quantitat rellevant de clients que estan empleant ja aquesta tecnologia i que justament els crear aquesta nova marca el que pretenem és d'estendre el seu ús i de facilitar l'arribada en el que és el mercat, mitjançant un plantejament individualitzat i separat de lo que és Value. I en Valia estem segurs que els empresaris pues, tindran una bona solució per poder eliminar molt d'aquests processos manuals que al final no ajuden a poder prendre bones decisions.
0: Mm. Diuen que un restaurant o una empresa necessita 5 anys, no?, per consolidar-se i perquè ja sigui una empresa que pugui durar molt d'anys. Aquesta empresa que no aprofiti aquestes dades, aquests serveis, està condemnat a fracassar, així com ve ara la intel·ligència artificial, que tenim molta informació. És imprescindible reunir dades però tenir-les tot concentrades perquè l'empresa pugui sortir endavant?
1: Sense dubte, mira, les pimes tenim un problema de mortandat. Un gran percentatge de les pimes no sobreviuen en els 5 anys, no?, de la seva fundació. I llavors, d'alguna manera, l'intel·ligència artificial s'ha incorporat i sense dubte és una eina tecnològica fantàstica i que ens ajuda en el nostre dia a dia, però a dia d'avui és bastant complicat poder connectar les nostres dades. Justament amb l'IA, això és un tema que han solucionat. Tenim un producte que dèiem Data Hub, que aquest Data Hub el que fa és poder connectar totes aquestes dades que hauran recopilat en aquesta capa intermitja i les proporcionem a una IA a un nivell artificial segura per l'empresa, de tal manera que l'empresari tindrà uns reportis estructurats de la informació que necessita que les persones clau de l'empresa puguin estar consultant en el dia a dia, però també tindrà una manera de poder incorporar a l'intel·ligència artificial, es poden fer ús de les seves dades. I això no genera una potència molt important, perquè justament l'intel·ligència artificial és una eina sota generativa que genera bastanta informació i ajuda molt en el dia a dia de les persones que fan feina a les empreses. Però fins ara no tenim connexió amb les nostres pròpies dades. Al final estem fent feina en el coneixement que s'ha generat d'internet i de processar tota aquesta informació, però no tenim la nostra pròpia realitat, les nostres pròpies dades. I, per tant, en valia amb això també ho solucionem.
0: Molt bé, i de veure si les empreses posen ordre a tota la informació que tenen per treure un millor rendiment. I per això vos presentau a la Cambra de Comerç dia 11. Sebastià Xemena, CEO de Valia Data Solutions, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és memòria.
2: Aquí ja hem arribat.
3: Com anem? Com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
6: I un dels esdeveniments més destacats d'aquesta setmana, d'aquest dia, sobretot d'aquest cap de setmana, és l'arribada del Papa Lleó XIV a Espanya. Les seves primeres hores al país han generat una enorme tensió mediàtica, també expectació entre fidels i també algunes veus crítiques. Per parlar-ne tenim amb nosaltres en Xisquia Valladares, que és religiosa, doctora en comunicació, llicenciada en filologia hispànica i és una de les cares més conegudes de l'Església a les xarxes socials, on molts la coneixen com la monja TikTokera. I la veritat que és un plaer tenir-la una vegada més. Hem de dir, Raül, que a partir de les 10 del matí el papa presidirà la processó del Corpus Christi i oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles. Això serà d'aquí res, 20 minutets.
7: Bueno, de fet, en aquests moments el papa està saludant-ho, sí. Ja més de gairebé des de les 9 que ha sortit amb el papa mòbil pels carrers de Madrid. Avui és la cita més multitudinària d'aquests 7 dies de viatge arreu d'Espanya. Sí. I, com veiem, Madrid està ple de gom a gom. Hi ha més de 15.000 efectius, sí, per garantir la seguretat, no només del papa, sinó de tots els assistents. I ara ho estàvem veient a diferents televisions. Ha agafat ja molts de nins, molts de petits que estan en aquesta plaça, en aquests carrers de Madrid, per donar-los benedicció. I, com veiem, és una expectació enorme.
6: Sí, hi ha una expectació enorme i la veritat és que fent aquesta volta és espectacular, com veiem el papa i tota la gent que té de vora. Anem a xerrar amb Xisquia perquè volem que mos doni la seva opinió. Xisquia, molt bon dia, com estàs?
8: Hola, muy buenos días.
6: Gràcies per estar amb nosaltres. No sé si estàs mirant imatges mentre xerres amb nosaltres, si tens la tele, supos que sí, no te veus perdre res en aquests moments.
8: No, todavía no.
6: Ah, encara no. Idò, tenim el papa ja a Cibeles i la veritat és que te volíem demanar quina és la lectura, la primera lectura que fas d'aquestes primeres hores del papa Lleó XIV a Espanya.
8: Bueno, yo creo que mi lectura, por supuesto, es una lectura positiva, porque a mí me gustó muchísimo todo lo que vi ayer. Me pareció que viene como un León XIV auténtico, o sea, ya ha dejado de ser ese papa que se estrenaba tímido y lo veo como más él, de hecho. Él dejó los papeles de lado unas cuantas veces, que es lo que yo echaba de menos, ¿no? Y las palabras primeras en el Palacio de la Zarzuela fueron muy claras. Me pareció que su discurso era potente, ¿no? O sea, contra los populismos, defendiendo la verdad, hablando de que no es una Europa vieja, sino que también hay una gente joven. Y luego por la tarde con los de Cáritas fue exquisito, incluso con ese detalle de él, de que, bueno, que se levantó a leer antes de que le tocara, ¿verdad? Eso fue muy gracioso, pero fue sencillo, fue humilde. Y muy bien con todos los gente, la gente que estuvo dando testimonio en Cáritas. Y luego en la Cibeles, en la Plaza de Lima, me encantó el diálogo con los jóvenes. Ahí me faltó, quizás, ahí sí que me faltó un poco menos, que leyera menos, que se confiara más en su capacidad de...
6: D'oratòria, no?, d'explicar les coses, sí, en les seves paraules.
8: Sí, sí, porque ahí sí que los papeles no me sobraban, ¿verdad? Pero luego fue impresionante cómo el 500,000 de jóvenes que estaban alborotados y tal hicieron silencio de repente cuando se expuso la custodia del Santísimo y no hubo más ruidos. O sea, eso creo que ha llamado la atención a todo el mundo.
6: Xisca, i d'aquests joves, ara que s'ha anomenat joves, hi ha hagut una crescuda de joves espectaculars en els darrers anys envers el papa,
8: sí.
6: I fins i tot llencs s'han desplaçat 300-400 joves de les Illes Balears. N'hem escoltat res, 12 segons d'una opinió d'aquests joves que fins i tot han vengut i que estan a diferents estadis o pavellons dormint malament poques hores, suposo, amb un sap de dormir, i comentaven això.
9: Aquí estem per una cosa en concret i no estem per la nostra comoditat, perquè no estiguem aquí dormint 40 persones, però ho feim per una raó especial i la comoditat no és nostra, sinó que l'entregam a les altres.
6: Com ho veus, Xisca, aquest creixement de joventut? Molta gent jove, no?
8: Sí, muchísimo. O sea, por ejemplo, en nuestro colegio de Madrid están durmiendo 300 de nuestros demás colegios. O sea, y se acomodan a todo. Es como si fuera una JMJ cuando se llena de jóvenes la ciudad. Pero, sin embargo, el único acto para ellos era el de anoche. Y, sin embargo, acudieron como si fuera una JMJ. Dispuestos a todo, a dormir pues como están durmiendo, a tener que hacer filas de 3 horas para entrar. Ayer estuvieron 3 horas para poder pasar y muchos se tuvieron que quedar fuera del recinto, o sea, viéndolo por pantallas cercanas, ¿no? Eso para mí significa mucho. O sea, hay un despertar tremendo de la gente joven, quiere decir que han estado ahí, que siempre siguen. Y que, como ellos dicen, es la juventud del Papa.
6: I si te fixes, ahir també va haver les declaracions del Papa per a aquests joves que sempre estan interessats per totes les notícies que se poden veure i llegir a xarxes socials. I el Papa comentava això.
10: En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Y ahí cae también... Quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
6: Que representa per una persona que està tan lligada, no?, a les xarxes socials, escoltar la veu del Papa dirigint-se als joves en aquest sentit de que cerquin la veritat.
8: Sí, él respondía con eso a la pregunta que le hacían de la inteligencia artificial, y es verdad, o sea, hay mucha falsedad en las redes sociales y no se puede estar si no es con momentos de silencio. Yo esto siempre lo he defendido y me parece muy bien que se lo diga a los jóvenes. Creo que los jóvenes lo saben, creo que saben distinguir mejor que nosotros lo que es falso de lo que es verdadero, mucho mejor que cualquiera de nosotros, seguramente, porque ellos están en su ecosistema natural. Entonces, me parece muy bien, sobre todo para crear personas críticas.
7: I jo me deman, com viviu religiosos, en aquest cas, una visita com aquesta? Perquè no és una visita habitual, és una visita llarga, de 7 dies, a diferents punts d'un país, en aquest cas d'Espanya, perquè també el lligam de Lleó XIV amb Espanya, ja no només per a la seva família d'origen espanyol, sinó que ha estat moltes vegades, segons ella ha comentat, i ha viatjat moltíssim diguéssim, per Espanya. Com ho viviu, vosaltres, un viatge aquí? Perquè, clar, no podeu ser allà, no podeu ser vorero, però com ho seguiu? Com estau atents, no sé si per les xarxes o a través de la televisió, de la ràdio?
8: No, pues mira, nosotros ayer estábamos viéndolo por la televisión. Estuvimos siguiendo la 1 todo el día. O sea, la comunidad entera, pero voluntariamente, o sea, nadie nos obliga a estar ahí en la televisión.
7: No, clar, clar.
6: Que per cert, IB3 ho dona avui, el podeu veure a IB3 també, que és una altra opció.
8: Muy bien. Ah. Pues estábamos siguiéndolo en la televisión y a la vez, pues, viendo las redes sociales, siguiendo a través de Instagram, de TikTok, de Twitter. Yo veía un poco todo, ¿no? Pero sobre todo estaba viendo la televisión, ¿no? Mm.
7: Molt bé, idò, bé, estarem atents a tot allò que fa el Papa aquests dies a Espanya. Ara, en aquests moments, està arribant a la plaça de Colón, du gairebé 50 minuts voltant pels carrers de Madrid. Ara comença a pujar el carrer d'Alcalá i allà serà rebut pel rei Felip i la reina Letícia, que el rebran en aquesta missa que començarà el Papa.
6: Sí, i Xisca, que volíem comentar, i aprofitant que estem aquí en directe per dir-te que ens agradaria parlar també en pròximes vegades de com haurà estat aquesta entrada del Papa aquest dia, aquesta setmana, envers un tema polèmic com són els abusos i com ho ha gestionat. I crec que serà un tema interessant i que li volen dedicar un capítol a part.
8: Sí, lo que pasa es que el tema de los abusos, él ha dicho que sí se va a reunir con las víctimas, que
6: pero no
8: puede, pero no puede reunirse con todas. Claro. Pero que sí que se va a reunir con las víctimas y será a puerta cerrada, porque hay algunos que no quieren que públicamente vea a la gente quiénes son. Mm. Entonces, bueno, ese es el tema más polémico de toda la visita, pero creo que lo está gestionando bastante bien en el sentido de que sí que ha aceptado esa reunión con las víctimas. Lo de no todas, no llego yo a entender bien a qué se refiere. O sea, si es que la conferencia episcopal ha seleccionado con cuáles sí y con cuáles no, o es que no se ha podido localizar a todos para darles una respuesta, como no lo sé. Entonces, porque es imposible, dice, reunirme con todas, es imposible. Entonces, no sé a qué se refiere. Eso no nos han dado más explicación y no te sé decir por qué no con todas. Esto sí que no lo sé.
7: Bueno, idò, moltíssimes gràcies, en tornarem a xerrar, gràcies per acompanyar-nos, i res, ara mateix, així com ho dèiem, així com estàvem xerrant, acaba de ser rebut pel rei Felip, la reina Letícia, la princesa Leonor i la infanta Sofia, i ara mateix el rep al Val de Madrid. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
6: Gràcies, Xisca.
8: A vosotros, saludos a todos.
6: Molt bé.
0: Els caps de setmana, viu la gran vida. IB3 Ràdio és formació.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale a play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Fins a les 12, escolta la gran vida.
6: I els darrers minuts d'aquesta primera hora de la gran vida la dedicant sempre als successos, a tot allò que passa a les nostres Illes Balears. Ho feim de la mà de Julio Bastida, delegat d'Hoquei Diario les Illes Balears. Julio, molt bon dia, com estàs?
11: Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
6: Hem de començar amb una notícia.
11: Jo som molt del Papa,
6: sí,
11: que ho sapigueu,
6: sí,
7: Som molt del Papa.
11: Jo som molt del Papa, aquest.
6: Te veig aquí en silenci, sí, com bregant en tot l'hotel.
11: No, jo m'agrada molt, sí. I a més, espectacular
12: com l'ha rebut Madrid i Espanya, eh? Espectacular, eh?
13: Sí.
12: No l'havia vist mai, eh? O sigui, tanta gent en el carrer...
13: És que l'anterior no s'havia dignat a venir.
12: Correcte, però dic que tant de... No sé, que és la primera vegada que un papa aconsegueix tanta gent en els carrers d'Espanya.
13: Sí. Tot el bo que s'havia parlat de l'anterior papa, però no venia.
12: Un exemple de que no anava d'altres.
13: No anava d'altres. Hi ha una notícia que és no només balear, sinó que és també estatal, perquè bé, nacional. Vull dir, un joven marroquí s'independiza, su família descubre dónde vive en Palma e irrumpe en su casa para llevársela contra su voluntad. Res, un jove marroquí que...
12: Ara vol explicar.
13: Que ha estat?
12: Això és una notícia que ha donat avui de matí la Policia Nacional. Ha donat una pinzellada. Nosaltres hem després investigat un poc més i hem descobert tota la història. Això és una lota que viu a la part forana, a un poble molt a prop del poble de residència del senyor Raúl Valls. De la part forana.
7: De molts pels costats.
12: Un poble de vora de la part forana.
13: Colindante.
12: Colindante. Sí. Vale. Resulta que aquesta lota, que és major d'edat, fa feina.
7: Sí.
12: Una lota, fanera, i té el seu dobbes. Té la seva independència econòmica. Però se troba que la seva família, per qüestions culturals, la tenia sommes, és a dir, no podia sortir de casa seva, quan sortia havia de, sa família havia de saber amb qui anava, li controlaven absolutament tot. Ella, en un moment donat, se cansa d'aquesta situació, és major d'edat, té dobbes, té independència, i decideix anar-se'n de casa seva. Deixa una carta, comunica als seus familiars que se'n va, i se'n va a Palma. Juga a un pis, aquí a ciutat, i 7 mesos després, que ha estat ara, aquesta fa uns dies, una tercera persona, amic de sa família, li diu a sa família a on està. Sa teva filla està a tal puesto. I què passa? Que bé, son pare, sa mare i un germà d'ells, o sigui, un tio de tant, se presenten totes a casa d'aquesta lota, li tomen sa porta, entren, aquesta lota comença a córrer cap a la terrassa, l'agafen, la s'empantegen i no li deixen follir i li diuen que ara agafi tots els seus trastos i que se'n torni una altra vegada cap al domicili dels pares. Imagina't això a Palma, escrit dels veïnats, allà tot un desastre, ve la Policia Nacional i acaben tots els detinguts, o sigui, son pare, sa mare i el tio, per detenció il·legal, o sigui, segrest, però sense dobbes, acaben tots detinguts i, a més, reconeixen perfectament davant la policia que és la seva filla i que se'n torna cap a casa seva. I vius. Bueno, en el final acaben detingut. Això per mentida que en el dia d'avui passi, però encara està passant.
13: Bé, la Guàrdia Civil que ha trobat un cadàver flotant a una platja de Mallorca.
12: Correcte. Concretament ha estat a la colònia de Sant Jordi. Va ser ahir, a les 4 de Sora Baixa. En un principi era un cadàver que estava surant. Això és a plaia, eh? O sigui, hi havia moltíssima gent. Se pensaven els turistes i la gent d'allà, que era un que estaven bussejant per allà, i quan se van acostar van veure que no, que era un home que, a més, està en un estat de descomposició bastant important, és a dir, que feia, com a mínim, més d'un mes que està dins aigua, amb aquest xaleco salvavides, i van cridar els socorristes van retirar el cadàver, ho van porar a la vorera de la colònia de Sant Jordi, va arribar a la Guàrdia Civil, i, a falta de confirmació oficial, tot sembla que es trataria d'una persona que va venir en pastera, d'aquestes que està a la deriva, i que la mà...
13: Perquè no hi havia una denúncia local d'una desaparició.
12: Està tot... tot apunta que els forenses ara estan fent autòpsia, però per les condicions físiques sembla que és un africà que va venir en pastera i que va acabar així.
13: Se demanen 15 anys de presó per un professor de la UIB per donar una pallissa a el seu bebè, a Palma.
12: Correcte. Alerta, perquè la darrera novetat d'això és que la Universitat de les Illes Balears ha suspès en aquest professor, evidentment, mentre que s'aclareixin els fets. Alerta amb això perquè són 15 anys, eh? O sigui, li demanen 15 anys. I tot això és perquè aquesta parella té un nadó, i en un moment donat ell s'encarrega de... La dona se'n va, ell se queda en el cuidado del bebé, se posa molt nerviós perquè el nen comença a plorar, el que fan els nadons, els bebès, i comença, li dona cops, tal, li agafa d'un dels bracets, li comença a estirar i li fractura. Li fractura un braç en el nen, té cots per tot, va al metge, evidentment, com vos podeu imaginar, són els pares, activa ja el protocol, tots els protocols que hi pugui haver queden activats. Ella ha quedat exclosa, o sigui, de moment, ella ha quedat totalment exclosa perquè se pensen que ella no sabia el que estava fent el seu home, i ell se li demanen 15 anys de presó perquè, evidentment, un nadó és una persona totalment vulnerable. I, tot repetir, la Universitat de Illes Balears l'ha suspès.
13: Res, un minutet només per comentar el fet de que l'Ajuntament ha dit basta amb aquests ocupes que estan a l'antiga presó de Palma i ja s'ha donat l'ordre de que puguin ser desallotjats i la veritat és que...
7: És que queden, clar.
13: És que queden. Què pot representar això? Res, 30 segons.
12: Havia més de 450 ocupes allà de dins, oficialment 250, que eren els que estaven allà censats, i en el final, des del període voluntari, varen partir gran part d'ells, només s'han quedat aquests 50-55, ara el jutge ja diu que s'han de partir, i està previst que aquesta setmana, o sigui, diumenge ho comptarem, aquesta setmana haurà el desallotjament obligatori, arribarà a Policia Nacional, Policia Local, els hi traurà de fora i ho contaran la setmana que ve.
13: Molt pendents de com sigui, com passi. Molt bé, i de Julio, moltes gràcies. Així arribem a les 10 del matí.
12: Jo me'n vaig a veure el papa.
13: Sí? I de, a Ivetres,
12: en directe. A Ivetres, sí, ja. Sí. Jo me'n vaig a l'Euro.
13: Fins ara.

0: IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Seguim aquí a La Gran Vida. Molt bon dia. Si vos incorporeu ara mateix a les 10 i 5 minuts aquí a la ràdio pública de les Illes Balears amb un programa carregat d'històries, carregat d'informació. Avui fins a les 12, ja sabeu que tenim un especial entre tu i jo, aquesta sempre més que especial, és perquè sempre és una entrevista que dura tota la tercera hora del programa, i avui ho farem, han donat un parell de pistes en el principi del programa, han dit que era d'un poble...
2: Que la setmana que ve fan fira.
1: Que ve fan fira. Pondis poble, ja?
2: Que fa... No? Bueno, sí, ho podem dir, de Sauva.
1: De Sauva. Han dit també que fa feina aquí a la casa. Mira, jo afegiré que fa feina tant a IB3 Tele com ràdio, però més a la ràdio, molt més a la ràdio, i col·labora a la tele. Vinga.
2: És una mítica d'aquesta casa.
1: Amiga, conegudíssima.
2: Que, després l'haureu de descobrir a partir de les 11 en aquesta casa, IB3. I ara en el moment de fer, bueno, una voltata per Mallorca, volta, anirem, sí, fins a Vinyali perquè estan de fira, en aquest cas. També escoltarem a la gent també dels còmodos, si s'han fet o no el primer cafico.
1: Sí, hem parlat d'aquest documental del darrer cafico, i doncs nosaltres demanem per el primer cafico, i si teniu qualque platja preferida i aquestes coses, no hem de dir massa noms de platges tampoc, perquè després la gent ve i tot...
2: No, sí, ara ja tamateix. Ara ja no hi ha res que fer.
1: Ja, ja fa intern. També parlarem d'un nou podcast d'IB3 Ràdio, Xiu Xiu, La Terminal, que són 5 capítols, en què els aeroports de les Illes es converteixen en l'epicentre d'històries, no?, de gent que arriba, gent que se'n va a treballadors. Va per aquí aquest podcast i mos ho contarà la periodista i presentadora Inés Mateu, de Xiu Xiu, ja sabeu, cada setmana, cada dia de dilluns a divendres, i do ara també amb aquest podcast. I acabarem amb una... en cuina, també, avui.
2: Clar, com sempre, acabarem en cuina, i crec que no hem anat molt ben fora, quedant per solla.
1: Sí, avui, mira, farem una caldereta de llagosta i també per acompanyar un sorbet de ginet, ara que vendrà Sant Joan, un ginet de Menorca, i tindrem la recepta, per una banda, d'aquesta, aquest gran plat en caldereta de llagosta que no se pot fer cada dia, però que sí que un pic en l'any s'ha de tastar a qualsevol el restaurant, o les predines, o les mares, quan la cuinen, és espectacular. I així acabarem aquesta segona hora abans de l'entre tu i jo.
2: Bueno, idò, jo crec que ho tenim claríssim. Només me falta començar i fer una passejada per Mallorca.
1: Au, idò, vinga, arrencam.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Vall.

0: Raül, aquesta passejada és teva. Anem a Vignali.
1: Exacte, me n'anem a Vignali perquè... bé, jo fa unes hores era a Vignali. vaig gravar Toca Toca, Vignali.
0: Sí, sí.
1: I després, ja que hi som, varen quedar perquè feien una hora baixa, un tardeo, que deim.
0: M'encanta, i a més que és necessari, s'ha de fer. Com fica el Toca Toca sempre en aquest programa d'una forma
1: subtil. Sí, passem moltes gràcies, per l'audiència d'ahir.
0: I una vegada més, no?
1: Sí, una vegada més, però...
0: Sempre 6 i 7 i 8 i 9, deixem.
1: Vosaltres heu de fer cada dissabte a les 8, ni papa ni no papes, a les 8 i B3, Toca Toca.
0: No, és que podeu fer papa fins a les 7:59 i després Toca
1: Toca. No, perquè va més dissabte ja tenen Antònia Ferrer Nostra, que també ho veus moltíssim, i mos ajuda molt, així que... Bé, vosaltres te la digui B3. Els altres canals el podeu borrar. Dit això, això, que Vignali estan de fira i per això volem anar fins en aquesta llogaret de Sencelles, aquest... És un llogaret perquè, mem, és el que és un llogaret de Sencelles. Però, perquè ara ho discutíem aquí amb en Joan Mí, fora de micros.
0: Sí, jo sempre pas pena quan deia la paraula llogaret.
1: És que no, llogaret no és menysprear ningú. No. És la definició de lo que és un poble petit.
0: Sí, sí.
1: Un poble petit que depèn d'un altre municipi més gran. Però en aquest cas, Vignali independent, xerrarem amb la seva bellesa. Victòria, bon dia, com anam?
0: Bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Bueno, no ho sé, has dormit?
2: Bueno, una miqueta.
1: Perquè, clar, jo hi venia a fer un programa, però la cosa se va allargar un poc,
2: Una miqueta, però, mem, un pic a sany o dos pits en sany no fan mal.
1: O tres o quatre. Conta-mos, avui estau de fira. Bé, ahir ja hi havia trull, ja hi havia festa. Sí. Com és aquesta fira de Vignali? La gent que mos està escoltant ara que diu, mem, són les 10 del matí, anem a agafar el cotxe. On anem? Què hem de fer? Què veurem a Vignali?
2: Jo els diria, veniu a Vignali, mem. Com vosaltres heu dit, Vignali és un llogaret, un poblet petit. És una fira petita, però ja és molt grossa pel nostre poble. Que si tenen ganes de passar una bona estona en el centre de Mallorca, un poble emblemàtic, i sobretot acompanyats de bona gent, perquè jo, com sempre dic, qui vengui a Vignali se sentirà com a casa seva.
1: Això és ben vera, les coses com són. Que Vignali és un poble acollidor i, a més, un poble molt, molt maco que aquest dia és estar de festa. Que sempre teniu col que truia cada dia, eh?
2: Hombre, claro.
1: No. Vull dir, sempre...
2: Clar que sí.
1: Trobeu qualque excusa perquè hi hagi activitats. Escolta, la gent que mos escolta, que diu ara anem a Vignali, però sempre hi ha aquells problemes de mem on aparcarem i tot això. És a dir, per on han de venir, com ho han de fer, això?
2: Si venen per la part de Binissalem, just en el Revolt, hi ha un bon pàrquing, i just entrant per la part que ve de Santa Maria, tenen tota la zona de la carretera en lloc per aparcar.
1: Escolta, i Vitori, quant any fa que se fa aquesta fira de Vignali?
2: Enguany és la 18a edició de la fira de Vignali.
1: 18 anys.
2: Bona i tinc la sort que fa 18 anys que l'estic organitzant.
1: Ah,
0: i do, sí que...
1: La sort i la feinada, Joan.
0: I quina és la sensi perquè se pugui repetir cada any i que la gent no s'ha de perdre quan la visita?
2: Bueno, va començar també siguent la fira de jocs populars i tradicionals de Mallorca. Si veniu, encara trobareu una paradeta on podeu trobar baldufes fetes d'en Pep Bestart, fetes a mà, de moltes diferents mides, cèrcols, bolles, corda, i si vos fa gana jugar i tornar una mica més petits, vos convido a venir a davant del seu lloc i fer una jugada. Després...
1: No, digues.
2: I després, el que dic, com saben que molt de jovent, a vegades en el seu poble no se pot quedar, és el moment de retrobar-nos tots en els carrers i les places de Vignali. Molt de jovent que els pares són en el poble, Vignali és el que hi ha, diríem, més cases no se poden fer perquè és un lloc de bé interès cultural, han hagut d'anar a viure a altres pobles i és el moment de retrobar-nos tots en el carrer. Per això t'he dit que és una fira molt familiar.
1: Clar, perquè és un, com tu dius, és bé d'interès cultural i la mida del poble és la que és, i afortunadament ben bé està així, però clar, passa això, no?, que joves de Vignali, per dir-ho de qualque manera, no tenen allà on poder quedar-se i molts han fuit a altres pobles del voltant o a ciutat, però aquest dia aprofiteu per anar al poble, per trobar-vos tots, per trobar en la família, no? I fer-vos el motilló, no?
2: Això mateix, això mateix. I sempre, clar, i és aquest moment de retrobar-nos i te'n records d'això, i te'n records de l'altre, i és en aquest moment de tornar a reviure tot una mica, i la veritat que és molt guapo.
1: Ara mos xerraves de ses baldufes, de cèrcols. Tu deies, va començar aquesta fira com a la fira de jocs populars,
2: no? Jocs populars, sí.
1: Però així tot ho manteniu, perquè, clar, un poble com Vinyali es va de fer això de poder jugar encara en el carrer. No? Una cosa que apareix com ja oblidada segons a quins... Bueno, les ciutats de fa molts anys, però segons quins pobles també, no? Com és aquesta relació amb aquests jocs populars? Perquè teniu un mestre d'això.
2: Sí, en Pep Estat, però, per exemple, ahir per tots els nens varen fer un taller de pintar baldufes i haguessis vist ahir tots els nens jugant a mi de la plaça amb les baldufes ara intentant tirar i tal, i intentant anar mantenent aquestes tradicions tan nostrades, no? Igual que en totes, en les festes, en tot el que fem, sempre intentant mantenir la nostra essència.
0: I aquestes, per exemple, les curses de joies, que hi ha molt de pobles, aquestes les feis, sempre vaixen darrere. Sí, és una cosa que m'ha marcat de petit, del poble de Buja, i sempre he pensat, a tots els pobles hi deu haver una carreguda de joies.
1: Sí. Si no però tots, jo crec que tots, quasi tots, sí.
2: Sí, si tens ganes de córrer unes corregudes de joies, dia 5 de juliol estàs ben convidat a venir a Vinyali.
0: Ah, molt bé. Jo, en dir-me sus, sortiré. Ara, arribar a una de ses canyes ja és més complicat.
1: Clar, això jo crec... Vosaltres ho feu perquè el patró de Vinyali és Sant Cristòfol, i clar, seran ses festes, no? I jo feig aquestes corregudes de joies que no hi poden faltar.
0: I quines són...
2: No, però és que feim corregudes de joies, trencada d'olles... que també és algo molt nostre. Després, les cintes en bicicleta. Feim moltíssimes coses sempre lligades molt a la nostra cultura i a les nostres tradicions.
0: I en 18 anys, quines són aquestes entitats i associacions que no falten mai que fan possible tot això?
2: A Vinyali associacions no en tenim gaires. La que sempre mos ajuden tant la Societat de Caçadors, que és la part d'en Pep Bestart, que és la que va ajudar a impulsar aquesta fira, més després la penya mallorquinista de Vinyali.
0: Ah, molt bé, molt bé.
2: Sí, bueno. I les associacions són els vinyalers,

0: còmodes. Juanmi Mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
1: I doncs, quina és la primera platja que heu visitat enguany? Ja heu fet el primer cafico, vos heu ficat dins aigua. Està freda? No està freda? Però jo està molt freda. I doncs, vinga, anem a escoltar diferents opinions. Hi ha gent que no s'ha ficat a la platja o no ha nedat des de fa més de 20 anys o 30, passa per davant la mà i no hi ha manera. Però hi ha gent que sí. Vinga, anem a escoltar un parell d'opinions.
2: Hi ha un parque cerquita, és accessible, és fàcil per llevar con el carrito, tiene com una pasarela de madera, ¿no? Y también tiene duchas, y eso me fue bastante bien.
3: Pero si vas a algunas calles que no hay más gente, yo lo que siempre estoy cercando, que no hay más gente y que estigui cómodo.
4: Nosotros no tenim ni mobilidad reduïda, ni problemes d'arribar a la platja, ni coses d'aquestes. Aleshores, pues tampoc. La passarela hasta el punto...
1: No fa falta.
4: No fa falta.
5: 10 anys que no vaig a una platja.
6: Jo me molles per la muntanya, qui bon vulguis, a la mà...
1: A la mà surant, però.
6: Ni surant.
1: No hi va a la mà.
6: Hi pas per de vora perquè vaig a caminar, i vaig per marítim i hi pas.
1: Caminar per de vora sí, però trepitjar la mà i ficar-se dins aigua, no.
6: Nada.
1: No el darrer que fico que se va donar?
6: Fa 30 anys.
7: L'altre dia vaig anar a Ocanada, al Cudi.
1: Molt bé.
7: Fresita,
1: està freda.
7: Està freda, sí.
1: Fins que no està com un brou, no me fic.
7: Ui, però encara te queda.
1: Bueno, fins a 15 d'agost, això manca.
7: No, però te fiques, te despejes, et va per la circulació, sí, m'ha encantat.
1: Sí, tu ets d'aquestes persones que se fica dins aigua i ets altres que està freda i tu... En el principi sí, ara ja no.
7: Aquesta sóc jo.
1: Això me fa una rabiada.
7: Dic, està fresquita. I ma mare ja sap que dic fresquita, diu, no fa falta que me fiqui. Sí.
1: T'agrada la mà?
6: Molt.
1: Però encara no t'has ficat dins aigua?
6: No.
1: Per què? Perquè està freda, perquè no has pogut. Ara veig ambulància, un momentet. Deixant passar l'ambulància. I jo no has pogut encara.
6: No, però ja hi aniré, ja hi aniria, pel meu gust.
1: Mira, i on t'agrada anar?
6: Can Pastilla, Arenal.
1: I tens el teu racó preferit?
6: Sí.
1: Desconnectar del món?
6: Sí, per tot, sí.
1: Però hi pots anar o ja està massa massificat?
6: Sí, que puc anar, clar que sí.
1: Perquè hi ha gent, és vera, que hi va en els mateixos llocs, però els mallorquins tenim el nostre raconet que sempre sabem.
6: A més, si a Molinar, perquè ja havia els meus avis, doncs jo anava a les roques de fa molt de temps, no? I actualment, i també es veure doncs, la mapa de Mallorca. Bueno, som mallorquina, bueno, això per jo, bo, és un 10.
8: Sí?
1: Sí. On?
8: A la Ràpita.
1: A la Ràpita. Estiuejau per allà.
9: Sí.
1: Molt bé, teniu caseta i tal.
8: Sí.
1: Està bé ser ràpida perquè està massificat com tot, però no és com ni Serenal, ni Andrats, ni Esport d'Andrats, ni... Ser ràpida s'està bé.
8: Tenim la sort de que és una...
1: No companers.
8: No, som ciutadans d'aquí, de Palma.
1: Molt bé.
8: Però tenim la sort de que, clar, no hi ha hotels, com hi ha la colònia de Sant Jordi, i els de Sostanyol i els de ser ràpida tenim aquesta sort.
10: És un turisme més local, més de... de aquí, de la propia isla, al que vas, a la gente que va, y hay un turismo también de fuera, pero no es turismo de masas, está más distribuido.
8: Es un turismo más familiar, tanto de fuera como
10: sí.
8: De aquí.
10: Y la situación ahora en Serra Pita es muy buena.
11: No hi haurà les platges de roques, sense arena. Depèn, si vaig amb esnin, amb arena. Si vaig a sonin, roques.
1: Vale. Més que serena i ser roca, el més important és que no hi hagi ningú, si és possible.
11: Sí, bueno, evidentment.
1: Això és complicat, no?
11: Si és possible, sí, claro.
1: Cercau també platges de roques perquè vos agrada més, perquè estan menys massificades.
11: Sí, sí, i perquè el que ens agrada és nedar i bussetjar i menys prendre el sol.
1: Vale. Ja heu anat enguany?
11: Sí.
1: I l'aigua què tal està?
11: Molt bona. Està freda, però molt bona.
1: Bona vol dir freda, molt freda.
11: Freda, està molt freda, però de moment està nota.
1: Jo, si no està com un brou, no m'hi fico. Sí, ja he d'esperar fins juliol o agost. I quins serveis, si aneu una platja de roques, és més complicat, però quan aneu a la platja, cercau que hi tingui un mínim de serveis, banyos, una passarel·la, no sé.
11: Menys en tingui millor, menys gent.
1: I normalment menjau, dinau allà? O vos duis alguna cosa?
11: Sí, bocata, nevera, sí.
1: I aneu molt carregades o no?
11: Senyalera i un bocata.
1: Heu dut
11: ella, també.
1: Ah, o du ella.
11: Sí, me toca a mi, sempre.
1: Tu ets que te toca...
11: S'encarrega del catering.
1: Val, però el bocata més gran no te'l dus per tu?
11: No.
1: Ja que te'n dus...
11: No.
12: Cerveses extra, per ella.
11: Ah, va.
1: I el tema d'aparcar, o aneu...

0: transport públic, com ho feis?
1: Home, si se pot anar amb transport públic, transport públic. Si hem d'anar molt lluny, amb el cotxe.
0: Si anàvem fora a Salcudi, que hi va tothom?
2: Sí,
0: és complicat, no?, trobar una platja... Perquè, clar, molta gent hi va a Ietes, no?, per allò de...
3: Sí, és una porqueria ja avui en dia.
0: Sí, intentar anar el més en fora possible, sí. Diferents rutes.
3: A Mallorca m'agrada a mi, per exemple, però ja se massifica també una barbaritat, depèn de qui de calo.
0: I a quina hora hi anau? A Sala de Sagamba, que tothom se crema, o hi anau més cap a baixa?
3: Ja no hi puc anar a Sala de Sagamba, com dius tu, perquè a mi me cau la pell directament. Entonces, pues, al dematí, o a Sala baixa.
0: S'entén això de l'hora de la gamba? Sí, no? La hora de la gamba és a les 11 des de matí a les, fins a les 3, que fots una cremada, però no crema, per favor.
4: Bueno, és que de les 11 i mitja, 12, fins a les no 5 estar, i mitja, no. Sí, no, no, és que no heu d'anar?
0: No,
4: que
0: no heu d'anar, hi ha massa gent, vos cremau, se crema, tanmateix ja te l'has de porar cada 5 minuts.
4: És hora de xiringuito.
0: De xiringuito. Tu ets de xiringuito, idò?
4: Sí, totalment. Sí. A mi deixen fer d'arenes i remenats i... Uf, no.
0: Un colacao,
4: no,
0: ja,
4: no, no,
0: a sombra...
4: Jo
0: i...
4: són, sí. Són de poble d'interior.
0: Però tu te dos posar moreno, però.
4: Jo m'ho poso moreno, però... M'ho poso moreno natural, meu, però... Natural. Perquè som d'aquesta raça.
0: Sí, sí, m'entens? Sí, sí.
4: Vull dir, no, no...
0: Jo me crem ses plantes dels peus, vermell, saps?
4: Sí, no, no, jo no, no m'ho poso vermell. Jo m'ho poso moreno perquè moreno, som sí. Així, som d'aquest color.
0: Ets ja morenito.
4: Sí.
0: Molt bé, i de res, un poquet de música i tornem parlant d'un podcast... que ja se va estrenar dilluns passat, demà, segon capítol, i el fa una persona d'aquesta casa, presentadora de Xiu Xiu. En parlam res, d'aquí un parell de minuts, tornam i seguim.
5: Però no hi ha manera, sigues darrere d'un autocar.
6: Mira, aquí hi ha un lloc.
7: Dividell, hi ha el mar.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio.

0: Au, idò, 10 i 26 minuts. Els aeroports són llocs de pas, però també espais carregats d'emocions, de retrobaments, acomiadaments, il·lusions, històries inesperades. Vamos, que tot el que no passi un aeroport no passarà enlloc. Un aeroport, idò, sentim cosetes com aquesta. Idò, sí, aquest renovat d'aeroport, quan te'n vas de vacances, quines ganes. A vegades, quan venen familiars, que no només és hivern, no? Això se fa molt, no? Durant el cap d'any, Raül, sempre passa, sempre arriba gent, se'n va, tornen...
1: I... És el reportatge que t'envien a fer cada Nadal.
0: Exacte.
1: Vull dir, la gent que arriba, que lloren, que veamos que lloren...
0: Sí, que plorin.
1: Que s'emocionen...
0: Sí, això és molt important.
1: Això és molt típic, Reis.
0: Han de sortir plorant.
1: Sí, sí, sí, però vaja, nosaltres aquí penseu que nosaltres els aeroports, que per cert, des d'aquí un beso a ENA, men sí que vau ja les obres...
0: I si lleven la pancarta?
1: No, ja està llevada.
0: Ah, sí.
1: No l'emprem tant com per anar de vacances, sinó... per dia a dia, i sí. Més, sobretot els nostres oients de Menorca, Eivissa i Formentera, que han de venir a vegades a Mallorca per necessitat imperiosa, perquè
0: sí.
1: Palma és la capital.
0: Ara sí, i de totes aquestes vivències que poden trobar a un aeroport, no, s'han aquí, a la casa, que han fet? I de, han fet un podcast, gràcies a Xiu Xiu, La Terminal, que és una nova producció d'IB3 Ràdio, que vos convida a escoltar les confidències de passatgers que passen cada dia per els diferents aeroports de les illes. Clar, per conèixer tots els detalls d'aquest projecte, han de parlar amb la seva creadora, conductora, la periodista i presentadora de Xiu Xiu, a IB3 Ràdio, Inés Mateu. Inés, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, companys, com estàu? Jo molt bé, una mica dormida en aquestes hores, ja sabeu que el meu horari és de cap vespre.
0: Sí.
1: Clar, jo t'anava a dir, Inés Mateu, estic com sorprès que mos hagis agafat el telèfon.
0: Sí, jo passava una penada, ja l'he enviat un missatge abans, ja estàs, me diu sí.
2: No, home, no, tinc altres feines.
1: Què fas?
2: Ara
1: vaig
2: a fer net persianes.
1: Ah, vols? Que ets de Bunyola?
2: Avui és el Corpus.
1: Era ahir el Corpus, no?
2: A Bunyoles avui.
1: Ah,
0: a Bunyoles
1: avui. És que a Bunyoles sempre han d'anar...
0: A Bunyola el Corpus és quan ells volen.
1: Ahir hi havia murta i flors pels carrers, això, i els domassos trets, jo què sé, com seia, ahir va passar el Corpus.
2: I nosaltres ho feim avui, no sé si vaig errada, bé.
1: No, no, no, no. Cada poble sabeu que ho fa quan vol, jo què sé.
0: Inés, sé que estàs enganxada també un poc a la tele, pendent del papa.
2: Estic mediàticament enganxada.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: La veritat és que sí, com a bona periodista, estic com a veure'm el nivell d'organització que ha de requerir això, estic a boca badada, la veritat.
0: Hi ha una
2: gentada. Sí, estic enganxada mediàticament.
0: Mm -hmm. Anem a la nostra, vinga, perquè sí. Resulta que també s'ha creat aquest nou podcast d'IB3, ja són 5 capítols, però ens han pogut escoltar, ja se pot sentir el primer, i cada dilluns se'n sortirà un. Com neix
2: correcte.
0: Aquesta idea de convertir un aeroport en l'escenari principal d'un podcast?
2: Mireu, jo sempre com a periodista he volgut fer qualque cosa a l'aeroport, perquè jo quan vaig a l'aeroport sempre sóc la que m'afits en la gent, no? I pens, cap on aniran? I jo que sé, per exemple, si estic esperant un avió, per exemple, veig una família, no? O un grup de gent que no me quadra entre si, pens. Cada un se, companys de feina, amics que se'n van... una família, però i com se deuen haver conegut? I cap on deuen anar, que van a visitar un familiar, van de vacances, i m'amont la meva pròpia pel·lícula, això jo crec que ho fa tothom. I...
0: jo també ho faig, però pensava que no, jo no ho deia en veu alta, però ara m'has fet sentir...
1: No, mira,
0: bé.
1: Jo vos diré a tots dos que sí. Això és, se diu bedocadors professionals.
0: Què vol dir? Que necessitem teràpia.
1: Això se diu, no, això se diu en bon mallorquí bedocar. Vos agrada bedocar, men, que fan, que no faran, de bon van, de bon venen, tal. Jo he de confessar que també som...
0: m'estranyava, pensava que diria.
2: No m'ho han amagat. Sí. Amb de
1: no, clar, som, sí, gent que m'agrada badocar. I ara què deu fer? I què, que raro.
2: Bueno, no, i fins i tot ho arribam a comentar amb
1: clar, és que si no, no té gràcia. Sí.
2: Igual que
1: sí,
2: un restaurant, qui no posa sobre l'altra taula en qualque moment.
0: Sí, clar. I comences a dir, aquests que són germans o són parella? No, perquè clar, mira, li ha dit això i ella s'ha enfadat.
1: Això passa molt a les bodes en els pobles, quan hi ha una boda. Oh, és la plaça plena de bodocadors i bodocadores. I qui va i qui no va i... Ui, i què aquí? Deu ser fill seu, car.
2: Mira, jo he anat a l'aeroport a badocar
1: sí?
2: I el manco he tret conclusions.
0: Molt bé.
2: Perquè he xerrat amb la gent. Qui són, cap on van, en clar, qui van...
1: I t'has trobat... No, t'anava a dir, t'has trobat molt de...
2: És una terminal.
1: T'has trobat molta de gent de sa illa de Menorca, d'Eivissa, Formentera, que això que dius, venen aquí a Mallorca per una cosa o una altra, una necessitat, i aquestes famílies que jo que sé, que no m'hi... anàvem a descansar un dia a Menorca, aquí, coses així ja, molt balears.
2: Mireu, cada un dels capítols, que surt cada dilluns, ja ha sortit la terminal d'arribades, ara demà surt els treballadors... El capítol de treballadors és una terminal, d'acord? És una zona de l'aeroport.
1: Val.
2: I hi ha 5 capítols, arribades, treballadors i interilles. I aquí,
1: aquí,
2: sobretot, són aquest tipus de perfil de gent que dius tu, Raül, que trobarem, no? Interilles. És inevitable fer viatges interinsulars, Mallorca, Menorca, Menorca, Mallorca, Eivissa, Formentera... etcètera, etcètera, i efectivament hem anat a tots els aeroports de les illes, no només a Sant Joan, eh? Per tant tenim una mescladissa de viatges i viatgers interilles en el capítol 3. Mm-hmm. Després, com que cada capítol és una terminal, també tindrem la terminal de sortides i també la terminal de tripulació. Veurem com se prepara la tripulació, pilots, tripulació, controladors aeris... Molt interessant aquest capítol.
0: M'agrada perquè el punt de vista canvia molt, clar. Parlau de passatgers, però també de tot allò que passa darrere de les bambolines de l'aeroport, no? Que poden descobrir que normalment no veiem, perquè a vegades, no, sabem, sí, ara fa un mes que no sa germana no se veu amb aquest, però un treballador que se passa tot l'estiu, dic tot l'estiu perquè és quan té més gent, aquest treballador, clar, el punt de vista canvia. És més complicat entrevistar gent que fa feina que un passatger que ben il·lusió de trobar-se amb familiars?
2: Imagina't. A veure, no ha estat complicat perquè tothom ha estat molt acollidor.
0: Ah, que bé.
2: Però sí que, a veure, els treballadors m'expliquen la magnitud de fer feina a l'aeroport, en aquest cas de Sant Joan, en temporada alta. Hi ha fins a 15.000 persones fent feina només a l'aeroport de Sant Joan en temporada alta. És una exageració. I nosaltres hem pogut parlar i conèixer com fan feina una petita part, però aquesta petita part és molt interessant. Per exemple, parlam amb el gremi de conserges de l'aeroport, és a dir, la gent que té totes les claus de l'aeroport. I quines claus són aquestes? Bé, i d'allà ho haureu d'escoltar.
1: Bueno, hem d'escoltar en el podcast, clar.
2: Exacte.
1: Clar, perquè ara ja no tant, perquè com que l'aeroport d'aquí no és un aeroport, és una ciutat, però ja allò de...
0: És un IKEA. Sí. Saps quan t'entres mai saps quan sortiràs.
1: IKEA queda petit. IKEA queda petit de veure aquest aeroport, perquè IKEA saps on hi ha cada secció, on hi ha les coses.
0: Sí, però t'has seguit la fletxa.
1: L'aeroport d'aquí no saps on hi ha res, perquè ho canvien cada 2x3, criatures, això va així. Però bé, la qüestió, que aquest senyor, aquesta senyora, senyor Joan Mimàs, vagi a la porta B12, saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
1: Això, existeix a l'aeroport de les illes o ja és mort?
2: Ja no, ho han llevat en això.
1: No ho veus.
0: Ara t'has d'espavilar.
2: Sí, exacte. I si criden, és un darrer recurs i ho fan des de la porta d'embarc.
1: Clar, darrer avís.
0: Darrer avís, sí.
2: Exacte. Però no sona per tot l'aeroport.
1: Inés Mateu té un podcast a IB3 Ràdio.
0: Mirau sa maleta.
1: Que m'agrada clar,
0: això. I això, sa advertència, sobretot...
2: Sí, la terminal. Sí. Cada dilluns. Ai, Betres Ràdio.
0: Que m'encanta. Que m'encanta. Escolta, jo te volia demanar una coseta, perquè, clar, com que heu xerrat amb tanta gent i des de diferent punt de vista, Creus que els aeroports són una espècie de retrat de la societat actual o el comportament de passatgers, més que treballadors, passatgers que van i venen, tenen un altre comportament canviar amb la nostra actitud quan estan dins un aeroport o és un reflex de la societat?
2: Jo crec que és un reflex, en definitiva, i sobretot és un reflex de la globalització. Vosaltres us podeu imaginar quantes persones se mouen, quin trànsit de persones hi ha diàriament arreu del món. És una bogeria.
0: Sí, sí.
2: I és un aeroport, com ha dit en Raül, més el nostre, el de Palma, és una ciutat i va, la mescla de cultures, etcètera, bé, és clarament visible. I és un reflex, jo crec, de la societat, sí, perquè trobes de tot, de tot, de tot, de tot. I les històries que mos conten el personal de treballadors que ho reflexen encara més, perquè ja m'han contat històries de que arriba gent, per exemple, que no té res, no? Que han perdut la cartera.
0: Ostres,
2: i les coses, perquè han vengut de viatge aquí a fer un viatge boig, i arriben a l'aeroport i diuen, no, és que vull tornar a casa meva, però no tinc res. I fins i tot et han de donar roba. Bé, qüestions que no mos podem imaginar mai, que efectivament passen a un aeroport que és com una ciutat.
1: I
2: moltes històries d'aquest tipus.
1: Inés, tu gravant això, clar, has conegut totes aquestes històries que podrem escoltar en el podcast, però a tu te n'ha passat alguna d'història d'aquestes que dius ai, Déu meu, en quin moment vaig fer aquest desbarat o em va passar això a no sé quin aeroport? Te n'ha passat qualcuna d'aquestes o no?
2: Mira, ara justament que m'ho has demanat, m'ha vengut en el cap una anècdota. Jo tinc família a Alemanya, no? Els meus predins materns varen ser immigrants andalusos a Alemanya i ja varen quedar allà. I quan era molt petita ja vaig anar jo tota sola, d'això que ets un infant que t'envien tot sol.
1: Sí, sí.
2: Jo devia tenir com 6 anys, a lo millor era molt, molt petita. Jo amb un pare, bueno, no sé què t'hi passava passant. I me'n varen enviar allà, i clar, jo no sé alemany. I tot el temps, jo sentia, pues, megafonia, no sé què, no sé què, Mateus. No sé què, Mateus. I jo, ah, mira, que raro. Però jo ni se me passava a pescar que pogués ser jo. Ja, sabeu que m'acercaven i m'acercaven, bé, qüestió. Jo no vaig entendre res, encara no sé per què m'acercaven. I quan vaig arribar, me'n record que no hi havia ningú que m'esperàs, no sé si és que el meu predí no va ser temps, no ho sé, però me van dur a una sala i jo, bé, me xerraven i jo no entenia res, jo de merda que sí. I a un moment, sabeu que me van demanar si tenia gana. Jo, la veritat, no tenia gana, però vaig dir que sí, perquè deia que sí a tot. M'han començat a treure una quantitat de menjar i, sobretot, pastissos. Record molt de pastissos, perquè allà a Alemanya te treuen molt de pastit sempre, com una molt típica.
0: Una obsessió, sí.
2: Sí, i res, aquesta escenada de tot que tinc. I no se m'ha borrat d'escap.
1: Ninés Mateu, per tu, de parar a l'aeroport d'Alemanya, amb 6 anys.
0: És molt rossa, els nins encara són més rossos, aquells ulls grossos blaus, clar, devien pensar aquesta nina. No m'ho xerra.
2: Sí, no, clar. I jo, però a ningú se li va ocórrer que no, jo no sabia alemany.
1: Ha quedat traumatitzada.
2: Sí.
1: Ha quedat traumatitzada, nina nostra. Tu, Joan, m'hi t'ha passat res així, a un aeroport?
0: Jo...
1: Una darrere salta.
0: Allò me va passar... Bé. Allò no me va passar. Li va passar al senyor que hi havia davant, que per lo vist tenia un problema i l'havien sondat, val? L'havien sondat i clar, i li volien mirar a menys que duia. I aquell home me va dir, ell era espanyol, però estàvem en una terminal també alemana, i me va dir, jo no vull que me toquin perquè no duc res, és que m'acaben de sondar.
1: No coneixia
0: aquell home de res, això és verídic. I clar, es que estava de seguretat allà, li volia ficar mà per treure-li a mem que havia trobat aquell detector. I aquell home, per salvar-se, en què no en tenia idioma i tal, no sé què, se baixa els calçons allà davant, aixeca les mans i diu que no me toqueu, que m'acaben de sondar.
1: I ho va dir
0: en bon mallorquí, aquell home, i jo vaig quedar traumatitzat. Jo tenia 13 anys i aquell home pues, tenia, jo què sé, 50.
1: Bon xou.
0: Això me va passar també a la terminal. No me va passar jo, però va passar just davant meu.
1: No, està pareix? Bé, està bé.
0: No és tan infantil com se que ha contat Ninés. Però...
1: bueno, però Ninés, clar, això va passar quan tenia sirena, però encara li dura...
0: Jo durar 5 minuts.
2: N'han passat
0: sense...
2: més coses, però és que si no, no acabaríem mai.
1: No, no. No, és que més hem d'escoltar el podcast, sí. Que, com tu deies, cada dilluns.
0: Cada dilluns.
2: Cada dilluns, xiu-xiu, determinat podcast de IB3 Ràdio.
0: Una cosa que te volia demanar també, perquè ara IB3 ha apostat molt per aquest podcast. Per què creus que aquest format té aquest moment tan dolç? Perquè tothom escolta podcast ara, i és un bon moment per això, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Jo crec que és una bona manera de consumir contingut de qualitat en el moment que tu vols. Mm-hmm. Saps? Perquè el podcast és una cosa que te pots posar anant en cotxe, fent feina, cuinant. No és com, per exemple, la tele, el YouTube, les plataformes d'audiovisuals, que te les has de posar assegut perquè has d'estar pendent en la vista, sinó que el fet de s'oïdes, el fet de sentir, te permet molta més llibertat. I a més, els podcasts tenen aquesta cosa de proximitat, com té la ràdio, no? De proximitat, de confiança, d'intimitat, de qualitat. I jo crec que és una mescla d'això.
0: Molt bé. Idò, un podcast diferent cada setmana. Seran 5 capítols. Ha sortit el primer. Demà sortirà el segon. Recorda-nos de què anirà el segon.
2: Demà surt la història dels treballadors.
0: Molt bé. Molt bé. I trobarem qui té les claus i de què les tenen. M'interessa molt això.
1: Mira que jo ara...
2: I moltes més coses, eh? Sí.
1: Ara pensava jo en el treballador, vaig anar una que va ficar una loteta pobra, que va ficar una moneda per treure un cafè i va sortir d'allà a Natura Park. Sí. Titona. Li va sortir una al·lèrgia que va ser gros. Que bona.
2: Mare meva. Per bé, també... entrevista amb Jesús, que és molt bon Jesús, que és el conductor de carritos.
1: Ah, jo en vull un, xerra'm amb Jesús, jo vull un carrito d'aquests.
2: Amb mobilitat reduïda. Clar. I és molt bo, perquè m'ha contat també una història, bé, entre moltes altres coses.
1: I després m'has contat amb Jesús que jo vull un carrito d'aquest per anar per dins consell.
0: Molt guai, aquest podcast.
1: És una molada, aquest carret de l'aeroport.
0: Sí.
1: Penseu que l'aeroport...
2: Vols imaginar quant de quilòmetres pot fer en un dia?
1: No, és que el que jo he dit, l'aeroport és més gran que consell, o que Bunyola, saps què te vull dir?
2: Sí, sí, sí.
1: És que clar...
0: Sí.
1: Jo ho veig. Bé, demà nou capítol de La Terminal amb Nines Mateu a IB3. Podeu descarregar i escoltar
2: sí.
1: A les plataformes.
2: Perdoneu, és que el format del podcast és molt xulo. No sé si l'heu escoltat, perquè et sabeu d'en Xavi Oliver, inconfusible veu.
0: Sí, ja l'he escoltat. Sí.
2: Cada vespre, i en Xavi fa de... ull que tot ho veu, no? És com el tercer, l'espectador, ho fa des de l'expectació. I jo sóc la que fa les preguntes allà in situ. Però en Xavi és com una càmera, no? Que ho veu tot i ho comenta, com oient.
1: Que bé.
0: Molt bé.
1: I dona, vos ho perdeu. Inés, moltíssimes gràcies. Te deixam en la teva...
0: Fent
1: en
0: la teu persianes.
1: Dissabte, en diumenge.
2: Fent
1: persianes. Fent persianes. I res, que llavors acaba prest i fem vermutet o qualque cosa.
2: Vinga, perfecte.
1: Vinga.
2: Gràcies, company.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies a tu.
2: Adéu.

Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust

0: 10:47 minuts fins a les 11. Parlarem d'una nova... no nova recepta, però una recepta que vos agradarà molt. Ja comença a tenir rusca, i tu?
1: Home, ara mateix és un poc prest, però hem de tenir clar... per
0: jo d'aquí una hora ja tindré fam.
1: Clar, però, no, però vull dir que és moment de dir... de candidina.
0: Clar, hem de pensar si candidina, no, de saber com ho hem de fer, i ja sabeu que cada setmana volem presentar-vos una recepta diferent, i sobretot conèixer qualque truc, no?, que ho farà millor. Avui parlam amb en Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta de Sóller, i la recepta me pareix que està lligada amb la llagosta, i també farem un sorbet, però un sorbet especial, perquè ara vendrà Sant Joan, i ja veureu és que... Quico, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, i bon diumenge per tothom.
0: Bon diumenge per tu també. Ets a Sóller ara mateix?
2: Ara mateix som a Sóller, la veritat, i tinc unes vistes precioses.
0: Que bo,
2: des de lluny, tot a la vall.
0: Vinga, sí, mos has de fer enveja. Què és el que veus?
2: Que és el que veig. Mira, ara som a la pista de tennis, que això té altura, i d'aquí se veu tot el poble, se veuen les muntanyes, és preciós. La veritat que avui és el meu dia lliure, però aprofito per fer un poquet de deport, aixecar-me prest, i tenir aquestes vistes, aquesta claror, la veritat que és un privilegi poder viure a Mallorca i poder tenir això.
0: I un altre privilegi és menjar una caldereta de llagosta. És això que mos prepares avui?
2: Clar que sí, clar que sí. Home, estem a mes de juny, mes de Sant Joan. Diumenge, o arròs o caldereta. Avui un plat de senyor. Per què no? Un poquet de caldereta, un pot de llagosta.
0: Molt
2: bé.
0: Què
2: trobes?
0: I si vols, mos pots explicar. Clar, està clar que la matèria prima principal serà la llagosta, però tot això tindrà segurament el seu truc, aquesta base per fer un sofrit, perquè quedi molt bo. I bé, explica'm-nos una mica en què consisteix aquesta recepta.
2: Mira, jo t'ensenyaré com me'l van ensenyar a fer. La veritat que així sempre l'he feta i la veritat que queda bé. Cadascú té un poquet del seu truc, però bàsicament és la llagosta. Si tenim llagosta, sobretot aquesta llagosta que és més vermellosa de pell, diguéssim, aquesta és més bona, saps?
0: És molt cara, és inaccessible ara mateix... Perquè mira, ara, no és fàcil, tampoc és una cosa...
2: Ara n'hi ha de llagosta ben que dir, que ara depèn, és un plat que se pot compartir. Com més som, més barat o més surt, per més supermos una caldereta. Saps? Ben que dir, lo seu, jo quan vaig fer la primera caldereta m'han dit mig quilo per persona, hombre, mig quilo per persona, la veritat que m'han guardat per dos dies. Saps? Sí. Ben que dir, jo calcularia un quilo per quatre persones, per ventura un quilo. Una llagosta grossa, o dues... jo que sé, depèn, i potser quilo per tres persones, au, i així tothom content. Però, jo m'han ensenyat i vos ensenyaré igual, perquè l'he fet així i així he triomfat. Mig quilo per persona de llagosta, o sigui, anem a tope, anem a fer un plat de festa.
0: Vinga,
2: mig
0: ja que hi som.
2: De llagosta, un pot de ceba, un pot de porro, si vol, domàtiga, saps? Se tracta de sofregir aquest animalet. Mem, jo vull dir com m'ho han ensenyat, la veritat, mira, i tot és... trossejar la llagosta, però el que són el cap, les cames, per una banda, fer un brou a part. Saps? No posar-ho la caldereta, que potser anem a Menorca i mostrant totes les teades. Aquesta versió que m'han ensenyat el ver concentra més els gustos. O sigui, per una banda, fem el brou, que és trossejar el cap, trossejar aquestes cames, el més petit que se pugui, trossejar, sofregir tot això junt, i tirar-hi ceba, tirar-hi porro, tirar-hi domàtiga, aigua i que bulli. Tenim un brou. Per l'altra banda, tots els medallons que han guardat la popa de la llagosta, vale, els sofregim un poc i els reservam. Això com si fos el tesor. Dins aquesta pell darrere que han sofregit aquests medallons, hi tiram un poquet de grell, un poquet de domàtica remellat, poca cosa, saps? Sofregeixes. Ara, així m'ho han ensenyat jo, un poquet de vi blanc que redueixi això. Perfuma la cuina, perfuma, dona olor. Però torno a repetir, per una altra banda tenim aquell brau que hem fet,
0: en els
2: cascats i tot allò, diguéssim, allò que concentri gust. Vale? Pues anem aquí fent aquest segon, dins aquesta greixonera, anem fent aquest vi que redueixi un poquet, i després què hi fem? Hi tiram aquest brouet, i tiram la llagosta que faci xup-xup. Quan això comença a fer xup-xup, fem un picadillo. I així me'l van ensenyar. Mola. Un poquet de pa, vermell d'ou. Me'l van ensenyar un poquet de mantequilla. Palo. Fer aquest triturat, jove verd, ai. i fer aquest triturat amb un morter, amb un turmix, més clar. I mentrestant ja tenim la secrecionera, que té, que prova bo, la llagosta, que se fa xup-xup, i ja t'he dit que hi ha un olor aquí, i en aquest moment...
0: Ara mateix hi ha un olor aquí dins l'estudi i tot, ara mateix.
2: I en aquest moment és quan, vinga, va, vinga, veniu tots a la taula, seis, començam a obrir la botella de vi blanc, ah, vinga, tirem aquest picadillo, res, aquest picadillo vull un minutet, dos. Això es passeja brau, li dona un poquet de textura. Tenim te de nata. I, senyores, el moment de servir la paella. Anava a dir la paella, perquè ja estic pensant en l'arròs que he de dinar.
1: Ah, bon, ja, tu diràs la paella.
0: Mordona llagosta, però la paella també, jo crec que, la, sí, que n'he de fer una de paella, per cert.
2: El que volia afegir és que, claro, tenim el brau fet, en l'escat de la llagosta, en tot això, que brau concentrat a part, vale, que aquest brau mos ha de sobrar, perquè... Avui hem dinat de caldereta, però demà poden fer un arrosset amb aquest brau, m'entens? És una manera molt ancià per aprofitar bé una llagosta, ja que està en cara, ja que m'ho juntem un pic en sang per menjar una llagosta, però anem a aprofitar-la en el màxim, m'entens? I, clar, tenim aquest plat, i després d'haver menjat una llagosta, imagina't, port de Ciutadella, Mahó, Menorca...
0: En Raül ho veu ara mateix, està parant tots ullets. Imagina't.
1: És que, clar, però tot això... Saps què t'ho vull dir? Jo penso, ara tot això que dius...
0: Sí.
1: Man, no és complicat.
0: No, bé, té el seu procés, té el seu d'això.
2: No, però, no és complicat, però millor si mos ho fa qualcú altre o no, Raül,
1: sí,
2: això...
1: Sí, la veritat és que sí.
2: És així.
0: Això sí.
2: Si qualcú mos ho dona fet, estem a taula, aquesta calor, brisa de la mà, davant la mà, bones vistes, i acabar amb un ginet, per favor, un ginet granitzat...
0: Aquest ginet, anem amb el ginet, ara que tenim ja... mos acaben de servir tot això...
2: Ara, i ara estem que... a la sobremesa, antes del cafè, no és així?
0: Sí, això mateix. Idò, ara ja han dinat bé, ja han fet una broma, i però ara ens falta endolçar una mica més el paladar i volen fer un ginet que vendria a ser la pomada forastera, ginetes menorquies, així.
2: Correcte, si ho te deia, és un ginet, evidentment, i a més si ara aneu a Sant Joan, alerta, no demaneu pomada per allà perquè mos enviaran en el mateix barco cap aquí ben aviat, ens ho he vist les festes. Pues sí, la pomada sempre, la veritat que estem a la ràdio, no s'ha tratat de fer propaganda, però un xoriguer sempre cau bé, per favor. I a més, ara en aquest temps, granissat, si pot ser, granissat. I la proporció, realment, no en du tant, de xoriguer. 4 litres de suc de llimona, 800 mil·lilitres de xoriguer, o sigui, una botella per 4 litres de suc de llimona. Bueno, suc de llimona, si pot comprar una llimonada... Jo, una llimonada bona, que tu dius, m'agrada. Si pot ser sense gas, ¿vale? Perquè no hem de carregar de gas, etcètera, etcètera. I el gas m'ho fa moixar massa aviat. Això m'ho fa pujar el col massa aviat, però una llimonada...
1: N'hi ha unes, no vull fer propaganda, però, sí, però, se, però ho diré en català, llimona i res més, sí, ja se creu la marca, que és una cosa loca.
0: Sí.
1: De bo.
2: Sí.
0: Ara me la passes per guata.
2: Si tu, tens aquesta si tu aconsegueixes fer una bona receta de llimonada, aigua, un poc de sucre, dues herbes, un full d'herba sana, herba lluïsa, jo què sé, fas això, que m'asseri aquest gustet d'herbes. Perquè la meva primera pomada, que dius bona, va ser a cada ratjada, i efectivament m'hi van posar herba sana i herba lluïsa. Vaig dir, uau, que bo. I a més granissat. Chapó per aquest temps. M'assent, i si no, veniu a Can Boqueta, que ara aquest mes la tenim...
1: Serà més bo,
2: sorbet,
1: de fet.
2: Un sorbet. Sí. Tenim el sorbet perquè fem un menú especial homenatge al titular Entre Illes, és un menú de 9 plats, com bé, no s'ha estil de Can Boqueta, però, claro, dedicam el prepostre a Ciutadella, hombre, Sant Joan, i és això, han convertit aquesta pomada en un sorbet.
0: Han dinat bé, han dinat llagosta, han fet un homenatge a Menorca, mos has convidat que anem en els restaurants, i què més vols, i ho comptes amb aquesta passió, que és meravellós.
2: Pues sí, talment, és això, ho hem de viure en això, perquè la veritat, la gastronomia es disfruta i compartir, per això estem els cuiners.
0: Idò, aquí com a Artorell, moltes gràcies per aquesta receptassa, i que tinguis un bon diumenge, te deixem en ses vistes,
2: gràcies,
0: davant
2: moltes
0: demà.
2: Gràcies. Moltes gràcies, i vosaltres també igualment. Bon diumenge, disfruteu d'estar amb els que més estimeu.
0: Molt bé. Gràcies, Quico.
1: Gràcies.
2: Gràcies, que vagi bé, passeu-lo bé. Una ferrada a tots.

0: Idò, Raül, 10:57, d'aquí 3 minuts, els companys que venen amb el butlletí horari, nosaltres seguim a les 11:04 ja en l'Entre tu i jo. Encara mos queda una horeta de programa.
1: Exacte.
0: Amb una entrevista molt aguda, amb una persona que estimem molt i que és de la casa i que vos hem donat ja pistes, però ara vos la presentarem d'aquí uns minuts.
1: Exacte, ja no vos poden contar res més, us heu d'esperar uns minutets, llavors informatiu, Entre tu i jo, i ja descobrireu qui és la nostra convidada.
0: Oh, vinga, que seguim.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juanmi Mas i Raül Valls.
1: Molt bé, tercera hora d'aquest programa La Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar, heu de saber que ja vos heu perdut dues horetes aquí juntament amb en Raül.
2: En bon diumenge, criatures.
1: Encara mos queda una horeta.
2: Que vos pareix una monada.
1: Una monada.
2: A més, mos queda una hora on, ja sabeu que la dedicam a una protagonista.
1: Sí.
2: I vos hem anat donant pinzellades durant el programa per saber menys si sabeu qui és. Jo vos he dit que és periodista i que en el seu municipi la setmana que ve serà fira.
1: Exacte.
2: Ja hi són, de festa, però sí, la setmana que ve serà la fira.
1: Efectivament, vos han donat peixet perquè pugueu endevinar qui pot ser. També han dit que és de la casa, que fa feina aquí, tant a la tele com a la ràdio, comunicadora... Bé, han dit un parell de pistes, però encara...
2: Bé, encara no ho han dit. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,